0: reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'Escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. Clown

Entertainer. Bon dia, passen 3 minuts de les 12 i comença Molt de Comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui no faré homilia, Déu sigui lloat. No faré homilia perquè llegiré un fragment, al principi de tot, del narrador, de la Pregària de Guerra. I què és Pregària de Guerra? Pregària de Guerra és una obra de Mark Twain, escrita i publicada molt més tard de quan es va escriure, i que es va escriure precisament perquè ell, després de tota la propaganda massiva que s'havia fet als Estats Units per fer la guerra contra Espanya, la primera guerra dels Estats Units contra un país estranger va ser amb Espanya per conquistar Cuba, quedar-se Cuba, Puerto Rico i Filipines, va escriure aquesta pregària de guerra demostrant que no era tot tan bonic com es presentava. Això es farà a la Sala Clavé de la Unió Centre Cultural dins dels actes de la 41a edició del curs d'estiu de la Unipau. Us convidem a assistir-hi perquè veureu com aquest text de Mark Twain, que està interpretat per amics de pedra i sang, està fet a més fa més de 100 anys, però en canvi la vigència és colpidora. Aquesta és una proposta teatral que convida a qüestionar els relats que envolten els conflictes armats i a reivindicar la pau en un context internacional marcat per les noves guerres, que sempre són velles, i les tensions corresponents.

Hi hagué un temps d'una gran i exaltada excitació. El país s'havia alçat en armes. La guerra s'acabava d'entaular i en tots els pits cremava el foc sagrat del patriotisme. Batien els tambors, les xarangues sonaven i els infants brandien pistoles de joguina. Els coets i les rodes dels focs artificials xiulaven i espetarregaven. A cada mà, i a les teulades i als balcons, munió de banderes onejaven sota el sol del migdia. A des i ara desfilaven els joves voluntaris per les més amples avingudes. Vestien rumbosos i elegants llurs uniformes nous de trinca. I els pares i les mares i les germanes i els germans petits i les promeses, orgullosos, els reclamaven trèmols d'emoció, amb víctors entusiàstics. I cada nit, multituds aplegades en mítings àvidament rebien parlaments patriòtics que agitaven les fibres més profundes del cor de cadascú. La gent sovint interrompia amb picaments de mans estrepitosos mentre les llàgrimes lliscaven galt avall. A l'església, els prèveres enardien el bon poble, tot invocant el déu de les batalles i recaptant-ne fe i ajut per la nostra santa causa, amb abundant i càlida eloqüència.

0: Us he posat una música per donar una mica d'interès al que acabo de dir, el que direm a continuació, i que és Mart, el portador de la guerra dels planetes de Gufa-Holz. Sí, senyor, el que acaba de dir i confirmar-m'ho, Joan Berlanga. Joan, benvingut al programa.
1: Bon dia.
0: T'acosta
1: bon
0: mica.
1: Bon dia.
0: Sí, bueno, a partir d'aquí ja pots quedar així, d'acord, que vagis amunt i avall.
1: Val.
0: I també tenim aquí l'Àlvar Roda. Àlvar, bon dia.
2: Bon dia a totes i tots.
0: Perquè
2: content d'estar aquí amb tu.
0: Vosaltres dos sou dos dels que demà a la Sala Clavé de la Unió interpretareu aquesta obra.
2: Doncs sí, sembla que d'alguna manera doncs, això sembla que nosaltres tinguem el patrimoni d'aquesta pagària de guerra, però evidentment es pot interpretar de moltes maneres, vull dir, cada un podria interpretar de la seva manera. Però sí, fa molts anys que ho vam
1: iniciar. Fa molts anys que la fem, sí.
2: I partint, doncs, la Dolors
1: Andruada
2: demanant.
1: Amb el Josep Maria Balcells i la Martina.
2: I la Martina, també.
0: Bueno, el Josep Maria Balcells jo l'havia també convocat, però no pot, per coses que no porta...
2: I la Marta Oxant, també. La Marta Oxant, també.
1: També ho havia fet, no?
0: Bueno, el Josep Maria Balcells no pot venir avui, però, en canvi, la Martina, si no m'equivoco, la tenim aquí. Martina, bon dia.
3: Hola, Eduard.
2: Hola, què tal, Martina?
3: Hola. Què tal?
0: Bueno, esteu aquí tres, bueno, tu estàs allà, però estàs com si estiguessis aquí.
3: Sí.
0: I hem començat explicant, doncs, més o menys de què es tracta i potser que ara ho anéssim ampliant. Perquè, Martina, tu és la tercera o quarta vegada que ho fas, també.
3: Sí, Pregària de Guerra és un espectacle que ja han fet diferents bolos, sí, sí.
0: I el Joan?
1: Sí, jo hi soc des del principi.
0: I a l'hora també.
2: Sí, també, el que passa és que alguns bolos no he vingut jo. O sigui, per tant, anem a dir, doncs, m'han substituït. O sigui, es va fer, anem a dir, en el seu dia també aquí a la plaça Octavià, amb el motiu de no la guerra i, en fi, doncs, de moltes coses. I van participar altra gent. I, per tant, em sembla molt bé que, vull dir, que hi hagi altres actors que també, doncs, ho facin seu, això.
0: I, a més, heu fet papers diferents. Perquè, per exemple, tenim el narrador, sí, seria el que comença, que en aquest cas demà ho farà Josep Maria Balcells. Després tenim els fidels, que van participant de tant en tant, van dient alguna cosa, però sobretot el predicador. I aquest, el predicador, em sembla que seràs tu.
2: Em toca a mi fer-ho, sí.
0: Em toca a tu.
1: Sí.
0: No, quedes bé.
2: A la gent em veuen de capellà, a mi.
0: Sí. No, anava a dir que quedes bé de predicador.
2: Queda bé de predicador.
0: I després tenim, doncs, el missatger.
1: El missatger.
0: I el missatger qui és?
1: Aquest sóc jo.
0: Aquest sóc tu.
1: Aquest sóc jo.
0: És un missatger que, el missatge que dona, és una mica... Com
1: bueno,
0: ho diríem?
1: Ell ve a aclarir el que la gent demana. Està molt bé, aquest text, és boníssim.
2: O reflexionar, en certa manera. No?
1: Jo penso que s'hauria de passar als instituts, això.
2: Sí.
1: Això la canalla hauria de poder-ho escoltar. Perquè aquest missatger l'únic que fa és dir-los, bé, a dir-los a la gent si són conscients del que han demanat. I els hi fa una exposició del que passarà, el que li passarà a l'enemic. I clar, és de pell de gallina.
0: I sobretot el que li passarà als soldats, en aquest cas, el soldat, que en aquest cas és la Martina. Martina es fa de soldat, no?
2: És allò que diuen...
3: Sí, sí.
2: Perdó,
0: Martina. I quin és la teva actitud davant d'això que t'està passant?
3: Com deia el Joan, que crec que estava dient una cosa molt interessant sobre el text, que jo també penso que és una vigència terrible, perquè posa sobre la taula tots els temes de la guerra d'una manera molt visible, no? I ho fa a través de la seva veu, d'aquest personatge que deia el Joan, que interpreta el Joan, i genera unes imatges molt bèsties, que són realment el que van darrere la guerra, no? El que realment passa quan es produeixen les guerres, que és que hi ha morts, víctimes, tortures, bueno, imatges molt reals, i jo una miqueta a través del personatge del soldat, jo un moc més a través del moviment, intento encarnar aquestes imatges que el Joan narra, no? I aquesta idea de narració del que passarà, i jo a través de... I originalment, quan vam estrenar l'obra, érem tres soldats, després vam fer la versió en un, i me'n recordo que quan érem tres generaven imatges molt potents, també a nivell plàstic. Ara hem fet una dramatúrgia de moviment on hi ha algunes imatges mentre ell les explica, no? I amb la música, la veu i la imatge, crec que genera un món interessant.
2: És que, de fet, el tema, per exemple, en el text diu una cosa de la victòria, o sigui, com que la gent busca la victòria, però la victòria origina tota una sèrie de contradiccions moltes vegades. Aquesta victòria està feta sobre molts morts, molt de sofriment. Mm. I, per tant, doncs, això és el que diu el predicador, en certa manera, no?
1: Clar, això és el que
2: diu. Clar, teòricament, els que abranden, anem a dir, anar a la guerra i, evidentment, anar a la victòria, vol dir que la victòria també origina unes certes problemàtiques que, evidentment, doncs, això, doncs, la consciència de cada un, doncs...
0: També cal dir que tenim un text, en aquest cas, a partir de Mark Twain, però de Joan Oliver,
2: sí. Una reducció al Joan Oliver,
0: que té una força, en tots els sentits, vull dir, una força tan literària,
1: poètica,
0: poètica. Però a vegades també, doncs, amb unes paraules que són contundents.
1: Sí, és d'un encarnatge terrible.
2: Bueno, ha fet una dramatúrgia, en certa manera. El Joan Oliver va fer una dramatúrgia. La traducció és de la Mercè Cucurni. La traducció, la Mercè Cucurni, que havia estat secretària de la Universitat de la Pau fa molts anys, i després li vam demanar que d'alguna manera el Frederic li va demanar a dir que fes la dramaturgia i el poema, posar-ho en solfa de poema, i la veritat ho va posar en poema, el Joan Oliver.
0: Tu, Martina, deies abans que a l'estrena havíeu estat tres soldats.
3: Sí. Havíem estat el Toni Gómez, la Marta Uixant i jo mateixa.
0: Sí.
3: I després ho vam reduir a la versió d'un soldat que encarna les imatges. Bueno, a nivell funciona igual, però sí que quan ho vam estrenar, que va ser el Fòrum de les Cultures, no, Joan?
1: Ai,
3: sí.
1: No me'n recordo, carinyo.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Amb això soc terrible.
2: El Fòrum de les Cultures.
3: Sí, sí que me'n recordo.
2: Sí, sí.
3: I, bueno, que el que dèiem, no?, que el text és d'una potència molt forta a nivell d'imatges, també d'una consciència molt... Bueno, això que deia l'Àlvaro, no? Que darrere la victòria hi ha tota la realitat.
1: Hi ha
3: ens venen la victòria, no?
1: Sí, hi ha un exemple molt, molt, molt senzill, que el missatger aquest els diu: si tu demanes pluja pels teus camps, pensa que potser estàs perjudicant els del camp del costat, que en tenen prou, ja. Aquesta idea tan senzilla ja et dona una mesura del que representa pregar a Déu o demanar a Déu algú que sigui un bé per tu, i ja saps que, evidentment, és un mal per l'altre, no?
2: Que podria esdevenir un mal per l'altre, d'alguna manera, no?
0: De tota manera, el resultat de la guerra, sempre hi ha aquest tipus de necessitat per part dels que la inicien, de dir, donar raons suficients com perquè la gent hi vagi entusiasmada.
1: Clar.
0: Que la gent hi vagi pensant-se que va fer un bé,
1: clar,
0: no que va fer un mal.
1: Clar, clar, clar.
3: Clar, i aquesta doble cara, no?, que és molt interessant, com es ven la guerra, com la imatge de la guerra, i després el que deia el Joan ara, tota acció té unes conseqüències i tota acció que tu fas a favor teu és en contra de l'altre. Llavors, hi ha com aquesta manipulació d'imatge sobre la guerra i després com la crua realitat que la porta el missatger.
2: És curiós,
3: bueno, perquè... que la veritat és la consciència, no?
2: Sí, perquè és curiós perquè el tema de la paraula, la victòria, per exemple, la trasladem al futbol, en aquests moments, la victòria és un èxit, anem a dir, per les persones, perquè llavors hi ha gent que perd i que llavors té un drama i un sofriment, sí, diferent. Vull dir, per tant, la victòria aquesta comporta bé. El que passa és que amb les violències i amb la guerra, evidentment, el tema és molt més cru, no?
1: I és curiós perquè, a més, el llenguatge en el futbol també és bèl·lic. L'atacante...
3: Sí.
1: Vull dir, el llenguatge també és de confrontació, no?
0: Hi ha un altre tema a afegir, això que estàveu dient, mentre estàveu parlant a Martina i a vosaltres dos, i és que darrere de tot sempre, sempre, sempre hi ha el negoci.
1: Evidentment. Sí. Evidentment.
0: Sí, sí. Mira, els diners. I amb el futbol, exactament igual.
1: L'altre dia vaig estar sopant amb l'Albert Elfa. Suposo que sabeu, no? I ell em deia, diu, el Trump què fa? Anuncia una guerra. Les bosses baixen. Les bosses baixen. Què fa? Compra. I al cap de dues setmanes diu, sabeu què? No faré la guerra.
0: O dos dies.
1: No faré la guerra. Què fan les bosses?
0: Puja.
1: I ell ven.
2: Ha comprat a baix preu.
1: Sí, jo li vaig preguntar, dic, però, ostres, dic, no hi ha ningú que li pugui parar els peus, ni tan sols de l'exèrcit, els capos de l'exèrcit, generals i tal i qual, no li poden dir, escolti, això que està fent no va bé. Diu, no, perquè ells també inverteixen.
2: Tot està involucrat.
0: Tu t'imagines, o sigui, cada vegada que...
2: És pervers el tema.
0: Cada vegada que el Trump diu segons què, les juntes de tot, qualsevol fàbrica d'armament, sí, les juntes d'administració, salten d'alegria.
1: Sí, sí.
0: És que el problema... Perquè, és brutal, és mantenir la indústria a un nivell, inclús aquells productes que no s'utilitzaran mai... Sí. Sí. I que es podrien en un magatzem.
1: Sí, les guerres abans tenien... No, no, una guerra mai té una finalitat, ni té una raó de ser, ni té una explicació. És injusta sempre, no? Però abans es feien per territoris, per... No sé, per altres
2: per
1: raons.
2: Per poder,
1: per altres
2: també.
1: Raons. Mm. Avui en dia és un negoci absolut. No hi ha una altra explicació. És un negoci.
2: Bueno, que el sistema és molt pervers. Vull dir, evidentment, estem dintre d'un sistema capitalista que no el canviarem mai. Que no el canviarem mai. Perquè, evidentment, no és la condició humana, és molt difícil de canviar.
3: Bueno, esperem que sí.
2: No, el problema és aquest, és que esperem que sí, però dir, com que no el canviarem mai, hem de fer les lleis corresponents
3: per
2: intentar buscar... Per això fem teatre, per això existeix, anem a dir, Albert Olbrecht, i existeix molta gent, anem a dir, que d'alguna manera... Doncs, pretendem dir...
0: Albert Olbrecht, amb els 50 anys del llibre, és la primera obra que
2: s'ha fet. Sí, l'Òpera de Tres Rals.
0: O sigui, que imagina, Albert Olbrecht, a l'any que ho va escriure.
2: Imagina't.
0: I que en aquest moment sigui de qualitat absoluta.
2: Sí. No, per això et dic que hem de ser conscients d'això, que realment no canviarem el sistema. Llavors hem de buscar solucions per intentar ajustar-lo a les formes més ètiques i més humanes, no? Llavors per això estan els polítics, per això estan les lleis, i hem d'intentar anar a dir, doncs, votar la gent que d'alguna manera està amb aquesta
1: segona. De tota manera,
2: però tot i així...
1: Jo m'apunto a l'utopia de canviar
2: el sistema.
1: Sí,
2: és l'utopia, no. Sí, sí, d'acord, però m'entens el que vull dir?
1: Sí, i tant que t'entenc.
2: Les frustracions són molt constants.
0: I la Martina
2: constants,
0: suposo
2: no?
0: que també s'apunta, sobretot perquè és molt jove.
1: I això és bo, que la gent jove s'apunti a això.
2: No, jo també m'apunto, i tots els que ens hem apuntat durant molts anys... La nostra quota de generositat sobre aquest tema la tenim ja ben resolta, em sembla.
0: Bueno, han passat uns minuts i tenim la Martina al telèfon. Jo sé que està aparat un assaig i dic que moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, però si us sembla passem a un altre tema, que sense deixar del tot el tema, perquè entrarem en un tema de teatre.
1: Clar.
0: I per tant ens mantindrem dintre de la Carbet. I així la Martina podrà participar i podrà tornar altra vegada a la seva

0: vau participar en la primera lectura a la fresca.
1: És cert, és cert.
2: Sí.
0: Que sí. Era només que, ara ho miraré aquí amb un paper apuntadet, 30 de juny de l'any 2006.
2: Toma, ja.
1: Fa 4 dies, això.
0: I vau fer una primera lectura, que era una lectura estricta, amb la seva tauleta, la seva cadira, la seva llumeta, el seu faristol, els seus papers, normal. Eren 3 contes d'en Víctor Alexandre. No t'acordeu?
2: No.
3: No.
1: Sí, francament,
4: no. Era, no.
0: 3 contes amb final inesperat.
2: Sí, ara que ho dius, sí.
0: Aquest era el títol.
2: Ara que ho dius, sí. Però si m'ho haguessis preguntat, hagués perdut un millor.
1: Sí, exacte.
0: Però la Martina, per una banda, i la Marta estaven aquí també, perquè elles van participar en l'última lectura a la fresca, que es va fer l'any passat.
3: I amb moltes lectures, també.
0: Sí, pel mig, això sí. També en parlem. Que va ser el dijous 17 de juliol del 2025, que era el Florido Pensil Nenes.
2: Ah, sí.
3: Sí.
0: Feia la Carme González, la Martina Villarassau, el Marc de Gené, el Mari Carmen Muñoz i la Gisela Figueres.
2: Sí.
0: Martina, perquè puguis plegar i ensenyar la feina. Tu què diries que representen les lectures de la fresca amb aquestes 21 anys que s'han fet i que aquest any, malauradament, no es faran?
4: Bueno, primer de tot dir que estic molt contenta de connectar per telèfon i que no passa res, que estic a la pausa. Però, mira, per mi, els 21 anys de lectures, per mi són, bueno, per mi són un patrimoni de la meva ciutat i també personal. Patrimoni vull dir que han format part durant 21 anys de la cultura Sant Cugat a l'estiu, que han obert una manera de fer teatre obert a tothom, amb un repertori d'autors molt variat, molt divers. I a les nits d'estiu, no sé, penso que és una proposta molt genuïna. Com deia, ara no sé qui ho va dir una vegada, però em va sonar bastant quan ho va dir, doncs hi ha ciutats que tenen la Patum, hi ha ciutats que tenen, bueno, la seva arrel, i jo crec que Sant Cugat, les lectures de la fresca, són patrimoni de Sant Cugat. I ha sigut gràcies a que durant 21 anys aquesta sèrie, aquest equip de gent que ho va començar, que éreu poquets, ho va començar a fer i va creure en la idea. La Dolors en el seu moment ho va tirar endavant, però amb un equip de gent que sense ells no ho hagués pogut tirar endavant, que no sé si dir que estaven una mica embogits per tirar-ho endavant, o si que eren una mica bojos, o que eren també una gent molt, com dir-ho,
0: no, jo puc dir-te que han sigut 96 persones embogides.
4: Sí,
2: que ens dediquem a això, estem una mica
0: sí. Jo hi he comptat, els he comptat tots, els tinc apuntats tots, i a veure, 96 sobre ara quasi 100.000 habitants, tampoc diries, home, però el fet de que amb la pas dels anys, des d'aquesta primera que deia fins a l'última, s'hagin omplert espais amb 500 persones...
4: Increïble.
2: Sí.
0: Doncs vol dir alguna cosa.
2: Sí.
0: Ja sé que hi ha algú, que a mi m'ho han dit, algun comentari, m'han dit, bueno, esclar, és que això és gratuït. I aleshores jo sempre penso el mateix. Jo he estat a molts actes, a molts concerts, que són gratuïts, i són 20. No són 500. I aquesta diferència penso que deu tenir algun significat.
1: Evidentment.
2: Sí.
5: Home, jo afegiré... Perdó. Hola, Martina.
4: Hola, Marta.
5: Jo afegiré una cosa, si em deixeu.
2: I tant.
5: Després del genuí que ha dit la Martina i el gratuït que ha dit l'Eduard, jo diria generós, perquè per mi és un acte de generositat, no? El fet de que s'apropi, diguéssim, doncs aquestes obres que s'han portat a terme, s'apropi a la ciutadania, que tothom en pugui gaudir, per mi és un acte de generositat. I que la gent que ho fem, doncs, aportem, diguéssim, el nostre granet de sorra, no?
1: Evidentment, evidentment.
2: Sí, perquè a més, moltes vegades amb actes d'aquest tipus així,

0: hi ve gent que normalment no va a teatre.
1: No va al teatre.
0: No van al teatre, no van a Barcelona a veure una obra de teatre o al Teatre Auditori i tal. I de cop i volta venen a veure això i mira, si més no, gaudeixen d'una forma de fer teatre. Clar, sabem que són lectures, però bueno, cada vegada aquestes lectures, el que deies tu, Eduard, la primera era amb taulet i faristol, i l'última, evidentment...
1: Sí, aquest és el gran canvi.
0: Ja no hi ha ni faristol.
2: Sí, jo l'anècdota que explico sempre, que com que tinc
3: una lectura dramatitzada,
2: que em puc repetir moltes vegades, és aquell, a la plaça Magí Bertralot, recordo una obra, que era Set dones i un home sol, que també era Víctor Alexandre, doncs quan va acabar, que tothom estava aplaudint, que aquell dia es van posar cadires de més perquè hi havia molta gent i tal, i em va dir, escolta'm, perquè no era d'aquí, diu, per què porten un paper a les mans? Que, clar, havia tombat ja la situació, sí, fins a arribar a que efectivament es portava el paper, no? Però hi havia frases dites sense mires.
0: No, si és que a vegades ens obliguem a llegir. Perquè exacte, ja ens ho sabem de memòria.
2: Ja ens ho sabem de memòria.
0: Sí. Lectura, ho llegim.
2: Exacte.
4: També ha sigut molt bonic veure això, no? Com la lectura va començar d'una manera i va anar evolucionant, i ja quasi que els que hem participat algun any ja sabem el que estem fent en paper, però que quasi no és en paper, i tenim com la fórmula de les lectures, no? És
1: a dir, exacte, i el to que li dones a les frases és diferent. Sí. Ja no llegeixes, quasi ho interpretes, ja estàs en el personatge constantment.
3: El que passa que el títol són lectures de la fresca. O sigui, dona nom, evidentment, que ha d'anar amb un paper, encara que no te'l llegeixis algunes vegades, però sí que és unes lectures de... Perquè, evidentment, també ho fan gent que tampoc poden ser professionals. Hi ha gent que és professional, hi ha gent més amateur, hi ha gent que ho fa per amistat o el que sigui, i, per tant, clar, no pots fer aprendre a tothom els papers, no? Perquè, evidentment, doncs, això és més...
1: Hi ha fragments que ja te'ls aprens de memòria.
3: Jo diria que és molt més complicat.
1: Exacte.
3: Perquè llavors, sobretot els moviments, els gestos, llavors...
1: El paper et molesta.
3: Molesta, i el ritme de l'obra algunes vegades es perd, perquè en funció, correcte, diríem, de la lectura aquesta. Però, bueno, jo penso que ha sigut un... Aviam, jo parlaria del... És un èxit.
1: Totalment.
3: Però l'èxit també té les seves contrapartides. O sigui, l'èxit, com a tal, està molt bé, però l'èxit també té les seves contrapartides. Podem morir d'èxit, no? Allò que dius. Podem morir d'èxit, perquè, evidentment, són les coses que t'obliga a fer una sèrie de coses que, evidentment, moltes vegades, doncs, els que ho hem muntat, els que d'alguna manera han muntat el tema, què passa? Que s'ha de buscar relleu generacional a totes aquestes coses. Clar, tenim tant èxit que, és clar, que vull dir que la Dolors ha sigut una persona molt significativa amb això.
1: Totalment.
3: I per tant, ha sigut la persona que... I per tant, substituir la Dolors és complicadíssim. És complicadíssim. No hi haurà una persona que substituï la Dolors, perquè la Dolors s'encarregava de tot. Jo algunes vegades li deia, escolta'm, Dolors, per què no fas pagar una quota inversa? I diu, no, perquè per mi la filosofia és que sigui gratuït. Doncs què passa? Quan és gratuït, es patrimonialitza la cultura en mans de la política. Perquè depens exclusivament, econòmicament, de la política.
1: És claríssim.
3: I llavors jo penso que d'alguna manera haurem de donar-li la volta tard o d'hora, que d'alguna manera la gent, els 500 persones, que potser poden posar 5 euros, però no, escolta'm, això d'alguna manera té una repercussió econòmica que no tot ho ha de pagar l'Ajuntament, sí, sinó que d'alguna manera doncs pot...
5: No depèn
3: únicament,
5: que,
3: no? Però jo també entenc la Dolors, que evidentment que la filosofia d'ella era que no es pagués entrada. Però aquesta concepció, diríem, tan buenisme i, per tant, doncs, tan generosa, doncs repercuteix, anem a dir, amb l'èxit que tu tens i d'alguna manera doncs, que la política tingui per la mà doncs, la cultura en aquests moments. La cultura l'ha de fer la societat civil. I la política l'ha d'ajudar, algunes vegades gestionar-la, algunes vegades gestionar inclús malament. Per tant, hem de dir, la cultura i l'identitat de Sant Cugat i dels pobles l'han d'estar en mans de la societat civil, de Pedra i Sang, de les entitats del poble, de la gent que té iniciatives. Hosti, tot això és molt important. O sigui, aquí hi ha un problema d'estructura, d'esquema, que evidentment la Dolors té l'edat que té, la meva, que és jove, i per tant em va dir, doncs, bueno, és una persona per mi entranyable, és la persona que d'alguna manera té tant èxit ell personalment que evidentment anar a substituir la Dolors serà complicat. Hem de buscar alguna fórmula, perquè no existirem. Jo, per exemple, en aquests moments estic fent un pas enrere i cap al costat de la Universitat de la Pau. Ja no estic en l'equip directiu. Ja no estic en el tema. Hi ha tota una sèrie de gent jove que està agafant les rendes. Per tant, hem de ser conscients que tots aquests relleus s'hauran de produir. Si volem mantenir l'èxit que la Dolors en el seu dia ha aconseguit. Per tant, ens hem de plantejar tots plegats, no?
2: Podríem dir, sobretot les persones que vau començar al principi, que quan va començar 2006, 2007, 2008, es podia mirar en perspectiva i pensar-se que s'ha arribat a on s'ha arribat?
1: Quan ho fèiem no t'ho imaginaves que podia arribar on hem arribat. Això ha sigut un èxit brutal. Per això sap greu que de cop i volta es perdi. I això no es pot perdre mai.
3: Jo penso que no es perdrà.
1: El que ha sigut
3: un impàs en el qual la Dolors en aquest moment no estava en condicions.
1: La Dolors també agafava molts, no solament la direcció, sinó que tenia altres coses.
3: Sí, clar, clar, clar.
1: I llavors, sense voler, doncs, delega.
3: Va, però és complicat.
1: Sí. És molt complicat.
0: A més, Eduard, normalment la gent que ens dediquem a la faràndula i aquestes coses així, no fem tampoc les coses pensant en un futur i en figurar en el Guinness ni aquestes coses. Anem fent.
3: Perquè t'agrada.
0: Perquè és la teva manera de viure i la teva manera de fer. I el que passa després ja està. El d'Amics de Pedri Sant, per exemple, Amics de Pedri Sant, va començar quan ens van fer l'encàrrec de fer l'obra. Però nosaltres portàvem 12 edicions fent poesia.
2: Poesia.
0: I cada any diferent. I de cop i volta ens encarreguen aquella obra. Qui ens hagués dit que aquella obra duraria el que ha durat i el que segueix durant, no? No ens ho podíem imaginar. No treballem per això. No treballem amb aquesta mentalitat ni aquesta finalitat. Però, bueno, està molt bé, no?
1: Però benvingut aquest èxit.
0: I tant.
4: No, però si la proposta connecta amb el públic, que jo crec que és una cosa que tant amb Pedra i Sant com amb les lectures de la Fresca ha passat, que no podem oblidar que la gent que ens ve a veure s'estima les lectures de la Fresca. I se sent part, quan una proposta cultural arriba a aquest nivell d'arrelament també amb el públic i que les persones que ens venen a veure formen part d'aquest projecte, jo crec que hi ha algú humà que ha transcendit. No és només cultura, sinó que s'ha fet des d'un lloc que ha connectat amb la gent.
3: Cohesió de ciutat, que es diu.
4: Exacte. I això és l'èxit, també. Perquè quan tu aconsegueixes oferir alguna cosa cultural que et fa pensar que, com deia la Marta, és generós perquè obre amb molt públic que no està acostumat al teatre i que de cop s'enganxa amb allò, estàs obrint humanament moltes connexions. I clar, això també és salut.
0: Clar,
4: i jo crec que Lectures de la Fresca ho ha fet, ha ofert això durant 21 anys, i no només ho ha fet amb les persones que ens han vingut a veure, sinó que ens ho ha fet també en els propis actors que ens han enganxat. I també ha sigut una escola d'aprenentatge, una escola d'aprendre, no? I de fer aquí. I jo penso que l'èxit, sobretot, ve de com ha connectat amb la gent.
2: Jo penso ara, dient això que estaves dient, Martina, i estic mirant-ho, aquests 21 anys de Lectures a la Fresca, el primer, aquest que deia abans, de tres contes amb final inesperat de Víctor Alexandre, però la següent va ser només El somni de nit d'estiu de William Shakespeare.
0: Només.
4: Sí.
2: El primer. O sigui, el primer any.
3: El primer, la segona lectura.
2: I la tercera lectura va ser l'Antaviana de Pere Calders. O sigui, i si anem mirant, si anem continuant, doncs tindrem que hi ha Molière, tindrem que hi ha Santiago Rusiñol, tindrem que ja tenim el Mercè Rodoreda, tindrem també, doncs, una versió catalana del Peter Schiffer, també tindrem el Baltasar Porcel, després, per dir alguna cosa, un fantàstic any amb Josep Maria de Sagarra, que tota la vida em podria ser, però me l'acordaré, o tindrem, doncs, els noms més coneguts i bons i interessants de tot el món teatral. Altra vegada Shakespeare, altra vegada. Un any que va ser monogràfic Shakespeare, monogràfic Guimarà.
0: Sí, sí.
2: O sigui, si fem aquest tipus de lectura, doncs veurem que, a part del que heu dit, doncs hi ha també aquest transportat, ho deies, Marta, no? O sigui, ja no sé, estem portant a la plaça les coses que es feien a la plaça.
5: A l'Àgora.
1: Exacte.
3: A l'Àgora.
2: A l'Àgora.
1: A l'Àgora.
2: Per tant, vol dir que ja estem... No, com sempre, i parlant de la guerra, ho dèiem abans, de nou, hi ha poques coses. Que passa que es poden fer millor o pitjor.
3: Però la Dolors feia una cosa que era molt interessant, que era que en un moment determinat doncs, feia cicles d'algun tema, diríem, no?
0: Sí.
3: Per exemple, aquest any, la Dolors em va dir que el que voldria és que la pregària de guerra també estigués vinculat amb altres textos. I la tercera lectura, que sigués la pregària de guerra, perquè dura 20 minuts, i que hi haguessin altres textos, doncs, des de Bertolt Brecht o Pirandello o gent d'aquests que parlessin d'això, de la guerra i de la... Per tant, això està bé, vull dir, que tot el bloc, diríem, inclús les altres lectures...
5: Que hi hagi
3: un fil conductor amb el tema de les lectures, diríem, no? Mm. Això crea, anem a dir, consciència i crea, anem a dir, doncs civisme
0: això,
3: i...
0: Això la Dolors ho ha fet de meravella, perquè ha portat quantitat d'autors
3: i
0: ha fet uns cicles que és difícil. Bueno, jo penso que ha fet una molt bona feina.
3: Bueno, hi farà, jo penso que
0: ho farà fent, sí.
3: Ha fet perquè aquest any no... Hem de creure que tard o d'hora aquest èxit l'haurem de tirar endavant i que segueixi endavant i perseguir, anem a dir, 10 anys més, evidentment.
1: Evidentment.
2: Bueno, Martina, que ja veig que és una miqueta, no sé...
4: Sí, jo en 3 minutets he d'entrar.
2: 3 minutets has d'entrar. Doncs escolta'm, digues ara el que vulguis dir... I ens despedim de tu
4: com
2: vulguis.
4: Bueno, m'agrada molt la taula que hi ha avui aquí. La Marta, el Xavi, l'Alba, el Joan i tu, Eduard, no? Sou aquests?
0: Sí.
4: Bueno, ho dic perquè han sigut... Bueno, sou companys meus de moltes lectures i també ara de pregària de guerra. Us estimo molt. I res, m'ha agradat parlar de les lectures perquè per mi també personalment... No ho puc deslligar del meu creixement com a persona. I volia dir que també les he gaudit molt com a públic, que les que no he participat, jo també les he gaudit moltíssim d'anar-les a veure.
1: Molt bé.
4: I tant de bo això continuï. I una abraçada molt gran a tots.
1: I tant.
3: Ànims, Martina, i sigues tal com ets.
5: Que vagi molt
1: vinga.
5: Bé.
1: Vinga,
3: petó molt fort.
1: Un petó. Vinga,
2: assajar,
1: un
2: treballar.
1: Adéu, reina. Adéu.
4: Adéu.
2: Bueno, jo ara, aprofitant un moment, volia dir, així ràpidament, he dit que 97 persones han participat, però diré ràpidament alguns noms. Ordre alfabètic del cognom. Ana Cristina Aguilera, Encarna Adelantado, Míriam Alemany, Berta Dell, Núria Ayala, Josep Barceló, Araceli Brinca, Joan Berlanga, Ignasi Basó, Núria Baldi, Josep Maria Balcells, Josep Bisbal, Teresa Belsa, Tània Benús, Jordi Van Campen, Pere Codó, Lara Carbonell, Marc Carbonell, Cesc Clamunt, Ricard Carbonell, Eulàlia Cortijos, Roger Casadellà, Roger Casamitjana, Artur Costa, Marc Domingo, Montserrat Delgado, Gisela Figueres, Joan Fàbregas, Luis Fernández Llestes, Salvador Fenollar, Carme González, Eulàlia García, Sonia Guimarà, Toni Gómez, Josep Anton García, Marta Gené, aquí present. Carme Valdorre, Joan Carles López. Ricard Mariner, Carles Martínez, Júlia Mariner, Guillem Mariner, Virgínia Martínez, Eleazar Masdeu, Carla Mercader, Gemma Molera, Cristina Martínez, Montse Noales, Martí Olaia, Pere Pastor, Carme Pidevall, Adolf Priante, Jaume Pla, Jordi Picorelli, Josep Maria Perceval, Marcel Palazón, Mònica Portillo, Pere Païssa, Josep Pla, Quim Pla, Xavier Quintero, Francesc Roura, Ignasi Roda, Marco Rodríguez, Alba Roda, Toni Ramon, Glòria Ronyoni, Domènec Romera, Sílvia Rull, Albert Ruiz, Max Radford, Nil Roda, Josep Sala, Maria Salaric, Claire Santiago, Montse Soto, Clara Soleil, Llorença Raïma, Xavier Serrat, Rosa Sicar, Cristina Sirvent, la Montse Oló, Montse Serra, Xavier Tor, Andreu Terrés, Núria Tubau, Mona Teruel, Maria Ten, Marta Uixant, Martina Vilasau, Albert Valero, Marta Vicente, Silvia Vilarrassa, Joan Vallvé i Germà Zapata.
3: T'has deixat un, Eduard Gené.
2: Ah? No, jo no he actuat mai.
3: No? No has actuat, però tu has fet de presentador, sí, has, tant, això, tant, has fet moltes coses, tu. Home,
0: per cert, fotis... ara que ho diem, no estaria de més fer-te posar-te a la banda de la crítica.
5: Jo ja li havia dit diverses vegades, per què no participes sí. tu en les lectures?
3: Sí. No, hi participa d'una manera diferent, però hi participa
5: com
3: directament.
5: Com actor, jo deia.
2: No, però,
5: com
2: actor, però aleshores, com vols que jo faci una crítica de mi mateix?
0: Bueno, i tant.
2: No, home, no.
0: Hi ha directors de cinema que es dirigeixen.
3: I de teatre, també.
0: Actuen i es dirigeixen.
1: I tant.
2: Sí. Sí. I Déu-n'hi-do, el resultat.
1: El resultat.
2: Déu-n'hi-do, el resultat. Això s'ha de dir tot, perquè es veuen coses que millor que no. Millor haver-les vist. Millor haver-les vist. Bé,
3: no, però està doncs, molt bé tot. Jo penso... Déu-n'hi-do la gent, eh? Hi ha gent que, evidentment, doncs, m'ha fet recordar que ja no hi són.
1: Exacte,
3: sí. Exacte. I, sí. Francament, la Gemma Morella, per exemple.
1: El Fàbregas.
3: Fàbregas.
1: El Pere Païssa.
3: Però, bueno, són gent que...
1: El Priante.
3: Sí, el Priante.
2: I que, clar, estem parlant d'això de 21 anys.
3: De 21 anys. Passen moltes coses, evidentment.
0: El Joan Llamas?
2: No havia participat. No havia arribat.
0: O sigui, ens va deixar abans, no?
3: Sí, em sembla que ens va deixar abans.
2: Que segur que, evidentment...
0: Home, per favor.
2: Segur que hagués participat.
1: Col·laborat.
0: Per favor,
1: segur. I tant.
2: Què passa que... Però tu veus... Jo penso això, quan jo mirava el llistat i pensava no només en la participació en les lectures, en aquest cas concret, sinó en moltíssimes coses de la ciutat. Sí. En moltíssims clubs, en moltíssimes entitats, en moltíssimes... que hi ha una quantitat de
3: gent... Bagatge.
2: Sí,
3: un bagatge.
2: Tu, abans, Albert, quan tu comentaves aquest fet de dir, doncs, això és gratuït i tal, tal. A veure, quan a l'Ajuntament fa una aportació, són els diners de la gent, eh?
1: Evidentment.
3: Sí, sí.
1: Evidentment.
2: No ho perdem de vista.
3: No, això d'acord. No,
2: vull dir que... Que diu, l'Ajuntament participa si fa una subvenció X, el que sigui. O, en aquest cas, com tu apuntaves molt bé, la política, tal, tal, tal, molt bé. Però, en definitiva, el que estan fent és repartir, d'alguna manera, els diners que la pròpia...
5: Ciutadania.
0: Gent la ciutat genera, clar.
2: Exacte. Clar. Aleshores, que sigui una o sigui una altra, que sigui d'una forma, que sigui més, que sigui menys, doncs també té a veure amb els pressupostos del moment i té a veure amb les possibilitats que a vegades sorgeixen un tipus de problemes que exigeixen una aportació cap allà i llavors li costa... Sí, aquest, però... equilibri és difícil.
3: Sí,
2: eh?
3: Però jo diria que... la mentalitat de la gent, la mentalitat de la subvenció, de que tot ens ho han de pagar, això és el que dic jo. Ah. Que d'alguna manera jo crec que la gent que veu teatre també ha d'entendre que d'alguna manera això hi ha una gent professional,
1: hi ha un cost.
3: I per tant, jo no dic fer pagar una entrada. És a dir, escolta, fes una taquilla inversa i que la gent posi el que vulgui, és evident, no? Però no, que moltes vegades aquesta cultura de la subvenció ens l'hem de treure una mica de sobre. No tot ens ho pot subvencionar l'Ajuntament, perquè no pot arribar a tot, perquè té altres prioritats, evidentment. El que sí que hem de fer és que la prioritat de la cultura, en lloc de ser un 3%, que sigui un 5%.
1: Exacte.
3: Evidentment, això hem de lluitar perquè això sigui així. Però no podem deixar-ho en mans només de la política, el que pugui fer coses, vull dir, la responsabilitat de la ciutadania i de cada un de nosaltres és fer coses, intentar doncs, fer entitats, estar en una entitat, treballar conjuntament amb altra gent, i que en un moment determinat, doncs, evidentment, doncs, també puguem aportar alguna cosa, com a espectadors, amb aquella voluntat de tota aquella gent que és un tema molt més exclusiu, que la gent doncs ho fa. Perquè la gent diu, no, és que això ho feu perquè us ve de gust fer-ho, no? Dona la sensació de que...
2: Ah, bueno, aquest és un altre.
1: Aquest és un altre.
3: Arriba un moment que dius, no, això té un cost i, evidentment, doncs, l'Ajuntament hi participa important, amb diners importants, però no, no la totalitat de lo que val, lo que val fer-ho bé. Perquè la Dolors el que volia és fer-ho bé. I fer-ho bé té un preu, moltes vegades. Fer-ho de qualsevol manera, tothom més s'atreveix a fer. Però fer-ho bé, i d'alguna manera doncs, dirigir-ho, fer els assajos, no sé què, tot aquest rigor, és un treball important.
1: I tant.
3: I per tant, hem de dir, doncs, això té un cost. Bueno, moltes vegades nosaltres ho hem fet gratuïtament, eh? Moltes vegades, però va haver un moment que determinat que llavors la Dolors intentava doncs, pagar alguna cosa, encara que sigui un mínim, de desplaçaments o el que sigui de la gent, perquè, clar, també li perds el temps i costa
5: sí,
3: uns diners
5: sí, de la butxaca.
3: Sí, són
5: hores de la teva vida, sí. Tot, per tant, i, que, tot doncs, i que ho facis aquest, perquè vols.
3: Aquesta concepció de que el públic tingui aquesta percepció, jo penso que és bo. Que és bo. El que no pugui pagar, no pagui. El que pagui, pugui
1: evidentment,
3: pagar.
1: Evidentment, ja està.
3: Ja està, no hi ha cap problema. El que passa és, clar, això és un problema ja més filosòfic, no? I llavors, doncs, la Dolors era molt conscient d'aquest tema i deia, no, jo vull que sigui gratuït. Em va dir aquestes paraules. I em sembla molt bé, i li respecto, eh? Però, evidentment, té les seves conseqüències. Però, bueno, en fi...
2: Esperem, suposem que estem en un...
1: impàs.
2: En un, sí.
3: En un impàs.
2: I diem, a veure, però si hi ha una meditació i un pensament sobre això, i sobretot hi ha un tipus de... un grup de persones que s'hi posen, que continuen posant-se.
1: Continuen
2: posant-se. I penso tant. Que això el que no pot ser és que desaparegui.
1: Evidentment que no.
3: No.
0: No, jo confio en que no desapareixi.
3: Però falta gent que ho tiri endavant, clar, gent que es posi al davant d'això, i gent que, hi ha poca gent que estigui al davant. I els que tenim una edat, evidentment, ja hem fet prou. Jo penso que ha de ser...
1: Som joves,
3: gent
1: encara.
3: Gent que d'alguna manera... doncs,
1: 86.
3: No, la Martina. La Martina, per exemple, és una de les persones que podria fer-ho, perquè, evidentment, doncs, té categoria per fer-ho.
1: I tant.
3: Sap moltes coses de... Llavors, esclar, se l'ha d'ajudar també, evidentment, no deixar-la sola, evidentment. Però, bueno...
2: Dintre d'aquesta llista que jo he dit, doncs hi ha moltíssima gent, penso, moltíssima gent capaç,
3: capaç
2: de poder funcionar en aquest sentit.
0: Clar.
2: També és veritat, hem de dir, aprofitant la benentesa, Albert Roda, que hi havia l'Ignasi Roda... Bueno, que durant molts anys, els últims anys sobretot,
3: ha ajudat molt i
2: doncs ha estat fent una de les lectures era càrrec seva.
0: Sí,
1: i tant.
2: I l'Ignasi també va aportar a les lectures un tipus determinat d'obra on sempre hi havia música.
1: Ah. Musical.
3: Són musicals. Home, el Nevares, per exemple.
1: El Nevares
3: va ser una cosa impressionant. Vull dir, jo el que encara no sé, perquè el Nevares no es pot fer en l'auditori i fer algú que ho promogui i pagar-ho. I, escolta'm, ho va fer el Grec.
0: Es va fer el Grec.
3: Una lectura del Grec.
0: I lectura no, va ser interpretació i cantada.
3: Sí, lectura, però...
0: l'orquestra sinfònica s'ha jugat.
5: Sí, però fa dos anys sí que es va fer la lectura. Ah. En la que jo, per exemple, tu també vam participar.
0: Ah, sí?
5: Sí,
3: en el Grec.
5: Joan,
3: Aquí, sí, sí. No, la veritat és que hi havia música, hi havia actuació, i els contes són genials. El conte del Pere Caldés, aquí descansa Nevares, és preciós. Vull dir, el cementiri, que llavors se'n van a viure al cementiri.
0: Sí.
3: No, la veritat és que és una obra
0: Hi ha un lloc a la Índia, em sembla, o no sé on, que la gent viu al cementiri. La gent viu, s'han instal·lat al cementiri.
3: Sí.
2: És que hi ha una cosa, Joan, que no falla, i és que quan et diuen allò, tens molta imaginació, jo sempre penso, no. Només he copiat el que passa
0: a la
2: vida i al món de forma normal.
0: Sí.
2: Només li he canviat els noms, li he canviat el lloc.
0: Sí. Diuen que tot està inventat. Sí.
2: No, i tot, i tant. No pot superar, la realitat no la pot superar mai.
0: No.
2: Mai. Per molt que ho intentis.
3: Sí.
2: Bé, Albert, Joan, Xavi, Marta, hem acabat.
0: Molt bé.
3: Ah, sí?
2: Hem acabat un moment, perquè haig de dir l'agenda, l'agenda curta d'aquest cap de setmana, perquè és curta. Sembla que a partir de certa data...
3: La festa major.
2: S'ha de tancar tot, i no. I no s'ha de tancar res. Però...
3: La ciutat viva.
2: Exactament. Ah, sort que sempre queda algú que, doncs mira, fa alguna coseta. Sí, perquè que si no, escolta'm, sempre...
3: Seria molt avorrit.
1: Que no s'aturi, que no s'aturi, endavant sempre.
2: Sempre que és així. Gràcies per haver vingut.
3: Va, després de l'Àngelus, aquest Àngelus, ha estat molt bé. Doncs hem començat amb l'Àngelus.
2: Exacte, amb l'Àngelus, sí.
1: Exacte.
2: I jo sempre acabo a homilia, i en aquest cas encara més... demanant a Déu que faci més que nosaltres.
1: Exacte. Molt
0: sí,
1: bé.
0: Sobretot, que faci alguna
1: cosa. Sí, exacte.
2: Gràcies, fins a la propera.
5: Gràcies.
1: Gràcies. Adéu, adéu.

Això que estàvem escoltant és la Sara Aldana, que precisament l'he posat perquè el divendres, demà divendres, a les 20 hores al pati de l'Ateneu, farà un concert, aquesta cantautora colombiana, Sara Aldana, amb fusió de ritmes afrollatins i jazz, acompanyada de Néstor Castellanos, teclat, Jorge Alexandre Guerrero, trompeta, Paola Rojas, trombó, Jonathan Reyes, congas i David Felipe, bateria. I el dissabte hi ha el primer concert de les nits de música al claustre amb el quartet Gerard, un dels quartets catalans més reconeguts i amb projecció molt bona del seu alt nivell de qualitatiu a tota Europa. I està format aquest quartet per Lluís Castan, violí, Judit Bardolet, violí, Miquel Jordà, viola i Jesús Miralles, violongel. Interpretaran un programa fantàstic, us recomano molt. És el quartet número 15 en la menor opus 132 de Ludwig van Beethoven i el quartet en fa major opus 35 de Maurice Ravel. Sobretot aquest és fenomenal. I com que és fenomenal, us el deixo una miqueta. Très long. Maurice Ravel. Adeu, fins la setmana que ve, que serà l'últim programa de Molta Comèdia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el CuBàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hola de nou. Benvinguts a Vinziteca. Avui tenim a la Judit Calix.
3: Exacte.
2: És que no sé si era
3: bon
2: Calix
3: dia.
2: O Calix.
3: Calix.
2: Calix.
3: Calix. Calix. Calix. És com a l'Astèrix i a l'Obèlix. Doncs,
2: però igual. Amb Judit.
3: Exacte.
2: Benvinguda, Judit. Gràcies.
3: Gràcies
2: per venir. I tenim a la Eva Vicens, que ens fa molta il·lusió que siguis aquí, Eva.
4: Gràcies, igualment.
3: Sí, a mi també un plaer compartir taula amb tu i l'Eva.
2: Sí, sí, sí, que ja us coneixeu i bueno, ja molta cosa en comú tenim, crec jo. Començarem parlant amb tu, Judit. Bueno, ets la directora de la revista Cuina, entre moltes altres coses. Tens una trajectòria d'uns 20 anys, més o menys, amb el món editorial. I ara, fa quan que estàs a la revista Cuina?
3: A veure, jo t'explico. Jo vaig ser la primera directora del Cuina, llavors descobrir Cuina. Enguany Cuina fa 25 anys, estem en ple any de celebracions, i jo sempre dic que vaig tenir la sort de conèixer dos cuines molt diferents. El primer va néixer com un fillet de la revista Descobrir Catalunya, i fins i tot vam fer un qualitatiu doncs, que va sortir amb el Descobrir Catalunya, uns números que eren més curtets, una mica perquè llavors... Avui ens pensem que tots els diaris tenen seccions de gastronomia, que els cuiners són molt coneguts, però fa 25 anys no era així. I llavors vam fer aquest test i la veritat és que la revista va tenir molt bona acollida. L'editorial, llavors, l'empresa va ser molt valenta, perquè treure una revista doncs, més de nínxol, no tan generalista, doncs, i en català, doncs era tot un repte, però ens n'hem sortit. I llavors ara estic com en una segona etapa, doncs que és el que et deia, és una revista totalment diferent del que eren uns inicis, que clar, al principi era només per un públic lector doncs, de paper, i ara som molt més.
2: Sí, sí, de fet, Judit, t'he de dir una cosa que m'ha fet molta il·lusió, perquè jo sóc subscriptora a la revista,
3: sí.
2: Llavors he vist...
3: Ai, mira...
2: Quan m'ha arribat el dels 25 anys, dic, ostres, i he començat a mirar i he vist la teva foto amb aquesta, que era el primer número, no?
3: Sí.
2: I dic, quina il·lusió. I jo no sabia que tu eres l'editora al principi.
3: Ves que gairebé no se'm reconeix, perquè sembla una nena que sigui estudiant de pràctiques...
2: Sí, sí. Bueno, clar, són 25 anys.
3: A la revista,
2: anys.
3: Clar, són 25 anys.
2: Wow.
3: De fet, avui ens hem trobat amb el Toni Massanès, que també és un... ja col·laborava en el primer número, i ella hi va escriure una nota al LinkedIn que deia tenim una edat, certament tenim una edat, perquè quan dius que jo dirigia i ell va col·laborar ja en la primera revista, doncs és que han passat moltes coses, però a mi em fa molta gràcia perquè és una revista que els continguts t'ho podries llegir ara i és molt interessant.
2: Sí.
3: O sigui, dius, llegeixo l'entrevista en el primer número, hi havia un reportatge central dedicat a la xocolata, però hi havia una entrevista al Santi Santamaria, per exemple. És supervigent i superinteressant el que explicava. I com a recordatori, mira, precisament en aquest número no, però en el següent, en el juliol-agost, fem una mica de selecció de continguts passats, doncs una mica perquè no tothom té, com tu, el número 1,
2: sí.
3: I llavors destaquem doncs, alguns reportatges així que nosaltres considerem doncs, emblemàtics o seccions que... Per exemple, aquí havíem tingut una secció en el número 1, que era aquesta dels sabors de món, que convidàvem cada mes doncs, a un escriptor. Doncs en aquest, per exemple, el va escriure el Josep Maria Espinàs, però en tenim del Manuel Vázquez Montalbán, del Narcís Comadira, també d'un munt de periodistes doncs, de renom.
2: Clar.
3: I clar, són escrits que bueno, és una edició, conserva'l, perquè és de col·leccionista.
2: Sí, sí. No, no, és un...
3: Pensa que no tenim ni arxius digitals. No, és que jo en tinc una, a la revista en conservem una altra, però no hi ha l'arxiu digital. Hi ha alguns números que s'han perdut, i aquest és un d'ells.
2: Sí, sí.
3: Ho hem hagut de digitalitzar de nou.
2: Sí, crec que va ser al Fòrum Gastronòmic de Girona, crec que me'l van donar, crec. No me'n recordo molt bé, o potser de Vic. Seria la segona
3: potser,
2: edició
3: sí.
2: de Vic.
3: Jo crec que podria ser de Vic, perquè sí, ja vam fer una exposició amb fotografies de l'Enrique Marco, que és també col·laborat des del primer número, i que ha fotografiat a tots els chefs del país, i allà vam fer una exposició. Mm-hmm. Segurament devia ser...
2: Clar, és com un legat, és com una enciclopèdia que amb els anys s'ha anat...
3: Sí, sí, a mi és allò que et dius, hi ha feines que t'han marcat la vida, doncs el cuina a mi m'ha marcat, no? Tant al començament, que ho vaig patir molt, perquè era... Bueno, devia tenir uns 27 o 28 anys, però potser era molt jove per la responsabilitat, i ho gaudeixo més ara que no llavors.
2: Clar,
3: llavors
2: clar.
3: Patia més que m'ho passava
2: clar,
3: bé.
2: Clar, imagino que estàs més...
3: Sí,
2: bueno,
3: sí. Sí. L'edat et dona...
4: Sí, sí. Consciència, no, també?
3: Exacte.
4: Ets més conscient,
3: sí,
4: també, de que estàs tenint entre mans.
3: Exacte.
2: Sí, sí, sí. I com és el dia a dia en una revista... Cuina,
3: mira, avui dia, per això us explicava que és molt diferent al que era abans, que al final dirigíem uns continguts, que eren uns textos i unes fotografies i uns col·laboradors, i ara que tenim l'edició digital, tenim xarxes, que seria un altre canal, no? Que xarxes inclou, sobretot per nosaltres són importants, l'Instagram, tenim, em sembla, 55.000 seguidors, som com un petit influencer, no són com la Laura Escanes, però tenim molts seguidors. I després també newsletter, ens funciona molt bé la nostra newsletter, perquè al final és l'actualitat de la cuina catalana o del panorama culinari actual. I a més de tot això, doncs, estem molt involucrats en altres projectes tan audiovisuals, perquè nosaltres formem part del grup Abacus, de la cooperativa Abacus, i nosaltres estem al departament d'Abacus Media, però també col·laborem, fem col·laboracions interdepartamentals, doncs, amb Abacus Idea, que fan audiovisuals, fan documentals. Fem esdeveniments, fem una mica de tot. Llavors, no és, o sigui, ara em dedico, doncs, a la revista, doncs em dec dedicar la meitat del meu temps a la revista i la meitat del meu temps, doncs, a altres projectes, doncs, dins el marc de la marca Cuina, que és una marca reconeguda, molt reconeguda al país. I bueno, tenim la sort d'això. Moltes vegades això, sí, la marca molt coneguda del país, però ens diuen molt cuines, com el programa de TV3, que a vegades, però jo no ho corregeixo, jo dic, et situen. A vegades també els hi diuen, a mi em diuen cuina, doncs a nosaltres cuines, sí. O descobrir cuines, també ens ho diuen, o sigui, totes les variants.
2: Sí.
3: Però sí, és una marca que la gent la té molt i l'han viscut molt a casa.
2: Mm-hmm. Sí, o sigui, 25 anys és un temps, eh?
3: Sí, són generacions,
2: sí, sí. Ja. I creus que el format paper s'anirà perdent o creus que seguirà? O sigui,
3: jo penso que depèn del producte que t'ofereixi. Hi ha productes, doncs, per exemple, les revistes que eren més exclusivament tipus receptaris, com aquells que feien el Lectures o el... Ara no recordo ni com es deien, però aquells que només eren receptes, aquests s'han perdut, perquè tu entres a internet, no? O ara amb la intel·ligència artificial, i pots preguntar la recepta que vulguis. Per això nosaltres també ens centrem molt en cuina catalana, no? Nosaltres sempre diem... O sigui, hi ha moltes receptes que... no les trobaràs al ChatGPT de les que publiquem nosaltres. És una cosa creada moltes vegades que sí, són variants amb una base catalana o amb influències, però hi ha alguna ment darrere, o sigui, som nosaltres que li donem sempre un determinat encaix que són novedoses. Mm-hmm. Perquè tothom pot trobar avui dia uns macarrons, però bueno, és donar-li, doncs, aquest al punt. També quan vam fer l'edició digital, que és recent, és del desembre del 2025, també incloem nosaltres tenim un assistent de cuina, que és amb intel·ligència artificial, i llavors amb la base de receptes, que nosaltres tenim unes 4.000 receptes, doncs, publicades des dels 25 anys d'història, doncs tu li pots dir, em pots muntar un menú, doncs, per una persona celíaca que ve aquesta nit a sopar a casa meva, i doncs ell t'ho diu amb les receptes que tenim nosaltres publicades. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, doncs, intentem sempre estar, doncs,
2: al dia,
3: sí, perquè si no és això o morir.
2: Sí, sí, sí. No, jo espero que no mori mai els formats en paper, revistes, llibres,
3: sí.
2: Perquè és una altra experiència.
3: Sí, i a més, mira que tu tens l'opció de digital, no? Però és tan diferent agafar el cuina i mirar les fotografies, perquè quan hi ha un a nivell de gràfic, no, de grafisme, doncs, que està tot tan cuidat, clar, és diferent.
2: Sí.
3: Tu entres a aquest mateix, doncs, contingut, però ho mires, doncs, en el digital, evidentment la informació és la mateixa, però no, el gaudi jo penso que no és, no és igual, encara que digital sí, ho pots portar tot arreu, no et pesa, pots fer la consulta, doncs, al minut, però quan tens el moment, per això la majoria de molts subscriptors tenen les dues opcions, o sigui, tenen la print i la digital, doncs, quan volen fer consultes.
2: I sabeu l'edat dels subscriptors, per cert? Em pregunto si és gent... d'una certa edat o si també hi ha molta gent jove que està llegint?
3: Sí, nosaltres tenim detectat que és a partir de que la gent doncs s'aparella i comença a tenir nens petits, hi ha una tendència a donar més importància al fet de menjar bé, a comprar doncs producte doncs de proximitat, i vaja, és que al final una aposta per una bona alimentació és una aposta per la teva salut. Mm-hmm. Quan tens nens, normalment t'hi fixes més. O sigui, a partir d'aquesta edat dels 30, ara que la gent tenim nens més tard, doncs 30 i pocs,
2: fins al final.
3: Sí, sí, quasi. Sí. Tenim lectors molt fidels, com tu.
2: Sí, no, la meva mare, que tenia 89 anys, fins al final. Sí, sí, totalment.
3: Però ens sorprèn, perquè a vegades que hem fet esdeveniments que tu dius, tenim totes les revistes a la casa i fan viatges i tot això, i nosaltres a vegades hem fet esdeveniments i ve gent de totes les edats. Mm. Jo també és maco, perquè comparteixes taula doncs, amb gent que pot tenir des de 20 i pocs fins a, doncs, a 60, bueno, els que assisteixen actes, ja, segurament hi ha de molt més grans, no? Però llavors ja fa més mandra potser bellugar-te. Però sí, és una revista que l'interès pel món de la gastronomia i de la cuina existeix, però poses potser més en pràctica doncs això, quan comences a crear la família.
2: Mm-hmm. Sí, és que ara estava pensant, podríeu tenir una... No sé, crec que no ho teniu, però podria tenir una part de la revista dedicada als nens, que fos la seva part, no? De dir...
3: N'havíem tingut.
2: Havíeu tingut.
3: N'havíem tingut, sí. En diverses ocasions, l'última diria que amb l'Ada Parellada, que feia cuina per nens, i la veritat era que després s'ha fet llibres ella també, eh? Però sí, havíem tingut receptes. També és el que intentem, que cada any anar renovant les seccions.
2: Sí, sí, sí.
3: O sigui, encara que siguin els mateixos col·laboradors, però jo mateix els hi vaig dient, fas això, ara què pots fer de diferent, no? La Maria Nicolau col·labora amb nosaltres, doncs ara el número de juliol i agost doncs estrenem secció, a veure què us semblarà. I sí. La qüestió doncs no para mai.
2: Sí, bueno, la Eva tu has estat aquí.
3: L'Eva també ha fet, has escrit diversos reportatges.
4: Un parell de reportatges. I he de sumar amb el que deies, felicitar-vos pels 25.
3: Gràcies.
4: Perquè jo recordo que just vam acabar la carrera fa 25 anys i ja ens van dir en el seu moment que el paper moria, amb la qual cosa, superfantàstic que seguiu en vida. Però, a més, una mica del que deies tu, del perfil de continguts, és que crec que realment es treballa absolutament de manera... molt exquisita, no sé com dir-te. O sigui, es treballen molt bé les fotos, es cuida molt el tipus de publicació, i crec que seguirà amb el que deies, que potser sí que el paper seguirà. Òbviament, els nínxols sempre són molt específics, no? Però tinc la sensació que segueixen els productes que estan ben cuidats,
3: sí.
4: Des del punt de vista estètic, maquetació, gràfic... I sí, responent-te, de fet, l'últim article era sobre les varietats, però el primer que vaig col·laborar amb vosaltres va ser sobre, a veure si recordo el títol no el recordaré, però era sobre tot el que es pot fer aprofitant el raïm una vegada li treus el suc, o sigui, totes les possibilitats que et donava, i veient les imatges maquetades em vaig caure. O sigui, fins i tot a mi em va sorprendre el fet de que les imatges que t'acompanyaven superbé el text i gairebé parlaven soles sense llegir el que explicàvem amb el text. O sigui, és boniquíssim.
3: La secció de vins ha viscut diferents etapes al llarg de la nostra trajectòria, però darrerament una de les coses quan jo vaig entrar que li vaig voler donar és doncs, més pes, no? Té més pàgines, hi ha un reportatge fixe cada mes... Perquè per mi, encara que tots els indicadors, tu diràs, ho explicaràs millor que jo, que indiquen que la gent jove que no beu tan vi o es centra més en vins doncs, d'escumosos i vins blancs i rosats, però per mi és forma una part tan important de la nostra identitat que l'hem de tenir, l'hem de destacar i des de moltes vessants. I jo per això estic molt contenta de la secció de vins. I a més, tenim la coordinadora, és la Margalida Ripoll, que és una persona hiper, super reconeguda en el sector del vi. I penso que estem... em sento satisfeta.
4: No, jo crec que val la pena... Sí, has d'estar-hi, i sí que és veritat que la Margalida és un tòtem. Jo crec que tenir algú com ella és una sort. Però... Però vaja, que al final també és com... Potser fins i tot això, eh? Com es decideixen els... Entenc que la feina vostra editorial, la part més complicada és decidir, no?, que hi poses o que encabeixes amb cadascun dels números. I parlar, per exemple, de la part de la reaprofitament del raïm o del vi o totes les diferents vessants són articles que no acostumes a tenir. Mm. I lo bo, jo he fet només dues col·laboracions, però dels dos articles la sensació que et queda és que et dona el temps suficient com per treballar-lo amb aquell segon o tercer pas, i més venint de digital, la Margalida i jo havíem coincidit al Badevi molt de temps, i clar, vens del digital, que tot és tot tan immediat i tan ràpid que gairebé no et dona temps a repensar, i el record que et dona poder escriure en una revista com Cuina, i entenc que altres del vostre grup, és que tens aquesta possibilitat de llegir, rellegir, mm, i fer el següent pas, que dir, vale, pues ja no és només una cosa que mori demà passat, sinó que, com estaves dient, al final és arxiu. Clar. Estàs explicant la història de la cuina des de totes les mirades, afegint-hi també el vi, que no deixa de ser un ingredient més, si vols.
3: Clar, clar, clar. També és una manera, o sigui, aquest punt de repòs, no?, que li posem als reportatges, als articles, és una manera de diferenciar-nos de, al final, dels diaris, no? Ells fan, doncs, l'actualitat, sí, sí. Doncs... Bueno, jo veig les meves companyes, no?, que estem a un acte i elles, doncs, volen publicar les primeres, doncs, perquè és el que al final impacta, sí, sí, més. Però nosaltres sempre hem d'oferir, jo a vegades prefereixo no publicar-ho en el moment i fer una altra versió diferent, més reflexionada, no? Mm, sí, i això és el que mirem de fer també per bueno, perquè ells tenen un paper i nosaltres, que som una revista mensual, total, en tenim una altra.
2: Total. És molt maco el que has dit de repòs, perquè realment no aneu amb pressa. A veure, si no ho publiqueu amb un número, podeu fer-ho al proper, però és cert que és un periodisme diferent. Mm. Sí, sí. Jo vaig sortir a la revista amb el Josep Socarrats quan estava ell fent una classe de cuina, de cuina del Nadal anglès.
3: Ah.
2: Perquè jo sóc mig anglesa. Llavors va ser per al número de Nadal.
3: I de quin any va ser, ho recordes?
2: Uf, no ho sé, i no trobo la revista.
3: Clar, és que el Josep és el director que més anys ja ha estat. Llavors, sí. Clar, jo vaig estar, després va venir les directores, la Trinitat Gilbert, no sé si... No, abans la Clàudia Pujol, la Trinitat Gilbert, i després ja el Josep, i després he tornat,
2: sí,
3: jo.
2: Imagina't. Sí, sí.
3: Sí, sí.

0: xefs, els truqueu vosaltres, us truquen ells? O sigui, com busqueu la gent que surt a la revista?
1: Mira, nosaltres fem tenim una planificació anual. Uh-huh. Llavors, normalment, els temes, diguéssim, centrals, doncs, si és aniversari, doncs ja tenim clar que hem de fer alguna cosa especial, no? I després, doncs, bueno, marquem els temes grans, igual que l'entrevista. Normalment, les entrevistes aquestes més llargues amb els cuiners, doncs, també els tenim marcats, perquè hi ha alguns que tenen una feina de producció molt llarga. Uh-huh. Per posar-te un exemple, el José Andrés, que va sortir el, diria que el desembre passat, clar, doncs hi ha una feina de producció important, perquè clar, ja té molta gent darrere, fins que contactes amb ell, doncs, directament, i t'ofereixen un dia, doncs, més has d'anar, doncs, demanes a cuiners amics que comparteixes contacte, doncs, que t'ajudin, i al final l'aconsegueixes, no? Uh-huh. Hi ha d'altres, doncs, d'altres seccions, cuiners, doncs, que obren un restaurant i tot això, molts d'aquests sí que ens ho fan saber, uh-huh, i es donen a conèixer com molt bé fan. Uh-huh. El que sí que nosaltres, jo sempre dic al meu equip que hem de tenir, o sigui, nosaltres no només informem de cuiners o de restaurants o de productors de Barcelona i àrea metropolitana, sinó que jo, com que sóc de comarques, reivindico molt sortir de fora de Barcelona. Uh-huh. I llavors, per això, doncs, si ho mireu, potser hi ha gent que diu, ai, aquest està fora d'una mica de la ruta habitual que surten en els diaris o tot això, uh-huh, però ja penso que ho hem de fer, és el nostre paper.
0: Totalment.
1: Ens obliguem a sortir d'aquesta zona de confort, perquè de Barcelona t'arriben moltes propostes. Uh-huh. Tu sabràs, moltes presentacions es fan a Barcelona, sí, sí, la majoria d'inauguracions, uh-huh, però el xulo és anar-te'n al Pallars, uh-huh, i destacar gent d'allà, per mi, i que també els de Barcelona, uh-huh, però també forma part una mica dels nostres fonaments, de la nostra base, no? Del que volem fer, doncs, és cuina, però és per tot el territori.
0: Clar, és que Catalunya és gran, i s'ha de poder cobrir tota la zona de...
1: I mira, doncs ara, per exemple, es van celebrar els Premis Nacionals de Gastronomia a Pedralbes, em sembla que fa un parell de setmanes, sí, de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, i van donar el Premi de Cuinera Revelació a la... Ara no li diré el nom, es diu Laia, però no li diré el cognom, perquè és que la pifiaré segur, que sóc fatal pels noms, però que és d'un restaurant que està a Solsona, que és de Mare de la Font, i com a cuinera de revelació, és una noia que de revelació en té poc, vull dir que fa molts anys que a mi m'encanta que sigui revelació per la gent que no la coneixia, no? Però és una persona que nosaltres ja havíem tret i havíem fet reportatges amb ella, i això també, doncs, dius, doncs, bueno, doncs mira, doncs anem pel
0: sí, camí correcte.
1: Sí, sí, sí. I si a partir de nosaltres, doncs, la gent descobreix, doncs, restaurants o cuiners o propostes o productes, doncs, que no surten tant, doncs, mm-hmm, doncs millor.
0: Totalment, sí, sí, ja estic d'acord. Crec que és molt important donar visibilitat a restaurants més petits o producte que no sigui una cosa super... com un, jo què sé, l'oli, que és més conegut, però hi ha productes de petits pagesos que també és important donar.
1: I tant. A vegades tenim joies, com ara recordo el reportatge que vam fer enguany de l'espàrrec blanc de Gavà, no? Mm-hmm. Que tu dius, és un producte que només el trobes al mercat 4 setmanes. Mm-hmm. I a més només per la zona de Barcelona, perquè tenen una producció que no els hi permet tampoc
0: sí, sí,
1: portar-lo enlloc més. I molta gent li preguntaries quin és el dels cultius més importants a Gavà? I estic segura que no. Llavors, posar el teu petit, sí, granet de sorra, doncs, a que es conegui,
0: sí, sí,
1: aquests... És que a més queden una desena de pagesos que cultiven a l'espàrrec de Gavà. Doncs, hosti, dona'ls-hi valor, no?, a la tasca que estan fent, d'alguna manera, encara que sigui una petita aportació des d'una revista doncs, modesta com el Cuina.
0: Sí, van venir els del Parc Agrari de Baix Llobregat fa 2 o 3 setmanes i realment hi ha coses molt interessants que s'està fent.
1: La carxofa...
0: Sí. Molt interessant. Llavors, Judit, tu com veus la gastronomia catalana? En quin moment estem? Creus, i també en el mapa mundial,

0: mundial, en quin creus que està, és més conegut ara?
1: A veure, és una pregunta complexa, perquè, o sigui, cuina catalana, ara hi ha molts restaurants, reconeguem que fa uns anys era molt difícil trobar un fricandó o uns macarrons al Cardenal a Barcelona, ara no, ara hi ha una tendència doncs, a que obren moltes bodegues o bars que tens, pots trobar doncs, aquests plats típics de casa nostra, sempre passats per la revisió, però per altra banda les cases cada cop cuinem menys. Això hem de ser realistes, no? Pues bueno, sí que és cuina catalana tota. Estava pensant un altre cop amb la Nicolau, que se'm diu, bueno, però és que la patata i la mongeta tendra també és cuina catalana. Sí, totalment d'acord. Però si en el súper ja veus packs d'aquests envasat al buit de patata amb mongeta tendra o de patata amb pèsol, és perquè la gent ho demana i no ho cuinen a casa, no? Llavors, la cuina catalana és coneguda internacionalment. Quan venen els turistes, jo veig molt que van a... Sí, deuen anar doncs, als Set Portes o algun que tingui interès en cuina catalana, però a la Boqueria, si tu vas a la Boqueria com a turista i estàs un dia aquí, t'endús alguna idea del que és la cuina catalana? Jo diria que gens, ni mica. Vull dir, no... Sí, trobaràs batuts, trobaràs fruites... Quan vas a fora de Catalunya, a l'estranger, si tu vas a un restaurant, n'hi ha de cuina espanyola que et trobaràs tapes, no? Però cuina catalana n'hi ha pocs. Sí que hi ha un a Tòquio, al Masia, i hi ha un... O sigui, la cuina catalana com a tal, així com coneguda com la cuina francesa o com la cuina italiana, que a més no és la cuina només italiana, sinó que trobes cuines de diverses regions italianes i que en pots trobar, o coreana o tot això, jo diria que jo no tinc aquesta percepció que sigui coneguda. Bueno, ara acabem de passar a la regió mundial, Catalunya, regió mundial de la gastronomia, no? Suposo que alguna cosa ha ajudat doncs, a donar-la a conèixer. Però és això, jo quan trobi, doncs, anem a un dia, quan un dia anem a allà a Nova York, a Manhattan, i trobem un restaurant, doncs, que trobem cuina catalana, doncs ja t'ho diré, però de moment...
0: Sí, és curiós, això, la veritat, perquè és una cuina molt, molt interessant i
1: Molt
0: molt diversa.
1: rica.
0: Sí, i no entenc com no ha... A veure, jo intento promocionar la cuina catalana perquè faig tallers de cuina amb maridatge de vins i és cuina catalana perquè hi ha molta gent internacional que viu a la zona i quan coneixen, jo què sé, Mar i Muntanya, Fideuà...
1: És una meravella, tot això.
0: Sí, realment els hi agrada molt. Vull dir que és una... No sé, és curiós.
1: Sí, jo és això, vens més a l'exterior cuina mediterrània, cuina, entre cometes, espanyola, que tampoc no és espanyola perquè hi ha una mica de tot, no? Hi ha, fan tapes, fan pues, braves... Però bueno, esperem. També, a veure, si han fet aquestes totes... L'altre dia llegia la memòria de la regió mundial. S'han fet més de 500, gairebé 500 accions. Clar, tampoc a vegades la resposta o l'impacte no
0: És
1: és
0: immediat?
1: immediat.
0: No, clar, clar, clar. No, jo crec que hi ha interès, perquè hi ha, evidentment, amb els cuiners com Ferran Adrià, sobretot, o els germans Roca i tots, s'ha posat molt en el mapa, bueno, en el mapa s'ha posat a dalt de tot.
1: Sí, però encara que tinguin alguns base catalana, però és una cuina
0: Sí, és
1: més
0: diferent,
1: d'avantguarda, no? Diguéssim, però la cuina catalana tradicional, i sí que hi ha tots els visitants, n'hi ha de tota mena, com nosaltres ens passa quan anem a un lloc. O sigui, sí que hi ha gent que té un interès. Doncs que una de les dels puntals del seu viatge és descobrir la cuina dels llocs que visita. Però jo sempre em quedo amb el dubte aquest de que si, no sé, ens deu faltar un punt de màrqueting
0: Sí, crec que
1: de,
0: sí.
1: com els italians,
0: Sí,
1: o...
0: sí. Ens ho hem de creure més, potser. Uf. Bueno, no farem el break de música perquè no tenim temps, com sempre. Parlarem, tornarem amb tu, Judit, i comencem a parlar una mica amb la Eva, que déu-n'hi-do el currículum també, comunicadora, sommelier, ens hem conegut, bueno, i eres directora de Va de Vi, i dels Premis Binaris, WSET3, vamos, o sigui...
2: Un no parar.
0: I, bueno, ens vam conèixer, crec que les dones del vi, no? Quan, crec que tu i jo ens
2: sí,
0: vam conèixer
2: allà. Sí, o abans
0: ja.
2: A l'escola. Abans...
0: Era abans, sí?
2: Compartim classe, no?
0: Ah, sí, sí, sí, sí, però ja havíem començat el curs, sí? Sí, sí, ah, mira, sí, sí, quina sí. Memòria, val. Sí, sí, doncs, Eva, benvinguda, gràcies per venir. I explica'ns tu una mica el teu camí en aquest món tan interessant.
2: Mare meva, en un minut?
1: Per on començo, no?
2: Exacte, vaig néixer, no? Ostres, faig un resum sempre molt ràpid. A vegades la meva pare ja riu i avui riurà quan ens escolti. Però explico una mica que vinc del món del vi, de família de vi. I això és una cosa que ho he... Quan parlàvem de la consciència que et deia, Judit, aquesta consciència, quan li poses més d'adult, a casa meva bueno, han sigut, som família viticultora, no? I s'ha fet vi tota la vida. I és algo que de lluny ho veus tan... Ai, de petit ho veus tan lluny, de no m'interessa gens, no vull seguir el camí, i així. I després de moltes veremes d'aquelles de... com costa, no? Amb els anys, la vida, jo que sé, també mil casualitats sumades, resulta que t'acaben oferint la possibilitat d'explicar el món del vi des d'un altre lloc. O sigui, òbviament no es fer ni soc enòloga, ni sé fer vins, ni així, però quina part bonica de reconnectar amb el que és l'origen des d'una mirada diferent, no? Poder explicar pues, la feina que fem, no? Vaig fer periodisme sense cap interès en dedicar-me a especialitzar-me en el món del vi i... La vida, casualitats, suma de mil coses, al final arriba un moment en el que t'apareix l'oportunitat d'entrar en un grup, en el nostre cas, en el meu cas, era el grup El Món, que abans, no sé si era el grup Món quan vaig entrar, però vaja, va, doncs anem a fer els premis, no? I va ser com una reenganxada a el que seria l'arrel, diguéssim, em vaig rearrelar a casa meva a través de la feina, no? De l'especialització que amb els anys, no sé si Judit et va passar, però quan fas el periodisme que et diuen has de trobar alguna cosa de la que puguis parlar amb una mica de coneixement, més enllà de saber parlar de tot i de res, pues, la part del sector primari pues, em va atrapar molt i llavors comença la formació, no? O sigui, en el moment en què... jo vaig entrar coordinant els Premis Binari inicialment, hi havia un director en el seu moment, i quan al cap d'un parell d'anys o així se'm dona l'oportunitat també massa aviat, jo crec, vull dir, quan estàs als 30 encara et falta mitja vida per fer, no? I llavors la meva obsessió va ser formar-me molt, perquè, ostres, vaig ser una mosca collonera realment, perquè volia conèixer els concursos abans de dirigir el concurs, saber una mica el que és un concurs de vins, no? Perquè et sembla com tot molt àgil, però és un món bastant dens, no? I llavors vaig anar a tastar les garnatges del món, vaig començar a obrir-me, he tastat a concursos d'Itàlia, he tastat al concurs mundial de Brussel·les, i vas com veient que este món el comences i l'acabes mai, o sigui, és inviable, però per mi la formació i el fet de poder tocar una mica que eren les diferents funcions que després em demanaven a nivell feina, pues em van permetre en algun moment, tot i que mai vaig pensar que estava, no?, portant-ho com havia de ser, però bueno, et dona com una mica la base per dir, vale, vull seguir aquest camí i ara ja, bueno, ja fa, em sembla que són 15 anys, vaig entrar el 2013, no, 15 no, 13, m'he passat. Però, clar, són intensos perquè la part de la direcció dels premis et dona una visió del món del vi molt potent, com a mínim com a radiografia, de conèixer molt bé com està el sector. No es pot dir arxiu, òbviament no té res a veure, no? Però veure l'evolució del concurs, dels resultats cada any, pues, també et donen una panorama molt xulo de com està el sector. I després, a més, sumant-li el Va de Vi, que et dona ja el fet de poder escriure com a periodista del sector, quan ja comences a pensar que alguna cosa ja vas agafant, pues, bueno, al final fins avui. Curiosament, ja he passat del dia a dia de la pressa de córrer, no?, el que comentàveu també ara, a poder fer coses amb una miqueta més de pausa. Jo, super innocent de mi, quan vaig entrar al Va de Vi, tenia el meu gran projecte era combinar lectura ràpida i lenta. No sé si existeix el concepte de lectura lenta, però vull pensar que és això, no? Que és la revista Cuina, que es pot sentar-te i llegir i no córrer i que el contingut al dia següent no hagi caducat.
1: Exacte. I que un dia l'agafes, poses una marca, un punt de llibre i continues quan vols.
2: I tornes a llegir i dius, i encara és el que deies, encara té vigència o encara et fa com donar-li valor, no? Uh-huh. el dia a dia és bastant inviable fer lectures lentes perquè et fa córrer, no? O sigui, has de ser, no sé si sempre el primer, perquè ser el primer a vegades et fa lo de les federates del dia següent, que tampoc és molt recomanable, però crec que és molt difícil amb un digital fer lectura lenta, bàsicament. No sé si els vostres números ho diuen, però... Ostres, era molt curiós, Alba de Vita, me conèixer l'evolució de l'audiència, per veure, pues, jo què sé, les lectures lentes que li deia jo, que ho intentàvem, algun article una mica més en profunditat i així. Curiosament, alguns funcionaven molt bé, òbviament has de saber trobar el que deies tu, Judit, o sigui, saber trobar aquella cosa que transcendeix de lo que tothom coneix, no? O sigui, descobrir perfils que siguin diferents, petits productors, sortir molt de l'àrea metropolitana, t'ho compro, o sigui, sent de la Terra Alta, que sempre et sents, no?, com a que estàs tan lluny de tot i que sembla que no existeixes, no? Poses sobre la taula alguns noms de gent que potser estan fora del circuit més tradicional i llavors això sí que tenia un cert interès, llavors... Bueno, m'estic barrejant 50.000 històries, ja. Però sí, sí. Al final crec que passat, present i futur per mi s'uneixen amb tema personal i professional. I ara, en els últims mesos, bueno, fa ja potser un any i mig o així, que estic vinculada amb l'Escola de Naturisme, perquè sóc molt fan de la formació contínua. O sigui, sí, crec que, o sigui, el que us deia, mai no acabes, no? O sigui, si estudies sommelier una mica per entendre el sector, fas els cursos internacionals de wine set i així... i segueixes pensant que no toques ni una, no, amb no. La qual cosa és, bueno, intentar d'alguna manera pues, estar sempre present amb la, amb la formació.
0: A mi em passa això que dic, ostres, és que no sé si sé res. O sigui, realment és un món que no s'acaba mai.
2: No s'acaba. I crec que una de les coses, crec que ho hem parlat igual a classe, amb la Dominique, que fem l'escola de tast, intentant aprendre una mica o centrar-nos a aprendre a tastar. Una de les dels grans aprenentatges amb els últims mesos, sobretot com a alumna, no tant ja com a coordinadora dels cursos i així, és que arriba un moment en el que, clar, portes molt temps, no?, estudiant. Jo crec que, jo què sé, posar-hi 15-20 anys d'estudiar amb consciència, pues, geografia vitícola mundial, visitar molts projectes, escriure molt sobre... No? Aprens. Jo soc, m'agrada molt aprendre amb les persones, les entrevistes i així, no? I arriba un moment en el que et sembla que tens un... En el meu cas, tinc un caos mental de coneixement o de lo que he anat aprenent en petits, no?, petits granets de sorra, i em trobo amb el Ricard Herrera, que l'hem tingut a classe, i és una persona que jo crec que té un coneixement del vi que és molt, molt vast. La veritat és que és un gran mestre. I de cop un dia fa que aconsegueix que dos dels teus punts inconexos es trobin. I penses, ostres, pues això... I arriba un moment en el que comences a crear un petit mapa, que òbviament és petitíssim a lo que, no?, al costat de lo que és el món de l'aprenentatge. Però quan aprens a que els teus conceptes sols acaben tenint un nexe, per mi aquí és on comença el següent pas, de dir, vinga, va, pues ara vull seguir aprenent sobre això. Però que arriba un moment en el que puguem connectar molts desconeixements inconexos i pensem que tenim... no sé, com un aprenentatge que en el moment en què després has de poder escriure, no?, els reportatges de cuina, potser ja tens un petit background que ja d'entrada et serveix.
1: Sí, el bagatge és superimportant. O sigui, això que dèiem abans de que patíem, que compartíem, que havíem patit doncs,
2: en els inicis
1: de la nostra carrera, doncs és una mica això, et falta el bagatge per poder doncs, unir doncs, aquestes... aquests ítems, no?, que moltes conceptes, doncs, que moltes vegades estàs fent un reportatge i et surten sols ara.
2: Totalment. Sí, hi ha una part, inclús per fer opinió, no?, en el cas de dir, va, pues has de fer un article d'opinió i tu penses, ja, però la meva opinió, no?, és com a qui li interessa. Clar, arriba un moment en el que, a part de que ja perds també certa vergonya, no?, amb els 40 alts que porto, almenys jo, i ja hi ha un moment en què penses, bueno, no és que importi l'opinió o no, però la tens, perquè al final se't forma, no?, la forges a partir de diferents coneixements. I arriba un moment en el que potser et sents més còmode signant alguna cosa.
1: I al final ara aprofitem que estem entre dones, que hem de... Això del síndrome de la impostora, que moltes vegades tenim, això no els hi passa al sexe masculí. Llavors hi ha molta gent que opina, que jo a vegades també escoltes la ràdio i dius... Mira, això també ho podria dir jo.
2: També ho penso, no? Igual no li donem el mateix valor.
1: Sí. Llavors, jo penso que és també una de les feines pendents que tenim com a dones treballadores i que ens dediquem a la comunicació, que encara ens falta doncs, aquest punt de dir... Pues sí, valem.
2: M'ho crec.
1: Yeah. Com el de la cuina. Mm. Ens hem de creure, no?, la cuina catalana,
2: sí.
1: Doncs, pues sí, nosaltres
2: sí,
1: també.
0: la cuina i els vins catalans.
2: És que amb els vins passa el mateix. Sí, sí. Vull dir, és que bé, com escoltar un discurs semblant, però amb el món del vi ens ha passat sempre. O sigui, hi ha molts de reptes, és veritat. O sigui, la situació actual no és la més òptima, però és que crec que mai hem tingut clar que hi ha... O sigui, la qualitat és bastant innegable. En el món de la cuina és hi ha una riquesa de punta a punta que no l'acabes. Amb el vi passa i tenim... aquesta falta d'autoestima tan gran sempre, no? I falta d'autoestima sumada a per mi, hi ha un gran hàndicap molt gran, que és que som incapaços d'anar a una. O sigui, no existeix una marca vi català, per exemple. O sigui, sí que s'ha fet algunes campanyes puntuals, però hi ha moltes guerres individuals, no? Que anem a sobreviure, tenim molts reptes amb el clima, amb el caigudes de consum... Però en quin moment hem decidit que podem fer una marca conjunta que sigui, jo què sé, l'altre dia en unes jornades parlàvem sobre que si s'ha de dir, clar, hi ha una deu que es diu Deu Catalunya i això fa que potser no hi hagi vi català com a concepte s'associa potser Deu Catalunya i aquí hi ha un petit problema branding, no?, si vols. Però tothom deia el mateix, parlàvem del turisme, de Barcelona, de que moltes altres ciutats com Bordeus, com Dijon, si vols, o Bonn, o ciutats on hi ha més vi molt vinculat amb una regió determinada del món, són capaços d'utilitzar això cap a portar més vi o donar més marca de regió.
1: Utilitzen la marca de la regió ciutat. Per...
2: O sigui, Venècia, per exemple, el Vèneto... Sí, s'utilitza molt més la marca d'alguna marca potent. Clar, parlem internacionalment. Què coneixen de Catalunya? Coneixeran Barcelona. Mm. O sigui, a nivell de vi català, quan he viatjat a concursos, sempre hi ha el típic reportatge, no?, que deien, vinga, va, anem a fer el report de què coneix el sommelier de Japó que coneix de Catalunya. El cava.
0: Sí.
2: I és
0: el
2: així.
0: Priorat, potser.
2: El Priorat, alguns arribaven al detall, altres que eren importadors, lo típic de, ostres, jo tinc un vi que és de no sé quina zona i conec sorprenentment Pla de Bages, per exemple, però és que realment el coneixement es quedava amb el cava.
0: Sí, sí.
2: I a més és que la reflexió de després, cosa que sempre ha sigut com el dubte, si vale, coneixen el cava com a gran producte, però l'explicació de per què coneixien el cava era perquè era molt més barat que el xampany. O sigui, no,
1: clar,
2: perquè...
1: És com no perquè... De qualitat, no?
2: Deien perquè... relació qualitat-preu, o sigui, ja. Intentes com agafar-ho per aquí i tu penses, sí, ja, però, ostres, hi ha molt més. Està molt clar que al final hi ha d'haver alguna cosa que t'atrapi, no? A Catalunya passa això, altre i tot. Però que et diguin que només et coneixen per això, perquè és més barat que el xampany.
0: Sí, jo crec que ha canviat una miqueta, que la gent s'està adonant de que hem d'anar una mica més a la una.
2: Sí.
0: Però sí que és cert que crec que hi ha hagut sempre una mica el tema de l'envidia, de coses de... Jo, aquest, no sé, crec que és una pena, perquè...
2: És una pena. Jo recordo, em surten anècdotes d'entrevistes fetes, però una de les entrevistes a un dels guanyadors d'un dels concursos que cobria, la pregunta va ser, ostres, quin és el secret, no? És una pregunta potser una mica, no sé, no?, massa romàntica, però és quin és el secret perquè el teu vi hagi guanyat el XX, no? I va dir, no te l'explico perquè me la copiaran. Però ho va dir de veritat, o sigui, no per fer la conya de dir, no, jo no t'ho explico. La cosa va ser, ni de conya t'ho dic perquè el veí després em copia.
1: Sí, com... mira, d'això sí. Hauríem d'aprendre com molts cuiners de la cuina contemporània d'actuals, com el Disfrutar o com feia el Bulli, no?, que quan publiquen els seus llibres amb totes les receptes, vull dir, posen fins i tot el codi QR on pots connectar amb el vídeo en què elaboren la recepta.
2: Per veure.
1: Sí, sí, sí. O sigui que és allò... lliure, continguts lliures i perquè ho agafi doncs, sí, qui
0: sí,
1: pugui.
0: Sí, s'ha de compartir per créixer, crec. O sigui, si
1: jo penso que també, que no és...
0: Tu,
1: no...
2: Bueno,
1: jo,
2: mira, poses l'exemple del Bulli, que hem estat recentment amb la Dominica amb la visita, i també et dic una cosa, jo encara que li copiï, seria bastant incapaç de fer algo ni similar a lo que hi ha allí, que realment la revolució vam quedar bastant xocades.
1: Que, sí, sí, a vegades que la figura del Ferran Adrià desperta a vegades tantes... O n'estàs molt a favor o molt en contra, però, bueno, t'agradi més o menys, és que el Bulli, amb ell i el Juli Soler, van canviar el que era el paradigma de la cuina que fins llavors existia.
2: Sí, sí.
1: I això, doncs, i quan vas al museu te n'adones. És una altra manera de treballar. Ell ho diu, més que una recepta o més que...
2: És un mètode. És un mètode. Sí, sí, totalment. Però em sorprèn que tot i el moment... Perquè ahir, o sigui, recordo el final, no?, que et fixes més en el que et crida l'atenció. Totes les portades de tots els diaris o revistes internacionals on sortia el Ferran Adrià, o bàsicament el Ferran Adrià. ostres, això fa que 20 anys, 15 anys, i que això no hagi servit per atraure, o sigui, donar més nom a la cuina catalana, sorprèn, no?
0: Perquè... Bueno, és el que dèiem, jo crec que la gent venia o al Bulli o venen a restaurants així d'estrelles i tal, però no és super representatiu del que és la cuina catalana, i això és el que crec que s'ha de treballar. Potser heu de fer cuina in English, també.
1: Això, per mi ja seria una opció. Seria una opció. No, de fet, són continguts que t'agradarien. Bueno, evidentment estan molt enfocats aquí, però hi ha continguts molt vàlids arreu.
0: Clar, que es poden adaptar a qualsevol part del món.
1: Sí, sí.
0: Totalment. Sí, sí. Jo crec que sí.
2: I tant.
0: I, Eva, llavors, si tu tinguessis una vareta màgica, què desitges pel món del vi, que, com tal com està avui en dia?
2: Uah, ostres, si tingués una vareta màgica...
1: Molta pluja, no?
2: Sí, com a mínim que plogui el que ha de ploure. Després plou massa i
1: sí,
2: després
1: es
2: tenen mil diu. Mira, penso que un dels problemes més grans que té el sector del vi ara mateix és el futur. I com hi ha tants reptes actuals, m'imagino amb una vareta màgica garantint viabilitat de sector actual. O sigui, és molt difícil que les joves generacions, ja no parlem de consum, sinó ja de sector, de vida, de guanyar-te la vida a la vinya. I és molt inviable perquè s'estan pagant preus irrisoris. O sigui, estem sobre... Jo he sentit a dir que s'han pagat 20 cèntims per quilo de raïm, amb la qual ja em diràs tu... I quan vas al súper i veus segons quines marques que estan per sota de l'euro l'ampolla, penses que només el vidre, l'etiqueta i la càpsula, és que no vols ni pensar el que s'ha pagat pel líquid. Llavors crec que al final és una cosa estructural, o sigui, necessitem que el sector sigui viable i que sigui prou interessant i prou atractiu per a que les generacions... Ja, el sector del vi no deixa de ser molt, molt generacional i familiar, o sigui, hi ha no sé quin percentatge elevadíssim de petits projectes familiars en el que si tu als teus fills els hi pots llegar pues, les vinyes, la terra, que tampoc és fàcil tenir-la amb els drets de vinya i així, però si tu ja tens la base, que és la inversió de la terra, i molts han acabat fent celler perquè han vist que potser inicialment només amb la venda del producte no se'n surten, no? I dius, vale, anem a fer l'ampliació i estem fent ara, embotellem i intentem exportar i després intentem obrir l'enoturisme. O sigui que possibilitats han d'haver-ne, però jo crec que el problema és que l'origen no acaba sent prou atractiu per a que la gent s'hi pugui dedicar i guanyar-se-hi la vida. I també sortir una mica de o sigui, hem de lluitar contra el despoblament, o sigui, els que som de comarques com la meva, Terra Alta, és que vam acabar marxant d'allà perquè les oportunitats són molt petites, no?, a nivell més enllà del món sector. Necessites que hi hagi un equilibri territorial per mi més gran. Estic fent aquí grans canvis estructurals de país, que és molt complicat. Però penso que el punt de partida ha de ser això i el següent pas és que potser s'hagi de buscar altres maneres de sortir amb el tema del consum. Quan ara mateix hi ha una crisi extrema en la que llegia al matí que crec que eren unes 80 milions d'ampolles menys amb la caiguda de consum, que s'està consumint 80 milions d'ampolles menys, crec que en molt poc període de diferència, hem de canviar, què passa aquí? O sigui, hi ha un problema també de consum, amb la qual els joves potser no els canviarem, potser no els hem de canviar. Els joves, alguns em deien a fa temps, bueno, és que jo no vull veure el mateix que el meu avi. Bueno, doncs pues vale, trenquem tendències, a lo millor s'ha de canviar. Igual s'han de fer altres perfils de vins o s'ha de fer coses que siguin més atractives per les generacions que venen.
0: Crec que ha canviat una mica el consum, que va més cap a més vins blancs i més vins tipus brisats o tal, que no són tan...
1: Són més fàcils de veure,
0: més
1: no?
0: Fàcil, sí, menys escumós. Sí, i escumós. Però sí, és un tema... És un tema complicat.
2: Sí, sí. M'has donat la vareta, tu?
1: Sí, sí, sí. I a mi, si em permeteu, jo també, si tingués una vareta, és que el problema estructural és el mateix a la cuina. O sigui, dius, bueno, els cuiners, però és que si no tenim productors...
2: Ja, totalment.
1: No hi ha cuina, ni cuina catalana ni cuina d'arreu. O sigui, hem de cuidar molt el
2: sector primari.
1: El sector primari.
2: Totalment. D'acord.
0: Això és tan clar per mi. Jo crec que s'ha de fer un pensament i uns projectes ben fets per per seguir tenint
1: i escoltar-los, no? Sí. Si diuen que tenen doncs, molta burocràcia i que això els treu molta doncs, bueno, doncs, mirada de simplificar tot el que han de presentar, ajuts... És que tot el paisatge que quan anem en cotxe que diem, oh, que maco i tot això, és perquè està perquè tenim uns vigilants que són els agricultors, vull dir que...
0: Totalment, i els ramaders. Jo estava parlant amb una persona l'altre dia i realment crec que també hi ha un problema de comunicació entre la gent que pren les decisions, que no són totalment conscients de la realitat d'aquesta gent i de les necessitats, perquè estan, perquè no tenen, hi ha com un buit de comunicació i de que falta aquesta
2: connexió. És que hi ha desconnexió real entre el camp i la ciutat. O sigui, jo entenc que si tu estàs parlant més a nivell, no? Entenc polítics i decisions a nivell d'estructura del país o de... Però és que hi ha una desconnexió amb el camp molt gran, molt, molt gran.
0: Sí, a tots els nivells, no dic a nivell de govern, que hi ha, també hi ha, però inclús a
2: nivell consumidor. Sí, amb el vi passa aquesta cosa curiosa, que és allò de si no saps de vi, la gent no el demana, no? Perquè l'hem fet molt sibarita.
0: Sí.
2: Però és curiós que després vas a menjar qualsevol cuina exòtica i no preguntes d'on t'ha vingut el producte, ni com s'ha cuinat, ni com s'ha cuinat, no? I amb el vi és com, ui, no en sé, que demani ell que en sap, no? Sempre t'acaben dient, tria tu.
1: Bueno, sí, ja, però... i amb la cervesa no passa això, no? Sembla com més fàcil, no? Que no...
2: Sí. Això deu ser un problema nostre, també, eh? Vull dir, això de comunicar com hem de descriure el vi i si no trobes les aromes...
1: Jo penso que ens hem de deixar anar tant a la cuina com en el fet de beure, que si tu vas a una vinateria, doncs... aconsella'm tu alguna cosa i tastes.
2: I m'agrada o no m'agrada, vull dir.
1: I a
2: no
1: la cuina igual, doncs... moltes amigues meves... És que si no tinc un ingredient, doncs és igual. Però si no tens un ingredient, no el posis, o posa'n un altre, però cuina, no? Sí. És el fet. I si nosaltres no cuinem, els nostres fills no cuinaran. No. Està clar.
0: Sí. Bueno, ja estem arribant al final... Abans d'acabar, primer et pregunto a tu, Judit, si fossis un plat de cuina catalana, quin plat series?
1: Jo, mira, com que els dies de festa són pocs, jo triaria un plat de diari, de cada dia. M'encanten els llegums i jo, per mi, cigrons amb espinacs. Per mi és una delícia. I si li poses un ou dur o una mica de pinyons i panses per sobre i una mica d'oli, jo amb això ja sóc feliç.
0: Sí, que bo. I tu, Eva, si fossis una varietat de... David, quin series?
2: A veure, jo crec que seria la carinyena. No tinc l'alcohol encara, no m'he decidit si blanca, roja o negra. Però crec que és una varietat... és difícil de treballar, però crec que quan es fa vella, potser és perquè ja anem agafant edat, però crec que dona alguns dels vins que a mi m'han emocionat més i penso que al final la vida no deixen de ser reptes, no? O sigui, vull pensar que superar reptes és acabar aconseguint el millor vi de Carinyena amb aquella sedositat a la boca i un final feliç.
1: A mi m'encanta perquè no és una de les varietats òbvies que et diuen ara, no? Que tots els vins semblen fets pel...
2: Les mateixes varietats,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
0: molt bé, la Carinyena.
2: La Carinyena,
0: sí,
2: va.
0: Sí.
1: I algun vi que ens puguis recomanar amb Carinyena?
2: Ostres, bueno, del Priorat molts. 100%, jo et diria que vagis al 100% Carinyena, però de molt veix, o sigui, que estiguin venyes velles i que tinguin molt de temps en ampolla perquè necessiten molt.
1: Avui a la vostra salut me n'aniré a comprar una ampolla de Carinyena.
0: Bueno, doncs moltes gràcies, Judit, moltes gràcies, Eva, i fins una altra.
2: Un plaer, gràcies a tu.
1: Gràcies.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, que tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
6: Hòstia, comencem malament, eh?
5: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
7: El Genís s'ha cagat.
5: Avui el Genís no està, però estic jo!
6: Està el Pedro.
5: Està, hòstia, és històric,
6: eh? El Pedro, Don
5: venim,
6: Pedro.
5: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
7: És veritat.
6: Oh!
7: I fent-les bé.
5: Us va agradar o no?
7: Sí, molt.
5: Molt?
6: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt? Sí, molt. Sí. Bueno, va passar molt xulo.
5: Podem començar als 57 minuts?
6: Bueno,
5: que ja els hem començat, ja.
6: Ja, els portem començats des de fa un temps, no?
5: Quant temps, ja?
6: Portem ara mateix 1 minut i 18... Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
5: Doncs comencem...
7: Concretament 55 segons...
5: Els 56 minuts i els 30 segons.
7: No, 55 minuts i...
5: Calla, hombre!
7: Ai.
6: Comencem?
5: No.
6: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
3: Cugat.cat, notícies.
6: Bon dia, bona hora mateix, Martí.
5: Vale, no, una cosa, és una notícia i s'ha de dir. Avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
7: Zero, però el Joan té un pròtip I és el prototip de l'ordinador.
5: No, però porta... Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir. El Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
6: Una protesta per reobrir Cuisanola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalucía.
5: Oh, i som-hi amb aquesta brometa.
6: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
5: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
6: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
7: El Partit Popular.
6: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuisanola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
5: Can Cuello.
6: Can Cuello, exacte.
5: Can Cuello.
7: Can Coll.
5: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
6: Can Cuello, claro.
5: Segona notícia, ha vingut el papa!
6: El papa!
5: Per si no us havíeu enterat.
6: Per si no us havíeu enterat, el papa... El papa.
5: El papa americano.
6: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
5: Primer Espanya i després Catalunya.
7: No enterar-se seria greu, eh?
6: Exacte. I ha vingut el papa. I el papa ha anat a la Sagrada Família.
5: Ai, a Montserrat.
6: A Montserrat. Allà a Brian.
5: I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
6: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
5: En cotxe, amb el papa mòbil.
6: Ai, el papa mòbil. Ai.
5: En el papa mòbil.
6: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
5: Això és el que ha dit ell.
6: Això és el que ha dit Txema Vallès.
5: Passarà? Potser sí, potser no.
6: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més servei de la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloret. Pimba, amb l'MD.
5: I diners per cultura no n'hi ha.
6: La residència Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 2.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
5: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
6: Espera, un moment. Ara ve.
5: No, és que... Ja festa, o sigui, ja és festa major perquè han penjat ja a falta de
6: espera.
5: Quasi 17 dies.
6: Podem continuar amb...
5: a falta de quasi 17 dies per festa major i han penjat les banderoles, tio.
6: Podem continuar amb les notícies?
5: És que em sembla 19 indignant.
6: Dies. Un moment.
5: No, 19 dies.
6: Continua,
5: no.
6: Continua, Txema Vallès, sembla.
5: Estem a 11.
7: És el 25.
5: És el 25. 19 dies, complicat.
7: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
6: Hòstia, fotrà a comptar en antena.
5: 19, no. 9.
7: 19?
5: 9.
7: No.
5: Visca les mates, venim del
7: Gixó. Joan, 9 o 19? Joan, 9 o 19? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
6: Que no ho sé.
7: 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
5: 25? Què?
6: Txema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
5: Uau, notición.
7: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
6: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
5: Bueno, doncs espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, per exemple, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple...
7: Bombazo.
5: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat, i més coses.
4: Cugat.cat, notícies.
6: I això ha sigut la bomba del partit.
5: Jo ja m'he anat a dormir.
6: Sí. Següent titular a biblioteques. Bueno, és un altre gran tema de la setmana.
5: Espera't. El mateix que dèiem de Cultura al Carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
6: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga a biblioteques.
5: Vale, una cosa.
6: I bàsicament a l'Ajuntament acusa la, o sigui, la biblioteca joder, les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que bàsicament les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
5: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la SELE, vale?
6: És veritat, selectivitat.
5: Em va dir, bueno Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de, soc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir-ho així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
6: Ah.
5: I l'Ajuntament va dir, bueno, pues, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius, ah, pues vale.
6: Que també que s'ha ajuntat tot. Bueno, és
7: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó veure, tots sí, els clients sí. Que tenien la selectivitat.
6: Però que s'ha ajuntat tot, és a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
7: El papa!
6: S'han ajuntat les vagues de biblioteques, és a dir, ha sigut històric.
5: Els de metges, també.
6: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
5: I les dels estudiants?
6: També.
7: Ah, sí?
5: Hombre, ben fet.
7: Vaga
5: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna així.
7: Quan?
6: No, els de les unis no. Parlo,
5: unis,
6: no.
5: A les unis no, però jo sí. Jo no estic a una unitat.
6: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
5: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
6: Sí.
5: És que una mica sí. Més hi està picat amb cua en mèdia.
6: Home, no, això jo crec que no ja. Però jo crec que això ja no, eh?
5: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
6: Atenció! Atenció!
5: Titular. Bombazo!
6: Pi.
5: Del tiro...
6: Tira'l.
5: No, que no vull que caigui al terra.
6: Tira'l.
5: Ai.
6: Ai.
5: Ai, vaya pista.
6: Que no es pot tirar baixa.
5: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
6: Senyores i senyors.
5: Torners del globus.
7: De Cugat Mèdia.
5: Per festa major.
6: Amaral!
5: Estupendo.
6: Un any més. Un any més. Tirant globus. Gràcies.
5: I tirant merdes, també.
6: Tirant merda, també.
5: Al final és l'únic que farem.
6: Per aquest any, novetats. No hi haurà emissió en directe.
5: No, no hi haurà YouTube.
6: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... o sigui, jo...
5: Bueno, això no es podia dir encara.
6: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre, ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Mèdia tinc un apartat postal.
5: Que, de fet...
6: Podeu passar el que vulgueu.
5: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
6: De moment...
5: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
7: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
6: Sí, si algú també. Vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
5: I els comentaristes també es poden patrocinar.
6: Exacte,
5: eh?
6: Els comentaristes tindran poders especials.
5: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del Torneig de Globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
6: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars del dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
5: Tinc un altre. I un últim.
6: Tira'l.
5: Ojo.
6: Ojo, piojo.
5: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí. Que no és el Toner de Globus.
6: Sí. Sí, senyors.
5: Però això... I ja ho rebreu més endavant.
6: Comencem.
5: El què?
6: Ara mateix. A la nova secció.
5: Històries absurdes.
6: Històries absurdes.
5: Històries absurdes de Pedro.
6: Hola, bona tarda, Pedro.
5: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
7: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
5: Ara, treu-lo.
7: Ara el treuré, un moment, si us plau.
5: Ah, vale.
7: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
6: Mireu com sona el guió.
5: Sona moltíssim.
7: El que no vol saber...
6: Quan no vol saber.
5: Perdó, torna-ho a dir.
7: El que no vol saber...
5: Quan no vol saber. Perfecte.
7: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal, bé?
5: Estic molt bé, la veritat.
7: Que bé, molt bé. Sí. Joan, tu bé?
5: Perdona, volia seguir parlant, eh?
7: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
8: Hola, buenas.
5: Perdona, qui ets?
8: hola, yo soy... Soy Fernando Simón.
5: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien? ¿No? Porque creo que
7: Fernando
5: tiene la bola
7: Simón,
5: una mica...
7: ¿Usted está bien?
8: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
5: I... Escolta, abans d'això en sis, ens hem de preocupar més per l'antivirus?
8: L'antivirus...
5: No, l'antivirus.
8: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
5: ya no estás enterando.
8: Ahí se ha quedado.
5: Perfecte,
8: molta gràcia. Dios te oiga, hijo. Venga.
5: Venga, adéu, adéu, adéu. Dios. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
6: I per què no?
7: Sí, sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
5: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió, no té res.
7: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
5: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
7: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
5: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
7: Primera història absurda.
5: Vols que passem a la tertúlia?
7: Sí, passem a la tertúlia, nois.
5: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
7: Què és això, tio? No, soc conscient que
5: passem,
7: això és inamitible.
5: Passem a la tertúlia.
7: Soc conscient que això és inamitible.
5: Passem a la tertúlia.
7: A veure, Martí.
5: Ah, no, de fet tinc una notícia.
7: Oh!
5: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
7: Ole, ole, mi niño.
6: Ole, tu veu, machote. Ole.
5: No, però en sèrio, o sigui, el Cruïlla, pel qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els Bro dels Bros, sí?
6: Que és, els companyers.
5: Els Bros. Els companyers, els Bros. No, Bro dels Bros.
6: Brous, els caldos.
5: Bro dels Bros.
6: Brewstons.
5: Bro dels Bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
6: Per la Guàrdia.
5: Sí,
6: Urbana.
5: Efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
6: Collons.
5: Vale? Està molt guapa, sí, i el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
7: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
5: Llavors,
6: espera,
5: acabem de parlar d'això.
6: A la palabra del papa.
5: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
7: Sí o no?
6: Ah, bo, sí.
5: Bo, vale? Sí. B, i O, amb un palito.
6: Jo feia pal.
7: No hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
5: Sí.
6: Jo feia arts marcials.
5: Sí, era un panda, per això es diu
7: es
5: Kung
7: diu
5: Fu
7: bo.
5: Panda. Es diu bo.
7: El panda es deia bo,
5: però
7: no?
5: Es deia po,
7: po.
5: No bo.
7: Ai,
5: vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
7: Vosaltres sou els castellers?
5: Bastoners de Sant Cugat.
7: Ah, vale, vale.
5: No faig castells, espavila.
7: Bueno, fas tantes coses que...
5: Espavilling. Llavors, Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis, com a convidats, com a artistes,
7: uep.
5: Dos dies amb entrada pagada.
7: Pa, pa, pa, pa, pa, pa.
5: Gràcies, Pedro, molt amable.
7: Bueno.
5: Papa, papa, papa, papa de Roma.
7: Pues veu veure el castell que li van fer el papa.
5: Sí.
7: Molt maco.
5: Saps que no vaig veure?
7: No.
5: La Sagrada Família.
7: Ostres.
5: Perquè estava de recuperacions.
7: Pues això és criminal, tio.
5: Bueno,
7: jo avui tenia la selectivitat i ho vaig veure igual,
5: Jo ja ho veuré,
7: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina al màxim, tio.
5: Gallina de piel.
7: Vale. O sigui, va ser, lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que
6: ni va superbo. Què habla de papa? Home de papa. Home de papa la tertúlia, no? Que habla de papa.
7: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
5: Bueno. Primer tertúlia.
7: Vale.
5: Què vaig veure? Doncs pues mira, l'entrada del papa a Barcelona, o sigui, quan va arribar...
7: A la catedral.
5: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
7: Amb avió, vale,
5: amb avió.
7: Sí.
6: Oh, Iberia.
5: L'estaven seguint amb el Fly Radar i dius, bojos.
6: Bueno, i de fet el tenien, ja ven dos cazes, no? Acompanyant-los.
5: Sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs, van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que jo aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada a la missa que hi ha gegant que van fer al...
9: La Sagrada Família?
5: No, a l'estadi.
9: Bueno, no era una missa.
5: Bueno, no sé què era.
9: Una trobada.
5: Montjuïc. L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí, ja vam tindre la setmana passada, el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui, senyor 3CAT.
6: La Corpo.
5: La Corpo pels amics.
6: La Corpo de veritat, no aquesta.
5: Ojo.
6: La veritat. Ojo.
5: Si el Papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directe, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
9: Facto.
5: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, i Oques Grasses també fa 4 putos concerts, eh?
9: Ah, pues,
5: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
9: Jo crec que 3CAT no té un duro.
5: 3CAT no té un duro, però sí han fet el 3CAT en viu.
9: Què és allà?
5: Que era tot gratis. Una festa dels súpers 3.0.
9: Això quan va ser?
5: Fa un cap
6: de setmana.
5: Ah,
6: però tu vols la 2.0, no?
5: Jo vull la 2.0. No, bueno, 3. Jo vull la original.
9: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
5: Jo vull la original.
6: Mira, jo crec
5: que... Ho vull tancar així, tio.
6: Mira, jo crec que allò és tan història de Catalunya que no és replicable.
5: Sí, perquè factors. Si tu fas... O sigui, una festa. Remember. De... Els 20 anys aquests que han passat a la festa, és a dir, de la família dels súpers.
6: Ja, però estava ple de nens rates,
9: ja,
6: com
9: però
6: nosaltres.
9: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
5: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res.
6: O
5: però els hi dius...
9: Bé, Messi.
5: Del 2000 al 2017, tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
9: no,
5: és que clavat...
9: No.
5: A tu et diuen.
9: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos...
5: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana i tu pots anar gratis i vas.
9: Ah, bueno, gratis.
5: I tu també, i jo també, i tothom.
6: A veure, també t'he de dir
5: que... Jo crec que les persones que ens estan...
9: Ja,

0: Moment, sí, en plan,
1: però què faríem
0: els actors? No, els actors que tornen 20 anys després. Nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3.
2: Però que el senyor Pla...
0: Fent remembering.
2: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui,
0: el senyor Pla té 65 anys.
2: Està a les últimes, ja, el senyor Pla. No, ja estava a les últimes, no, a la
0: perdó,
2: sèrie.
0: No, no, perdó. No té 65, té 55. És, es diu Domènec.
2: Domènec? Hòstia,
0: Domènec.
3: L'avi Domènec.
0: No, es diu... No. Però es diu Domènec. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
2: Ah, i què?
0: No ens va deixar visto.
3: No.
0: Com el...
3: Bueno, però a un email no saps com si es deixen visto o no.
0: Va ser per Instagram.
3: Ah...
0: Que posa visto hace...
3: 3 meses.
0: 6 setmanes. I tu, gràcies. Ah. Gràcies, molt amable. Bueno, senyor Trescat, sisplau.
2: Tricat.
0: Tricat. Espavileu.
2: Tres gats. A part... Quatre gats, ja no, ni quatre gats, ja, són tres.
0: Ara t'he de dir, ara són tres gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
2: Evidentíssimament, tata.
0: Volem una festa. Volem
2: la festa dels súpers. Volem. S'ha picat.
0: Bueno, quants minuts de programa?
3: Bueno, veureu el Mundial, penya, no?
2: Va, mundial.
3: S'ha de treure el tema,
2: vale, ho sento per mi. Anem a veure quins partits... Vale.
3: Avui, Mèxic-Sud-Àfrica, eh? Ojo.
0: No, una
3: a les 4 del matí, Corea del Sud, República Txeca, eh? Sisplau,
0: moment. Vale, això és molt important.
2: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
0: Fa 15 anys...
3: Ojo, es tira el dato.
0: El 2010...
3: Ojo el dato...
0: També va començar un 11
2: vale, pere,
0: del 6 del 2010. Un moment! Ho dic jo.
3: No ho creu.
2: Espera. Un moment que necessito música ètica. Espera.
0: Jo estic repassant. Perdó, fa 16 anys, no 15.
3: Molt bé.
0: Estem al 2026. Em pensava que estava al 2025.
3: Aguanta-la.
0: Moment.
3: Avui... Tenim.
0: Avui, 11...
2: Dona'm un segon.
0: 11 del 6 del 26.
2: Dona, pera.
3: Comença el Mundial!
0: Un moment! Deixa'm parlar.
2: Un moment, Martí. Un moment.
0: 11. Estic repassant el que ja he dit.
2: Un moment, un anunci d'exigència.
0: 11.
2: No, pera.
0: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo! Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
3: És conya?
0: No.
3: És conya?
0: No. Aquest Mundial, que comença?
3: Mèxic-Sud-àfrica.
0: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
2: Oh!
0: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
2: Ho estem sentint.
0: Un momentet,
3: és el moment.
0: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, 2010. Quants anys tenies, Pedro?
3: 3.
0: 2026. Quants anys tens ara?
3: 18.
0: Suma-li 19 perquè és l'any dels 19.
3: Sí, el 14 fa 19.
0: És l'any dels 19.
3: El 14 de juliol, sí.
0: El 3, si tu el multipliques per 3...
3: No.
0: Surt 9.
3: No.
0: Efectivament. De nou.
3: No pot ser.
0: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
2: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
0: Jo crec... No, i ara en serio. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
3: Martí, fora de l'estudi.
2: Get out!
0: Estic d'acord. Cansalta el copy.
2: Oi!
0: Ens hem emocionat una mica massa, ja.

0: Jo crec...
1: Ah, no!
0: Jo confio que guanyarà.
1: No, no, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
2: no!
1: El Madrid ve de dos nadapletes.
3: Campeones, campeones, oe, oe, oe.
2: Tortuga ninja, xupatesa!
0: El dictador.
2: Ara, Mourinho dictator. Martí?
1: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh? O sigui, tampoc.
0: No tens més factors, Martí?
2: El Barça, aquest any, jo crec...
1: Guanya la sisena!
0: El Barça o Espanya?
2: El Barça.
0: Ah, vale.
1: De fet, et diré una cosa més.
0: Quina?
1: I molt important.
0: Quina?
1: El Barça,
0: sí,
1: guanya la cinquena i la sisena.
0: Què? Cinquena què?
1: Cinquena Champions femenina.
2: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
1: Segona consecutiva.
2: Les noies són molt bones.
1: I la sisena masculina.
0: Després de 12 putíssims anys...
1: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
0: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
2: Però estic canviant de música perquè...
1: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
0: Sí.
1: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
2: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel
1: jo
2: futbol.
1: No.
0: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o amb Curaçao?
2: Curaçao.
1: No.
0: Molt bé, vale. Ves amb Argentina, ok, Leo Messi.
1: Saps amb qui vaig?
0: Amb qui?
1: Amb la selecció... de Catalunya.
0: Vale, molt bé.
2: Alineació de la selecció de Catalunya.
1: Posa els segadors.
0: A la porteria...
1: No, no, segadors no.
0: A la porteria, rodejat de troncs. El caga tio.
1: Espera, és el tio, no el caga tio. És que ja vam treure...
0: No, és un nom carinyós.
1: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
0: És un nom carinyós.
1: El tio es diu tio. El caga tio és l'acció. Ara...
2: Cagar el tió. Posa,
1: això és com el pa amb tomàquet. Que els castellans diuen pa amb tomaca. No. És pa con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
0: Alineació de Catalunya.
1: Però un moment. Bueno, okay. Que estaven dient Catalunya, Titu. Ah, que no han dit ni la primera paraula.
2: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
1: Tu dius porter és tal, jo dic l'alineació.
2: Vale. Porter.
1: El tió.
2: Defenses.
1: Vaig amb un 4-4-3.
0: Uep! No, si no existeix. Si no existeix cap de suro. 4-3-3.
1: 4-3-3,
0: o 4-4-2.
1: 4-3-3.
0: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
1: M'és igual.
0: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
1: Jo vaig amb 4-3-3.
0: 4-3-3, vale.
1: 4-3-3, a les dues puntes d'extrem...
0: No, laterals.
1: Doncs laterals. Poso a la Moreneta i a la Verge Maria de Núria. Al centre poso
0: Puyol.
1: A dos cracs.
2: Cracs.
1: No posarem futbolistes. Poso dos cracs. A dos reis de la pista.
2: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar un.
1: De davanter quan et toqui.
2: Vale.
1: Marc al 93.
0: Marc Gasol.
1: No.
0: Marc Márquez.
1: Marc Márquez i a l'altre costat
0: jo hagués ficat els germans Márquez. Jo hagués ficat els germans Gasol. No, perquè són més alts.
1: Espera't un momentet.
0: Què queda,
1: Joan? Centrals.
0: No, centrals és els Márquez.
1: No, llavors...
0: Jo hagués ficat els Gasol.
1: La part del davant...
2: Vale,
1: o sigui,
0: els mig.
1: Els mitjans. Mitjans.
2: Ara, davanters.
1: No, mitjcentres.
0: No.
1: Davanters, espera't.
0: No teniu ni idea, tio.
1: Centres. Mitjcentres. Vale. Lo que sigui.
2: Centre...
1: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
2: Ariadna Sierra.
1: Me sirve.
2: Extrem centre,
0: o sigui, punta.
2: Jordi Pujol.
1: l'altra punta, perquè és un... ah, no, són tres. Vale, és igual. Posarem un de recanvi, vale?
2: Vale.
1: Extrem, centre. Des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar, ahir, davanters. Comencem amb la dreta.
0: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir. Heu dit extrems no. I punta.
1: Bueno, doncs és igual. Aquests eren del mig. Jo què sé, els davanters.
2: Els mig.
1: Els de davant. Els de davant. El falso, no? Bé, no sé com
0: no, el punta.
1: El punta.
0: Però era,
1: el punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
0: No, el Rafinha és extrem.
1: Doncs pues això.
0: Extrem.
1: Ah, pues l'extrem.
0: Esquerra.
2: Extrema dreta. No, ara...
1: no,
0: extrem esquerra.
1: Vale, no, una cosa. Jo estic dient.
0: 4, 3, 3.
1: Hi ha 3. Vale, pues, el primer.
0: De davanters.
1: De davanters.
0: Extrem dret.
1: Vale, pues extrem dret. Posarem...
0: Però ja ha ficat la Sílvia Oriols.
1: Que no, que aquí és el centre. Cago en dena, a veure si escoltes.
0: És que...
1: Extrem dret. De davanter. Posarem... A un històric.
0: Ep.
2: Ep.
1: A un historiquíssim...
2: Titan.
1: Megadolonte, que pesa 5 tones.
2: Atenció.
0: A Sagrada Família.
1: El cremallera de Núria. A l'altre costat. El cremallera de Montserrat.
0: Aquests carrilegen molt, eh?
1: I al davant... Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
0: Prou. Seleccionador. Seleccionador.
2: Vale, puc.
1: Els suplents.
0: Rodalia Renfe. Està lesionat. Està lesionat.
2: Vale. Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon. Molt bon suplent.
0: Bon suplent. Bon repulsiu. Per fer un bon canvi.
1: M'agrada. Sí, bon suplent. Següent.
2: Després. Rodalies, però que està lesionadíssim.
1: Jo tinc un suplent.
0: Jo també tinc un altre.
1: Jo tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
0: Jo tinc un altre, sisplau.
1: A veure.
0: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana. Balcònic a Platja d'Aro.
1: Va, dos últims.
2: I de suplent de... Com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
1: No tinc un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
2: I Florentino Pérez.
0: Seleccionador?
1: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
2: Un aplaudiment. Des dels vostres cotxes.
1: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
2: Demà, no. Bueno, quan
1: està sonant això, que és un divendres o un diumenge?
2: Divendres a les 8 de la tarda.
1: Bon cop de fal.
2: Jordi Pujol.
1: No, escolta una cosa, saps què posaria també... que no ho hem dit.
2: Què?
1: El camp seria la plaça Sant Pere de Berga.
2: No.
1: On fan la Patum.
0: Està a la Berga.
2: No, però jo posaria...
1: I tant.
2: Camp, plaça Sant Jaume.
1: No.
2: Sí.
1: No. Plaça Sant Pere de Berga. I caben 6.000 persones...
2: amb 20 metres quadrats.
1: Amb 20 metres quadrats. Què més vols? Ai, mare meva. Escolta'm una cosa. Què tal vosaltres? Com aneu de festes?
2: Partim-me el cul.
1: No, de festes, dic.
2: Molt bé, la veritat.
1: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
2: Alguna barbacoa així...
1: No, de festes. Plan, sí. La típica festa de jueves universitario.
2: Juernes, sí. Sí.
1: Li diuen juernes?
2: Juernes, clar.
1: Juernes. I tu, Pere?
0: Zero.
1: Que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet, recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapa l'oréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
2: Ara,
0: pues, espero que no,
1: Tu, el de França,
2: jo us he de dir una cosa.
1: Un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan, o el Gordo.
0: Juanito.
1: el Genís es diu Genís o el geni maligne.
0: Correcte.
1: I jo em dic Martí, Martini o...
0: O Martínez.
2: O nen, nen autista.
1: O, no, home, no.
2: No, perdó.
1: O subnormal.
2: Sí, subnormal. Sí.
1: També, portem, també.
0: Portem 18 minuts de programa.
1: 18, espera. No.
2: Una cosa, nois.
1: Boig,
2: portem. Sabeu com són les festes universitàries?
1: No.
2: Així.
4: I tu comportes la patina.
5: Hasta aquí, de anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I entonces un pòssim de M.
1: I festa, noi.
6: Què és M?
1: M és M.
6: Però
1: això
6: no
1: és
6: legal.
5: Sí que lo és, tio. Para los caballos. Sí, para caballos.
1: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval al 2026.
0: No... Com està?
1: Això
0: no
1: existeix. Està rebentadíssim.
0: Està petau, no?
1: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal de Patum.
2: La Patum. La Patum, la Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
0: La Patapum.
1: O sigui...
2: és, la Patapum!
1: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
0: Cubat estàndard, no?
1: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat, costen 5 i són cubatetes de merda.
0: Ja.
2: No, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
1: No estem fent aquí publicitat.
2: No, ho sento. Escolta. Pip.
1: Però... Vale. No, bé, ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
0: Al teatre?
1: Al teatre, no a teatre.
0: Ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
1: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
2: 5 vegades?
0: Jo crec que 0, eh?
1: Està bé, està bé. Està bé, 5.
2: La mare que em va matricular.
1: 5 sense, no, sense tindre cap...
0: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser
1: cap
0: música?
1: Cap dinerito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
0: Ah, doncs pues diverses vegades, sí.
1: Diverses vegades, molt bé. Joan?
2: Jo, la veritat, necessito prendre'm el meu temps per respondre aquesta
1: cosa. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
2: No.
0: Teatre, auditori, consideres teatre?
1: Sí, vale, teatre, però sí, auditori, Emma Vilarsau, per exemple.
0: Diverses vegades.
1: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau.
0: Això sembla.
1: Ho sabeu?
2: Qui és l'Emma Vilarasau?
0: No ho sabia, però...
1: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
0: És el nom de l'auditori. No? Sí. Teatre Auditori Emma Vilarasau.
1: Quan va néixer l'Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
2: No.
0: Sí, jo també tinc fred.
2: Està de conya, està de conya.
1: Tinc molt fred, eh?
0: Sí.
1: Ara tinc fred. M'està agafant.
2: Que no.
0: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
1: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
0: Ràdio Nocturna.
1: Ah, no, l'Eclipsi no, com es deia?
0: Crims.
1: No. Sí, l'Eclipsi. L'Eclipsi, que els hi tanquen els ulls.
2: Sabíeu què?
0: No.
2: Sabíeu què?
0: No.
2: Voleu una proposta de la Cel?
1: Sí. Passem al meu concurs.
0: Podem mirar les correccions de la Cel?
1: Podem passar al meu concurs?
2: No. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
1: No.
0: Oh, proposta indecent.
2: Mireu.
0: És que he tancat, Joan, la llum i el Joan ja...
1: Està anant més ràpid, perquè si no els nostres oients...
2: No, home, no, però si són...
0: Però si han marxat fa mitja hora.
2: Ja. Sí. Ja, al principi del programa han dit... Nah,
1: portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
0: Al copi. Voy con boina como
2: venga.
1: No,
0: Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
1: No. Parlem de Tim Payne?
0: Sisplau. Tim Payne. La cabra, és la cabra.
1: És la cabra
0: absoluta.
1: Va parlar...
0: És el coat.
1: Va enviar un vídeo parlant en castellà.
2: Poso l'himne de Curaçao?
0: Sí, poso l'himne de Curaçao.
2: Necessiteu l'himne de Curaçao. Vale, anem a escoltar l'himne...
0: L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
1: Què? Però si això és un tràiler
2: d'una pel·li. Calma.
0: No, això no és. Mira.
1: És un tràiler d'una pel·li.
0: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment.
1: Perquè estem veient sardanes.
2: Cuida. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
1: S'ha desconnectat.
0: Himne, us ficaré la nova versió
1: Pedro,
0: de l'himne.
1: Però vés allà i busca-ho. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
2: Sí, parla.
1: No, la cosa és, heu escoltat ja el nou himne nacional...
7: Una cosa,
1: el copi...
0: El himne de Curaçao.
1: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copy. Escoltar els himnes.
0: Va.
2: Bé,
1: fer un rànquing.
0: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
1: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
2: Tu per què no?
1: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
2: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Perquè... Letra, talibanes.
1: No, no, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
0: Però no en salta el copy?
1: No. Amb himnes, no.
0: Ah, no?
1: No. No tenen copy.
0: Ah, no ho sabia.
1: Tenen copy de drets d'autor, però no tenen copy per si ho té esto aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Emparada, separada, separada... O algo així, o què? O carne, asado, empanat...
2: Verdista. Escolteu.
1: Vinga, va.
2: Escolteu, eh? Molt sardana, en plan.
1: És sardaneta, eh?
0: Això és Argentina?
2: Sí.
1: M'ha recordat una mica Star Wars, al començament.
0: Leo...
2: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
1: Vale, posarem ara l'himne...
0: De Cabo Verde.
1: No.
0: Sisplau, una mica de seriositat.
1: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
0: És veritat.
1: Que és el primer partit.
2: Himne de México.
1: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
2: Té lletra, és veritat.
1: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo, lo, lo, lo,
0: lo, lo, lo. La meva família és de Mèxic.
1: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
2: D'agafar el fusell i...
1: No, no. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
2: L'himne de Sud-àfrica.
1: Sud-àfrica.
0: Samina.
1: No.
0: Samina.
1: Bueno, va ser l'himne del 2010.
2: Espera, un moment.
0: Fiquem l'himne del Mundial.
1: No, un moment.
2: No, però si
0: és millor que això.
1: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
2: Sí.
1: Home.
2: A veure.
1: Posa l'himne.
2: Dios bendiga África.
0: God bless Africa.
1: Sona com si estiguéssim a una pel·li dels anys 50.
2: Potser és que la qualitat és la que és, eh? Vale, anem a posar una altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
1: Himne de Qatar.
6: Aquí, y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
1: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
2: El llegat que ens ha deixat aquest home.
7: A ver si es capaz de contestar en un minuto.
8: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra.
6: Actualmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos.
1: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
2: ¿Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
1: Ja toca?
2: Sí. Yeah. Bueno, minut 43.
0: On surt el temps?
2: Pues, on surt el temps?
1: Fot-li.
2: Fot-li que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
1: Fot-li que és de Reus.
2: Pues vinga, senyors,
0: Reus.
2: Comencem
0: Reus
2: amb...
0: Reus en el Curaçao.
2: No. Fora.
1: Bueno, va,
2: el Joan té traumes amb Reus.
1: Fot-li.
2: Què?
1: Que em busquis les gralles de Castellers, llavors.
2: Ah,
1: perquè...
2: vale.
0: Tu ho faig, jo.
1: El toc de
0: gralles. No tens auriculars? No passa res, estic jo.
1: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que... Silenci.
2: Ja les tinc.
1: Silenci.
2: Perdó.
1: Vale. Avui, ja que heu vist
2: que...
1: Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero, ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades
2: no. Mare, això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... A preguntar què és això i tu... Bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A part, els gegants sí que és una secta.
0: No, no.
1: A part
0: dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, però les colles de castellers són però els càrtels colles, més grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
3: Epa!
1: S'havia de dir, orgies. Hi ha
0: de tot, és igual, deixem-ho així. Top 4, gegants.
1: Top 4, atenció. Ui, espera, anunci del ID4 Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: això. Ja, tio, però és que no es podia.
0: Vinga.
3: Què és això?
0: A veure, no.
3: És el nodis de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago en l'ou. Ara sí.

0: Com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major. Posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa...
2: Les d'Ulldecona.
1: ...del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, potser
1: pots,
0: la
1: posar,
0: Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Oja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Top 2? Fem una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc, per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
2: Bueno,
1: Catalunya,
2: foc i per
1: Catalunya
2: cagar, plan,
1: és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Et pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics.
1: Això, exacte. Diables també, però és que és el mateix, diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà, també et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo al meu final, al meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Topo Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
2: Sentimental. Jo què sé.
1: Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé, ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta obra. No,
1: top 5.
0: Jo la veritat que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça... Em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Home, sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Escolta.
2: Què és això?
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça.
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors.
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió en reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, ens hem de deixar una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric.
0: Has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa molt, de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent, també. No,
1: no calent no, però em va posar com molt content, perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, eh?
0: Antonio!
1: No Antonio!
0: Antonio Maria!
1: Televisión, la 1! No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I, perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí, i no va a Gaudí, perquè el va atropellar un tramvia. Avui m'han enterat que no va morir d'atropellat del tramvia.
0: Perquè hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els salons de fons. No em sembla graciós, saps?
2: Avui... Podem posar... Se lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui m'han enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriòtic.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'ha de cine, saps? Que vas allà, et veuen allà...
2: L'Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro...
0: Hòstia, perdó. Perdó, oients, ho sento pels ulls.
1: Bueno, quants minuts queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesant. És increïble, això ho heu de veure aquí.
1: Quants minuts queden?
0: Us queden aproximadament... 2 minuts i mig.
1: Bueno, pues, Pedro...
0: Anem a acomiadar el programa.
1: Sí, sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Tu voldries fer temporada sí?
2: Jo sí.
1: Cinco por el culo traínco.
2: Sí,
1: venint dos programes a l'any.
2: No, però l'any que ve estaré per aquí.
1: L'any que ve estaràs... Oh!
2: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
2: Si tot va bé, sí. És. Potser
0: Joan,
2: va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
0: jo
1: dir
0: vaig
1: sí.
0: Dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. No, i una altra coseta.
2: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden un minut i mig, pot ser, més o menys.
0: 1.045.
1: Bueno, 1.045. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes.
1: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al Torneig de Globus i ja està.
2: Toma.
1: I visca el Barça i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la Festa Major de Sant Cugat.
1: I adéu.
2: I visca el Mundial.
0: No, encara no.
2: No, i visca Sant Cugat, conxo. I visca Cugat.
0: Teniu uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
2: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández. Gràcies, Cristina Mur. Gràcies. Sí.
1: Uri.
0: Un tribut Jessica. A la Sílvia.
1: A la Sílvia,
0: que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat. Ha deixat Cuba en Mèdia.
0: Està
1: a la Jèssica.
2: Perquè què ha anat a fer?
1: Res, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, okay. Penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veia Sílvia Ferrer Cugat en Mèdia,
2: ha deixat
1: el grup. No! Portàvem
2: no,
1: tants
2: la policia.
1: No, ho vam deixar, no!
0: Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Healthing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Pide por esa boquita, un viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
8: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Hola, bon dia. Bueno, comencem un nou programa. Fer un esment especial. Avui tenim a l'Álvaro, que farem una entrevista que mai doncs, hem fet aquesta tipologia des del programa, no? Que no està in situ amb nosaltres, sinó que és via telemàtica. I, a part, recordar un company que avui no ha pogut estar per problemes de salut i el tenim molt present aquí, que és el Roger Soler. I ara la Garzón començarà i farà doncs, la introducció del programa d'avui.
1: Benvinguts un altre cop a nostre espai d'entrevistes de ràdio Les Passions Valores. Avui entrevistarem a Álvaro Solà Pérez. Molt el coneixereu per les seves reflexions i entrevistes al diari de la discapacitat. O potser us heu trobat en la seva faceta de funcionari de l'administració. Avui volem conèixer millor la persona que hi ha darrere d'aquest text.
2: Álvaro, com t'agrada que et presentin qui ets i què és el que més et defineix avui?
3: Doncs mira, en primer lloc, gràcies per convidar-me, és un plaer estar amb vosaltres, la veritat, encara que sigui online, no sap greu que sigui online, però la meva vida és així de bòlit. I en segon lloc, responent a la teva pregunta, doncs soc una persona normal i corrent, de 31 anys, que fa el que pot a la seva vida, massa inclòs, puc dir, i que al final una persona normal i corrent, que desafia cada dia els seus límits, que no vol etiquetes, que no li agrada dir que té una discapacitat, sinó que és una persona amb capacitats diverses i al final que li agrada moure consciències, tocar cors, mirar la gent cara a cara. I al final una persona que coneix perfectament la realitat d'avui en dia, intento, i que intenta respondre a tothom i que li agrada fer el bé. Al final és així la meva vida.
1: Cuando miras atrás, ¿qué momento dirías que has marcado un antes y un después en tu vida?
3: Doncs mira, moltes vegades em diuen que el moment que vaig decidir que jo era jo i no el que els altres volien que fos, perquè al final és molt important això, no perdre mai la identitat d'un mateix, perdre els valors que et defineixen a tu mateix, que t'han ensenyat des de casa, des de l'escola, i al final és així, el dia que vaig decidir que jo havia de ser Álvaro Solà Pérez, no m'enganito perquè m'ho haguessin dit, saps? Que dia va canviar un abans i un després, per mi.
4: ¿Qué persona te han ayudado más a creer en ti mismo a lo largo de tu vida?
3: Doncs mira, en primer lloc, la meva família, evidentment, que ha estat la xarxa més important de la vida, principalment la meva mare. Després també alguns professionals i tal, després els professors que he tingut a tots els cicles, a l'ESO, a primària, els companys, i al final persones també amb capacitats diverses que amb les quals he coincidit a la meva vida per fer voluntariats que fa i tal. I també totes les persones que he tingut l'oportunitat d'entrevistar el diari Discapacitat, que és un plaer enorme. Sempre ho dic que dono gràcies al diari Discapacitat i tota aquella gent que m'ha creuat a la meva vida m'han marcat sempre i els companys de feina ara mateix m'han marcat.
2: Ha dicho alguna ocasión que la discapacidad no es un límite, sino una mirada. ¿Qué quiere decir exactamente con esto?
3: Pues que, perquè la discapacitat, jo sempre dic que la discapacitat o la diversitat funcional no és un problema. El problema és com la societat la interpreta, l'entén, la comparteix, conviu amb ella, perquè al final és el que dic, etiquetar ens fa mal a tots, etiquetar una persona pel que té ens fa més dèbils a la societat. Llavors, això, quan canvia, és veritat que quan canviem les mirades, deixem d'etiquetar, obrim oportunitats per a tothom, i això és molt important, perquè sempre entenem que la discapacitat és un problema, però no, el problema tenim nosaltres per interpretar que la discapacitat és un problema. I per això aquesta mirada que la discapacitat forma part intrínseca de la societat, que és la mateixa societat, la discapacitat és la mateixa societat, doncs és una mirada i no passa un problema o un límit. I per això.
0: Quins són els prejudicis més habituals que encara notes quan es parla de discapacitat intel·lectual?
3: Doncs mira, en primer lloc, que som infants enters, és a dir, que sempre som nens, que no podem prendre decisions quan és mentida, que no sabem treballar, jo treballo massa, que necessitem ajuda constant, és mentida, hem de potenciar l'autonomia de les persones, i encara, i que som, bueno, que estem bojos, que som subnormals. Hi ha gent que pensa això, encara, que som subnormals quan som persones normals i corrents, que surten pel carrer, que respiren, que van al metge, que acompanyen el germà petit al col·le. Bueno, al final és així. La nostra vida és normal i l'hem de normalitzar.
5: ¿Crees que la sociedad avanza bastante rápido hacia la inclusión real? ¿Qué nos, falta todavía?
3: Pues mira, yo creo que... És veritat, la societat avança, evidentment, perquè al final avança perquè tots i totes ja les persones amb discapacitat ja fem vida més o menys urbà, però també falta valentia política, formació i sobretot empatia, escoltar-se, la inclusió. Jo sempre dic que la inclusió no es fa en cap despatx del Parlament, cap despatx de la Parlamentitat, que pot ser molt maco, però jo sempre dic que la inclusió es fa al carrer, al final, normalitzar la discapacitat, com deia abans, al final tots som normals i tots som diferents, i això és una cosa molt important. Que crec que s'ha de potenciar això, l'autonomia de les persones, i al final entendre que la diversitat funcional ens fa humans i ens enriqueix a tots, independentment de les nostres capacitats i els nostres efectes, ens enriqueix a tot, la diversitat funcional és una riquesa.
4: Què t'agradaria que la gent mira, tu no fes. Sí, que la gent entengués millor sobre les persones amb discapacitat.
3: Bueno, que al final som tots normals, com deia abans, som tots diferents, que no volem tractes especials i tal, sinó volem oportunitats. Al final sempre dic oportunitats diferents. És a dir, cadascú té el seu camí, cadascú té els seus talents i els hem d'explorar, descobrir, compartir... com diem, compartir és viure, doncs hem de permetre que les persones al final desenvolupin segons els seus talents i no tallar branques, sinó deixar que les persones volin, manteneu, que compleixin els seus somnis, igual que qualsevol persona que està a la societat, i d'adonar-se que la societat en això té un repte majúscul encara.
4: Conseguir una plaça com a funcionària no es tan fácil como viste este proceso.
3: Pues mira, he de confesar que quan vaig començar... Bueno, l'última professora que vaig tenir per preparar les oposicions, el primer dia que la vaig conèixer, em va semblar una Rottenmeier, ¿vale? I em va dir, em va mirar fixament i em diu, agro, no sé com lo vamos a hacer, pero conmigo nadie me suspende, ¿vale? I mira, és veritat, ho vaig veure com una prova al final de que amb molta il·lusió, la veritat, i amb molta pressió, evidentment, només a casa ja em pressionaven. No pot ser dur, però també amb una demostració personal que al final podria haver-lo aconseguit la plaça, i em fa molta il·lusió, i fa 3 anys que soc funcionari i ara vinc de treballar, per exemple, m'encanta la meva feina.
6: ¿Qué ha significado para ti trabajar dentro de la administración pública?
3: Pues mira, una prova de confiança, perquè al final saber que formo part d'un equip de persones que serveixen a la ciutadania, perquè al final els funcionaris el que fem és servir a la societat, ¿vale? Administrativament o amb registres o que sigui. I això també, i que jo puc aportar el meu petit gra de sorra en aquest engranatge, en aquest equip de que intenta fer més fàcil o més digna la vida de la gent, encara que no es vegi els resultats així tan lliurement, doncs això m'aporta molt valor. Al final, reconèixer que la meva feina també afecta les altres persones, els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, en moltes coses, en salut, en treball, etc.
1: Què és que les administracions dar suficientes oportunidades a les persones amb discapacitat?
3: En això vull ser molt clar. És veritat que hem millorat, però cal molt de fer. Les quotes no són suficients encara, són insuficients, però perquè cal adaptació, acompanyament i canvi cultural. El canvi cultural em sembla molt important, és el que parlem abans, hem de canviar la mirada. Jo entenc que és veritat que hi ha persones que necessiten adaptacions a la seva feina, però això no vol dir que ni siguin inútils ni, val, ni que valguin ni que no valguin per la feina, sinó que són persones que necessiten algun tipus d'ajuda per assolir un grau elevat d'allò que han de fer a la feina. I això no vol dir ni que siguin inútils, ni que siguin incapacitats de res, sinó que necessiten una petita ajuda per, una petita ajuda per complir la seva feina.
0: Quin missatge donaries a algú amb discapacitat o amb diversitat funcional que vol treballar però no se sent capaç? No entrem ja a tenir una plaça de funcionari, a treballar
3: no sé
0: en general.
3: No sé si està molt ben feta la pregunta. Aquesta no l'havíem fet mai. Mira, jo sempre dic que no ets menys per tenir por. Al final tots tenim. I jo també n'he tingut i tinc algunes. Per exemple, entrar a l'ascensor a vegades em fa por. Però a mi sempre dic que la por no ens ha de paralitzar la nostra vida, sinó que hem d'avançar a poc a poc. Tenim un avantatge els humans, crec que no coneixem els nostres límits i això hem de jugar amb això. Hem de conjugar amb això. No conèixer els nostres límits és una passada. És a dir, podem fer tot allò que ens ho proposem, si ho fem amb respecte amb els altres, amb respecte amb els nostres valors propis, etc. Jo sempre ho dic. A mi ningú m'ha dit, a mi m'han dit mai, jo quan estudiava a l'infermeria tenia una professora que em va dir que mai aprovaria, mai aprovar, o quan jo era petita, a ma mare li van dir que jo seria un animalito de companyia. I mira, l'animalito va pel carrer, o sigui, i treballa, sabeu? I entrevista molta gent. Pues, al final és així. No hem de permetre que la gent ens digui el que hem de ser o el que hem de fer. Ho hem de fer perquè volem, perquè estimem la vida, perquè volem compartir amb els altres, etc. Al final és així.
5: ¿Por qué decides escribir y de
3: no se tiene pregunta
5: y dar tu opinión en medios y redes sociales?
7: ¿Has escuchado, Álvaro?
3: No.
7: Torna a repetir, David.
0: Vuelve.
3: Vamos, David, tú puedes.
5: ¿Por qué decides escribir y dar tu opinión en medias y redes sociales?
3: Muy bien, David. Perquè al final el silenci, jo sempre dic que el silenci no canvia res, em sembla que ens fa més dèbils a la societat. Llavors, perquè explicar el que vivim, el que sentim, el que senten moltes persones, és veritat, jo conec moltes persones, ajudar els altres en situacions semblants i sobretot sentir-se vistes. Al final, conèixer tantes realitats, tinc la sort i tinc el privilegi de conèixer tantes històries de vida que al final algunes t'impressionen i després ho parlarem, però hi ha gent que impressiona, vull dir, hi ha casos i casos de persones que ho estan passant malament o que estan lluitant per alguna cosa que volen, alguna cosa just, i jo intento ajudar-les sempre que puc, escoltar a tothom. A moltes entitats com la vostra, que la Georgina em va explicar el que feu i és al·lucinant. Des d'aquí us animo a seguir perquè ho feu molt bé. A més, David, l'has fet molt bé, ¿vale? I al final ho feu molt bé. És a dir, lluiteu pels vostres somnis per aconseguir la major autonomia, per la justícia social, i això no és impagable, sempre ho dic.
2: Què intentes transmetre amb els teus articles i entrevistes?
3: Doncs pues mira, realitat, dignitat i complexitat. Realitat perquè al final, jo dic, hi ha moltes persones que pensem que moltes vegades en aquest món vivim en un món de fake news i hem de mirar les coses tal com són. Dignitat, perquè hi ha molta indignitat avui en dia en el nostre país i en la nostra societat i en el nostre món. Complexitat, perquè la vida és dura, és veritat. Sobretot fugir dels tòpics, pensant que persones que tenen molts diners o que viuen, que són polítics, per exemple, no tenen problemes de salut o problemes familiars greus, doncs és mentida. Tothom té problemes. El que hem de veure és interpretar-los, ajudar-los, empatitzar amb ells i comprendre que al final tots són persones i que al final sense etiquetes, al final és així. Llavors intento explicar la realitat i la vida que tinc la sort de viure, perquè la veritat tinc molta sort, i dono gràcies per aquesta sort, però al final és explicar la vida tal com és, amb els seus matisos, amb els seus blancs i negres, grisos, el que sigui.
4: Escribir te sirve también como herramienta personal. ¿En qué sentido?
3: Pues mira, al final la escritura m'ordena, m'allibera, m'ajuda a m'entendre'm a mi mateix. A vegades, quan feia un article, normalment penso, què puc aportar a la societat, que la societat encara li costa entendre? Per exemple, l'altre dia vaig fer, si ho puc explicar, vaig fer un article que es deia La llum de l'Asperger, on vaig voler compartir la meva opinió sobre l'autisme, la manera d'interpretar l'autisme que hauria humilment que jo tenir la societat de les persones amb autisme, perquè encara els etiquetem, els encasillem en que són... Són rarets, etc. No són rarets, perdoni, són persones. Tenen una diversitat funcional, tenen una característica que els hi fa amb un diagnòstic, per dir-ho així simplement. Però això no els hi fa ni millor ni pitjor persones, els fa persones. Per això és això que intento escriure sobre molts temes, és a dir, a mi em fas qualsevol escric i els escric, vale, intento escriure, i al final és això, al final m'ordena, m'equilibra i em dóna sentit escriure, m'encanta escriure, és a dir, podria estar tot un dia escrivint.
8: I a alguna entrevista o article que així marcat?
3: Home, entrevista, doncs mira, totes m'han marcat d'alguna manera. Al final, entrevistar, bueno, és veritat que entrevistar els 6 darrers expresidents de Catalunya és un privilegi, però més enllà d'això, però no només meu, sinó de tota aquella gent que ho ha fet possible, i sobretot el director del diari Discapacitat, que un agraïment infinit, vale? Però també és veritat que entrevistar gent com l'Àlex Roca, que és una persona, un persona admirable, que si no coneixeu, us animo a conèixer-la algun dia, és una persona que parla amb el llenguatge de signes amb una sola mà, o entrevistar gent com a Juan Carlos Unzué, que amb Vivint la L és molt dur i ell no deixa de donar un exemple magnífic, o gent amb síndrome de Down, per exemple, que me'l faci la persona al pròleg del llibre Landy Trias, doncs a mi m'emociona aquestes coses. Al final són totes les històries aquelles que al final es fan com si dic un ronron al nostre cor, que de veritat et fan pensar que hi ha molta gent que ho està passant malament però que no deixa de picar pedra, de somiar, de somriure, i això m'encanta. És a dir, ojalà tothom tingués la vitalitat que té, per exemple, gent com a Juan Carlos Unzué, o gent com l'Ale Roca, l'alegria que sempre desprèn, o no sé, al final hi ha molta gent que conec que està passant situacions com esclerosi múltiple, paràlisi cerebral, que no deixa somriure, això m'encanta. És un exemple, al final.
6: Las redes sociales puede ser dura, como gestiona

0: sempre dic que la millor crítica és l'autocrítica. Llavors, a mi quan me fan una crítica, que me la poden fer perfectament, és aprendre el bo d'aquella crítica. El dolent, menys que fareixi la meva persona o la meva família o gent que conec. Però en això, per exemple, a mi que ho puc dir, a mi l'entrevista, per exemple, que va publicar el president Puigdemont, una persona em va dir, em va escriure un missatge dient que el Puigdemont era el primer discapacitat de la història. Pues aquestes coses fan mal, però te fan pensar que al final la societat pensa que l'etiqueta amb la discapacitat o la inclusió com un tema polític que és o ideològic, quan no ho és. La política no va d'ideologies ni la política va de drets humans i de persones. No va ni a política, ni a esquerra, ni a dretes. És la política. És com el meu llibre.
1: Què et dona més satisfacció de compartir contingut a Twitter?
0: Bueno, només a Twitter, a Instagram, a Facebook, bueno, per molts jocs. Al final, quan algú et ve, m'escriu, i és veritat això, i ve, o fica m'agrades, i ve que la seva forma d'entendre la discapacitat, la diversitat funcional, ha canviat d'alguna manera. I això ho recullo, per exemple, amb una persona, una altra persona que també he entrevistat, que sortia al llibre, que es diu Montse Font, que aquesta dona té una malaltia, va un cadí de rodes, i aquesta dona es va caure, i a través de l'experiència de caure, malauradament, i anant cadí de rodes, va començar a fer vídeos a les xarxes socials denunciant barreres, temes d'accessibilitat, per evadir-se, per no avorrir-se. S'ha convertit en un referent d'accessibilitat. Però aquestes coses a mi m'ensenyen que al final és important compartir contingut, allò que t'inspira, allò que te diuen, que has de bueno, que te diuen, que te demanen si l'has de publicar per donar a conèixer històries, etc. I al final, i conèixer entitats, al final com la vostra, sempre ho dic, és un plaer per mi, bueno, és un tresor per mi, entitats com la vostra, o cadenes de ràdio com vostra que donen oportunitats reals a vosaltres, o programes de ràdio que al final surto a molts llocs, i veig moltes realitats que al final són una lliçó de vida, al final.
2: ¿Crees que hoy las personas con discapacidad tienen más voz que hace unos años?
0: Sí, sí, evidentment que sí, i ho celebro, i ho hem de celebrar, però no hem de ser conformistes, hem de ser inconformistes amb això. Hem de ser persones que tenim en primera veu, hem de ser la primera veu la discapacitat, no podem parlar, no hem de deixar que els altres parlin per nosaltres, sinó nosaltres perquè ho vivim en primera persona. Vale, sí, sí. I sobretot una altra cosa, he dit una altra cosa, que parlem més, però l'altre dia ho vaig dir, escoltar, en castellano dicen escucharnos lo mismo que oír. Llavors, per mi, se nos escolta, se nos oye mucho, pero se nos escucha poco. I això és molt important.
3: Molt bé. La següent diu, quins projectes o somnis, Álvaro, tens a curt o mitjà termini?
0: Mira, a llarg termini, sempre ho dic, el meu somni és que tothom pugui viure amb dignitat. Partint d'això, consolidar per tancar al final com a vídeo podcast i entrevistes, que tinc moltes, seguir escrivint, acabar el meu llibre, bueno, ja tinc acabat, i continuar fent divulgació i activisme amb sentit. I sobretot, allò que dic, fer feliç a les persones que tinc al costat o que no tinc al costat però que demanen la meva ajuda, el meu suport, i al final que tothom pugui viure amb dignitat. Per mi és el meu somni, sempre ho dic, que tothom pugui viure amb dignitat i que al final trobi el seu sentit a la vida, que al final tots ho tenim.
4: ¿Com te gustaría que fuese una sociedad realmente inclusiva de aquí 10 años?
0: Doncs mira, una societat al final que no s'haguem de justificar mai per qui som, sinó que ens preguntem, per exemple, a una persona que li diem que no sigui què no pots fer, sinó què necessites per fer-ho, és a dir, passar de la compassió, de la negació, de l'autonomia a l'ajuda. Que entenda que hi ha persones que necessiten la nostra ajuda, però no si podem negar la nostra ajuda, però evidentment intentar que les persones intentin fer allò que han de fer per ells mateixos, potenciant la seva autonomia, la seva capacitat de decisió, i per mi és molt important això. Llavors, no negar-los que poden fer allò que poden fer, perquè al final està llar-los, com diuen les blanques, en dir-los que no poden complir els seus somnis quan és mentira, tothom pot complir els seus somnis avui en dia.
2: Si pudieras hablar con responsables políticos directamente, ¿qué les dirías?
0: Què els diria? Doncs pues mira, que al final els polítics sempre han de ser aliats, perdó, que m'han entropet, que facin polítiques amb nosaltres, no sense nosaltres, no per nosaltres. Al final, jo tinc la sort d'haver parlat amb els polítics i us puc dir que molts polítics tenen persones amb discapacitat.

0: sensibilitat o tenen aquesta sensibilitat. Per exemple, el president del Parlament té una persona amb autisme, el president ja té una neboda, el president Torra té una filla, doncs això són aliats al final. Tots els presidents tenen alguna persona de tots els polítics. Llavors, això és el que deia abans, que oir no és el mateix que escoltar, doncs això molts polítics haurien de fer una masterclass en això. I sobretot, i no només en dates assenyades, perquè pensem que el dia, que moltes vegades pensem que commemorant el Dia Mundial de Discapacitat a moltes ciutats o el Dia de l'Autisme se fan manifestos, els polítics fan manifestos així, en la plaça del poble, la plaça de ciutat. Però això hauria de ser cada dia. La inclusió és un treball en equip que es fa cada dia, més enllà que ens ocupem carrers polítics, que no. Som ciutadans, som ciutadanes, som persones que hem de fer pinya.
1: Álvaro, què t'ha ensenyat la vida que no s'aprèn als llibres?
0: Si jo et digués que m'ha ensenyat la vida a respirar i a viure, però a part d'això, jo sempre dic que la força no es caure, sinó tornar-te a aixecar. Això ho diu Llença't, la cançó Llença't de l'Axel Busto. Llavors, que m'agrada molt. Llavors, pues això, que la vida és aixecar-se, aixecar-se, caure, caure, aixecar-se, aixecar-se. És una constant, és un trauncant, i més la meva vida, això que vaig saber. Que a vegades no sé si aixecarà a baix, al mig, vale? Però a part d'això, doncs, bueno, al final aixecar-se, aprendre sempre les persones que tenim la sort o el privilegi de conèixer, d'estar al nostre costat, i tal, perquè al final de tothom hem d'aprendre. I al final és això que m'ensenya. I fins i tot, i de la crítica, el que parlàvem abans, la crítica també pot fer una virtut, sempre ho dic.
2: ¿Qué consejo le daría a quien que se siente infaz? Orado o invisible.
0: Doncs mira, això em sembla molt important, al final, que no esperi que el mirin, que no esperi que el jutgin. Si el jutgen, que contrarresti el jutgin. I sobretot que busqui espais on la seva veu no signifiqui alguna cosa. Si vosaltres, per exemple, la vostra veu signifiqueu molt, que aposteu per la inclusió, que treballeu, que us importen les persones. O sigui, doncs sempre n'hi ha veus per tothom, sempre ho dic. Ojalà tothom tingués el coratge de sortir del seu confort i aprendre que hi ha persones que necessiten la nostra empatia, el nostre suport, el nostre respecte.
3: I per terminar, qual és tu superpoder?
0: No l'he entès, eh? David?
3: I per terminar, ¿cuál es tu superpoder?
0: Bueno, sí, mi superpoder. Si tengo alguno, que ser del Barça, pero no. La persistencia. Bueno, al final la persistencia, vull dir, sempre dic que no és important tant ser el més ràpid en tot, ni el ser més fort, però sí el que no es rendeix. Al final sóc una persona que m'havia après a no rendir-me mai, a lluitar pels meus somnis. Jo, per exemple, jo quan vaig començar aquesta aventura de plantar encara, m'hagués pensat que aconseguiria entrevistar tantíssima gent, començar per 6 expressions de Catalunya, i mira, en un any ho he aconseguit, i per això, que no deixeu de dir-vos a vosaltres mateixos que valeu molt, sempre ho dic, i que al final les persones hem d'ajudar per nosaltres somnis i ajudar que els altres compleixin els seus. I això per mi és important. I llavors, des d'aquí, bueno, que dir-vos que gràcies. Tot un plaer, us ho puc assegurar. M'ho he passat molt bé.
4: Álvaro, antes de terminar el programa, te quería preguntar que cuando has entrado a la administración, ¿qué sentías y cuántos años has estado, estás ahí?
0: Llevo 3 anys, porto 3 anys ja a l'administració, diu molt bé. La veritat, no puc queixar, els companys me respecten, jo respecto el saber de la ciutat perquè m'han ensenyat moltes coses. I què m'ha ensenyat? Bueno, al final, el contacte amb la ciutadania és molt important. Al final, l'administració pública té el deure i l'obligació de fer facilitar una vida millor a tothom, atendre a tothom, servir a tothom, i en aquest sentit, comulga amb la meva manera d'entendre la vida com un servei als altres. Al final, la meva vida és entendre que la justícia social és un servei a la societat.
4: Però tu me diràs com te sentiste, com te acogieron los compañeros.
0: Sí, molt bé, els companys molt bé, saben qui soc. M'apoyen, pensem amb el llibre, molts m'han reservat el llibre, quan surto al mitjà de comunicació, etc., també m'ho diuen a vegades. És veritat, hi ha la conya de que hi ha un diari que quan escric una columna d'opinió em fica que soc periodista, quan no soc periodista em fa la conya. Pues al final, molt bé, al final respecte a les meves popularitats, entre cometes, perquè no vull ser popular, al final millor ja soc popular amb molèstia, ho dic, però al final m'interessa el missatge que dono, m'interessa ser popular, al final no hem de personalitzar en un mateix, sinó hem de veure el missatge que tenim darrere. Jo al final sempre dic que no és tan important jo com Álvaro Sopérez, sinó el missatge que porto. Al final és molt important això de que tots som iguals i som diferents a la cara de la societat.
4: Mariano Musso, el llibre que has dit que has escrit o estás escribiendo en escribir, ¿cómo se llama? ¿Qué título? ¿Cuándo sale a las librerías?
0: Sí, no, Planta en Cara és com la secció que fa el Lleis Cabacidad, doncs el llibre es dirà Planta en Cara, que són 51 entrevistes a diferents gent, ¿vale?, de la societat, 51 homes i dones d'arreu de Catalunya, inclús a Juan Carlos Onzue, que Planta en Cara dia els seus límits, els seus somnis, etcètera. Gent com, bueno, al final, com Caminando con Bruno, com Alex Roca, com Diego, com els sis expresidents, com ma mare, l'última entrevista que fa molta il·lusió és de ma mare. I al final he volgut això, fer un humanitat. És veritat que podria haver triat més gent, he tingut que seleccionar 51 de 200 entrevistes homes que tinc. He tingut que triar 51, però estic amb ganes de fer el llibre, tinc ganes de que surti ja aviat.
1: Molt bé. Álvaro, bueno, crec que parlo per tots i totes. Ha estat un plaer realment tenir-te aquí, de debò. Molt, molt enriquidor en tots els sentits. Ens ha agradat molt tenir-te aquí i el carinyo que li has posat a totes les respostes que ens has donat.
0: Intento al final, i us ho vull agrair, perquè al final jo puc, a la Georgina, a la prova, tinc marejada, però dit això, la Georgina és un encàrrec meu, que us ho prometo, que si em tinc una llista de persones que he entrevistat, ja la vull aprofitar-li per reganyar-li. Tinc un llistat de persones,
5: Álvaro,
0: que he passat...
5: És que tinc molta feina. I no...
0: Sí, jo també.
5: Són ho tinc present, eh?
0: Són excuses, eh?
5: No, que ho tinc
0: la
5: present.
0: Georgina, la Georgina, com dic jo, no té tanta feina. Llavors, vale? No, li vaig passar una llista de persones que he entrevistat a la discapacitat perquè em seleccioni qui vol que surti al vostre programa. O sigui, si me la passa i m'ho diu, puc contactar amb algun famós que us vinga a veure, que tinc moltes ganes, que al final ho faig amb molts programes de ràdio d'aquests, però com la Georgina dice que està tan ocupada, doncs no me la fa. Si veieu que no hi ha cap convidat famós, foteu-li la bronca a la Georgina.
1: Vale, doncs, vale. Doncs ja parlarem amb la Georgina seriosament.
0: Sí, si no li feu part, ja està. Una multa, ja està.
1: Sí, farem un primer avís. Llavors, l'ho dit, Álvaro, moltes gràcies. Estem molt contents i els oients també, gràcies per escoltar-nos. I ara, doncs, com sempre fem, una cançó preferida que vulguis que posem per acabar el programa.
0: Cançó preferida?
1: Sí. Espera,
0: que ara... Això, Georgina, me perdés
5: la guisa. A tu t'agrada la de... Sí. A tu t'agrada la llença, no?
0: Bueno, m'agraden moltes, però per això... la cançó està, com es diu, la Vivir de Rosalén, crec que és. Vivir de Rosalén m'agrada molt. Però bueno, en català, si volem en català, doncs pues fem-ho en català.
5: Ah, no, la que a tu t'agradi, Álvaro.
1: Que tingui un simbolisme.
0: Aquesta com és? Mil ocells de... Com és Mil ocells? Aquesta Mil ocells...
5: Va, del Pau Donés.
1: Del Pau Donés.
0: Sí, sí, doncs pues Mil ocells.
1: Perfecte, molt bé.
4: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
5: Moltíssimes gràcies.

0: la ràdio amb samarreta.
1: Tenim Nadal a la cantonada i si no ho teniu gaire clar, què és el que heu de fer, quin àpat trieu per preparar, per celebrar amb família, avui tenim idees, trucs, recomanacions. Qui ens les porta? El Manel Guirado, que és cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'aula gastronòmica de Sant Cugat. Manel, què tal?
2: Bon dia. Bon dia, com va?
1: Tu tens moltes idees.
2: Algunes, no ho sé. Tu tens idees.
1: Sí, comparteix, perquè alguns anem una mica més justets.
2: D'idees. Molt bé.
1: Què? Doncs què hem de fer amb el Nadal?
2: El que puguem.
1: Home, el que puguem. Hi ha molta feina, per Nadal?
2: Sí. A mi la meva primera recomanació, clar, el Nadal representa la principal festa de l'any i la gastronòmica de l'any, no? Mm. I allà posem tota la carn en l'assador, mai millor dit, i posem a prova el nostre sistema, diguem-ne, digestiu.
1: El digestiu, sobretot.
2: Sí. A vegades també el sistema nerviós i també la targeta de crèdit.
1: Tot plegat.
2: Exacte. Bé, ens permeten certs excessos amb l'embotit, mariscos, vins i licors, carns greixoses, dolços, etc. I en paral·lel als pessebres vivents, els pastorets, els campaments reials, doncs també representem una espècie de pessebre gastronòmica cada àpat, no?, en el qual volem mantenir una certa il·lusió de que encara tenim una alimentació tradicional, no? És a dir, l'escudella, com a gran plat, havia sigut el plat de cada dia de moltes famílies que fotien la cassola allà a la llar de foc.
1: O sigui, que anava fent xup-xup.
2: I allà anava fent xup-xup mentre treballàvem. Què passa? Que per Nadal se seguia fent el mateix, possiblement, però en versió de luxe. I el que passa és que tota aquesta tradició durant l'any doncs es va perdent, doncs, perquè la vida moderna no ens ho permet, però llavors volem que per Nadal tot sembli que pervive, no? I el Nadal, o és igual, Setmana Santa, si vols i tal, són aquelles festes on intentem, no?, recuperar, per sentir-nos millor, aquella tradició. Uh-huh. Amb la qual cosa ho juntem tot i tenim de cop uns menús, clar, pentagruèlics, perquè es basen en una cuina doncs, que tradicionalment ha estat molt proteica, greixosa i tal, doncs per les necessitats de l'època.
1: Ens parles de l'escudella i la cardona?
2: Per exemple, sí. Bé, nosaltres l'escudella, ja dic, és un plat tradicional en el qual doncs, s'hi posa tot allà dintre, tota una sèrie de carns més o menys luxoses, greixoses normalment, verdures, etc. I que la versió de Nadal doncs, normalment el que es fa és separar, servir-la amb dos serveis, el de la sopa amb pasta, normalment galets, i després la carn d'olla i la verdura, no? No és l'escudella barrejada, per tant. Si voleu podem explicar-la, però més o menys tothom ja sap com és. El que jo plantejava, per exemple, aquí com a truc o com a, diguem-ne, recomanació, el que fem a casa moltes vegades és, a partir d'aquesta escudella, que jo sóc molt partidari del dia de Nadal fer una escudella i poc més, és a dir,
1: sí,
2: el primer
1: suficient.
2: Segon ja està, no ens liem gaire, després podem proposar aperitius o coses per refrescar, doncs treure-li partit, perquè moltes vegades sobra, se'n fa molt. Podem, òbviament, fer en altres tradicionals canelons si volem, però també podem fer altres coses interessants el mateix dia, o millor encara, els dies posteriors.
1: Clar.
2: Doncs, per exemple, a casa fem sovint doncs, una torrada, simplement amb un pa que us ha quedat del dia abans, feu unes torrades ben cruixents al forn, i en paral·lel amb el que és la carn i la verdura fem com un trinxat, o el que en altres zones en diuen una ropa vieja. Agafem trossets d'aquesta carn, del tocino, de la botifarra negra, la patata, la col, etcètera, etcètera. Refregim en allò una mica de ceba, all, i a qui li agrada una mica de pebrot, i posem tot això i ho refregim, i fem com una espècie de paté, o de trinxat, el qual el que fem és cobrir una torradeta, i si volem fer una miqueta més contundent, doncs uns encenalls de foie gras, o un ou de guatlla refregit...
1: Això ja és molt xiverita.
2: Per això estem. O una mica de tòfona, tot i que la tòfona bona, la negra, encara la millor època és ja gener-febrer, ben bé, eh? Però bueno, encara n'hi ha. Dalt. O podem fer també un servei alternatiu de l'escudella, de la part de la sopa, en comptes de galets, doncs podem fer una mica d'una sopa, en el qual fem uns farcellets com uns raviolis amb aquest trinxat, d'acord, juntament amb la carn de la pilota, és a dir, una mica de carn picada porc i vedella, una mica de julivert, i posem aquesta verdureta, aquesta carn tota trinxadeta, fem com un farcit, i el que fem llavors és, amb una massa que podeu trobar en botigues de producte asiàtic, en què en diuen massa wonton, doncs fem farcellets com uns raviolis, sí, sí. Uns tortellinis que els bulliu amb aigua a part, al punt, 5 minutets, i després el serviu amb la sopa. Llavors teniu una sopa com de raviolis amb l'interior ja...
1: diferent.
2: Que és la, i és molt xulo i queda molt bo, a la gent li agrada molt. I a mi també m'agrada molt, això ja per dies posteriors, aquells dies tontos entre Nadal i Cap d'Any, doncs aprofitar aquesta verdura i cardolla simplement freds i amanits amb una vinagreta d'oli i vinagre, bastant de pebre i sal, i això és com un...
1: per donar-li una miqueta de gust, no?, perquè sempre queda
2: exacte.
1: Més...
2: exacte, i a més el serveix com o tevi, saps?, com una mica templadito amb una miqueta d'amanida, és una forma d'aprofitar l'escudella. A mi m'interessa molt, la veritat, és molt bo.
1: Perfecte. Anem per un altre dels clàssics, no?
2: El pollastre. Ens estem centrant molt amb el pollastre, digue-li capó, digue-li, ja dono alternatives a la polarda, que es coneix menys, que bàsicament és com el capó, però amb gallines, a dir, són animals que els quals escapen, se'ls treu el sistema, diguem-ne, reproductiu, fan un canvi hormonal i dediquen tots els seus esforços, bàsicament, a menjar, i tot aquest menjar s'aprofita, bàsicament, per engreixar-se, doncs perquè no han d'invertir feina, en aquest cas, a fer ous ni res. O el gall dindi. Jo sóc menys partidari del gall dindi, m'agrada menys.
1: Més sec, no?
2: Sí, a mi m'interessa menys, però bueno. Jo diria que tots ells els podem fer sencers farcits, un farcit tradicional, fruits secs, carn picada de porc, prèviament saltejada, amb una miqueta de birranci, canyella, etc. Els embutxem. Podem demanar que ens els desossin per dintre o no, això com vulgueu, però si els desossem per dintre, la carn agafarà més sabor d'aquest farcit, i els podem fer sencers al forn, o si voleu una cosa per mi potser més senzilla, que no ens estressa tant el propi dia, és fer doncs, trossejat i fer doncs, rostit amb prunes i pinyons, etc, o un mar i muntanya, que fa menys de Nadal potser, però que ens permet tenir-ho preparat el dia abans i simplement recalentar-lo, molt millor que si és la peça sencera.
1: Sí.
2: D'acord?
1: Sí, sí.
2: Jo aquí us recomanaria això, aprofiteu per provar la polarda i aquests altres bitxos que
1: no sé si quan vas a mercat s'han de fer per encàrrec, perquè habitualment no sé si en
2: depèn tenen. De les botigues. Jo em moc també bastant per Barcelona i acostuma a haver-hi botigues on almenys un bon pollastre de pagès i tal.
1: Sí, això sí.
2: Polarda, sí, jo recomanaria encarregar-la, però aquesta època, per exemple, ho serà fàcil perquè és quan hi ha principalment al mercat.
1: Per això. I li podem treure més partit, no? Encara...
2: Jo aniria sobretot pel tema dels canelons, aquí sí. Podem fer uns canelons bons amb cardolla, però sempre ens quedarà molt més gustós si aprofitem el pollastre, doncs, perquè no s'ha, diguem-ne, deshidratat tant. No ha perdut tanta substància cap al brou. Amb la qual cosa, ben trinxadet, aquest pollastre...
1: Nosaltres té més gustet.
2: Exacte, hem tingut la precaució, quan hem comprat el pollastre, de demanar que ens guardin els fetgets... I clar, aquest fetge l'afegirem. Trinxem bé la carn, en paral·lel fem un bon sofregit de ceba, d'acord? En paral·lel saltegem un moment amb una mica de mantega oli al fetget, el flambegem amb birranci o conyac, i tot això ho trinxem. O tenim una bona màquina per trinxar, o si no, a ganivet, o anem en compte que ens quedi una pasta absoluta, i després això ho podem acabar d'amalgamar amb una mica de beixamel ben espessa, i ens posem a embolicar... canelons, i després aquesta beixamel que ja hem preparat abans, inclús li podem donar una miqueta més de sabor, doncs afegir-li una mica a l'escudella del dia abans, super reduïda, que té una textura molt, molt espessa ja de salsa, podem afegir una miqueta de, això és una trampa que està molt bé, que trobo als supermercats, de pols de cep, per donar-li una miqueta de sabor a cep, i podeu afegir, és a dir, tunejar una mica la beixamel perquè tingui un extra, diguem-ne.
1: Que bo. Deixem les carns...
2: Anem a pel peix i el marisc, que potser l'associem més als àpats de nit. Cap d'any, en algunes contrades, no tant a Catalunya, però se celebra el 24 de la nit, la nit de Nadal, i allà doncs, és molt típic doncs, de fer el peix al forn, marisc, etcètera, etcètera, no? En alguns llocs, el besugo o totes aquestes històries. Què passa? Que si ho volem fer bé, doncs hauríem de comprar peix fresc i salvatge. I a mesura que van passant els dies, en el que ens apropem al Nadal, òbviament, aquest peix va pujant de preu, per una qüestió d'oferta i demanda, perquè el que es pesca és el que es pesca i ja està. Llavors, arribem a uns preus que es fa impagable. Hi ha peixos, sé que sembla una mica un crim, però que congelen molt bé. I alguns d'aquests estan en molt bona temporada, precisament, setmanes i mesos abans de Nadal. Per tant, aquest any, a lo millor ja aneu una mica tard, però jo recomanaria a partir de l'any vinent, doncs mireu, aneu a mercat a l'octubre, al novembre, i veureu, per exemple, que és època fantàstica d'orades, llobarros, corballs, és a dir, aquest, diguem-ne, peix blanc d'escata, que estan rechonxos, estan ben, ben grossos, i si han tingut sort doncs, de pescar-los tal, són grans i a més un preu que està molt correcte. I congelen superbé, que us els preparin doncs, per fer-los com vulgueu fer-los, al forn, oberts o tancats, amb escama per poder fer la sal com us doni la gana. Una guarnició de patatetes i verdures, i amb això teniu un peix igual de bo que si estigués fresc, perquè si el congeleu bé, congela molt bé, i és fantàstic. Marisc igual, tot el que és crustaci, jo crec que congela prou bé. Llagostins, gambes, escamarlans...
1: Jo sense soc... manies?
2: Jo no soc maniàtic en aquest sentit. Si el producte és bo i el congeles bé, li tinc menys mania a això que no pas haver de pagar el triple, no?, dos dies abans de Nadal. Sí, sí. Sèpies, calamars, congelant fantàsticament, sí, bé, sí, fantàsticament bé. Ens podem embolicar més i començar a fer una plata de calamars a la romana d'aperitiu. Si no ens volem embolicar tant en aquell moment, doncs podem fer un guisat. Fem una ceba ben confitadeta amb sèpia o amb calamar, i tenim aquí una sèpia o un calamar, diguem-ne, encebats, encebollados, digue-li com vulguis, que això et resol un primer plat, una cosa fantàstica. Jo us diria que jo sóc un partidari de congelar per organitzar-nos bé. I tens, sempre serà molt millor aquest producte que no pas un producte que ja ens ve congelat d'alguna d'aquestes grans cadenes, que el sistema de congelació és fantàstic,
1: mercat.
2: Però el producte bàsic... Exacte.
1: A mercat.
2: Anem a mercat i tal. Sí que hi ha peixos i alguns mariscos que potser congelen una mica pitjor. No sóc partidari de la tonyina, però per dir alguna cosa... Però...
1: Ens queda un minutet.
2: Vale.
1: A veure, aperitius, que sempre són tan importants.
2: Vinga, els dolços els deixem per un altre dia, si vols, però bàsicament aperitius altres. A veure, ens deixem sempre en aquests àpats el que fa baixar la verdura. Val? Amb la qual cosa, verdures, amanides, sempre hi ha d'haver una mica de verd per allà, i a més és un producte que possiblement segur, puja menys de preu, per tant, ens mantenim a preus molt correctes, i el deixem de banda com si fos per després. Calçots, escaroles, carxofes, en donen un munt de possibilitats brutals, a més per fer aperitius supercookies, super fantàstics. Una flor de carxofa confitada i després fregida, podem fer un pastís de carxofa, podem fer una tatén de calçots... Podem fer una falsa, un romesco amb escarola i fem una vinagreta amb tomàquet ratllat i comino, etcètera, etcètera. És a dir, no ens oblidem, sobretot, de les verdures aquests dies.
1: Bé, doncs posarem un Manel Guirado al nostre Nadal perquè ens preparem tot això.
2: Que em preguntin per Instagram. I si tinc
1: tens Instagram?
2: Sí, clar, Manel doncs Guirado. Manel Guirado.
1: Doncs ja ho sabeu, conjunt. Ja ho sabeu. Aquí podeu fer...
2: Aquests dies potser trigo més a respondre. Val. Perquè és dia de molta feina, però...
1: Manel, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Que vagin bé les festes.
2: Igualment.

0: La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.
2: Gràcies, Laura. Efectivament, del 17 al 21 de novembre d'enguany, 12a edició del Barcelona Pensa, Festival de Filosofia de la Ciutat Comtal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Filosofia de la UNESCO, el tercer dijous de novembre, doncs arriba aquesta 12a edició del festival que es fa al voltant d'aquests dies. És el primer festival de filosofia del conjunt de l'Estat, d'Espanya, i està consolidat com una cita ineludible per qui estima el pensament. En parlem avui al Valors de l'Alça amb Sergi Oms i Carlota Serraïma, són representants de l'equip directiu del festival i professors tots dos de filosofia, en Sergi de la Universitat de Barcelona i la Carlota de la Universitat de València. Benvinguts a Valors de l'Alça, Sergi i Carlota.
3: Què tal?
4: Hola, gràcies.
2: Abans que res, per qui no ho conegui, aquest és un festival que organitzeu des de l'Acadèmia, suposo que hauria de dir, perquè la institució, no?, Marc, és la Universitat de Barcelona, però amb voluntat d'arribar a tothom. Què és el que us mou a llançar aquesta proposta del festival i a perseverar-la durant 12 edicions? Sergi, si vols començar.
4: El festival està, com tu has dit, en la 12a edició i es va començar a fer el 2014. De fet, va començar a fer la Laura Llevadot, que és professora també d'aquí de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, perquè crec que ella havia vist altres experiències similars a altres llocs d'Europa i, de fet, va ser el primer de Catalunya i el primer també d'Espanya. I la voluntat és de divulgar la filosofia i les coses que fem a l'Acadèmia, i en especial portar les coses que fem aquí a la universitat a fora i també portar coses de fora a la universitat. Aquest és la principal voluntat inicial del festival.
2: És una cosa contracorrent, Carlota, fer un festival de filosofia avui en dia encara o ja no?
3: Mira, no t'ho sé dir si contracorrent. De fet, jo sempre tinc la impressió que la gent, el públic en general, està molt interessat en el pensament, no? En tot el que sigui, tot el que el dugui a plantejar-se les coses una mica fora i d'una manera una mica diferent del que està habituat en el seu dia a dia. El cas és que el Pensa, en totes aquestes edicions, el públic respon molt i molt bé i sempre detectem moltes, moltes ganes d'assistir-hi. Aleshores, en cert sentit, jo no crec que sigui anar contracorrent, però en qualsevol cas és supernecessari. Supernecessari perquè, en fi, en el món, no, d'avui, en els temps que corren, efectivament, oferir aquests espais en què puguem pensar una mica sobre les coses fora de la manera, diguem, ordinària, doncs sempre s'agraeix i en fi, és important. Sí.
2: A qui us adreceu, Sergi? Qui és el públic que busqueu amb aquest festival?
4: Tothom, ens adrecem a tothom. Tothom és benvingut i esperem que tothom tingui ganes de venir. Gent interessada en la filosofia, gent amb curiositat en la filosofia o gent que mai s'havia preguntat res respecte dels temes que surten al festival, que vingui. Totes les activitats són gratuïtes. De fet, moltes d'elles poden venir simplement sense fer cap inscripció ni res. Algunes sí que demanem inscripció perquè les localitats són limitades. I, de fet, com deia la Carlota, especialment l'any passat, la pandèmia va representar una baixada com a tot arreu, i després ha costat una mica recuperar una altra vegada el públic, però l'any passat va ser un èxit de públic. De fet, fins i tot vam tenir anècdotes més o menys divertides de conflicte perquè la gent no podia accedir a les activitats.
2: Una metàfora fantàstica aquesta, no? Que...
3: Sí, no, divertit, és realment graciós.
4: Sí, sí, sí.
3: Però realment interessant, diguem-ne.
4: I per això sí. En ocasions hem de fer això, inscripcions. Però sí. Sempre les activitats són totes gratuïtes, totes.
3: Sí, i pel que fa això del públic, jo crec que és interessant també subratllar que, per exemple, aquest any... És a dir, tenim algunes activitats que són específicament per adolescents o nens. Aquestes sí que solen ser, bueno, tal com les tenim organitzades, almenys aquest any, són totes elles, diguem, exclusives per grups concrets, no? d'adolescents d'instituts concrets o dels nens i nenes del que s'anomena xarxa filoescoles, filoinstis, però vull dir que hi ha activitats que estan molt pensades per aquestes franges d'edat i després hi ha moltes activitats, o sigui, com que el ventall temàtic també és molt ampli, jo crec que acabem, diguem, interpel·lant a públics prou diferents, és a dir, hi ha moltes activitats que són estrictament, doncs, diguem, relacionades amb les arts, no? En museus o teatre o etcètera. Hi ha moltes activitats que són, diguem, simplement xerrades o diàlegs. Tenim presentacions de llibres. Vull dir, el ventall és molt ampli. Jo diria que el tipus de públic al qual s'interpel·la o es pretén interpel·lar també és molt variat. Efectivament. I per això ens molt contents, de fet.
2: Efectivament, guies filosòfiques, conferències, exposicions, presentacions de llibres, taules rodones, representacions teatrals i activitats destinades a infants i adolescents, com deies ara, aquest és el menú de formats que ens proposeu i, a més, ho feu en diversos emplaçaments de la ciutat de forma creixent. Per tant, realment és una aposta en els dos sentits, no? Territorial, entenc, i a nivell de públics, que aneu avançant una mica cada...
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
6: Bé, i què voleu fer aquests dies?
7: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
9: Volar a llums d'un drac.
6: Doncs tinc el lloc ideal. Wow! PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
9: l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui al nostre espai dedicat a la salut emocional volem mirar de prop una etapa tan apassionant com complexa. Parlem de l'adolescència, una etapa de transformacions, de recerca d'identitat i també de reptes que sovint preocupen pares, mares i també educadors. La psicòloga Lara Weinberg té un màster en Psicologia General Sanitària i estudis sobre temes relacionats amb la psicoanàlisi i avui ens acompanya per ajudar-nos a entendre millor aquesta etapa vital. Lara, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Tots hem passat per aquesta etapa. Els que ens venen per darrere ja arribaran en algun moment. I és una etapa ben especial, molt efervescent, amb moltes complicacions, també molt incompresa. És una etapa de canvis, en definitiva. Tu com la definiries?
1: Ostres, no és fàcil definir-la breument. A veure si...
0: Però des del punt de vista emocional...
1: Jo sóc una entusiasta de l'adolescència i treballo molt, m'agrada, i del que puc parlar és del que he anat coneixent a través de la clínica, no? L'he vist amb entusiasme i també amb preocupació, ara mateix, perquè ens arriben molts casos, perquè hi ha adolescents, hi ha molt patiment i hi ha una gran preocupació per diferents temes, no? I ens arriba la preocupació dels pares, de les mares, dels educadors, no? Perquè és una etapa molt vulnerable, també. Així que diria que... M'animaria a dir que hem de poder entendre l'adolescència com una etapa on tot s'amplifica, les emocions, les pors, els dubtes, les necessitats, i on hi ha molta fragilitat, també. Aleshores, jo crec que l'hem de cuidar especialment, no? Mm. I això és el que veiem molt a consulta.
0: A més, és una etapa que té una durada que cadascú, doncs, la comença i l'acaba sense que hi hagi, diguem, unes fronteres clares, no?
1: Pot ser, a més, i pensem que s'està allargant probablement l'adolescència o el que entenem per adolescència, però també hi ha uns paràmetres molt concrets que tenen a veure amb un procés fins i tot físic, fisiològic, no? Amb tot el procés hormonal, no? És aquest pas de la infància a l'adultesa, on hi ha unes experiències hormonals, emocionals, de plasticitat cerebral, fins i tot, que sí que estan ben definides i ben acotades, no? Des de l'inici de la pubertat o aquesta preadolescència que podem anar ubicant als 12 anys fins als 18 aproximadament. El que passa és que podem entendre que hi ha una adolescència ampliada perquè s'ha anat allargant el pas a la vida adulta. Com a societat hem anat allargant una mica el pas a la vida adulta, perquè se'ns requereix estudiar més, perquè hi ha precarietat, perquè costa una mica més arribar a la vida adulta i emancipar-se, no? Que seria una mica l'ideal del final de l'adolescència, probablement. Així que, en realitat, està bastant acotat, i jo crec que està bé que ens animem a acotar-la, a entendre-la, a llegir-la, a pensar sobre ella, a definir-la bé, perquè ha canviat molt l'adolescència i la manera de viure l'adolescència en els últims anys, no? Estem parlant d'una adolescència on hi ha molta exposició, molta velocitat, molta exigència, on estem veient, i és part del que preocupa, molta soledat, molta vulnerabilitat i situacions d'assetjament, per exemple. Això ha sortit a les notícies, no? Van fer una vaga recentment, molts instituts, no? Amb la preocupació d'aquestes situacions d'assetjament que han portat a alguns adolescents fins i tot a suïcidar-se, no? I veiem adolescents que amb autolesions, amb diagnòstics d'ansietat, de depressió, i jo crec que tenim la responsabilitat d'entendre una mica millor què passa en aquesta etapa, que és una etapa que a vegades queda com mal definida o poc definida perquè queda allà entremig de la infància i l'adultesa, i a vegades ens genera molts mals de caps, també als professionals de la salut mental, no?
0: Ara et faig una reflexió des del món adult. Deia jo al principi, tots hem passat per l'adolescència. Per què se'ns oblida aquesta etapa i se'ns fa tan difícil tractar els adolescents un cop som adults? Què ens passa?
1: És interessant la pregunta. No tinc clar per què se'ns oblida. però em sembla que sí que hi ha alguna cosa d'això. Diria que també se'ns oblida la infància, eh? No només l'adolescència. Penso que, sobretot en la criança o en els professionals que acompanyen la infància i l'adolescència, reconnectem i la intentem entendre des de l'adultesa. I crec que passa tant amb la infància com amb l'adolescència. I sobretot se'ns obliden les parts més complicades, no? Jo crec que és molt fàcil idealitzar l'adolescència. De fet, hi ha com tota una cosa social de pensar que és una etapa on físicament estàs bé i tens poques responsabilitats i tot és meravellós i esperem molt dels adolescents, però se'ns oblida la part del patiment que implica, no? Així com també passa a la infància. Crec que ens costa molt més pensar en... o minimitzem, o no? La infància, a vegades, lo infantil té gairebé un tracte pejoratiu, no? Ai, això és infantil, no? Les pors de l'infant semblen que les minimitzem, però els infants senten molta por i molt de dolor, i jo crec que la volem negar moltes vegades i ens costa molt entendre-la i respectar-la. I amb els adolescents una cosa similar, perquè quan parlem d'adolescència hi ha alguns elements de la infància que són diferents i hi ha alguns elements de la vida adulta que també ens costa de veure, no? Així que diria que segurament hi ha una part d'això, i després hi ha una altra part amb la que també em puc identificar, i és que la vida dels adolescents, l'entorn de l'adolescent, ha canviat molt. I no entenem res del que estan fent, no? Tenim una generació de pares, alguns ja que han jugat a videojocs, per exemple, i que consumeixen xarxes socials i pantalles, però que ja no entenen el que estan jugant i el que estan fent els adolescents, que no s'han educat amb el mateix entorn digital, social, i ha canviat tot tant que és molt difícil també poder-se ubicar i identificar amb el que els està passant.
0: Efectivament.
1: És un món absolutament diferent.
0: Tornem al tema que havíem deixat, el tema de l'assetjament i del seu impacte en l'actualitat. És una de les grans preocupacions i el que preocupa és l'augment d'aquestes situacions d'assetjament.
1: Sí, jo diria, no sé si augment, perquè segurament la violència sempre hi ha estat, però sí que s'ha donat un gran canvi, i és que els adolescents, l'assetjament ja no para mai, perquè segueix fora de les aules, no? Amb els usos de les tecnologies, els adolescents ja no tenen refugi. Abans l'assetjament s'acabava quan l'adolescent marxava de l'institut i anava a casa seva, i ara segueix a través de grups de WhatsApp, de xarxes socials, i això fa que l'adolescent no pugui parar mai de rebre aquesta violència i ho viuen amb molt més patiment, no? Així que aquesta, sens dubte, és una de les tasques pendents, poder cuidar-los en aquests espais on estan molt sols i molt vulnerables, no? I on la presència adulta encara no sabem ni com gestionar aquests espais. Jo diria que l'assetjament des dels instituts hi ha protocols, hi ha maneres de treballar-los, hi ha segurament carences i coses que s'han de poder pensar i treballar diferent, però jo crec que hi ha molta intenció i molta energia dedicada a això, però hi ha tot un món que se'ns ha descontrolat i on els adults ens costa molt tenir-hi accés, no? I l'assetjament...
0: I jo diria que el primer pas, que és identificar aquesta situació, també se'ns fa molt difícil.
1: Se'ns fa molt difícil, en general, comunicar-nos amb l'adolescent i tenir espais de comunicació i de confiança efectius, i jo crec que ens perdem, en general, el patiment, ens el podem perdre, no només situacions d'assetjament, sinó de vulnerabilitat en general de molts tipus, no? Perquè és veritat que és una etapa on hi ha molta vulnerabilitat, per aquesta amplificació de les emocions, perquè és una etapa on exploren les transgressions també de molts tipus, no? I tot el que no sabem i tot el que no pot reconèixer l'adult són perills potencials, no? Així que sí que és veritat que són adolescents i com a generació que estan hiperconnectats en molts sentits, però que també estan molt sols i que ens costa molt trobar la manera, jo crec que això, l'adolescència en genèric, de que els adults es puguin comunicar amb aquests adolescents que ens necessiten molt però que no ens volen gens, no? I en aquest no voler, a vegades jo crec que els deixem una mica massa sols. S'ha d'anar en compte amb això, perquè dic això, però a la vegada també s'ha de respectar molt la intimitat de l'adolescent.
0: Jo penso
1: que això és important. Aleshores, l'equilibri no és fàcil de trobar com adults, no?
0: En general, en aquesta etapa de la vida, pel que estàs dient i pel que també veiem i hem experimentat, la família, les amistats, l'entorn... juga un paper molt important.
1: Importantíssim. El més important, perquè a més l'adolescent té amb el grup social i el grup és una mica l'experiència en aquest pas de la infància a l'adultesa, l'experiència del grup i de l'entorn social és el que el farà descobrir com està en societat, no? I és de màxima importància i a més està passant en un moment on l'adolescent està construint la seva identitat, buscant constantment models d'identificació i construint la seva identitat, i tots els referents que tinguin aquest sentit són inputs que poden ser molt positius i molt saludables o molt negatius i molt perillosos. Aleshores, tot el que pugui passar en aquesta etapa, com que hi ha tanta plasticitat i aquesta construcció de la identitat, és important, no? Quan parlem a diferents llocs sobre adolescència, i els clínics ho tenim molt clar, sempre parlem de que són vulnerables també perquè, per exemple, el consum d'alcohol o de drogues a l'adolescència té uns efectes molt més dolents pel cervell, que és un cervell que està en construcció i plàstic, que en la vida adulta, no? Aleshores, pensem que tot el que els hi podem estalviar en aquest sentit és molt important. I a un nivell no tan fisiològic, però en aquesta construcció de la identitat, tots els models negatius i les ferides i les experiències doloroses que queden en aquell moment queden incorporades en la seva identitat i en la seva manera de definir-se a ells mateixos, no? Aleshores, no podem evitar que els passin algunes coses, però les hem de reparar en aquell moment de la millor manera possible, perquè el relat identitari quedi molt cuidat, no? Aleshores, a vegades no és només important què fan, que són molt actuadors, en general els adolescents hi fan moltes coses i busquen aquesta transgressió i busquen moltes experiències, sinó el relat i la reflexió que puguin fer sobre les coses que els passen, no? I per això no em perdria mai la possibilitat de parlar amb ells, d'escoltar-los. Tenen... Potser de primeres no, però acaben tenint molt el desig de comunicar-se, de ser escoltats, d'entendre, de poder entendre què els passa, perquè és una experiència, no? Viuen experiències molt intenses i desconcertants, no?
0: Quan abans parlàvem al principi d'aquesta adolescència que ha canviat respecte de generacions anteriors, trobem la presència de les pantalles, no? Que és, pot ser una oportunitat, però també és un risc. Les pantalles han format part del seu dia a dia, des de ben petits. Com podem gestionar aquest tema sense generar un conflicte permanent?
1: Dificilíssim, i no hi ha una resposta concreta ni curta, segurament. Les pantalles ens estan passant a tots. A vegades ens descuidem d'això, també.
0: Els adults, que...
1: Hem de començar a mirar-nos a nosaltres mateixos, segurament, perquè a vegades... I els adolescents saben reivindicar-ho molt, això. No entenen per què limitem algunes coses.
0: No els hi hem de donar lliçons, no?
1: Sí, que després els pares estan enganxats constantment. Jo crec que la reflexió sobre la vivència que fem nosaltres sobre les pantalles, les hores de consum, a la feina, el temps lliure, com les necessitem per regular-nos, per distreure'ns, per desconnectar, a vegades, és importantíssim per poder entendre també què els passa amb ells. Les pantalles en general, dit en genèric, també és una mica complicat perquè dins del món de les pantalles pots consumir molts tipus de continguts i viure molts tipus d'experiències, no? Així que no és el mateix un adolescent que està jugant a un videojoc que pot ser més creatiu un temps concret, o un adolescent que està tirat al llit amb un mòbil veient contingut per en una xarxa social curt, molt estimulant i fent així durant hores sense límit, no? Aleshores, clar, podríem estar parlant hores i hores de totes les diferents experiències que poden viure, de quin nivell de maduresa es necessita per fer quin tipus d'activitats dins del món digital. S'haurien de valorar tantes coses en general abans de poder donar pautes concretes, no?, sobre com gestionar això amb un fill. No és el mateix un adolescent que ve d'estar tot el dia sense pantalles i fa esport i té amics i se sent bé i després vol fer servir pantalles per alguna cosa concreta que té sentit i que és coherent i on no hi ha riscos, que un adolescent que està deprimit i que només es regula amb les pantalles i em depèn de quin tipus de consum, els graus d'autonomia, de confiança. A vegades el que preocupa una mica és que la nostra manera d'educar aquest espai és molt des de limitar, bueno, estan de moda els controls parentals, el tanta estona, d'aquesta manera molt concreta, el primer que et pregunten els pares és quantes hores ha de consumir pantalles, i no importen les hores, en realitat. Ni tan sols per valorar si hi ha un abús de pantalles o una addicció, importen tant les hores com el tipus d'efecte que té sobre la qualitat de vida de l'adolescent. Sí. I a vegades ens quedem molt encallats amb això. Hi ha moltes possibilitats, moltes de maneres de fer servir les pantalles i hi ha maneres de preservar la intimitat i a la vegada cuidar dels riscos del que poden consumir a internet. S'ha de poder parlar sobre el tipus de comunicació que estan tenint a les xarxes socials amb els seus companys i companyes, les situacions d'assetjament, de violència, els riscos fins i tot, no?, el consum de pornografia. Hi ha tot un tema d'educar la sexualitat aquí, el consum de pornografia comença a la infància, no a l'adolescència. Hi ha tota una feina aquí a nivell preventiu que s'ha de fer des de la infància, no?, amb la gestió de les pantalles. Així que em sembla un tema molt complex i que hem de poder començar a pensar amb calma i no quedar-nos només en aquesta gestió de límits, sinó poder comprendre, parlar, escoltar i ficar-nos dins i entendre molt més i molt més profundament el funcionament de tot el que els passa allà dins.
0: I que cada persona, cada adolescent o cada criatura és diferent, cada casa i cada família també és un món, i el propi entorn, doncs, tot això acaba generant una olla a pressió que potser aquestes receptes generalistes, sí, no?, serveixen de poc.
1: Serveixen de poc o ens deixen en una gestió molt superficial, no?
0: També.
1: I els acaba deixant molt, molt sols igualment, que és aquesta com la màxima preocupació que tinc, no?, d'aquests espais on poden parlar còmodament del que els passa, del que viuen, del que els preocupa. Si aquests espais existissin amb qualitat, no m'estranyaria, i no estranya perquè passa en consulta i en famílies que s'ho treballen bé, que van sortint temes, no?, d'ostres, és que m'ha passat això, m'han dit això, o m'han passat una cosa que no m'agrada, que m'incomoda, que em fa por, que no entenc, i l'adult pot anar gestionant el contingut del que està passant, o la tria del millor consum d'oci o de cultura que poden fer dins d'internet, no? Perquè a vegades si els orientes una mica, si els acompanyes a decidir quin tipus de sèries, quin tipus de videojocs, hi ha coses que poden ser no només molt saludables, sinó molt interessants, que a vegades ens descobrim coses que poden
0: molt
1: ser...
0: Molt instructiu, molt pedagògic, no?
1: I fins i tot terapèutiques, diria, eh?
0: Sí. Abans m'ha... A veure, no m'ha sorprès, però sí que impacta, no?, quan ho diu una professional. Parlaves del creixement de la vulnerabilitat emocional, no?, d'aquests adolescents amb pressió pels estudis, pressió social, que també ha existit sempre, l'estètica...
1: Mira, a mi m'agrada molt, Carme, un llibre que es diu La societat del cansament. És de Byung-Chul Han. És un llibret petit, però

0: on tot era el no, poder, no pots fer això i s'educava així des del no poder i des dels límits, a un pas d'una societat del rendiment on el que es transmet és que pots amb tot i a més has de poder amb tot i mai és suficient. I jo crec que això podem entendre-ho com a adults i ho experimentem de diferents formes i crec que és molt representatiu del que estan vivint aquests adolescents i dels missatges que reben i que poden ser també molt complicats, no? Són adolescents que competeixen no només amb els altres, sinó amb una versió ideal d'ells mateixos que no existeix, que els porta a estar molt ansiosos, que els porta a estar molt frustrats, ho sentim constantment a la consulta, que tenen molta pressió per ser algú, molta autoexigència, molta por a l'error, tot el que fan queda registrat. Queda vist pels altres, es pot posar like o no like, és l'exposició absoluta i a més queda en la memòria digital, vull dir que després no s'esborra mai, no? Ni tan sols es pot oblidar, així que imagineu-vos, no? La sensació de pressió i d'exigència que es viu i la gran exposició que estan tenint. Per tant, tot el que puguem donar-los d'espai sense pressió, sense aquest soroll, on el rendiment no importi, on la comparació no existeixi, són oportunitats i són saludables, no? I hem d'anar en aquest sentit, perquè queden molt sols en aquesta possibilitat d'haver de poder amb tot i potser una mica massa carenciats d'aquests límits que potser no hem de tornar a un model disciplinari en el, on el no poder és l'únic i que això genera molta desconfiança i molt de dolor i a vegades situacions on es viu molta agressivitat per part de figures massa autoritàries, però no hem de perdre la figura d'autoritat, de límit, de contenció, no? I que aquests límits estiguin posats d'una manera coherent i jo crec que això els ajuda a veure que realment no han de poder amb tot i no poden amb tot i que et trobes algun moment que et pot frenar en algun sentit, no malament, no violentament, però que t'ajuda a descobrir aquests límits que són necessaris per créixer, no?, també. Mm. Sí que em resulta molt bonica aquesta... Bueno, bonica no, en realitat és... Però molt interessant aquest diagnòstic social i m'ajuda a pensar molt en el que està vivint l'adolescència i també vivim els adults d'altres formes. No?
1: Lara, per avui jo crec que ja hem superat el nostre temps, però el que sí que farem, perquè és un tema que encara dona per tractar altres qüestions, és fer una segona part.
0: Perfecte.
1: En què acabem de completar aquesta visió sobre els adolescents. La Lara Weinberg, la podeu trobar al Centre Grup Sant Cugat, a la plaça de Doctor Galtés. Lara, fins a la propera.
0: Fins la propera, gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: El rap és un estil de música que cada vegada guanya més adeptes a Sant Cugat. Arran de la creació de la comunitat de Sant Currap, a principis del 2025, hi ha a la ciutat tota una comunitat jove que vibra amb el poder de la paraula i del ritme. Per parlar-ne, ens acompanya el Guillem Teixidor, que és el creador del Sant Currap. Molt bon dia, benvingut, Guillem.
1: Hola, molt bon dia. Soc el Guillem Teixidor, organitzador i fundador de Sant Currap, i moltíssimes gràcies per l'invitació.
0: Benvingut. Escolta'm, per aquella gent que encara no us conegui, explica'ns què és això del Sant Currap.
1: Què és Sant Currap? Molt bona pregunta, perquè ara tot el món està a Sant Currap, Sant Currap, a Sant Cugat. Pues Sant Currap és una organització de freestyle, de batalles de freestyle i de cançons, també fem tot això una mica. Està en català i castellà, i últimament estem fent events molt, molt grans i molt, molt divertits, i us invitem a tot Sant Cugat a vindre i a participar-hi, perquè són increïbles.
0: Què hi feu en aquests esdeveniments? Després entrarem al detall amb alguns, sí, que tenen nom propi, però perquè la gent s'ho imagini. Quan us ajunteu, la gent de Sant Currap, què passa?
1: Vale, molt bona pregunta. Pues bàsicament és un torneig de freestyle.
0: Explica'ns què és el freestyle, per si hi ha algú que no està en el món del rap.
1: El freestyle és la improvisació a través d'una instrumental,

0: I llavors pues, tu deixes la ment en blanc i comences a fluir. Comences a fluir i llavors et surten pues, verbs que pots anar rimant, que pots anar transformant en una oració. També existeix una forma de mètrica, estructures... És algo molt increïble que des del meu punt de vista és una passada, la veritat.
1: I quan, i com, i per què, gairebé tenim les cinc preguntes del periodisme aquí, vas decidir fundar Sant Currap. D'on neix tot plegat?
0: Tot això comença d'un grup d'amics que, bueno, des de fa 2 anys fèiem quedades a Mirasol i també a Sant Cugat per improvisar amb un altaveu i vam notar que cada cop venia més gent i cada cop teníem més nivell, més vocabulari i vam dir, ostres, i si fem alguna cosa, un torneig amb una mica de competició i fem que la gent busqui una mica la rivalitat, però sana, una mica per superar-se a un mateix. I la gent li va agradar molt, vam agafar un jurat, vam començar a fer un speaker, vam millorar el material i mira, a poc això ha crescut on estem ara.
1: I quines activitats s'organitzen des de Sant Currap?
0: Pues fem events de cançons i de freestyle i normalment organitzem 2 events cada mes on cada cop ve més gent. O sigui, actualment, l'últim event que vam fer, que va ser diumenge passat, van ser un total de 50 apuntats. Ja, cada cop això està creixent i la gent ens demana més, ens demana més.
1: Ens dius que feu dos esdeveniments a cada mes. On són, com s'hi pot apuntar la gent, per exemple, si ens fa vergonya la primera vegada perquè són novells, no ho hem fet mai, ni que sigui per venir a copsar l'ambient, no? I a veure, perquè entenc que no tothom té per què participar, sinó que també es pot venir com a espectador, no?
0: Correcte.
1: On els feu? Com és?
0: Normalment els estem fent a Ramon Marnils, al parc de Ramon Marnils, amb permís de l'Ajuntament, i la veritat, per apuntar-hi, pots vindre, em dius a mi mateix, Guillem, i per apuntar-hi o com a públic, sobretot, una norma és disfrutar de l'event. Si no disfrutem a l'event, no vinguem. Així que, bueno, tothom sou superinvitats a vindre als nostres events.
1: A quina hora els acostumeu a fer, Guillem?
0: Normalment comencem a les 6 i acabem a les 9.
1: Horari de tarda.
0: Sí, clar.
1: Eh? Ja s'ha pogut fer la... Es pot pair i fer la migdiada, fins i tot. Com ha crescut aquesta comunitat? Ens deies, tot va començar fa 2 anys amb aquestes trobades a Mirasol. A les xarxes potser us hi heu posat una mica més endavant quan tot això ja tenia aquest gruix de gent. Com ha crescut la comunitat en els últims 10 mesos? Que podríem dir, i em corregirà si m'equivoco, que és quan s'ha fet més aquest boom.
0: Pues mira, és un treball de xarxes socials, la veritat, i és d'anar, bueno, hem incrementat l'equip audiovisual, amb càmeres, micròfons, i tot això ho pengem a les nostres xarxes socials, que és Sant Currap, stq.rap, i estem a YouTube, a Instagram, a TikTok, i cada cop hi ha més interacció de la gent. En aquest últim mes hem tingut 1 milió d'interaccions, o sigui, és algú que va en creixement increïble, i això també fa que la gent de fora ens conegui i estiguin invitats a vindre a Sant Cugat, a conèixer també el poble, perquè està molt bé, venen a les batalles, després van al monestir, i s'ho passen increïble. Ens diuen, ostres, no m'imaginava que Sant Cugat era tan bonic.
1: No sé si us diuen alguna vegada que potser el rap i Sant Cugat no és allò que tenim nosaltres a l'imaginari, amb la imatge aquesta que a vegades hi ha d'un Sant Cugat més elitista, no? I el
0: Correcte.
1: rap, que és una música que surt normalment des del carrer. No sé si us ho han comentat, si
0: Sí.
1: sorprèn, per
0: Sí.
1: exemple.
0: La veritat que sempre passa això, però jo el que crec és que hi ha un pensament equivocat aquí. O sigui,
1: Els estereotips, oi?
0: correcte, perquè el rap, en el fons, és intel·ligència. O sigui, el freestyle és una contestació directa d'una temàtica a sobre d'una instrumental, que per això fa falta proactivitat, agilitat mental, a sobre ja, estar tu al mig d'un munt de persones, també és operar els nervis, la posta en escena, i la veritat és això, molta gent es creu que els rapers pues, són com l'estereotip, el que tu has dit, però en el fons, jo que estic més ficat aquí, el nostre públic, o els nostres participants, o sigui, podries veure que hi ha doctors, hi ha enginyers, hi ha professors, hi ha fins i tot un policia que li agrada molt el moviment, o sigui, que també està ficat amb a la intel·ligència. En el fons, jo com a organitzador soc enginyer de telecomunicacions i li fico molt amor a aquest projecte perquè veig que cada cop no anem a més paraulotes, sinó a més intel·ligència, a més lèxic. La gent cada cop aprèn més, que és també lo bonic de tot això.
1: Hi ha molts rapers i raperes a Sant Cugat, més dels que ens podríem
0: La
1: imaginar.
0: veritat que sí, cada cop el col·lectiu femení amb aquest moviment s'està ficant més i ho està fent molt bé. Tenim un parell de dones que li donen molt bé, i totes les que vulgueu rapejar, invitadíssimes, que a vegades costa una mica el veure tants nois, però no, al contrari. O sigui, és algú que necessitem més dones i ens encanta, com feu.
1: Anem a trencar estereotips de la imatge que podem tenir. Quin és el perfil, si és que n'hi ha un i únic, de les persones que formeu part normalment d'aquestes trobades al Sant Currap? Què ens hem d'imaginar?
0: Bueno, bàsicament, gent de totes les formes possibles. En el fons, com t'he comentat abans, és algú que pot vindre qualsevol persona i és que cada event ve persones diferents. Llavors, no et sabria dir un estereotip perquè no hi ha. És algo completament obert. És algo, no sé, és algo diferent.
1: Per a totes les edats, també?
0: Correcte.
1: O ens hem d'imaginar només gent jove?
0: No, per res. O sigui, la nostra competició hem tingut nens i avis que han participat. Que, o sigui, és algo que no té franja d'edat. Que és improvisació. En un passat es deien com els trobadors, no? Que era com una improvisació, però elegant, no? I donant com... Pues ara també és així, a vegades els rapers es fan halagos entre ells, o sigui, que és algo també molt natural i que ve d'això, de la improvisació.
1: Ens has parlat que les xarxes socials són un puntal clau per al projecte, per donar-vos a conèixer, no? Quina és la vostra xarxa social per antonomàsia, allà on teniu més seguidors, on teniu més interaccions, allà on us segueix més gent?
0: A Instagram, et diria Instagram, perquè pugem continguts setmanal, a sobre fem col·laboració amb artistes, i és on estem més ficats. La xarxa d'Instagram és la que tenim més interaccions, a nivell mensuals, i bueno, amb el que has comentat, que portem 9 mesos amb Sant Currap, hem aconseguit un total de 2.500 seguidors amb aquests 9 mesos, interaccions brutals, també, d'un milió... No, és una passada com està creixent això.
1: Per tant, tothom convidat en aquestes trobades que feu dos diumenges al mes, però si volem tafanejar abans que arribi aquest dia, doncs també és una manera de fer-ho, no? De conèixer què feu a través del vostre perfil d'Instagram.
0: Correcte.
1: Tu comentaves en algunes de les vostres publicacions que per tu el rap també és una eina de creixement personal. Com creus que pot ajudar a cantar o rapejar a millorar la comunicació, a millorar també la confiança en un mateix i les habilitats cognitives que ens parlaves ara, no? Deies, el rap també és intel·ligència. Com ens ajuda?
0: Correcte. En el fons, és seguir una conversació. Seguir una conversació, si tu estàs allà ficat, un munt de persones, és com fer una exposició a classe, però amb un instrumental de fons, amb un munt de persones mirant-te. Això t'ajuda molt a tu evolucionar com a persona, a comunicar-te davant de moltes persones, de trencar una mica el gel i la vergonya. I això ajuda moltíssimes persones a seguir amb això perquè noten aquesta adrenalina. Això que diuen, ostres, la gent m'acaba d'animar per una rima que és una passada i després la podré veure en vídeo, em podré veure a mi mateix, i això ajuda molt a l'autoestima de les persones.
1: En el teu cas, tens alguna experiència personal que t'hagi portat a impulsar el rap d'aquesta manera, que t'hagi ajudat a tu d'alguna manera, no sé si a superar alguna barrera de la timidesa o d'algun aspecte de la teva vida que hagi sigut catàrquic al rap?
0: Mira, ja que em parles d'això, i jo tota la meva infància he sigut tartamut, la veritat, i he anat a molts logopedes, a molts, eh? I vaig evolucionar molt quan vaig descobrir el freestyle, a través d'una instrumental, que és com fer... palmades,
1: bueno... Un ritme, no?
0: Sí, correcte, un ritme. Doncs vas evolucionant, i mira, avui en dia estic aquí fent una entrevista a la ràdio i fent d'organitzador i faig de speaker, presento els events... És això, és millorar les teves habilitats cognitives i la parla, sobretot.
1: Com la creativitat, no?, ens pot ajudar a superar algunes barreres, a vegades, que per vergonya, per timidesa o per altres motius, si no, no faríem.
0: Correcte.
1: No?, en definitiva. Quins són els valors que predominen en el rap que esteu fent des d'aquí de Sant Cugat? Per posar alguns exemples, no ho sé, si creus que es fan lletres de crítica social, no? Estem en un municipi que sempre estem cansats de veure les notícies, que és el municipi amb el PIB més alt, un municipi ric, però també té moltes mancances, no? Té moltes mancances en habitatge, la desigualtat social cada vegada és més alta, problemes amb el feminisme arreu del nostre país, l'antiracisme... Quin és l'esperit de les lletres que s'està fent des de Sant Cugat? Quines són les temàtiques que s'aborden?
0: Hi ha de tot, eh? La veritat que no et sabria dir una, perquè en una competició hi ha tantes temàtiques, es parla de tot, sincerament. O sigui, per això mateix us invito a vindre per veure-ho vosaltres mateixos de tot, totes les temàtiques que s'abarquen, que és una barbaritat, amb el fons. I que és això, el que has comentat, a vegades hi ha temàtiques de Sant Cugat, però es parla molt bé, de Sant Cugat, no?
1: Sí, hi ha orgull de, orgull de ciutat, orgull de poble.
0: Correcte, perquè la majoria, com t'he comentat, que vam començar fa molts anys, som d'aquí, de Sant Cugat. Llavors, la majoria de persones joves, pues, som d'aquí. I llavors defensem Sant Cugat i ho portem a l'esperit, també.
1: Això fa que hi hagi batalles, a vegades, entre ciutats veïnes. No sé si ve, per exemple, Gina Rapejada, Sabadell, Terrassa, Rubí, no? Cerdanyola, que potser sí, hi ha més aquesta rivalitat de ser ciutats properes.
0: Correcte.
1: Us trobeu allò de cadascú defensant el seu territori o no?
0: Sí, està clar. Però un dels fundaments que nosaltres tenim sempre és el respecte. Després de cada batalla, com tal, els artistes es donen una abraçada, la mà... I sobretot nosaltres el que fomentem és el respecte. I també per conèixer noves persones, perquè tu vens a la competició tu sol, que pots vindre tu sol perfectament, i acabes coneixent a molta gent. Acabes també socialitzant, que també és el nostre objectiu. El respecte i que la gent, bueno, allí...
1: Comunitat.
0: Sí, comunitat, correcte.
1: Hi ha alguna línia vermella? Tu em deies, el respecte és clau. Hi ha lletres que no es podrien acceptar al Sant Currap? No sé, misogínia, racisme, etc.
0: Està clar que sí. Hi ha algunes línies vermelles que, bueno, no ens agrada viure-hi. De moment no hem tingut, però, bueno, és això. També algú que és línia vermella és preparar-se les rimes. Preparar-se les rimes no ens agrada a ningú i els jurats ho saben, això, i es nota. Si tu portes un vers completament preparat, es veu una mica.
1: Són trampes.
0: Sí, clar. És,
1: no?
0: És trampes, sí, és fer trampes, perquè, clar, és improvisació. Nosaltres et donem una paraula, per exemple, ocell, tu dius el cel, una gaviota o alguna cosa així, però, clar, el que no pots fer és vindre a casa amb totes les lletres preparades, a cada compàs, saber el que tens que dir. Això és la
1: per la gràcia, vermella, no? Clar. Seria una d'aquestes línies vermelles.
0: Correcte.
1: Hem parlat que teniu diversos projectes sobre la taula i aquestes trobades al Parc Ramon Barnils. També has impulsat a la plaça Freestyle. En aquest cas no es fa a Sant Cugat, es fa a Terrassa. Explica'ns en què consisteix.
0: Correcte. Pues, la plaça Freestyle és una altra organització, ¿vale? Fundada a Terrassa, en català. És solament català. I hem fet la primera batalla de cançons de la història. O sigui, cançons en català a Terrassa, i és una competició, perquè al final guanya la millor cançó. I és algo únic, la veritat, que jo mai havia descobert algo tan bonic amb el català, que són les cançons, i a sobre davant de tota la gent, de Avall Paradís, les fem, aquestes trobades de freestyle i de cançons. La veritat que la plaça és un projecte que neix després de Sant Cugat, de Sant Currap, i en català solament.
1: Però sou vosaltres els impulsors, entenc,
0: sí,
1: també, d'aquest espai, no? Obrint barreres territorials en aquest,
0: clar,
1: en aquest sentit. Com s'interrelaciona el Sant Currap i la plaça del freestyle? No sé si podria haver una plaça del freestyle a Sant Cugat també on es fes només rap en català. No sé com ho teniu plantejat.
0: Des de Sant Currap també hem fet actes en català. Vam, per exemple, fer la inauguració de la Setmana del Català, a l'Acte Plens, i també fem a vegades trobades en freestyle en català, des de Sant Currap, i sí que és veritat que potser en un futur fem alguna cosa de la plaça i Sant Currap, la veritat. Però no puc dir més d'això, eh?
1: Bueno, tots seguirem, estarem atents, i esperem que ens donis l'exclusiva. Costa més fer o trobar gent que rapegi en català? O hi ha bona salut? Tenim el Lil Dami, no sé, a Terrassa, no? Justament que feia la plaça del rap. Com està el català en el món del rap? Quina radiografia, quin diagnòstic li faries?
0: Pues la gent és superbonica. La veritat que he notat un respecte increïble amb el panorama català. La veritat, és un respecte, tot el món anima, no hi ha aquesta competitivitat de guanyar, de solament guanyar, simplement vas a un event a disfrutar. I que la gent, potser hi ha menys gent a la plaça, que Sant Currap, però igualment el català... Després d'organitzar un event en català, me'n vaig a casa amb un somriure, bueno, que sempre, però justament amb el català, el triple, perquè m'encanta, la veritat.
1: I aquesta satisfacció extra,
0: correcte,
1: no? Tenim més projectes de futur, hem estat a Sant Cugat, hem anat a Terrassa, però n'hi ha un altre, que és el Barcelona contra Madrid. Això ja són paraules més grans, capacitats més grosses, no?
0: Correcte.
1: Explica'ns en què consistirà.
0: El Barcelona contra Madrid és un projecte ara completament nou que ens tirem de cap a la piscina i ens anem a Madrid a fer una competició que a sobre amb un format completament nou. És una cosa que ningú ha vist encara, que són batalles individuals amb puntatge. O sea,
1: què vol dir això?
0: Pues bàsicament hi ha un marcador en directe. Uh-huh. Hi ha un marcador en directe. I cada batalla pots aconseguir o 3 punts, o 2, o 1. Hago en la teva actuació. Uh-huh. Llavors tot això compta un marcador que cada ciutat té. Barcelona té el seu marcador i Madrid també. I al final hi ha una trobada aquí a Barcelona que es veurà la gran final, a veure si guanya Barcelona o Madrid.
1: Per tant, és partit d'anada i de tornada, i sí, juguem la tornada a casa, per dir-ho d'alguna manera. I entenc que és un esdeveniment col·lectiu al final, perquè cada rapejador, cada raper, cada rapera s'alinia amb una de les dues ciutats, no?
0: Sí, entenc, clar.
1: I tots sumaran en aquest marcador.
0: Correcte, correcte.
1: Teniu data per això o encara està el projecte a la incubadora i anar creixent?
0: Tenim data.
1: Teniu
0: el dia
1: data?
0: 1 de novembre ens anem a Madrid, a Moncloa, a fer l'anada. Anem allà a rascar punts.
1: I la tornada a Barcelona?
0: Sí, correcte. Serà a Barcelona al gener. Encara no ho puc dir un dia exacte, però serà al gener.
1: Bueno, doncs veurem a veure com acaben,
0: correcte,
1: aquests marcadors. Què pot aportar a Sant Currap una experiència d'aquestes dimensions, no? De sortir del que dèiem, de Sant Cugat, a néixer aquí, anar a Terrassa, i ara aquest Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Què us aporta com a organització?
0: La veritat, ara mateix ens està situant com l'organització més col·lectiva, més gran de tota Barcelona. I és algo que nosaltres no ens esperàvem gens quan vam començar aquest projecte al gener. Però és això, amb dedicació, amb constància, a fer bé la feina a les xarxes socials, perquè també és això, és temps, la veritat. I és això, estem molt contents de que cada cop això l'estigui fent més gran i que una organització de batalla de freestyle referents a Barcelona sigui Sant Currap.
1: Quanta gent sou al darrere d'aquest projecte per fer-lo possible, a part de tu?
0: Sí, correcte. Pues ara mateix tenim un equip de 8 persones, on comptem més amb càmeres, editors, també un equip de relacions públiques, de xarxes socials, però ara mateix és això, estem en creixement i volem expandir una mica més a l'equip per tindrà més,
1: més projecció, oi?
0: Sí, correcte.
1: Quins són els objectius que teniu així a mitjà i llarg termini que no haguem repassat amb aquesta conversa?
0: Expandir-nos fora d'Espanya. Volem ser internacionals, però pas per pas. Primer Madrid, després nacional i cap a fora, després.
1: I ara jo et vull llançar un repte que tu em pots declinar, però ja que tu fas rap i es tracta d'improvisar, no sé si ens podries fer una improvisació per acabar l'entrevista.
0: Vinga, va.
1: Com ho hem de fer? Perquè no podem fer trampes. Com va això? Et dic una paraula?
0: Amb un instrumental. Em podries ficar un instrumental? O
1: això
0: seria...
1: sí que no ho tinc aquí.
0: No, pues complicat.
1: Complicat sense instrumental. Doncs t'emplaço a tornar un altre dia.
0: Vinga, va.
1: I a fer-nos una demostració de rap amb una instrumental.
0: Perfecte.
1: Moltes gràcies, Guillem Teixidor, creador del Sant Currap. Moltes gràcies per acompanyar-nos i explicar-nos aquest projecte nascut, creat i criat aquí a Sant Cugat.
0: A vosaltres per invitar-me.

0: Cuiners, cuineres de l'ànima. La Joana la tenim a punt, la nostra cuinera. Bon dia, Joana.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Arriba la nostra secció de cuina amb la gastronomia que es combina amb bon amor o amb bon humor i molt de sabor. Sí. Sí. Avui prepararem receptes fàcils. Seran
1: sí.
0: fàcils?
1: Avui sí, mira, ho has endevinat.
0: Ràpides, delicioses.
1: Però també.
0: També.
1: Pel que li agraden.
0: Per començar el dia donarem doncs, trucs que ens els farà arribar la Joana, que ens faran sentir un xef professional i, clar, no faltarà un dels comentaris divertits que ens faran somriure mentre remenem la paella.
1: Exacte, mentre remenem.
0: Vinga,
1: perquè això va bé.
0: Posem-hi.
1: Bueno, doncs us porto, aquesta setmana us porto de recepta les cols de Brussel·les, que no sé si t'agraden o
0: sí,
1: no t'agraden.
0: Sí.
1: Perquè ara és la temporada, vull dir, fa com totes les cols. I el bròquil, ara l'hivern, vull dir, és quan estan més bones. Perquè jo el que procuro és cuinar sempre en producte de temporada. Perquè això l'estiu, vull dir, crec que el sabor... Jo l'altre dia em vaig comprar i em vaig fer que feia... Bueno, des de l'any passat, que no havia fet. I vaig fer dues receptes. Una que és molt fàcil, que els atenia i vaig pensar per no fer una salsa ni complicar-me i també fer una dieta saludable, els vaig fer bullides. Però, esclar, bullida sol queda una mica insípid.
0: I fan llavors... una miqueta d'olor, eh?
1: Exacte. I llavors... Que... Bueno, aquesta olor que fan... aquesta mica d'amargor que tenen, hi ha persona que, depèn del paladar que té, ho troba més o ho troba menys. Però jo aquestes els vaig trobar boníssimes.
0: Jo els trobo bones.
1: Perquè diu que porten una substància natural anomenada glucosinats, que això és el que dona, per exemple, aquesta mica d'amargor que tenen. Però això és natural d'elles, eh?
0: Sí, sí.
1: Hi ha temporada que ho tenen més i ara o menys. Doncs ara jo crec que és la millor opció per gastar-los ara, per fer-los ara. Doncs jo els vaig fer aigua, vaig tallar una mica la tija, una mica de res, els vaig ben esbandir, i quan l'aigua va bullir, en que estigui bé el punt de sal i poca aigua. La verdura, tot l'hem de coure amb poca aigua. Perquè hi ha gent que per coure verdura posen 2 litres d'aigua. Sí. I llavors allò queda soso. O sigui, tu has de fer que cobreixi just i que quan acabi de bullir, quasi bé no t'hi quedi aigua.
0: Val.
1: I llavors aquella verdura...
0: Hi ha un foc normal, no? Potser,
1: sí.
0: Amiga.
1: Aquella verdura té més substància. Continuem amb aquestes cols. Doncs aquestes cols els escorrerem i els posarem just al moment al plat que els anem a fer, perquè llavors agafarem una mica d'oli, una mica de bacó, si en tens, o pernilet, o una mica de cansalada d'aquella de pebre, no molt, tallada ben petita, i un all tendre.
0: Molt bé.
1: Ho passes un segon, que l'all no es cremi, i ho tires sobre aquesta verdura que has bullit. I, bueno, i està deliciós.
0: No, que bo, no? Sí, sí, senzill, sí. I s'ha matat
1: de fer bosses. I molt bo.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Bueno, vinga. I després hem portat l'altra recepta de cols, que ja aquesta és una mica més complicada, que és un estufat.
0: Estufat de col de Brussel·les.
1: Sí, un estufat de conill de vedella amb cols de Brussel·les. Conill o jarret. Perquè això, el jarret i el conill, és la part de la vedella de la cuixa, de la part de dalt de tot, que és per estufar. Llavors, si volem ja anar amb una cosa més fina, ens n'hem d'anar amb una llata. Doncs clar, el preu també és diferent. Perquè la llata, doncs, no és tant per estufar. Perquè l'estufat què vol dir? Que estarà més hores al foc i més rato. La llata es fa de diferent manera, eh? Llavors, per fer aquest estufat, comprarem un conill d'un quilo, bueno, o depèn del nostre carnisser, que ens diu, mira, avui, per comptes del conill, t'anirà més bé això.
0: Per quatre persones, Joana?
1: Sí, un quilo de vedella. La farem tallar d'aus, jo per estufar la faig tallar d'aus, i llavors mig quilo d'aquestes cols de Brussel·les, que farem el mateix que us he dit, primer donem els ingredients, una ceba grossa, 4 cullerades de tomaca, d'aquestes natural, oli, sal, pebre, una mica de pebre vermell dolç, farina, vi blanc, ai, sí, perdó. Vi blanc, tinc una mania. Vi blanc i per la picada, ametlles, all i julivert.
0: Molt bé.
1: Que feien, això. Bueno, doncs a veure, començarem. Primer de tot, rentarem aquestes cols, tal com hem dit abans, els bullirem molt poc rato i els reservarem, els posarem a escórrer. Agafarem el conill aquest de vedella, el posarem a la cassola que nosaltres vulguem fer, i posarem oli, i posarem tallat, a quadros, salat i empebrat sempre, una mica de canyella, si ens agrada, i això ho rostirem amb una cabeça d'alls. Quan estigui ben rostit hi tirarem uns raigs de vi, però llavors aquesta vedella, que és el que dèiem, la d'estofar, vol més rato, necessita que l'estovem una mica, perquè si no serà dura. Uh-huh. I llavors la cobrirem amb aigua.
0: Val.
1: La taparem...
0: El vi com, blanc?
1: Blanc, o vi ranci. O que tinguem un raig de vi blanc, un raig de vi ranci. Si fem vi ranci, pensem que el sofregit ens quedarà molt més ros. Per què? Perquè el vi ranci és la barreja de vi sec i vi dolç, i el dolç porta sucre.
0: Sí. Però... jo m'agrada més el vi ranci.
1: El vi ranci queda molt bo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: I llavors això ho deixarem que s'hagi evaporat el vi i posarem aquesta mica d'aigua i ho deixarem que se'ns tovi. Quan tinguem que ja està tou, llavors hi farem el sofregit, en aquí mateix. Jo ho faig en la mateixa cassola per quatre, si som molta colla, agafes una cassola més gran. Doncs llavors hi posarem la ceba, primer de tot, la deixarem enrossir, com la tinguem rossa, com sempre, hi posarem la mica de tomaca, ho deixarem uns 10 o 15 minuts que quedi com una crema, un sofregit ben finet, i llavors hi posarem la culleradeta aquesta de pebre vermell dolç, que ens hi donarà color i una mica de substància, i una mica de farina.
0: I farina quan? Una cullerada?
1: Farina, una cullerada de postres. Per què hi posem la farina? Perquè ens quedi aquell suc espès, no ens quedi quan ho servim allò que és clar, saps? Que ens queda clar. Doncs llavors hi posem aquesta culleradeta de farina i ho cobrim altra vegada amb una mica més d'aigua. I hi posarem la picada aquesta d'unes 15 ametlles, un parell de grans d'all o tres. Aquesta cabeça d'alls que hem rostit, podem aprofitar aquests alls que ja els hem rostit, els apelem, perquè els posarem sencers, els apelem, i els posem en la picada, quatre o cinc d'alls d'aquests. Les ametlles, ho triturem bé i ho tirem a la cassola.
0: Molt bé.
1: Agafem aquestes cols de Brussel·les que els hem reservat, els enfarinem una mica, els afregim i els hi tirem per sobre.
0: Molt bé, molt bé. Ha de ser boníssim,
1: Ja tenim, ja tenim aquesta cassoleta de gerret o conillet o el que ens aconsella el nostre carnisser. Perquè és una mica més econòmic, això, que la llata.
0: Clar.
1: Perquè els preus s'han disparat tant.
0: Sí, sí.
1: Perquè si féssim llata, no tindríem que fer pas tot això. Perquè llavors, si féssim llata, l'única cosa que hem de fer és tallar-la a talls, no a quadros, la llata, i enfarinar-la i fregir-la.
0: Va, com si féssim
1: com un estofat. Com si féssim una vedella amb bolets. Val, o un fricandó, que tant que diem que és el mateix. Mm-hmm. Nosaltres en dèiem que és el mateix. I allò hauríem de fer-ho diferent, perquè aquella carn s'estova molt més aviat, és molt més tendra.
0: Molt bé, molt bé.
1: La llata és el 10x10. Jo, si faig vedella amb bolets o fricandó, sempre faig llata. Ara, quan faig un estofat o de patata, si no ens agraden les cols, hi podem posar patata aquí.
0: Clar.
1: O sigui, de la mateixa manera que... Però la patata li hem de posar crua i l'hem de passar abans.
0: Mm.
1: L'hem de passar amb aquest sofregit i aquesta carn i l'hem de cobrir d'aigua i després estarem una mitjoreta perquè aquestes patates se'ns acoguin. I és l'estofat tradicional que feien les nostres mares.
0: Oh, tant,
1: que
0: oh,
1: no ens agrada això, ho podem fer amb pèsols, perquè ara els pèsols estan,
0: oh, tant, els pèsols estan boníssims.
1: Mm-hmm. Vull dir que podem variar-ho amb molta cosa.
0: Molt bé, Juanita, anem a repartir els ingredients.
1: A repartir els ingredients aquests de l'estofat de conill de vedella en cols de Brussel·les. Un quilo de conill de vedella, mig quilo de cols, una ceba grossa, quatre cullerades de tomaca d'aquest natural, sempre natural, oli, sal i pebre vermell dolç, una mica, i la farina. I un bon raig de vi blanc o vi ranci, el que tinguem. I per la picada hi posarem unes ametlles, unes 12 o 15 ametlles, all i julivert.
0: Molt bé. Escolta-me, ja Joana, per la picada de les ametlles, si en posem menys...
1: No passa res. I si n'hi poses més, tampoc.
0: No, és que hi ha males, hi ha coses que dius, a veure, potser té que ser una mica estipulada.
1: No. Tu ara estàs a casa i d'ametlles només en tens 6. Agafes un grapat de nous i els hi poses.
0: Vale.
1: O agafes avellanes i els hi tires.
0: Vale.
1: Vull dir que amb això no hi ha problema, que les picades... totes queden bé, i tant és que n'hi posis 10, com 15, com 8, com 7.
0: Molt bé, Joana. Doncs comentaris, consells i més que tot també...
1: I proveu de fer les cols ara, que ara és el temps, perquè d'aquí un mes ja aquestes cols ja no seran tan bones.
0: Dura poc temps, el temps de les cols.
1: No, n'hi ha sempre. Ja,
0: sí,
1: però
0: però sempre, però...
1: El gust és molt diferent, Sí.
0: Gràcies, bona setmana. Ens trobem la setmana que ve.
1: Igualment, la setmana vinent.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Coneixes la paradoxa del vaixell de Teseu? Imagina't un vaixell antic, el famós vaixell de Teseu. Amb el pas dels anys, les taules de fusta del vaixell es van podrint i els fusters les substitueixen una per una fins que no en queda cap de les originals. Aleshores, sorgeix una pregunta fascinant. Continua sent el mateix vaixell? La paradoxa del vaixell de Teseu planteja un dilema filosòfic sobre la identitat i el canvi. Si tots els components d'un objecte són reemplaçats, continua sent el mateix objecte o es converteix en un completament diferent? Les coses es compliquen encara més si algú agafa les taules velles i reconstrueix un altre vaixell amb elles. Quina de les dues seria el veritable vaixell de Teseu? Qui conserva la forma original o el que conserva les peces originals? Aquesta paradoxa no només aplica als objectes, també es relaciona amb els éssers humans.
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
4: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a llums d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal.
9: PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
10: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
11: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
10: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
11: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
10: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
11: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

siempre. Bon dia, Sant Cugat. Sembla que aquest hivern etern no es decideix a marxar i els cirerers florits han estat només un miratge de la primavera. A més, diuen que un eclipsi lunar de sang ens ha robat l'energia i la situació geopolítica actual no convida gaire a l'optimisme. Però no patiu, amb l'ajuda de Sota Sons, això sí que ho remuntarem, no com l'eliminatòria del Barça d'ahir, i no marcarem 3 gols, sinó que en marcarem uns quants més. Ara ho veureu, per guanyar temps a un rellotge que sembla que ens està derrotant. Fot-li música.

La primera bona notícia i també un indicatiu que la primavera és a prop és que comença el cicle del Bocamoll i demà mateix, dijous, tenim la gran, grandíssima Mandy Rules inaugurant el cicle a partir de les 8 de la tarda, com sempre, amb entrada gratuïta al casal de Torreblanca. L'artista empordanenca presenta disc i el seu directe de temes propis on barreja anglès, francès, català i castellà d'una forma màgica. I seguim també amb més música, més agenda.

Tenim molt bones notícies pels amants del funk i el soul, i és que Bruno Mars ha presentat nou disc, sí, però encara millor. Aquest dissabte presentem un nou concepte de festa a la Tasca del Sol de Vall d'Oreig, una festa que es diu El Sotasol, una coproducció de Sotasons, on portarem alguns dels millors DJs, punxadiscs, etc. del gènere, a fer girar vinils i també alguns directes molt funkis en format acústic per omplir els nous tardejos del local de Vall d'Oreig un dissabte al mes. Aquest dissabte, per inaugurar el cicle de Sotasol, ompliran la música i els plats Rickinder Sounds i Fonodisco Club amb les freqüències més gruixudes, aquella Tasca del Sol, així que veniu a ballar, a moure l'esquelet.

I per entrar en calor tropical, escoltem Niu Sobresura, i és que aquest mateix diumenge torna la col·laboració de Pinya con Salsa i Sota Sons, una festa mensual al Café Belgrado, que està sent un veritable èxit i cada cop atrau a més ballarins. Estem molt contents, a més, de poder presentar els veterans de la salsa Niu Sobresura, amb Lenin Guiriloco al seu davant, amb un dels músics professor de l'Aula de So, una escola de música de Sant Cugat del Vallès, a la plaça del Coll. I aquest bolo té pinta que serà un d'aquells que marquen un abans i un després al cicle, perquè realment cada cop pugem més al nivell i els ballarins que venen al públic a ballar ho demostren. Que no t'ho expliquin, que després farà ràbia, que no ho vegis pels vídeos, i és que aquest cicle val molt la pena. Vine a ballar.

I si sou amants de la música en directe de petit format o del soul a casa nostra, de ben segur que fa temps que seguiu l'estela d'aquest home que sona. És en Pol Cardona, a.k.a. Pol de Gala, ja estarà al cicle de petit format del Bocamoll el 19 de març. I és que, si us plau, entreu a l'Instagram de la Pua ara mateix o a la web de l'Ajuntament o seguiu les xarxes de Sotasons, perquè la programació d'aquesta primavera al cicle del Bocamoll és realment per no perdre's ni un sol dijous de concerts. El que passarà al casal de Torreblanca, a la seva terrassa, serà pura màgia.

I escoltàvem Lester Wax, un altre cantant que formarà part d'un cicle que s'ha transformat en un autèntic èxit pels amants del gènere, que és el Bluesgrado. Un cicle que un cop al mes porta el millor blues al Café Belgrado, en el que, i és que en el que portem d'any, ja ha portat el Chino Swingslide, Total Blues, la Memi Sila, Sweet Marta, Johnny Bixton, i el diumenge 22 de març ens portarà també la gran Huchi Kuchi Sonia i en Lorenzo Spinozzi a la guitarra. Així que si us ve de gust viatjar al temps, entreu a l'ambient únic del Café Belgrado, demaneu un whisky i veneu a al·lucinar amb aquesta música d'alt nivell.

I si ens endinsem en la música negra, en la música d'arrel, en aquest cas en el soul, acaben el mes de març i a les portes de Setmana Santa, que ja olorarà ben bé a primavera, i ja estarem dins d'aquesta estació que tant ens agrada a Sota Sons, l'estació amb més música en directe de la ciutat, de Sant Cugat. Doncs entrant aquesta Setmana Santa tenim la grandíssima Jéssica Abú, el vermut del Café Belgrado, i és que el planasso Sant Cugatenc per excel·lència els diumenges és el de fer la passejeta pel Mercantic i acabar prenent el solet a la terrassa del Café Belgrado, escoltant música de qualitat i fent unes patates braves. Així que no us ennuvoleu, penya, com hem vist. Hi ha molts, no, moltíssims bolassos i planassos aquest març per despedir l'hivern amb ritme. I qui sap, potser hem de despedir el món, però si tot rebenta, que ens enganxi ballant. Salut i música.

0: Aquest cap de setmana, el primer equip femení de l'hoquei patí, hoquei Club Sant Cugat, participarà a la final a 4 de la WSE Cup a Portugal. Una cita històrica per al conjunt vermell i negre. Com no podia ser d'una altra manera, Cugat Media no es vol perdre aquesta cita i farà una cobertura especial seguint els passos del club des de l'arribada a Portugal, passant per l'entrenament previ a pista portuguesa i el partit de semifinals de dissabte, que serà a les 3 de la tarda contra el Voltregà. L'home que s'encarregarà de fer aquest minut a minut serà l'editor d'esports d'aquesta casa, en Joan Garcia, que acaba de baixar de l'avió, en el que també viatgen les jugadores i l'equip tècnic del primer equip femení de l'hoquei patí i hoquei, ja ho direm bé, de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat. Joan Garcia, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Alba, des de ara mateix l'aeroport de Porto.
0: Com ha anat aquest vol? No sé, si suposo que us ha tocat matinar força.
1: Sí, matinar bastant, les jugadores també, perquè ahir van fer la darrera sessió a Terres Catalanes, van acabar pràcticament a 2:15 de la nit, i avui, a l'hotel Sant Cugat han arribat les jugadores a les 5 de la matinada, imagina't. Poc descans, un vol ràpid, gairebé una hora i mitja, i tot molt bé.
0: A més, heu tingut sort, perquè veig que no heu tingut retards.
1: No. Tot ha anat puntual, en hora, i la veritat és que hem començat bé el dia.
0: Clara, m'explicaves que ahir t'havia entrenament fins a les 11 de la nit. No sé quin ambient es respirava a l'avió, si s'ha aprofitat per dormir i descansar, o ja començava a notar-se allò una mica de nervis, d'il·lusió, o fins i tot de concentració abans de la cita d'aquest dissabte.
1: Doncs les jugadores molt tranquil·les, molt alegres, fins i tot l'Arian, una de les jugadores lesionades que van crosses, doncs s'ha posat amb aquest portapaquets, aquest portamaletes per aquí, per l'aeroport de Porto, que ha estat la nota curiosa i destacada d'aquest curt matí. I la veritat és que respira tranquil·litat, perquè és un premi arribar a la final a 4, la primera participació europea del club, el rival serà el Voltregà, i la veritat és que amb molta tranquil·litat, ja és un premi estar aquí a Porto, i ara bé, doncs intentar arribar a aquesta final.
0: Quina és la mobilització que s'ha fet? S'ha desplaçat molta gent del club, no sé si els han acompanyat alguns seguidors i aficionats que no sé si han volgut perdre la cita. Clar, ens enganxa que la sortida és entre setmana, no sé si potser demà arribarà algú més.
1: Doncs correcte, han vingut 4 o 5 persones, alguns pares i mares, però el gruix de l'expedició arribarà demà, un vol que surt a les 7 del matí, també tocarà matinar des de Barcelona, amb el president del Patí Hoquei Club Sant Cugat al capdavant de l'expedició, en Raimon Casas, i alguns pares i mares. Podríem dir que aquí hi haurà pràcticament una quinzena de pares i mares del Patí Hoquei Club Sant Cugat, i l'expedició amb el cos tècnic, amb el Borja Ferrer d'entrenador, segon entrenador, a treball físic, i bé, tot ja a punt.
0: Suposo que també fa il·lusió, no?, que poder estar acompanyat d'algun membre de l'afició i de la família per a les jugadores.
1: Doncs sí, molt important aquest recolzament, perquè en els dies de partit al Pas 2 sempre van els pares i mares, i en aquest cas doncs és un desplaçament històric i sempre queda tot molt recolzament, no? I això és important, veure la teva família a la graderia, qui es pot desplaçar, òbviament.
0: Què significa per un club com el Patí Hoquei Sant Cugat ser una final europea d'aquest nivell, no? Tu ara feies servir l'adjectiu d'històric.
1: Doncs sí, la veritat és que per un club com és el Patí Hoquei Club Sant Cugat, ser-hi aquí ja és un premi, és una fita històrica, primera vegada a la història que l'equip competeix a Europa, va passar dues eliminatòries, primerament contra el Gul Pilares de Portugal, per tant tornen a Portugal, i després el Coutres francès, i la veritat és que és un premi per gaudir, per viure aquesta experiència, un equip que té moltes jugadores joves, moltes del planter, que viuen a aquest somni de jugar a Europa, i que la temporada va començar amb molts canvis, sobretot a la plantilla, un equip jove que no acaba de donar amb la tecla, però després, quan ja hi ha hagut aquest període d'adaptació, la veritat és que han tret molt bons resultats, ara estan fent una segona volta de competició molt i molt bona, i bé, veurem el que és gaudir aquí a Europa, i més concretament a Portugal i a Sant Joan de Madeira, al pavelló del Sant Joanense, que és organitzador de la competició, i també és l'altre equip que juga a l'altra semifinal contra el Cronenberg alemany.
0: De fet, aquesta n'és la prova, no?, d'aquesta progressió, tenir aquestes jugadores avui a Portugal. De fet, no és habitual veure equips santcugatencs en cites d'aquesta categoria. No sé si ho podem comparar, Joan, amb altres casos recents, que a més tu has seguit de molt a prop, com el júnior o el del vòlei Sant Cugat.
1: Clar, aquest cas és una mica singular, perquè el del vòlei sí que és veritat que van disputar la Challenge Cup, va ser a Ginebra, van passar la primera ronda i la segona van tenir un equip italià molt potent i que, bé, el potencial italià es va posar damunt de la taula i pràcticament doncs, van quedar esborrades. I pel que fa al júnior femení d'hoquei herba, doncs van disputar l'Eurohockey League, la màxima competició continental, van fer un bronze fa 4 anys i en l'anterior participació van signar una quarta taula, una quarta posició. I en aquest cas, doncs, jugar aquesta final a 4 et permet res, estar un partit de jugar una final europea que mai un equip santcugatenc ha pogut disputar.
0: Mira, ara parlarem amb els protagonistes de tot plegat, Joan, però tu fa més de 20 anys que segueixes de prop a l'esport local. Què suposa per tu també acompanyar els equips en cites tan importants com aquestes? No sé si et fa especial il·lusió, perquè al final vius molt de prop també aquests esports de la nostra ciutat.
1: Doncs sí, per mi també és un premi, perquè porto més de 20 anys, vaig començar als 19 anys aquí amb Carme Reverte i un equip d'esports que teníem abans, doncs, molt jove, en el meu cas. I bé, desplaçar-te a Ginebra amb el vòlei, desplaçar-te a Amsterdam amb el júnior, doncs em fa ser un privilegiat, no? I veure aquest sentiment de pertinença que hi ha, sobretot a l'esport local, i que puguem viatjar, doncs, per mi és un honor, un repte i una experiència molt maca i sentimentalment, doncs, la veritat, que em toca el cor, no?
0: Joan, estàs molt ben acompanyat. Tens al teu costat la Laia Paredes, que és la capitana de l'equip. A veure si podem parlar amb ella. Laia, molt bon dia.
1: Doncs sí, mira, tenim aquí al meu costat la capitana de l'equip, la Laia Paredes, i també el Borja Ferrer. Començarem amb la Laia Paredes, la capitana. T'escolta el batallador en directe del magazín Fades Contades.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bon dia, Laia. Com està el vestidor, que ara que falten poques hores per una cita tan històrica?
2: Bé, de moment bé. Jo crec que els pocs nervis que podem tenir encara no han arribat. Jo crec que demà es començaran a notar una mica. Per tant, avui tranquil·les, amb moltes ganes de jugar i sobretot disfrutar-ho.
0: Com ha anat aquest vol? Us ha tocat matinar molt. El Joan deia que ahir fins a les 11 estàveu entrenant. Avui a les 5 ja estàveu concentrades per fer aquest viatge. No sé si has aprofitat per descansar aquest vol, encara que no ha sigut massa llarg.
2: Sí, també tenim un dia bastant tranquil·let avui. Tenim una prova de pista, però tenim temps per descansar. Per tant, aprofitarem aquesta estona per recuperar les hores que no hem dormit aquesta nit.
0: A nivell personal, Laia, i com a capitana de l'equip, què significa per tu viure aquest moment amb el club?
2: Ua, és com tot un èxit. Jo crec que hem fet com part de la història, que encara ens queda com molta història per fer, i per mi que doncs, ja porto, no sé si són 7 o 8 anys en aquest club, per mi és un part d'un somni, o sigui que supercontenta.
0: Joan, segur que tens preguntes per la Laia.
1: Doncs sí, jo li volia preguntar una mica a la Laia, tenint en compte que és una de les veteranes.

0: Com veus el partit? Entenc que qui potser controli més l'estat emocional pot tenir un petit avantatge, no? Perquè a nivell tàctic i tècnic us coneixeu molt bé.
1: Sí, som un equip que ens hem trobat molts cops a la base, a la lliga més regular, i per tant jo crec que ells ens coneixen a nosaltres i nosaltres les coneixem a ella. Llavors jo crec que sí, potser qui tingui un millor control o qui pugui com posar una miqueta més de cap i calma el joc, podrà ser una miqueta qui s'emporti el resultat. Intentarem, òbviament, ser nosaltres.
0: L'última per acabar, t'has imaginat en algun somni aixecant la copa o no?
1: Sí, la veritat és que sí, amb tot l'equip i ja ho hem parlat i ojalà sigui així.
0: I hi ha alguna celebració preparada o no?
1: Ui, no, no. De moment, primer ens centrem en la semifinal i llavors ja en parlarem.
0: Molt bé. Doncs Laia Parés, capitana del Patí Wisconsin 4. Moltes gràcies i molta sort.
1: A vosaltres, gràcies.
0: I estàvem parlant de més protagonistes. Si et sembla, Alba, et presento el pròxim protagonista.
2: I tant.
0: És entrenador del Patí Wisconsin 4. Va aconseguir, doncs, algun ascens a Hockey Lliga. Ha jugat també a Europa com a jugador. I ara arriba com a entrenador aquí. És el Borja Ferrer. Alba, tot teu.
2: Hola, Borja, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Com ha anat aquest vol? No sé si esteu cansats. La Laia deia que havia aprofitat una mica per descansar, però que avui tenia un dia mitjanament tranquil per recuperar forces, no?, de cara a demà.
3: Sí, vol anar tot bé, és un trajecte curt, gràcies a un moment que ja tothom dormint, i el que deia la Laia avui és un dia bastant tranquil·let i podran recuperar el descans.
2: Joan, no sé si podem acostar una mica el micròfon del telèfon al Borja, perquè el sentim una mica fluixet i amb una mica soroll de l'aeroport. A veure si el sentim més bé.
3: Sí? A veure, ara.
2: A veure, provem. A veure, Borja, com arriba la...
3: Ja no la sento jo, ella.
2: No em sents? Problemes
0: tècnics.
2: Sí, problemes tècnics de les connexions en directe. Joan, jo ho sento, vosaltres.
0: Vale, nosaltres també a tu ara. El que passa és que no sé què passava amb la connexió. T'escolta el Borja un altre cop.
3: Sí, ja parlo més fort, va.
2: Perfecte. Borja, com arriba l'equip a aquesta final a 4? No sé en quin estat de forma i de confiança esteu.
3: Doncs la dinàmica que portem des de 2026, en què només hem perdut contra Fraga i hem cedit punts només a la pista del Manlleu, sí que l'últim partit a casa contra el Vigas, i la dinàmica és molt bona, plenes de confiança, i jo crec que també amb tranquil·litat de la feina ben feta fins al moment, i ara ja és només sortir a pista demà.
2: Ho teniu tot preparat, ets optimista, com la Laia, ella deia que havia somiat amb aixecar aquesta copa, però també era molt prudent, deia, no? Primer pas a pas, primer les semifinals, i quan arribem doncs ja ens concentrarem a la final. No sé si tu també tens aquesta projecció com la capitana.
3: Sí, totalment. A veure, al cap i a la fi ja els dic jo una mica com ens hem de mentalitzar. Nosaltres només hem preparat el partit contra Voltregà durant la setmana, però òbviament, i em passa a mi, i també entenc que els hi passa a les jugadores, que el cap i el cor també et fan pensar, doncs, en què podria passar diumenge, en què podria passar quan tornem. Doncs no, òbviament s'ha de somiar. S'ha d'anar amb la màxima il·lusió afrontar no només aquestes coses, sinó tots els partits i tota la vida, no?
2: Joan, què li vols preguntar al Borja?
0: Doncs jo li vull preguntar al Borja Ferrer com es prepara una eliminatòria d'aquest tipus. És a dir, pot ser un partit només o poden ser dos? A nivell psicològic, a nivell mental, hi ha alguna preparació extra a la xerrada?
3: A veure, la setmana s'ha preparat com si fos una setmana normal de partit i no s'ha parlat de cap tipus de final. S'ha parlat només de com afrontar Voltregà. Hem fet un repàs a moltes coses que ja coneixem d'elles, però bueno, sempre va bé, i buscar la màxima normalitat possible. Però sí que, òbviament, pues, bueno, sí que aprofitarem, per exemple, pues, el dia d'avui i fins i tot demà al matí, per fer alguna cosa extra a nivell d'equip, a nivell més emocional, més mental, però bé, ja està. Perquè crec que hem de buscar això, no? Intentar preparar les coses que amb els mètodes, diguéssim, que ens han funcionat.
0: Si tanquessis els ulls ara, què li diries al Borja que va agafar l'equip fa un parell de temporades? S'imaginava el Borja a Porto o no?
3: A veure, quan el vaig agafar la veritat és que no, però sí que ja una mica quan ja començo a pensar en aquest equip una mica més a llarg plaç i com a projecte, doncs sí que jo

0: volia fer passes endavant i una era aquesta, no? Trepitjar Europa. I sempre, pues, sempre he estat molt ambiciós, tant en la meva faceta com a jugador aquí a Sant Cugat, després com a entrenador, i bueno, segurament en aquell moment no m'ho imaginava, però sí que tenia al meu cap que havíem d'anar a aconseguir coses que encara en aquest club no s'havien aconseguit.
1: Doncs deixem el Borja Ferrer que marxi. Ens veiem aquesta tarda a pista per aquesta escena, per provar una miqueta com va aquest parquet. Moltes gràcies per atendre'ns. I ara, una mica d'això, Fer, ara t'ho explico, Alba, perquè és entrenador, però avui també li tocarà d'una formeta. Que vagi bé, Borja.
0: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Borja Laia. Molta sort.
1: Doncs, Alba, el que dèiem, el primer i segon entrenador han hagut de venir a jugar un parell de furgonetes, i ells mateixos, el primer i segon entrenador, seran els encarregats de dur l'equip, no a Joao de Madeira, perquè l'equip s'ha concentrat fora d'on jugaran, a 13 quilòmetres, en una casa on totes les jugadores conviuran, i el que deia el Borja, no? Aquestes activitats pista, que es diuen extrapista, que doncs bé, fomenten doncs, l'equació d'equip, i ara que no s'escolta ningú, Alba, té una sorpresa preparada, van a una fàbrica a esmorzar, no sabem del que és la fàbrica, s'emporto on s'ho podem arribar a imaginar, però han mantingut el secret molt, molt, molt callat, i llavors, doncs, això. Ara mateix, doncs, la imatge és aquesta, de totes les jugadores del Patiu Vicum Sant Cugat, pujant en dues furgonetes jugades, amb el xòfer, el Borja Ferrer, primer entrenador, i amb el segon entrenador, una altra furgoneta, i bé, això ja comença a bellugar.
2: Comença a fer l'olor de final.
1: Sí, per fer un plàning del que li espera a l'equip. Avui, a les 7 de la tarda aniran al pavelló del Sant Joanense i ja faran un entrenament de 6 a 7 de la tarda. Després, de 7 a 8, s'entrenarà a Voltregà i a les 8 del vespre hi ha roda de premsa dels 4 entrenadors, dels 4 equips. Recordem, a la primera semifinal serà a les 3 de la tarda, enfrontarà el Patiu Vicum Sant Cugat i el Voltregà, i dues hores més tard s'enfronta l'equip anfitrió, el Sant Joanense portuguès, contra el Cronenberg alemany. A les travesses, el Sant Joanense és hiperfavorit per arribar a la final, això ja és seguríssim, ja ho podem avançar sense cap tipus d'errada. I, de l'altra banda, en aquesta semifinal entre Sant Cugat i Voltregà, doncs bé, el partit de la primera volta, 4-0 pel Voltregà, el partit de tornada de la segona volta, doncs 2-1 ajustat pel Patiu Vicum Sant Cugat. Dir que han passat coses també al Voltregà, han canviat d'entrenador, des d'aquella derrota amb el Sant Cugat van canviar l'entrenador, i bé, veurem què és el que succeeix. El que està clar és que tindrem un finalista català, això és segur.
2: Això ho tenim seguríssim, sortirà d'aquest enfrontament de demà a les 3 de la tarda. Joan, jo no em trec del cap, que em dius que ara les jugadores se'n van a fer un esmorzar en una fàbrica, i a mi de Porto el que em ve al cap és precisament el Vidols, el Porto. No sé si és la millor idea abans de jugar un partit, o potser el tenen restringit per la celebració.
1: No, el tenen restringit, jo crec, per la celebració, eh? Com m'agradaria que el vol de tornada de diumenge a les 10 del vespre hora catalana, doncs, poguéssim dur a banda del vi, doncs aquesta copa, aquesta WSE Cup,
2: cap
1: que és la segona categoria europea i que portessin cap a Sant Cugat, seria sens dubte una fita històrica.
2: Joan, explica'ns una mica, ens deies que avui a la tarda de 6 a 7 entrenarien a pista, explica'ns quin seguiment en faràs tu des d'allà, què podrem veure, què podem seguir i on ho trobarem.
1: Doncs mira, el seguiment, ara no ens aturarem, és a dir, al migdia amb el company Martí González a l'enjoc, farem dues connexions més, aportant una miqueta doncs, la visió del Voltregà i també del Sant Cugat. I aquesta tarda a nivell d'Instagram també podem seguir i veure com és aquest entrenament del Patiu Vicum Sant Cugat, com és el pavelló. El Borja Ferrer ha dit que és una pista calenta perquè hi ha molt públic, és molt emocional. Pensa que la millor lliga d'hoquei patins femenina és l'espanyola i la portuguesa és la segona, però a nivell masculí a la lliga portuguesa d'hoquei patins és la millor lliga del món. El Sant Joanense també juga a la màxima categoria. De fet, demà a les 9 del vespre hi ha un Sant Joanense contra el Porto, que és un dels millors equips del món, i perquè faci una miqueta la idea de la cultura d'hoquei patins que hi ha aquí a Portugal. I a partir de dissabte doncs, farem el seguiment de l'arribada de l'equip al pavelló, també al partit, les imatges, podrem conèixer la veu dels protagonistes, i tant de bo, doncs, diumenge, doncs podem explicar-ho tot un altre cop. Això vol dir que han arribat al final i fer un resum d'imatges. I, com també ja saps, doncs col·laborem amb la xarxa de comunicació local.
2: Sí,
1: i a nivell de ràdio doncs ens tocarà pels companys de l'Enjoc el programa que s'emet per ràdio dissabte i diumenge de 8 a 10 del vespre, doncs diferents connexions per explicar com ha estat aquest resum de la primera jornada i de la segona, i també l'Enjoc Televisió, que s'emet els diumenges per la tarda, doncs també es tocarà fer una entrevista, esperem que sigui en protagonista del Sant Cugat, i si no fos així, doncs el Voltregà també tindria el seu protagonisme, perquè la xarxa, ja ho sabem, té un abast a nivell català.
2: A tot Catalunya, clar que sí. Doncs esperem, escolta, que si tot va bé, que segur que sí, puguem seguir aquesta final de diumenge on un dels protagonistes sigui el patí hoquei Sant Cugat. Si és així, Joan, el podrem seguir des de la web de Cugat Mèdia?
1: Des de la web de Cugat Mèdia no, però donarem a conèixer un link que farà la retransmissió a la Federació Internacional d'Hoquei Patins. Nosaltres el que sí després emetrem, evidentment, és un resum amb les imatges, i també tindrem el company, el Sergio Morales, que a través de diferents reels també esperem explicar, veure i viure la satisfacció del patí hoquei Sant Cugat.
2: Perfecte, arribem ja gairebé al punt de les 11, ens acomiadem per donar pas al butlletí informatiu. Joan, jo sé que tu ets més de mojito, però ves al tanto amb el Porto, que és dolcet,
1: sí,
2: i segur que també t'agrada.
1: Sí, veurem a veure què podem fer. I també estem aquí, doncs, perquè no fer una visita de Dragao, a veure l'estadi del Porto de futbol, que tampoc està malament. Ja ho veus que el meu turisme és bastant esportiu.
2: És més esportiu, clar que sí. Joan García, moltíssimes gràcies, molt bona feina, i que vagi molt bé aquesta final. La feina està feta, veurem si la sort també acompanya, i a veure si diumenge es poden alçar com a vencedores les jugadores del patí hoquei Sant Cugat. Si no, ho deies tu, el premi és arribar a aquesta final a 4. Joan, moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies, Alba. Ens retrobem dilluns, que vagi molt bé.
2: Fins dilluns, bon dia.

0: Ara i aquí, Calaix Actiu. Avui, amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss...
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Frost Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, a La jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges i la seva infància traumàtica li va servir per arrodonir magníficament alguns dels seus papers, com la cangura assassina de Boira l'ànima o la seva última pel·lícula, El drama dels inadaptats, amb Clark Gable. Un mite amb una gran persona al darrere, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el CuBàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com és habitual, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, parlant d'aquesta ràdio majoritàriament de fa anys, ràdio que o bé ja no es fa, o bé s'ha deixat de fer fa molt poquet, o bé potser és una mica més contemporània, però en qualsevol cas sempre mirem cap enrere, cap als arxius, per a veure què és el que sonava a l'aire i què és el que podem rescatar d'aquestes gravacions antigues de ràdio, que, com sabeu, si sou oients nostres, doncs no sempre estan a tot arreu. I aquesta feina de rescat i de comentari dels talls que anem seleccionant la fem, com sempre, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve. Molt bé, encantat, com sempre. Rescatem, sí, sí, és que som uns nostàlgics. Sí, per una banda som uns rescatadors de talls antics, i a part uns nostàlgics perquè ens emociona sempre escoltar aquestes, ones radiofòniques ja emeses, però que tot i ser emeses han sigut registrades, no?, i les podem tornar a sentir. Diuen allò que diuen que el que mai pot tornar enrere és la paraula dita, no? Però la ona de ràdio enregistrada, sí. De fet, la veu també.
3: Bé, jo sempre que escolto...
4: Filòsof avui, eh?
3: Sí, déu-n'hi-do, eh? Sempre que escolto documents d'àudio antics, penso, si els pots tornar... O sigui, si hi ha la manera de tornar a fer aquell programa, si estem parlant de ràdio, o si és possible que un artista faci un enregistrament de nou d'un disc que ja ha fet. I, és clar, la majoria d'ocasions, en el nostre cas, La resposta és no. I, per tant, doncs, quan escoltes una gravació d'aquestes irrepetibles, doncs, clar, encara tenen més valor. I conforme passen els anys, encara més. Mm. És a dir, si tenim un tall dels anys 70, doncs té molt més valor que un tall dels anys 90, no? Perquè és més antic, perquè hi havia menys gravacions, era més complicat enregistrar, hi havia menys emissions, en general, cada cop hi ha més emissores, locals, sobretot. Tenim un dial que està absolutament a rebentar, almenys a Barcelona. Per tant, doncs, encara prenen més valor aquestes gravacions, no?
4: És així, perquè avui en dia allò sempre ens ho preguntem, no? Es guarda tot, però tot.
3: En principi sí, perquè ocupa poc i perquè és barat o baratíssim guardar tot això, però és clar, fa anys no era així i per tant, doncs, això encara agafa més valor, no?
4: Per això sempre fem la crida, no? Als oients que puguin tenir alguna gravació domèstica, normalment amb cinta de casset, d'algun programa de ràdio dels que escoltaven anys enrere, doncs ens ho poden fer saber aquí a l'hemeroteca, us dic el mail, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com, i nosaltres encantats de poder-ho recuperar. Com hem fet en moltes altres ocasions, ho hem fet a través de les nostres pròpies gravacions que teníem i també d'altra gent que hem contactat i que hem conegut o que hem compartit un espai que quan hem comentat que fèiem un programa així, doncs ens han dit, ah, doncs nosaltres, jo tinc alguna cosa.
3: Mira, sense anar més lluny, anem a un tall que ens va proporcionar Esteve Sala, periodista que ja fa anys que viu als Estats Units, però que segueix vinculat a Sant Cugat per qüestions familiars i, per tant, doncs, de tant en tant doncs, hi ha contacte amb ell. I fa una mica més de 2 anys ens va donar totes les seves gravacions amb cinta de casset. Ara falta passar els Revox, que hem de buscar la manera de fer-ho. Encara no tenim bobina oberta, un reproductor de bobina oberta a punt per poder fer tota aquesta tasca de digitalització. Però, en qualsevol cas, les cintes de casset sí que ja les tenim capturades. Doncs anem a una gravació que té molt valor pel que dèiem, perquè són coses que són irrepetibles. Ara en parlem. Anem a l'any 1995 a Catalunya Ràdio.
2: L'hemeroteca de la ràdio.
5: El president de la Generalitat i de Convergència Democràtica, Jordi Pujol, ha valorat negativament que el govern central plantegi ara la reforma de la llei de l'avortament. Després de reiterar la voluntat de Convergència i Unió de continuar la negociació per garantir l'estabilitat, Jordi Pujol ha advertit que si es repeteix la presentació de lleis conflictives sense informar la coalició nacionalista, s'haurà d'entendre que el govern de Madrid posa dificultats a la seva col·laboració. També en aquesta línia s'ha expressat avui el president del Comitè de Govern d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida, però aquest ha anat més enllà en afirmar que el seu partit es replantejarà el suport al govern central si el projecte de llei de l'avortament tira endavant. Duran Lleida ha reiterat que els 5 diputats d'Unió votaran en contra de la llei, a diferència dels diputats de Convergència, que tindran llibertat de vot, però ha manifestat que això no ha de suposar cap problema dins de la coalició.
2: L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: A veure si has estat atent. Jordi, t'hi has fixat? Aquí hi ha noms que, afortunadament, encara estan vius i que durant molts anys ho puguin estar, però els partits no.
4: Mira, Duran i Lleida, per exemple, no?
3: Uh-huh. No?
4: President del ja desaparegut Unió Democràtica de Catalunya.
3: Correcte.
4: Qui més?
3: I Jordi Pujol, president de Convergència Democràtica de Catalunya.
4: President.
3: Una gravació de fa 30 anys, i fixeu-vos, doncs, el que dèiem, personatges que encara hi són, l'Esteve Sala, que ja no està a Catalunya i ja no està fent ràdio, però aquí està aquesta notícia, doncs, que ens transporta automàticament un tall de només 50 segons al passat, doncs, per a recordar aquestes lluites internes, aquests rifirrafes entre aquestes dues formacions que van formar una coalició històrica que va estar molts anys al capdavant del govern de la Generalitat. Ara us proposo anar encara més enrere. Viatgem al 1982, anem a la extinta Ràdio Joventut, quan ja era Ràdio Cadena Espanyola, i en aquest cas en un programa amb un personatge sí ja desaparegut, Jordi Estadella, que junt amb Cruz Román entrevistava en el programa Perfil a Ricardo Ruiz.

0: Del nostre ràdio, la de Catalunya, Josep Maria Pallardó, Joan Comelles, François i Jordi Estadella, que també feia el seu mític personatge Tito B. Diagonal, Jordi.
1: Sí, Tito B. Diagonal, eh? Aquest personatge que durant els anys ha perdurat, no exactament aquest, però sí l'estil, no? L'estil del Pijo, zona alta de Barcelona, en aquest cas, doncs, això, Tito B. Diagonal. No sé, ara em ve al cap Bruno Oro, també, amb el seu paper de Pijo. Vull dir que és un registre, no?, que en els anys ha perdurat, però que jo recordi dels més antics, potser és el del Jordi Estadella.
0: Bé, jo crec que sí, i a més, és que dona molt de sí, penso, perquè és un personatge il·lustrat, d'una banda, o sigui, té cultura.
1: Sí.
0: Com que té diners, coneix moltes coses, també, i pot arribar a gaudir de molts plaers que molts mundans no saben ni què són, o potser sí, però no en poden parlar. Però, d'altra banda, és una persona arrogant, que mira per sobre de l'espatlla a tothom, i que és una mica falton. I, per tant, doncs, dona molt de joc aquest personatge.
1: Sí, dona molt de joc perquè, a més, és un personatge molt sucós, que mai desapareix, que sempre existeix. O sigui, sempre ha existit, existeix i segurament existirà. Per tant, l'encert d'Estadella de ja, molts anys enrere, començar amb ell, doncs jo crec que, fixa't, si ha tingut continuïtat, no?
0: Molt bé, doncs ara seguim i anem a Catalunya Ràdio. D'entrada, a escoltar un separador de Catalunya Matí de ja fa uns quants anyets.
2: Catalunya Matí, un programa dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: No tenim la data, però això, evidentment, devia ser anys 90 per aquest estil musical, Jordi, i a més, que aquest és un programa que ja no existeix.
1: Sí, allò dels sintetitzadors, que també van començar més enrere, que en els 90, però vaja, és curiós que a còpia de sentir falques, al final acabes identificant com a mínim una dècada, més o menys, no? Una dècada en la qual pertany la falca que estem escoltant. I això ho fem en base a com s'ha fet aquesta falca, si és cantada o no és cantada, quin tipus d'instruments surten, no? Jo crec que això és una cosa que no ens n'hem donat compte, però que l'hem desenvolupat internament.
0: Per cert, la veu que hem escoltat en aquest separador, l'hem escoltat fa molts anys, sonava molt a Catalunya Ràdio Rec 105, jo no la tinc identificada, entenc que tu tampoc, Jordi, perquè no n'hem parlat mai.
1: No.
0: Doncs haurem de preguntar a algú de Catalunya Ràdio que ens ho digui, que això serà bastant ràpid, suposo, eh? Farem la pregunta perquè és una veu molt bonica, que jo recordo perfectament. Molt també RAC 105, eh? Hi havia molts separadors i publicitat que hi apareixia la veu masculina que acabem d'escoltar. Bé, ara anem una mica més cap aquí en el temps. Anem al 23 de desembre del 2001 i escoltem un fragment d'un butlletí de les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio, les notícies de les 10.
4: Molt bona nit. La televisió Al Jazeera ha difós un nou vídeo pregravat del milionari d'origen saudita Osama Bin Laden. En aquesta gravació, Bin Laden acusa Occident d'odiar l'islam. La cadena Al Jazeera assegura que el vídeo el van gravar fa dues setmanes i que només s'ha emès una part. Demà faran públic el contingut sencer. Mentrestant, el Tora Bora continuen buscant el cap del grup d'Al-Qaeda, al qual algunes informacions periodístiques el donen per mort. Aquestes fonts publiquen avui que Bin Laden hauria mort o bé pels bombardejos o bé per una afecció pulmonar i que el van enterrar amb tots els honors. La Casa Blanca, però, ha posat aquestes informacions en quarantena i, de moment, no li donen credibilitat. I enmig d'aquestes informacions, la cadena nord-americana NBC ha informat que l'home que va intentar fer explotar l'avió de l'America Airlines dissabte passat a París va assistir als camps d'entrenament d'Al-Qaeda. El Pentàgon, però, encara tampoc ha confirmat aquesta informació.
5: Precisament, afegir aquesta informació que aquestes mateixes fonts han dit que els combatents de la xarxa terrorista de Bin Laden detinguts a l'Afganistan haurien identificat a Richard Reid, de 28 anys, en unes fotografies. Malgrat això, el Pentàgon, com dèiem, no ha confirmat aquesta informació i no descarta que els terroristes de Bin Laden haguessin mentit. Una de les hipòtesis de l'FBI és que Richard Reid hauria rebut el suport d'Al-Qaeda per fabricar els dos artefactes explosius que portava amagats a les sabates. Segons l'FBI, les bombes haurien explotat si en lloc de fer servir llumins, el terrorista hagués utilitzat un encenedor. El detingut va pujar, recordem-ho, dissabte passat en un aparell de l'America Airlines que feia la ruta París-Miami.
4: Continua la reunió entre el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, i la vicelendakari del govern basc,

0: Joies, Ena Rusabeitia i els tres diputats generals de les tres diputacions basques per intentar tancar un acord sobre el concert basc. Recordem que la vigència de l'actual model s'acaba el 31 de desembre. L'última reunió entre les dues parts es va fer el 13 de desembre i des d'aleshores s'ha obert una nova polèmica davant la possibilitat que el govern espanyol opti per negociar directament amb les diputacions forals. Les diputacions de Guipúscoa i de Biscaia han descartat aquesta possibilitat, mentre que la d'Àlaba...
1: Estàvem escoltant fins aquí aquest tall, aquí s'acabava la cinta, aquest fragment d'aquest butlletí de Catalunya Ràdio, a més a les 10 de la nit del dia 23 de desembre de l'any 2001. I escoltàvem la participació de Maria Núria Rebelle en aquesta notícia, una periodista que segueix vinculada a Catalunya Ràdio i que ara s'ha especialitzat en els tribunals, és qui cobreix aquest tipus de notícies. L'altra veu, per això, Jordi, jo sí que no la tinc ubicada, no sé si tu t'has sonat d'alguna cosa...
2: No, jo tampoc l'he ubicat. M'he centrat en localitzar la Maria Núria, que sí, que efectivament ara actualment és la que segueix tot el tema dels tribunals i dels judicis, però l'altra veu no la tinc.
1: Estava pensant ara, no sé si...
2: Digues, és que jo també estava pensant una cosa, ja és el problema de pensar a la vegada, digue'm.
1: Estava pensant ara si potser al principi el butlletí diu el nom, eh? Deixa'm-ho repassar un moment.
0: Molt bona nit. La televisió Al Jazeera...
1: No, molt bona nit. I, a més, no diu ni l'hora. Clar que es diu al principi del butlletí. Suposo que devia ser la fórmula que hi havia llavors, però vull dir que amb això també podríem arribar a pensar que potser podria ser fins i tot enregistrat aquest butlletí. Però bé. Bé, doncs, ja que parlem d'enregistraments...
2: Sí.
1: Mira, anem a un personatge que, a més, el dia que se'l va entrevistar a Ràdio Sant Cugat, tu estaves al seu costat, a veure si saps de què parlo. Un dia de la ràdio, de fa 2 anys.
2: Doncs... Això d'entrada, eh? A Ràdio Sant Cugat.
1: Sí, no estaves a l'emissora, estaves al Casal de Cultura, crec recordar, i això era el dia 14 de febrer del 2023.
2: Ah, sí, home, sí. El Pere Mas.
1: Sí, senyor.
2: Sí, que jo anava després d'ell, que clar, que fins que no acaba el Pere, jo anava patint ja. Dic, no sé si entraré ja al final. Però...
1: És molt xerrall, sí. El Pere, i és tan interessant sempre el que diu que és difícil tallar-lo. Doncs l'escoltem. El Pere doncs, va parlar, evidentment, de la seva trajectòria i de ràdio en el Connectats, junt amb Carme Reverte, a Ràdio Sant Cugat, 14 de febrer del 2023.
3: Més endavant fas el salt a mitjans nacionals, Com Ràdio, Catalunya Ràdio. Quines diferències hi vas trobar amb el que t'havies trobat anteriorment en els mitjans locals?
4: Mitjans locals són la família. El que vulguis, et té una...
3: Si hi vas trobar amb el que t'havies trobat anteriorment en els mitjans locals.
4: Bueno, clar, és que és... els mitjans locals són la família, són una mica... pots fer el que vulguis, té una repercussió i uns condicionants molt locals. En canvi, quan fas el salt a Barcelona, també el vaig fer com molt progressivament, perquè jo vaig entrar a la Com l'any 95, l'any de la seva fundació, i en aquell moment la Com Ràdio, l'actual xarxa, no tenia la potència que té ara o que acaba de tenir en altres moments posteriors. I després vaig saltar a Catalunya Ràdio i després a RAC1. Llavors, clar, el principal canvi és que, sobretot, va ser quan vaig arribar a Catalunya Ràdio, que en aquell moment era encara líder de l'audiència, és veure... que tot el que dius, clar, és que tot Déu escolta aquella ràdio, igual que ara que estic col·laborant amb el Basté, és acollonant la quantitat de gent que escolta el Basté, que vas pels puestos i tothom et comenta alguna cosa, o et fa d'una cosa que teòricament no et veuen la cara, vull dir que no saben quina cara tens, però el principal canvi és la repercussió que té, i evidentment els mitjans amb els que pots treballar, vens d'una ràdio on tot és una mica, tu fas de tècnic, tu fas de control, tu fas això, tu fas allò, i arribes a una ràdio de Barcelona que els hi donen un telèfon mòbil a cada redactor, que tens un portàtil, que tens un correu electrònic, que tens un no sé què, clar, és un canvi molt bèstia, i que té una cobertura de tot Catalunya, que per tant la podem sentir des de qualsevol lloc del país.
3: Eres el comandant de Joan Barril?
4: Sí.
3: Era sí, el nom... No, a la Com i després a Catalunya Ràdio,
4: sí.
3: No?
4: En realitat era el subdirector del programa i el director era el director i presentador, el Joan Barril, malaurat Joan Barril, com tothom sap, que va traspassar fa 4 o 5 anys, i que encara recordem, per cert, tenim uns grups de WhatsApp on encara es parla freqüentment del Barril, i tant, sempre hi ha un motiu o alguna cosa que et fa pensar en el Joan. I llavors, efectivament, a la Com arriba un moment que el Cuní se'n va, hi havia el Josep Cuní presentant el matinal... que després d'haver sortit de Catalunya Ràdio, va venir a parar a la Com, i de cop i volta diuen, aquí s'ha de fer un canvi o alguna cosa. I el Cuny crec que se'n va anar a una catalana, que era una ràdio que no existeix, que actualment ha desaparegut. I aleshores li ofereixen el Joan Barril, que era un personatge, un intel·lectual de capçalera, un tio que col·laborava amb el Gabilondo a la cadena SER, un tio que escrivia articles al País, un senyor que, bueno, alguns segur que han llegit llibres seus aquí, un tio molt estimat en aquell moment, i de cop i volta un senyor que no havia fet mai un programa de ràdio planteja un tarannà diferent, la ràdio tranquil·la, se li deia, i tots tenien com un nom de guerra. Hi havia el Joan Oller, també desaparegut, hi havia, tot un, hi havia el Salvador Sostres, hi havia l'Adam Martín, tot un seguit de gent que hi havia una barreja dels artistes que li dèiem i els periodistes que, diguéssim, intentaven posar ordre allà. I llavors va començar una etapa de 5 anys a la Com i 4 a Catalunya Ràdio brutal, on el Barril en conya em deia el comandant. Però m'ha quedat això, hi ha molta gent que encara el diu el comandant. No sé per què, perquè al final suposo que és algo del comandant Che Guevara o del comandant Castro o alguna cosa aquesta. Com que hi havia aquest tarannà llibertari i republicà, doncs suposo que ve d'aquí. Però sí, per la ràdio sempre em deia bon dia, comandant. Va estar 9 anys, tio.
3: I la copeta de cava?
4: Totalment certa, però no era cava, era xampany.
3: Ah! Oh. Què
4: dius? Sí. Això no és cap secret, eh? Aviam, el Joan tenia una ampolla, un pot de xampany, que es pagava ell, val? Que hi havia un armari allà a la Com on estava camuflat el xampany i una nevera, que li vam regalar nosaltres, per cert, els companys de feina per un aniversari, i llavors cap allà a les 9, quarts de 10, arribava el Bocata, i si, aviam, les 9, quarts de 10, per una persona que s'ha llevat a les 4 i porta 5 hores treballant, és com l'hora de dinar, pràcticament, per una persona normal. I es fotia una copeta cava als convidats. Bueno, el xampany, perdona, es fotia la copeta de xampany. Hosti, realment veig que has investigat molt, eh? I, sí,
3: una mica,
4: hi havia una mica de llegenda amb això, el xampany, però ell se la fotia tranquil, potser repetia una segona i després seguia el programa perfectament.
3: Et queda alguna cosa per fer? Allò que dius, ostres, això
4: home,
3: no se m'ha d'escapar.
4: No ho sé, ja, eh? És que, clar, m'agafes un moment que surto de 5 anys molt bèsties d'estar vinculat al programa Preguntes Freqüents, que són 5 anys que
3: intensos.
4: Són una trituradora. Uh-huh. Els dos últims, com a director del programa, que encara la trituradora és més gran, i ara sóc un senyor que es dedica a fer tertúlies i que està una mica observant cap on han d'anar les coses. Estic a la RAC1, estic a això que has comentat, a Esport 3 i a TV3. Llavors, no sé si la pregunta camufladament és què tindries ganes de fer ara?
3: Per exemple?
4: No sé, és que, saps què passa? Que estic molt bé.
3: Vols descansar ara una mica o...?
4: Bueno, jo estic... Home, en relació a les hores que treballava fent el fax, més la ràdio, més tot, ara que em dedico a anar a les tertúlies o venir aquí molt amablement acceptant aquesta invitació, i el que sigui, visc diferent, diguem-ne, per no dir molt millor. Llavors, sí que m'agradaria potser tornar a presentar un programa a ràdio, però és que saps què passa? Que m'ho estic passant també amb el Basté. I també és veritat que els programes de ràdio són faves comptades. O sigui, hi ha Catalunya Ràdio, hi ha RAC1, evidentment, hi ha la cadena SER, hi ha les ràdios municipals, hi ha mil llocs, però és una cosa que no... Potser sí que m'agradaria tornar a fer ràdio, potser provar a presentar alguna cosa a la tele, a un format una mica híbrid, que tingués un toc d'informació, però que tingués un toc d'interpretació i d'una certa sornegueria, però clar, també la tele també són faves comptades. No sé, vols que em presenti pel Zona Franca o què? Ara que busquem presentador.
3: Home!
4: Tu com veus? No sé, seria una opció.
3: Home,
4: seria una opció, no
3: podria
4: sé si...
3: ser. Hauries de buscar una alternativa a la presentació, home, que sembla que també ja estava finiquitada, aquella presentació.
4: Sí, no sé, és molt complicat. No, home, estan fent càstings i estan donant-li moltes voltes. I no tinc tota la informació, per sort meva, no?
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
6: Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llops. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Aquest era el Connectats des de Ràdio Sant Cugat per la xarxa de comunicació local, amb Carme Reverte i l'entrevistat Pere Mas, que bé, doncs estava acabant la seva intervenció perquè després Jordi Caselles fos entrevistat per
2: sí,
1: Carme Reverte.
2: Sí.
1: I bé, doncs, un moment també interessant a destacar, que és que això passava la setmana en la qual tenia lloc el Dia Mundial de la Ràdio, que això és d'aquí res, és la setmana que ve. És a dir que, bé, doncs tindrem aquí un programa que no serà res de l'altre món, però, evidentment, doncs també ho tindrem en compte. El Dia Mundial de la Ràdio serà l'endemà del dia que emetrem el nostre Hemeroteca de la Ràdio de la setmana que ve. Així, doncs, estem contents també per aquesta casuística. Per cert, estava parlant el Pere Mas del Joan Barril, a qui n'hem parlat també diverses vegades, un periodista que just ara, el passat desembre, fa 10 anys que ens va deixar amb aquesta ràdio tranquil·la, i també doncs, des d'aquí el volem recordar, com ja hem fet en diverses ocasions escoltant alguns dels seus talls. Bé, ara de temes una mica més divertits, anem a una altra tongada de trucades del Track Dance a Matadepera Ràdio, 1997.
7: Abans de passar a un consell, passem a una trucada. Bona nit.
8: ¿Quién es el que está pegando golpes?
7: Ey, ¿qui és?
8: Si la juventud quiere cambiar el mundo, vosotros sois unos anarquistas.
7: Quins gamberos?
8: Lo que tenéis que hacer todo por cojones. Como saque el mayo, os parto la cabeza. Y si no, que llame el Penco y compañía y que digan cosas.
7: Molt bé. Molt bé, home.
8: Y el mozo ha puesto la palla, porque no llama. ¿Qué? Bueno, pues saludo a la peña de Track Dance.
7: Fantàstic.
8: I a DJ Top.
7: Molt bé.
8: I a la Laura.
7: D'acord.
8: I a la penya, que a veure si llama ja, no? No mola.
7: Doncs tothom saludat.
8: I a esos chochos i ponme el disco de Tiklogi, ja.
7: Vinga.
8: Bueno.
7: Que vagi bé, gràcies per trucar, eh?
8: Vinga, pues.
7: Vinga, adéu-siau, bona nit, adéu.
6: La Hemeroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Atenció a mesos chochos, eh? O sigui, aquí no, no hi ha fre, eh?
2: No, no hi ha fre, no hi ha filtre. Era una altra època, allò que sempre es diu. Era una altra època. No, després, una altra fase que també es diu. Si això avui en dia es digués, seria un escàndol.
1: Bé, eren moments curiosos, diferents, i aquesta xarxa social que a través del telèfon i la ràdio doncs s'amplificava, i era doncs un petit punt de trobada abans de sortir de festa el dissabte, que és el que es feia amb aquests programes de música una mica passada de voltes, diguem-ne. Bé, ja que parlem de música, ara us proposo escoltar un fragment de Rock and Classics, el programa que ja fa 15 anys que està en antena, actualment a 36 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, dels quals aquests 15 anys la majoria ha sonat per Ràdio Sant Cugat. Anem a una edició en concret de l'any 2013, en la qual parlàvem dels Rolling Stones.
9: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: El 23 d'abril de 1971 sortia a la llum el nou treball dels Stones, es deia Sticky Fingers. Va ser el primer disc publicat amb el seu propi segell i aquest era l'èxit Brown Sugar.

0: És una de les balades més boniques dels Stones, inclosa dins de Sticky Fingers. Es diu Wild Horses, un disc que, per cert, va ser molt famós per la seva portada, que va ser dissenyada pel líder del moviment pop art, Andy Warhol. Hi apareixen uns pantalons vaquers, amb el seu membre ben marcat a dins, i amb una cremallera que en les primeres edicions de l'àlbum es podia obrir. Això passava el 1971 i, evidentment, a l'Espanya franquista de l'època doncs van saltar les alarmes i la censura va actuar. Es va canviar la portada perquè no hi sortís això i va sortir una llauna d'on apareixien des de dins uns dits. Així doncs, els Stones, com sempre, polèmics arreu on anaven. Aquest un disc molt recomanable, Sticky Fingers.
1: Clàssics que no poden faltar a la teva discografia, te'ls porta Esteve Llop a Rock and Classics.
0: El 1981 sortia un nou treball, es deia Tattoo You, i no ens portava temes 100% nous, sinó algunes peces descartades de treballs anteriors, com aquest que va ser un gran èxit, Start Me Up, que en aquest cas hem escoltat en la seva versió en viu, enregistrada anys després, des del treball Flashpoint. Seguim amb més Stones, prescindim de patinades comercials com, per exemple, Dirty Work, publicat el 1986, i ens n'anem cap a finals dels 80 per escoltar, creiem, un dels seus treballs més interessants, sens dubte, jo crec que el que més de la dècada dels 80. Un disc que es deia Steel Wheels, que els tornava a la carretera després de molts anys, amb temes com aquest, Mixed Emotions. Doncs aquí teníem aquest Rock and Classics dedicat als Rolling Stones, un programa a més fa 12 anys, l'any 2013. I ja anem acabant el programa d'avui. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat. Abans de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
2: Sí, tenim l'email hemeroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, hemeroteca@radiosantcugat.com. I també tenim un número de WhatsApp.
0: És el 689 1074 83. 689 1074 83. Marxarem amb un tall de Catalunya Cultura. En el programa Estació Central, Albert Puig entrevistava el compositor Carles Casas en una gravació efectuada des de Ripoll pel nostre col·laborador Miquel Esteve el dia 8 d'abril de l'any 2002. Carles Casas és un compositor, pianista, professor universitari, violoncel·lista que ha tingut molta anomenada gràcies a bandes sonores que ha fet per diverses pel·lícules. És un personatge conegut a nivell d'aquestes bandes sonores, com us dèiem, que actualment té 66 anys, va néixer el 23 de febrer de 1958 a Sallent, al Bages. I ara veureu la seva manera de parlar tan peculiar, no solament pel seu accent del Bages, sinó també perquè té una veu molt tranquil·la i sembla com que mentre va parlant li van passant coses al cap, però és que no sap com treure tot el coneixement que té al cap, perquè és realment una persona, com dic jo sempre, un compositor, és molt intel·ligent, perquè fer una composició de zero i més amb música orquestral em sembla una cosa molt complexa. Bé, doncs, us deixem amb aquest tall fins al final del programa. Jordi, ens veiem a la propera. Que vagi molt bé.
2: Fins la propera, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
3: Dues bandes en una fent funky en format acústic. Listen, baby. Les bandes paral·leles a la Fundació Toni Manero, Chocadelia Internacional i Superman en directe, dijous, a l'Estació Central. Si vols venir de públic, truca al 93 306 9204.
4: Doncs ja ho sabeu, si voleu venir a veure Superman i Chocadelia Internacional, que són dues bandes paral·leles, les tindrem fusionades aquí el dijous. I doncs podrem sentir funky, que no ho havíem fet encara, en directe i a més en format acústic, amb el Miguelito Superstar. Aquest dijous serà a partir de les 11. Si voleu venir, ens truqueu al nostre telèfon, al 933-06-9204, i reserveu la vostra plaça. Tindrem el Carles Casas, ens ha trucat ara fa un moment que estava en un embús, arribarà ben aviat, esperem que quan més aviat millor, però nosaltres a aquesta hora sempre anem a buscar la nostra visió particular de la música clàssica. Avui la cosa és molt fina. Steel Council.
5: Is there something in their eyes?
4: Amb una calma extrema, una de les cançons d'Steel Council, amb Paul Weller, que és, doncs, evidentment, un dels grans mestres de tots els temps. Sempre fem el mateix a les 11 aquí a l'Estació Central. Busquem la visió particular de la música clàssica avui amb Steel Council. Com us deia, ben aviat tindrem el Carles Casas, però abans anem a sentir una de les cançons que trobareu al nou treball de l'Albert Pla. Aquest disc són cançons de bressol i l'altre dia sentíem la d'Anem al llit, que és una de les poques, l'única cançó que va tocar els dies que va estar a la Cova del Drac actuant en directe, però també s'inclouen cançons clàssiques, com aquesta que sentireu ara, Qualsevol nit pot sortir el sol. Sí, s'acabava. Són aquelles coses que tenen els discos aquests que t'envien abans, amb allò perquè els vagis posant, però que no estan amb l'acabat final. I justament aquí l'acabat no estava del tot bé. Qualsevol nit pot sortir el sol. Aquesta és la versió que en fa l'Albert Pla del seu nou disc que sortirà ben aviat. No sé el Carles Casas què diria d'aquests pianos que he sentit així de fons. Et faré fer de crític, potser, ara.
6: És que l'he sentit molt poquet.
4: Final només, no?
6: Hosti, com s'ha acabat, això.
4: De cop i volta. Sí. Avui parlem amb el Carles Casas. Ha arribat una mica més tard perquè diu que Barcelona està, com sempre, no passa res d'habitual, ja, o sigui, fora de lo normal. Però tu no deus estar acostumat.
6: No, jo, és que jo vinc en tren normalment, però avui m'han portat en cotxe i hem pringat.
4: Per venir abans, no?
6: Ai, sí. Bueno,
4: anem a posar-hi música, parlem amb el Carles Casas de moltes coses que se'n poden parlar amb ell.

0: Aquesta és una de les composicions d'una de les últimes aventures musicals del Carles Casas, que és la banda sonora del Food of Love, aquí traduïda com Menjar d'amor, em penso que l'han traduïda aquí, pel·lícula del Ventura Pons.
1: Sí, menjar.
0: I aquí, no? Sí, és així, no? Sí. Menjar d'amor. No, no se sabia ben bé com s'havia de traduir, al final menjar d'amor l'han traduït.
1: Menjar, menja, jo no sé, això no està. I en castellà,
0: manjar d'amor. Manjar d'amor, imagina't. Això passa per posar el títol en anglès. L'última aventura, deia, musical del Carles Casas, una mica hi ha un matrimoni que comença a semblar perfecte, aquest del Carles Casas i el Ventura Pons, no? Poses que rares.
1: No. Sí, molt perfecte, però escolta, cada any en fem una.
0: Per això ho dic.
1: A mi em va d'espant, perquè, a veure, a part de fer música, jo faig bullir el gollo amb això. Uh-huh. Clar, el cafè estic fent.
0: Estàs fent bullir el cafè.
1: Clar, jo he vist d'això, aleshores algú que em proporcioni cada any una feina fixa, que això és perfecte. Però després hi ha la banda artística, que molt aventura a mi em deixa fer el que em rota, tal com es diu. Ja sap que la qüestió... Perdó,
0: digues,
1: musical la té solucionada, perquè ja ens entenem, i escolta, ja em deixa tirar, no el tinc tot el dia sobre allò que em va passejar el clatell, saps? Que és molt emprenyador, això.
0: I a més, això dona una projecció internacional que possiblement no es pot aconseguir només amb un disc sol d'un mateix, no? El fet d'anar de banda sonora d'una pel·lícula, hi ha moltes més possibilitats, no? M'imagino.
1: No sé què dir-te.
0: No?
1: No. Perquè, esclar, després te me quedes molt lligat amb això. Jo ara estic... L'últim que he escrit són dues obres precisament que no tenen res a veure amb el cine. Mm-hmm. Però i després sembla que no, que això no ho puguis fer, perquè com que fas música de cine, l'altre... No sé, tot t'està...
0: Encasillen ràpidament, no?
1: Sí, però, escolta, jo que he pensat que tinc que passar molt d'això en escrivint el que sigui, ja sigui per cine o per missa, tant més, el que faig és música, igualment. I estic escrivint sobre el paper.
0: Jo parlava d'això de la projecció internacional perquè jo a vegades tinc la sensació, masses vegades, possiblement tinc la sensació de que al nostre país hi ha moltíssims músics extraordinaris, el cas del Carles Casas no ho diré, ja ho dic jo, és un d'aquests exemples, però a partir d'aquí potser no acabem de tenir aquell reconeixement que ens mereixem.
1: A veure, el meu cas no ho sé, no el diré jo, però sí que et diré que aquí hi ha músics molt, molt, molt bons, eh? Tot i que poden ser contrincants meus, hi ha... I el dissabte mateix vaig anar a veure un concert i feien composició, tocaven coses d'un compositor que es diu Feliu Gasull. És de lo millor que he sentit últimament. El Feliu és un noi d'aquí, del carrer Pujol, de Barcelona.
0: Més català impossible, eh?
1: Sí.
0: Feliu Gasull del carrer Pujol.
1: Ah, això mateix. I, escolta, jo feia temps que no sentia obres tan ben escrites, tan bé, tan maco. I jo, sí, no, projecció internacional. Ell sí... Qui l'ha de conèixer ja el coneix. Jo sé que ell té encàrrecs a Nova York, hi ha alguna escola de per allà que li encarrega una obra cada any. Ell va estudiant allà, no sé si a Nova York... A Indiana, perdona. Però vaja, que no, que aquí no hi ha el reconeixement que hi ha. Més que això, m'agradaria dir que a fora hi ha gent molt reconeguda i que són bastant pastels.
0: Això també
1: veure,
0: passa.
1: Més que els d'aquí poc reconeguts, molt reconeguts els de fora, que no passa absolutament res. I et parlo del que conec una mica, que és amb el tema de les bandes sonores. Escolta, hi ha gent que... Ara això sí, com que fan unes pel·lícules que tenen molt nom...
0: Però hi ha aquella cosa ensucrada, no?
1: Allò tan ensucrat, a part de que després ni orquestren ells, tenen un gabinet allà de 10 tios, 10 nois que han estudiat a Berkeley, que van orquestant. Vinga, tu, no... Paperassa.
0: No diràs noms, oi que no?
1: No cal. Per què?
0: No, per centrar una mica la
1: gent. Vols que en digui un?
0: Sí, va.
1: Hollywood.
0: Sí. Amb aquest ja ho engloem tot, no? Ja ho tenim tot en el paquet.
1: I ara descobert... Clar, i aquests orquestren tots, són els que estan sobre la partitura. Així. I ara he descobert una cosa fatal, que és que tinc moltes al·lèrgies, i tinc al·lèrgia al paper.
0: Ah, sí?
1: I ho vaig descobrir, però fatal, ja, aquest cap de setmana estic... vaig estar la setmana passada apretant i ara no m'aguanto. Ho vaig descobrir en un reportatge que em van deixar veure de fotos de bastants anys que tinc, escrivint. I en totes m'hi vaig veure els mocadors a sobre la taula.
0: Ho has vist per les imatges, això?
1: Mira, clar, dic sempre que estic escrivint això i ara ho he descobert.
0: Pot ser que tinguis al·lèrgia.
1: Agafo el diari, ja hi soc.
0: El millor és la tinta, l'al·lèrgia.
1: No, paper, perquè agafo un diari, també, i ara ja me'n dono compte.
0: Si vols, em porto això lluny.
1: No, és igual. Hosti, això és molt fumut. A mi no m'agrada escriure amb l'ordinador. Ja ho faig, però no, escriure és... Ostres, és a mà, i al moment... Però bueno, m'hauré d'anar aguantant i anar-me mocant.
0: Doncs mira, ja et portarem mocadors si falta avui també.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Amics oïdors de Ràdio Sant Cugat, avui és un gran dia per a tots nosaltres. Ràdio Sant Cugat, som un equip de gent jove.
4: Nada más, buenas noches, adiós, a las 0:37 minutos.
5: Salutacions d'aquí us ha parlat Cristina Serra.
6: El meu nom, Sílvia Tarragona.
7: La nit dels ignorants, Catalunya Ràdio, 201-74-74.
8: Catalunya Ràdio, passadència diagonal 614, Barcelona 0801. 21.
9: Som un gran país, i més que ho serem si, com va suggerir el mestre Pompeu Fabra, no abandonem mai la tasca ni l'esperança.
10: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.
11: Fica comant! Gol!
12: Això, família, s'ha acabat, però paraula d'estorn, que és només per avui.
10: Bon dia, bona hora, això és Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix.
13: Con vosotros, Alberto Malla.
14: Vamos a cubrir esta tercera hora con éxitos de hace algunos años y empezamos con Bruce Springsteen.
15: ¡Mi zorra, que se siente!
10: Bon dia, són les 6 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio.
16: El matí i la mare que el va parir.
17: Comencem aquesta segona hora del suplement d'avui diumenge, el segon d'aquest mes en curs de l'any 91.
10: Molt bon dia, confusa i confuses, benvinguts.
18: Senyor Marcelí, avui sí. Els de Gent Nostra estan, fi, estan celebrant-ho a la fàbrica, gràcies. Perquè avui torna a la seva secció.
19: Salutacions de l'equip habitual que som Carles Caballero, Pep Garcés, Multifeites i Espais de la DMC i Jordi Casas, un servidor. Comencem.
20: El que va ser president José María Aznar deu entendre les presons com a petits equipaments per reeducar els malfactors.
21: I aquest és el Miqui Modoclap, el programa Patilles de cada dissabte des de les 10 i fins a les 3.
22: El Víctor Ullé és com el Ruiz Mateos. També li agrada vestir-se de Superman.
23: Sí, senyor, i com nueva rumassa, l'actualitat en menys d'un minut fa temps que està en fallida.
24: Ràdio Rubí, l'informatiu vespre.
25: Molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock World.
26: Molt bon dia, sardanistes, un dimecres més amb tots vosaltres.
27: Les nits de dilluns a divendres a Ràdio Sant Cugat comencen amb música.
28: Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
29: Próximos minutos los vamos a dedicar para hablar con el vicepresidente del govern de la Generalitat, el senyor Pere Aragonès.
30: Doncs mira, ara mateix he llançat un petó pel vidre a un oient que m'ha posat la cara molt gentilment, i esclar, si m'ho demanen d'aquesta manera, doncs he de llançar petons, no?
31: Bona i màgica nit, a pesar de la pandèmia.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
32: Bonsoir, vous posez votre question?
33: Bonsoir, messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde? La fin du monde, la fin du monde, la fin du monde.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Vet aquí que una vegada...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallès. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Bernet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del Bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del Bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el Pèlag de les Bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del Bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal, i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir...
1: Joanet el Valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... La terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si em superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Opa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir el gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus, i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre, que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora. I per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres. Interessant.

0: no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
2: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
2: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana en Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
2: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
2: Doncs això esperem i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos,
2: doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: mateix, pallasso, que em podries ajudar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: menjar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou. Li has de donar moltes golfureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Baller. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot, algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Benet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Benet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el pèlag de les bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ella es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros. 7 d'un cop! Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir...
1: Joanet el Valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... La terra tremolava una mica. Un gegant, alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar, va fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Apa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i, pam, va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens, això et passa per ser tan llest.
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir al gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus... I el van portar a coll i bé. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre, que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint. Tac-tac, tac-tac.
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora. I per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat, farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
2: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
2: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos,
2: doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: podries ajudar. He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Ah? Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis. Alguna solució...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cobla, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Entregades les beques de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants per l'alumnat d'instruments de cobla del Conservatori de Girona, que s'han ampliat en 1.000 euros i han permès encarregar nou repertori per als estudiants. Aquest és el programa Q494 i tenim més titulars. El sector de la cultura popular fa una crida a que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. I podem escoltar una nova sardana d'Alfred Abad, ben romàntica. La Fira Mediterrània de Manresa ha fet un avançament de la seva programació 2026 i ja sabem quan s'estrenarà la nova producció de l'Humac Orquestra Pau. I en esports, repassem la classificació de les colles infantils a la jornada de Campionat de Catalunya a Rubí d'aquest dissabte. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
2: Cuplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
4: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla passa per Girona, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Educació.
4: La Societat d'Artistes, Intèrprets i Executants amplia les beques per estudiar instruments de cobla a Girona amb fins a 6.000 euros. Aquest passat 25 de juny es va fer l'acte d'entrega d'aquestes beques a l'alumnat d'instruments de cobla al Conservatori de Girona. Uns diners que també han servit per encarregar i estrenar obres per a tenor, a tible, fiscorn i flabiol a tres joves compositors, Anna Abad, Bernat Giribet i Magí Capdevila, el nou director de l'Humac Orquestra, recordem-ho. Després en parlarem. L'acte es va fer en un concert on hi van participar alumnes i professorat de tradicional al Conservatori Isaac Albéniz, i va comptar amb la presència de la vicepresidenta de l'AIE i el diputat de Cultura de Girona, Jordi Camps. Aquestes beques ja han permès estrenar obres de Jordi Molina o Francesc Assú, entre d'altres, i és que aquest ja és el sisè any consecutiu en què la Societat d'Artistes, Intèrprets o Executants dona suport a l'alumnat del Conservatori de la Diputació de Girona amb una dotació de 6.000 euros, que s'ha incrementat en 1.000 euros respecte a fa dos anys. Unes beques que tenen com a objectiu fomentar l'estudi dels instruments de música de cobla des del curs 2021. L'entitat beca específicament l'alumnat de música tradicional del Conservatori, com hem explicat en reiterades ocasions en els últims anys aquí al programa. L'arrelament de la cobla al territori va ser un dels motius pels quals el president de l'AIE, Luis Cobos, amb el suport del conseller d'aquesta societat, Antoni Mas, va escollir el Conservatori per impulsar aquests ajuts. Això ho explica Antoni Mas, conseller de la demarcació de Girona de l'entitat, en declaracions al Cuplejant.
5: Potser el més curiós de tot és que l'ajuda en les beques del Conservatori se li va acudint al president, Luis Cobos, que és de La Manxa, és de Campo de Criptana, i em va dir: Antonio, ¿qué te parece? I jo dic: home, em sembla que se'n havia d'haver acudit a mi, però bueno, ja que se t'ha acudit a tu, felicitats. És un home molt sensible per aquestes coses, i sí, ens vam entendre de seguida amb el Conservatori, però vull dir que fa gràcia que sigui un home, doncs un manxec, que s'interessa pels instruments, precisament per l'ensenyament d'instruments de cobla. És un detall que a mi, bueno, en aquell moment fins i tot em va emocionar.
4: Aquest curs, un total de 13 alumnes de tible, tenora i fiscorn del Conservatori de Música Isaac Albéniz optant per aquestes beques que els permeten finançar els seus estudis. Per obtenir-les cal assolir una qualificació mínima de 8 sobre 10 en l'instrument. Una part de la dotació també es destina, com dèiem, a la creació de nou repertori per als estudiants de cobla. En aquest sentit, s'han encarregat obres de diferents compositors perquè l'alumnat disposi de partitures pensades específicament per a instruments de cobla, cosa que n'hi ha ben poques. Enguany, els compositors escollits han estat, com dèiem, Anna Abad, Magí Capdevila i Bernat Giribet, i les seves obres es van interpretar durant aquest acte del 25 de juny. Cal recordar que l'AIE concedeix anualment prop de 150 beques de formació i ampliació d'estudis musicals arreu de l'Estat. El curs 2021 va ser la primera vegada que en destinava en un gènere concret, com és la cobla, i des de llavors aquest projecte s'ha consolidat any rere any. El Conservatori de Girona, a més, compta amb l'escola de cobla en funcionament des del 2007, on s'imparteixen classes dels instruments propis d'aquesta formació: tible, tenora, fiscorn i flabiol i tamborí. Aquests mateixos alumnes són els que formen part de la cobla del Conservatori, dirigida per Francesc Assú, cap del Departament de Música de Tradicional del centre. A més, l'alumnat pot completar la seva formació amb classes de composició i instrumentació per a cobla. Escoltem una sardana de Francesc Assú, la sardana d'en Tocassons, una sardana de 1993, de lluïment de tenora, que escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
2: I obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem a Calella, perquè l'agrupació sardanista de Calella ha arrencat aquest diumenge a la tarda el seu cicle d'estiu. Toca sardanes, la copla, amb la copla mediterrània, i s'allargarà cada diumenge fins al 13 de setembre. Se celebra el passeig de Manuel Puigverd i l'entitat ja ha començat un curset de sardanes simultani, gratuït i obert a tothom, que també s'allargarà fins al setembre. Calella encapçala els actes que repassem del cap de setmana. A les Masies de Voltregà, el dia de Sant Joan, l'agrupació sardanista Voltregà va celebrar la 21a edició de l'Aplec de la Gleva amb les coples La Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona als Jardins del Despujol. L'organització xifra en 220 les persones a l'acte. I la copla, les coples Bisbal Jove, Flama de Farners i La Principal de Cassà van ser la banda sonora del 26è Aplec de Riudarenes, que es va celebrar aquest dissabte al vespre a càrrec de l'Ajuntament de Riudarenes. L'acte es va celebrar a la plaça Pau Casals. L'agrupació sardanista Barretina de Gramunt va celebrar aquest dissabte a la tarda la nit del 35è Aplec de Gramunt a la plaça del Mercadal amb concurs de colles improvisades, sortejos i sopar popular. Les coples participants van ser la Vents de Rilla, la Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat. I Rubí està de festa major i la seva entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, també hi ha organitzat una ballada de sardanes. Va ser divendres al vespre amb la Juvenívola de Sabadell a la plaça del Doctor Guardiet. I per acabar, aquest diumenge, durant tot el dia, l'agrupació sardanista de Llançà va celebrar la 53a edició de l'Aplec de la Sardana de Llançà a la Pineda de la Capella del Port amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i els Rossinyolets. Escoltem Port de Llançà de Ricard Viladesau, una sardana de 1967 que guanyava el premi a Enric Morera. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Aquesta era la perfecta Port de Llançà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.
0: I avui toca obrir Plana Política.
1: Notícies. Política.
0: I és que el sector de la cultura popular fa una crida que s'inclogui l'associacionisme a la Llei de Drets Culturals. L'ens de l'associacionisme cultural ha fet públic un manifest crític amb el projecte de Llei de Drets Culturals. Aquest dilluns l'entitat estava convocada a la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya per fixar posició oficialment sobre el contingut de l'articulat. Les federacions de l'ens que signen el manifest consideren que sense associacionisme la cultura catalana no tindria ni l'arrelament, ni la continuïtat, ni la capacitat de cohesió social que avui la defineixen. Alerten de la manca de reconeixement d'aquest fenomen dins del projecte de Llei de Drets Culturals i l'ens de l'associacionisme cultural català denuncia que el text actual l'exclou. Exclou el paper fonamental de les entitats culturals en el sistema cultural del país. Segons l'ens, la cultura popular i associativa és la base de la cultura catalana i representa l'espai on han nascut disciplines com el teatre, la música, la dansa o el cant coral, també les sardanes. Les entitats asseguren que són una element clau per garantir l'accés universal a la cultura, especialment als pobles i barris on sovint no arriben les grans institucions. L'organització considera que el projecte de llei presenta una visió massa institucional i centralitzada, centrada en equipaments públics i sectors professionalitzats, deixant de banda la cultura creada i gestionada directament per la ciutadania, com és en moltes ocasions el món de la cobla i la sardana. A més, l'ENS denuncia que aquesta exclusió no és un cas aïllat. Recorda que altres iniciatives legislatives recents, com la Llei de Foment de l'Associacionisme o el projecte de llei del Patrimoni Cultural Immaterial, que n'hem parlat aquí al Coplejan en reiterades ocasions, també han deixat al marge l'associacionisme cultural. Davant d'aquesta situació, l'entitat reclama que la Llei de Drets Culturals incorpori un bloc específic dedicat a l'associacionisme cultural i a la cultura popular. Entre les mesures que proposen hi ha garantir espais dignes i estables per a les entitats, augmentar el finançament destinat a cultura popular fins al 5% del pressupost del Departament de Cultura, que ja és bastant minso, i simplificar els tràmits administratius per accedir a subvencions públiques. L'ENS adverteix que demanarà el vot negatiu a la llei si el text final no inclou aquestes mesures.
1: Debat obert. Digue'ns la teva a correu@coplejant.cat, Instagram, Facebook, Twitter i TikTok.

0: poblejant.cat.
1: I anem amb els esports.
2: Notícies. Esports.
1: I és que podem repassar una jornada més del Campionat de Catalunya pel que fa a la categoria infantil. Dissabte 27 de juny van sortir a competir les colles del Campionat Infantil, el 40è concurs de colles sardanistes de Rubí, amb la Cobla Sabadell, i les colles del Campionat de Catalunya, per ordre de classificació al Campionat Infantil, van ser en primer lloc els Ocells del Bosc, de Valls, que no paren de guanyar, després, seguida per la colla Xiroia de Barcelona i, finalment, la colla Il·lusions de Cassà de la Selva. Només aquestes tres colles al Campionat Infantil d'aquest 2026. Una de les sardanes que van ballar les colles alevines va ser Marina, de Marc Timón, una sardana de l'any 2000 dedicada a una noia molt especial, com diu la dedicatòria d'aquesta sardana, que, evidentment, s'ha de dir Marina. Guanyava l'accèssit al Premi Vila de Cunit, ja desaparegut, i avui l'escoltem a càrrec de la Cobla Sant Jordi.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I obrim el taló.
0: Obrim el taló.
2: Amb aquesta magnífica sintonia de Ricard Viladesau, a l'Empordà. És la sardana que sona per si algú s'ho pregunta. La Fira Mediterrània de Manresa ja ha fet un avançament de la seva programació d'aquesta 29a edició, que va del 15 al 18 d'octubre del 2026, i ja sabem quan s'estrenarà la tercera producció de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, que, recordem, té instruments de cobla, tiples, tenores, fiscorns, flabiols. L'UMAC està preparant un homenatge a Pau Casals, ho hem explicat en altres ocasions, amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest català universal. Es tracta de la producció Pau, una proposta de gran format en defensa de la dignitat humana que pren com a punt de partida l'immens llegat del músic. I tot amb un to inconfusible, sonoritat d'aquesta jove formació orquestral que fa dialogar les arrels musicals dels territoris de parla catalana. Doncs bé, serà divendres 16 d'octubre. Apunteu a 9:45 del vespre a la Sala Gran del Teatre Cursal de Manresa. I les entrades per aquest espectacle ja estan a la venda. Les podeu trobar a la web de la Fira Mediterrània de Manresa. Mentrestant, mentre ho esperem, escoltem un dels temes de Cruy i la seva segona producció, Arrel Transhumana.

0: Coplejant.cat. L'agenda.
1: Tenim una agenda de juliol, això vol dir que és llarga. Anem ràpid. Dimarts 7 de juliol a 2 de 8, sardanes a la Devesa de Girona, amb la Ciutat de Girona, també a 2 de 8, a la Seu d'Urgell hi haurà la Vents de Riella i a les 9 a Palau Solità i Plegamans hi haurà la Principal del Llobregat. També dimarts 7 de juliol hi haurà ballada de sardanes a Vilablareix amb la Principal de Banyoles i a 2 de 10 a Porreig, la Principal de la Bisbal. Dimecres 8 de juliol, festa major de Premià de Mar amb una ballada 2 de 7 amb la Xaloc. També a les 8 a Terrassa hi haurà la Copla Sant Jordi, també a 2 de 10 a Matadepera hi haurà la Juvenívolada de Sabadell. A la mateixa hora, Tiana, hi haurà els Mongrins al Festival d'Estiu de Coples i Compositors. També el mateix dia, a les 10, a Castelló d'Empúries, Copla Foment del Mongrí. I a les 10, també a l'Escala, la Copla Mil·lenària. Passem a dijous 9 de juliol a les 7, Arenys de Mar, ballada de festa major de Sant Zenon amb la Contemporània, i a les 7, però a Sant Adrià de Besòs hi haurà la Sabadell. A les 7 també al Pla de la Catedral hi haurà la Mediterrània, i a 2 de 10 la Mil·lenària serà a Banyuls de la Marenda. També a 2 de 10, nits d'estiu de Castellar del Vallès amb una ballada amb la Principal de Llobregat. I divendres 10 de juliol a les 7 hi ha concert de sardanes i música per a coble amb la Flama de Farners a Montgat, i a les 8 doncs ballada amb la Baix Llobregat a Cerdanyola del Vallès. També 2 de 9 a Caldes de Montbui hi ha ballada amb la Contemporània, i a les 9 21ena sardanes a la Fresca del Segrià al Carràs amb una ballada amb la Bell Puig Coble. També divendres que ve a Tortellà ballada amb els Mongrins, i a les 9 hi ha ballada a Sant Cugat del Vallès, concert de coble amb la Juvenívola de Sabadell. També divendres que ve a les 10 al NEC, Festival NEC de Calella, al Far de Calella hi ha el concert de Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. També a les 10 de divendres que ve a Tordera hi ha la Tres Vents, i a les 10 també a Figueres hi ha la Bisbal Jove. A un quart d'11 de divendres que ve a Sitges hi haurà la Copla Xaloc, i a un quart d'11 però a Sant Feliu de Guíxols hi haurà la Flama de Farners. Passem a dissabte 11 de juliol, perquè la 6a ballada Sant Joan de les Abadesses amb la Vila de la Jonquera, a les 7 a Mataró la Xaloc, a un quart de 8 a Llambilles la Ciutat de Girona per la Festa Major, i a 2 de 8 a Taradell hi haurà la Lluïsos Coble per la Festa del Patrimoni. A les 8 a Calafell ballada amb la Principal de Tarragona, i a les 8 ballada a Escaldes d'Engordany amb la Ciutat de Solsona. També a les 10 de dissabte que ve, ballada a Lloret de Mar amb la Flama de Farners, i a les 10 a Roses, la Foment del Montgrí. I passem ja a diumenge 12 de juliol, perquè 2 d'una a Molló i a la Vila de la Jonquera, a la 1 a Martinet hi haurà la Rosaleda, a 6:45 de la tarda a Molló hi haurà la Vila de la Jonquera un altre cop, i a les 7 de la tarda al Vendrell hi haurà la Juvenívola de Sabadell. També a les 7 ballada a Mollà amb la Verga Jove, a 2 de 8 ballada a Sant Pol de Mar amb la Ciutat de Terrassa, i de 2 de 8 també a Malgrat hi haurà la Baix Empordà. A la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Bell Puig Coble, i a la mateixa hora a Cervera hi haurà la Contemporània. També 6:45 a Badalona la Marinada per les Festes de la Mare de Déu del Carme, i a Blanes hi haurà la Mediterrània, a 2 de 8 també. A 2 de 8 també a Pineda hi haurà la Nova Vallès, i a Castelldefels la Baix Llobregat, i també a la mateixa hora a Calella hi haurà la Principal del Llobregat. A les 8 de diumenge que ve a Gramunt hi haurà la Vents de Riella, i a la mateixa hora a les 8 a Premià de Dalt hi haurà la Xaloc. I a Balaguer, a dilluns 13 de juliol, hi haurà la Transegre amb una ballada amb la Copla Mongrins, i també a les 7 de la tarda de dilluns 13 de juliol les festes major de Vinyoles a les Masies de Voltregà amb una ballada amb la Marinada. I això tan sols eren les ballades, perquè ara podem fer-vos un recull dels aplecs d'aquest proper cap de setmana. Déu-n'hi-do. Divendres 10 de juliol, 82è aplec de la Sardana de Manlleu, a partir de les 9 del vespre, amb la Principal de Llobregat i la Marinada. I l'endemà, dissabte 11 de juliol, a 6:45 de la tarda, comença el 18è aplec de la Sardana de Castellbisbal amb la Marina de la Ciutat de Terrassa i la Sabadell. I també dissabte que ve hi haurà el 40è aplec de la Sardana Aires Planencs del Pla de Santa Maria amb unes ballades amb la Reu Jove a 6:45 i a 10:00 de la nit. També dissabte que ve, aplec de nit de Granollers, a partir de 6:45 de la tarda amb la Ciutat de Granollers, la Juvenívola de Sabadell i la Sant Jordi. I també dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de Juneda, a 7:00 i 10:00 amb la Juvenívola de Gramunt. Dissabte a 9:00 comença la vigília de plec d'Olot, 63a edició, amb una ballada amb la principal d'Olot, un aplec que seguirà l'endemà diumenge 12 de juliol a 2:11 i a 5:00 de la tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la principal d'Olot. I acabem aquesta tarda interminable agenda de juliol, diumenge que ve 12 de juliol, amb el 21è aplec de la Sardana de Vilaplana a 11:00 i a 5:00 amb dues ballades amb la Reus Jove. Tanquem amb Manlleuenca de Josep Maria Tarrides per esperar l'aplec de Manlleu i tots aquests altres, a càrrec de la Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i la podem trobar en el disc Manlleu, Ciutat Pubilla, Les Sardanes. Una sardana de 1931, aviat farà gairebé 100 anys. L'escoltem.

0: Això era Manlleuenca, de Josep Maria Tarrides.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.

Podríem seguir tararejant-la, eh? Amb el permís dels mallorquins i mallorquines, molts dels ciutadans dels països catalans també sentim la balanguera nostra. I avui volem parlar d'aquesta cançó tradicional perquè aquest any, el 29 de maig, més concretament, es va celebrar el centenari del primer cop que la balanguera es va cantar amb diferents cantades per populars arreu de Mallorca, a tots els municipis, a les escoles, a l'àmbit institucional. L'Obra Cultural Balear n'ha impulsat la celebració, que ha tingut un notable ressò als mitjans de comunicació. La balanguera va ser escrita pel poeta, assagista i polític Joan Alcover, un home lligat a la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1916, que amb només 23 anys havia guanyat un premi als Jocs Florals de Barcelona el 1877. Passats tres mesos de la seva mort, el 29 de maig del 1926, el poema va ser cantat al Palau de la Música de Barcelona amb música d'Amadeu Vives, compositor i escriptor de Collbató i fundador de l'Orfeó Català. Mig segle més tard, Maria del Mar Bonet, el 1981, va fer un senzill amb dues cançons, Estrofa al vent, de Gabriel Alomà, i La balanguera, de Joan Alcover, amb música d'Amadeu Vives. El mateix any surt el seu àlbum Jardí tancat, musicant poesies de diferents poetes mallorquins i popularitzant encara més la balanguera. El 1996 la cançó va ser declarada himne oficial de la major de les Balears per part del Consell Insular de Mallorca. Certament aquest himne de Mallorca és clarament representatiu del poble mallorquí que s'ha fet seva aquesta poesia cantada, però al nostre entendre no és menys cert que la balanguera és un patrimoni de tots els que sentim i estimem la terra i la nostra llengua i cultura catalanes. En aquests moments de repressió de la llengua i de la identitat catalana a tots els països catalans, està bé recordar que tenim arrels comunes com aquesta, la balanguera, una balada preciosa que, de fet, també se n'han fet diferents versions amb instruments de cobla i per a cobla. Una és aquesta de Jordi Molina i Joan Díaz, tenora i piano.

O també la versió que n'ha fet la cantant Neus Mar amb la copla La Flama de Farners i que podem trobar en la seva producció i disc Trencadís. Es titula, evidentment, La Balanguera. És la versió de Neus Mar i la copla La Flama de Farners. L'escoltem.

0: Això era La Balanguera.
1: Cuplejant. Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'Associacionisme Cultural Català. Cuplejant. Les estrenes.
0: I aquesta setmana podem escoltar una estrena d'Alfred Abad ben romàntica. Es titula La calma en els teus ulls i l'estrenava el dia de Sant Joan a Tarragona, dedicada a la seva dona, Maria Gils. Ella mateixa ha estat l'encarregada de penjar una publicació ben bonica a Facebook, on explica la dedicatòria i acompanya la sardana de fotografies d'ells dos al llarg de tota la seva vida. A la dedicatòria, Alfred Abad hi posa: a la persona més meravellosa del món, gràcies per caminar amb mi tots aquests anys. Preciós. La sardana la hi ha regalada pels seus 40 anys de casats. Es diu ràpid, això. Que bonic. L'escoltem a càrrec de la Cobla Reu Jove en la gravació de l'estrena La calma en els teus ulls. És la nova sardana d'Alfred Abad.

0: Cublejant.
1: Cublejant.
2: Cublejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició calorosa de juliol i mentre us recomanem que us poseu molta crema, us mulleu molt i estigueu en llocs frescos perquè fa molta calor, nosaltres tanquem el programa d'avui escoltant 17 de juliol, perquè som al juliol, anem a escoltar a Pitu Chamorro, que sempre ve de gust. Dedicada al casament del seu company de cople, Jordi Solenc, nosaltres avui ens la prenem com a nostra aquesta perfecta sardana de Pitu Chamorro. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a cuplejant.cat, a les plataformes digitals, i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@cuplejant.cat. Res més, això és tot, tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla. Programa editat i presentat per Miquel Batet, amb la col·laboració de l'entitat sardanista de Sant Cugat.

0: Per l'amistat, la vida és una fe sentida, de plenitud, de goig, d'un càncer. Feliç aquell que vol la pau i estima. Feliç aquell que viu d'amor i avança. Feliç el cor que ha vist la llum i canta. Feliç el cant de l'amistat que ens guia. No tanquis el portal del cor de l'abraçada. Emplena amb un somriure plàcid les mans tristes. Per l'amistat ja tots els somnis floriran i floriran i floriran les il·lusions, vencent l'enyor dels temps i dels anys. Feliç el cant joiós de l'amistat. Signat Manuel Pont i Bosch. Benvingudes i benvinguts, amics de la Sardana i de Ràdio Sant Cugat. Rebeu salutacions d'aquí està amb vosaltres, en Miquel Batet, editor del programa, d'en Aiman Triqui i d'en Oriol Coromines, responsables, respectivament, del control musical i del muntatge. Aquesta poesia que us he llegit al començament del programa és la lletra de la sardana per la nostra amistat. Sardana, com ja sabeu, d'en Martirià Font. Doncs bé, avui anem a disfrutar dedicant el programa a aquest autor. En Martirià Font fou un gran tiple. Va tocar a la Cobla Caravana i, finalment, durant molts anys, a la Cobla Mongrins, del qual va ser director. Però el més important és el que va ser un gran compositor de sardanes. Totes elles espectaculars, tant musicalment com balladores. En fi, que Martirià Font ens va deixar un gran llegat. Moltes gràcies, mestre. Ens recordem sempre. I comencem.
1: Nostra dansa, amb les millors sardanes i músiques per a cobla.
0: La primera sardana que escoltarem la va titular Mercè. Va ser la seva segona sardana i està dedicada a la seva germana. És una sardana que l'hem escoltat en forces ocasions arrel de molts homenatges que periòdicament es fan a aquest músic.

Gent de Malgrat, sardana estrenada l'any 1988. Però a l'any 1985, l'agrupació sardanista La Barretina, que es va tornar a organitzar la Paret de Malgrat, li va encarregar l'any 1988 una sardana per aquesta agrupació. Va ser estrenada aquest any, doncs, el 1988, el 2 d'octubre.

Escoltarem ara Desig. L'any 1983, els Mongrins presentaven una novetat important. Josep Gispert, fins aleshores primera tenora, deixava la formació i el seu lloc era cobert per un jove de Blanes de 21 anys, en Jordi Molina, que ara que tots ara tots coneixem, clar. Martirià li va escriure una obligada per al seu instrument, amb el desig que, a l'interpretar-la, aconseguís un gran triomf. Com així va ser. Fou estrenada a la Plec de Mataró el 13 d'octubre de l'any 1985.

Després de desig, escoltarem el sarau artesenc. A la vila d'Artés, al Bages, celebren des de l'any 1984 una festa molt lluïda sardanista. Un dels actes centrals és l'audició que celebra a la tarda al pavelló d'esports. A l'edició de l'any 1988 es va donar a conèixer el sarau artesenc, que, segons l'autor, serà un bon lligam de garantia per refermar l'amistat d'un autèntic professional de la música de casa nostra. Això no va dir l'autor, van dir els de la Junta. En fi, escoltarem aquesta sardana, que és espectacular.

Regal de Reis és una sardana dedicada a la seva filla Maria Teresa, que va néixer el dia de Reus, el dia de Reis. M'atreveixo a dir que és la sardana de Martillà que més s'ha tocat. Mig obligada de goble i engrescadora al màxim, és alhora ben acceptada per els músics i per als dansaires.

I ara anirem a la central del programa per la nostra amistat. És una de les seves sardanes més interpretades des de que es va estrenar. No tan sols de la cobla Molins, sinó de moltes altres cobles. Aquesta sardana, Martirià la va dedicar a l'agrupació sardanista de Cardedeu, que són uns entusiastes admiradors de la seva obra i de la cobla Molins.

Ara ens toca Ireneta. Ireneta és una sardana dedicada a la seva filla petita, Irene. Aquesta sardana tancava la primera etapa d'en Martirià com a instrumentista i director dels Mugrins i com a compositor. Havien d'esperar 15 anys per retrobar una altra vegada aquest gran músic.

Ciutat d'Hospitalet. El pati del casino d'Hospitalet de Llobregat, l'any 1960, es va fer la primera audició de dues sardanes que els propis organitzadors encarregaren de batejar-les. Una era la sardana del casino i l'altra era Ciutat d'Hospitalet. Aquesta sardana que escoltarem, Ciutat d'Hospitalet, és una obligada de tible que va permetre mostrar les excel·lències condicions d'en Lluís Pujals, el jove de Berga que la va interpretar.

escoltarem ara la de Mollet, estrenada l'any 1989. Està dedicada a l'entitat Tradicions i Costums, organitzadors de la Plec de Lloguet de Mollet del Vallès, on la cobla dels mogrins hi participen habitualment.

I finalment escoltarem Banyoles. Banyoles, com tots sabeu, perquè Martirià vivia allà, els vincles de Martirià amb la ciutat de l'Estany han sigut fortíssims. Va escriure aquesta sardana dedicada a la seva esposa i a tots els banyarolins. Endavant.

amb la música del mestre Martí Llafont, interpretada en aquest cas pels Montgrins, i agraint la vostra companyia, ens despedim l'Aimant Triqui i l'Oriol Colomines, i qui ha estat amb vosaltres, Miquel Batet, editor del programa. I sobretot, sobretot, sigueu feliços, escolteu i balleu sardanes, feu país, i visca Catalunya i visca la sardana.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
1: És una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5, com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el CuBàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: El juny és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
3: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer. És una festa col·lectiva.
4: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
5: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
2: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra, i que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta manera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta, una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: Acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup d'havaneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Ens varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

Acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner que, juntament amb La dama de nit, han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, Les veus de Reus.

i estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: Vallès.
1: Hem escoltat La Coloma, cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
0: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
1: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades de veneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús, de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i Busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i David, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de Mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

Hem escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer Daví. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera.

0: Dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

Acabem d'escoltar aquesta cançó que s'ha de convertir en l'himne de les cantadetes per al grup Les Anxovetes i els participants en aquesta edició de la cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents. No t'oblido, en lletra i música, de Josep Manuel Olaya, Pesca Llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger, i Navegants Impossibles, en lletra de Neus Mar i música d'Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca Llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ho ha fet ningú. Els he de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Argeu.

0: I fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia.

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrela, una edició que la dedicarem a parlar avui de diferents qüestions que afecten al sector agrícola, començant per una de les més importants, el relleu generacional. Per parlar-ne comptarem amb Laia Angrill, ella és pagesa i sindicalista d'Unió de Pagesos i va participar la setmana passada en unes jornades europees per trobar solucions i eines que permetin garantir un relleu generacional. Ens explicarà amb quin o quins països ens hauríem de mirar allà si volem tenir èxit en aquest camp, en el camp del relleu generacional. Però no només ens quedarem aquí. També parlarem amb Roger Palau, portaveu de fruita seca de la FECAC, per fer una valoració de la collita de l'ametlla en una temporada que, en principi, es preveu bona. I acabarem parlant d'una altra qüestió molt important que també afecta al sector, que són els danys que encara provoca la fauna cinegètica. En aquest cas, ho farem donant veu al sindicat JARC. Així que, amb tot això, arrenquem.
1: Amb nom propi.
0: Hi ha hagut moltes vegades que tant a l'Arrela com a la resta de programes d'UA Oleda Ràdio hem abordat la problemàtica del relleu generacional en molts dels àmbits, en el cas que ens pertoca avui, evidentment, en l'àmbit agrari. I aquest relleu generacional és una de les qüestions que es van posar sobre la taula en unes jornades europees que es van celebrar la setmana anterior, i el que volem fer avui és una mica de balanç, d'anàlisi i de valoració de tot el que es va abordar i de què poden servir jornades com aquestes apaixant-ho al camp pràctic. Per això avui qui ens acompanya és la Laia Angrill, ella és pagesa i sindicalista d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies també per acceptar a participar. I d'entrada et faig una pregunta. Són útils jornades com aquestes?
2: Sí, jo penso que sí, sobretot per com es van enfocar. En aquestes jornades van parlar personal dels ministeris d'agricultura de molts països europeus per explicar quines polítiques de relleu generacional fan ells. Ja està bé, perquè a vegades ens pensem que hem d'inventar la sopa d'all i simplement hem d'aprendre de què estan fent en altres llocs.
0: Perfecte. Entrem una miqueta al detall. Quins països hi havia i quines polítiques anaven defensant?
2: Bé, doncs hi va haver, per exemple, els representants d'Estònia i d'Itàlia, que van parlar molt sobre els seus fons de terres, que és una iniciativa que aquí també ja s'ha iniciat, però en el seu cas tenen més de 10 anys de trajectòria. Nosaltres tot just estem al primer, com a Catalunya, eh? I, per tant, van explicar molt bé doncs, el funcionament d'aquests fons de terres per la gent doncs que pugui comprar a un preu regulat, diguéssim, i així evitar l'especulació de mercat, amb institucions que depenen de l'Estat però que tenen un finançament propi, és a dir, funcionen com una empresa sense beneficis, com si fos una cooperativa, és a dir, no depenen dels pressupostos de l'Estat, sinó que s'autosustenten, que això crec que és molt positiu. I després també van parlar diversos representants de Finlàndia, de Polònia, de França, tant d'entitats bancàries com personal doncs, de públic, de funcionaris, que van explicar una mica, sobretot centrant-se en el que ells anomenen instruments financers. És a dir, en lloc d'ajudar el relleu generacional amb ajudes a fons perdut, que també ho fan, però en aquest cas posar en el focus, en derivar, diguéssim, l'ajuda a través de crèdits amb interès subvencionat, amb retorns més llargs, amb períodes de carència també bastant llargs, parlant fins i tot de 5 anys i de retorns de crèdits a 20-25 anys, amb avals que sortien del l'institut, o com era, el banc Fons d'Inversions Europees, em sembla que es diu, i que, per tant, doncs, aquells pagesos, sobretot, que comencin i que no poden fer front a un aval, que no tenen capital, que no tenen propietats, doncs aquesta és una manera, és una bona manera, similar una mica als préstecs ICF que van sortir aquí, però amb finançament europeu, diguéssim. I això, la veritat, és que feia molt bona pinta, sobretot a França, per exemple, tenen una molt bona entesa entre el govern i l'entitat financera Crèdit Agricol, i ofereixen préstecs per joves pagesos amb el 100% dels interessos bonificats. És a dir, que aquí estem lluny encara d'aconseguir aquest tipus de polítiques público-privades. I, per tant, ara ens toca al sindicat doncs, treballar per aconseguir també aquest tipus d'ajudes i de suport.
0: Clar, digues, estem lluny, vol dir que alguna cosa sí que s'està fent?
2: Sí, ara, per exemple, sortiran uns préstecs ICO que avala SAECA, del Ministeri d'Agricultura. També van sortir diferents línies del préstec ICF, hi havia unes partides reservades per joves de la Generalitat, diguéssim, en la que la Generalitat posava la garantia, em penso, però es van acabar molt de pressa aquestes línies, és a dir, les partides que hi havia per això eren molt petites i per tant el que necessitem és afiançar i millorar, incrementar, no, diguéssim, l'esforç que es dediqui a aquest tipus de polítiques.
0: Abans, quan parlaves dels fons de terres, deies que això aquí ja es fa, pels oients que ho desconeguin. D'una banda, o sigui, en què consisteix? I l'altra, quina és la implantació que hi ha aquí a Espanya d'aquests fons de terres?
2: Bé, a Catalunya, bàsicament, el Parlament ja tenia el mandat des del 2010 de que això s'havia de constituir, perquè hi ha altres països europeus que ho tenen molt desenvolupat i per tant, nosaltres anem a la cua amb aquest tema. Però no és fins aquest any que s'ha començat amb una primera convocatòria que va sortir a concurs públic amb prioritat pels joves, però que s'hi pot acollir qualsevol pagès, per prioritat dels joves i per les dones, diguéssim, igual que van a la resta d'ajuts, que és bàsicament doncs, per conrear terres que en aquest moment estiguin en desús o de persones que voluntàriament les vulguin cedir al banc de terres. És a dir, els altres fons de terres d'altres països europeus s'han nodrit d'hectàrees bàsicament amb el dret de tanteig i retracte dels governs, amb la compra de terreny per incloure'n en aquest fons de terres. Nosaltres hem començat per una altra banda perquè, bé, nosaltres, ho dic perquè hem estat pressionant, no com nosaltres, bàsicament pels terrenys en desús, ja que així també combatem una mica doncs, el risc d'incendis, l'abandonament del món rural, etc. No? El que passa és que aquesta primera convocatòria, gairebé totes les parcel·les, no sé si un 90% de les parcel·les que hi havia, eren inferiors a una hectàrea, és a dir, terrenys molt poc productius, degradats al costat de carreteres que agrícolament no són interessants i, per tant, ara el que estem esperant no, és que s'incloguin parcel·les més interessants d'entitats públiques com l'Incasol, com el que van ser terrenys expropiats al costat de línies de l'AVE, al costat de línies de tren, de rodalies. Per tant, ja aquí està pendent d'un conveni amb Renfe, no? A veure com ho traslladaran. També de parcel·les expropiades al voltant d'embassaments, de la Txè. És a dir, tot allò que és terreny de propietat pública, tant se val de quina entitat, no? Es pot incloure aquí. I també, llavors, hi ha l'opció d'incloure-ho als terrenys que estiguin en desús, a petició de qualsevol pagès, és a dir, quan es detecta que hi ha una parcel·la en desús, es pot incloure en aquest fons i s'inicia el tràmit per incloure-la en aquest fons, és a dir, se li notifica al propietari, escolti, que vostè té aquesta parcel·la en desús i seria convenient per tothom que la conreés vostè o que la llogués a algú perquè la conreï. Llavors, si el propietari no ho fa, perquè bé, hi ha algun problema amb l'herència, no sé, potser hi ha gent que no sap ni que té un tros de terra no sé on, no? O diverses raons, doncs al final l'administració inicia aquest procediment per cedir l'ús en règim d'arrendament a un pagès entrant a concurs públic, diguéssim. És a dir, no se li expropia la propietat en cap cas, sinó que només s'obligui al propietari a llogar-ho.
0: En aquestes jornades, clar, em destacaves el que havien explicat o el que havien defensat altres països, Espanya va defensar alguna política?
2: D'Espanya no hi havia cap representant, ni públic, ni de cap entitat bancària, és a dir, els únics que hi érem Unió de Pagesos a través d'Unión de Uniones, una noia que em va acompanyar en una tècnica d'Unión de Uniones, que porta tots els temes internacionals i europeus. I bé, vam intentar sobretot defensar una mica que passava també, per exemple, amb els micropréstecs i amb les entitats de microcrèdit, no? Per intentar vetllar els interessos de tots els tipus de pagesia, perquè a vegades aquestes polítiques doncs, també van encarades a préstecs que la petita pagesia doncs, amb imports que no són interessants, no? Perquè són massa elevats. I per tant intentar doncs, incloure, perquè moltes vegades d'aquest tipus de convenis les entitats de microcrèdit queden excloses o les de crèdit cooperatiu d'entitats de... Sí. I això, i explicar una mica doncs, la realitat no, de casa nostra. Vam estar parlant també d'aquestes noves iniciatives europees que hi ha sobre treballadors és a dir, feia, per exemple, vam parlar des de Finlàndia, els ajuntaments tenen brigades organitzades de treballadors per suplir els grangers, més les persones que tenen animals que no pas els pagesos,
0: carai,
2: perquè aquestes persones puguin anar de vacances o tenir una baixa maternal, o és a dir, totes aquelles condicions que els autònoms no podem aconseguir, doncs a nivell europeu ja hi ha iniciatives que funcionen, diguéssim, públiques, i també n'hi ha de privades, per tenir doncs, això, treballadors ben formats que siguin capaços de rotar per les granges a petició del pagès, per intentar doncs, que la conciliació familiar i personal sigui elevada, ja que aquesta és un dels motius, a banda de les barreres econòmiques, un dels motius principals pels quals el jovent no escull la pagesia com a camí de vida.
0: Clar.
2: Per la càrrega temporal, no?, que suposa i el compromís 24/7, no?,
0: sí,
2: algunes granges i tal, que suposa en comparació, no?, doncs amb el treball assalariat per altri o fins i tot el funcionariat.
0: Clar. O sigui, realment això ja és anar molt avançat, i tant de bo tothom actués d'aquesta manera, però tu, amb tota l'experiència que tens, tu veus viable o confiaries que això s'acabés aplicant aquí? Que aquestes polítiques s'acabessin desenvolupant aquí?
2: Bé, al final, quan surt el sol, surt per tothom. És a dir, si a altres llocs d'Europa s'està fent això, i hi ha finançament europeu que és igual per tots, es pot fer, es pot tirar endavant. I hem de trencar una mica, jo crec, amb aquesta mentalitat de que som dels pocs països europeus que hem tingut uns governs estatals d'esquerres, però que en política agrària no han sigut precisament progressistes. És a dir, som dos països que tenim una política agrària més liberal, més cap a la dreta, en termes dels límits de les ajudes de granges que pràcticament no n'hem tingut, a comparació amb França, per exemple, de tota la part... doncs més de la tinença de la terra. Hi ha molts països europeus on si no ets pagès no pots tenir terreny agrari i has d'acreditar formació agrària i que ets realment qui conrea la terra. Això aquí ni pensar-ho,
0: no,
2: bueno,
0: no.
2: És a dir, estem molt, molt lluny d'això. Som dos països amb més frau en la PAC. Per tant, ens hem de posar les piles i tenim molta feina per fer, però no és impossible. És a dir, si els altres països ho han fet, és que hi ha les eines legals i financeres per fer-ho. Falta, doncs, la voluntat política i social.
0: La voluntat social potser sí que hi és, la voluntat política, perquè amb el que apuntaves ara, que és veritat que havent tingut governs d'esquerres amb polítiques agràries s'ha tirat cap a la branca liberal i de dretes, la confiança... S'hi ha de confiar, però la confiança hi és?
2: Crec que només podem confiar en seguir pressionant. És a dir, no la confiança s'ha de guanyar, no?, d'alguna manera. De moment penso que no l'han demostrat i que molt mínim. Per exemple, ara es va pujar l'ajut a la incorporació de joves d'aquest procés del Fons de Terres, però que no és útil. Per tant, queda molta feina per fer. Sí.
0: Clar, quan parlem de relleu generacional àmpliament, diguéssim, amb el concepte, tothom té les mateixes problemàtiques o tota la pagesia té la mateixa problemàtica a nivell de relleu generacional o algun tipus de pagesia té més problemes que algun altre? Aquí també hi afegeixo al factor gènere. No sé si hi ha més problemes per incorporar noies pageses que nois. Quina radiografia, si entres en més al detall, de la problemàtica del relleu generacional tenim?
2: Bé, ara, a grans trets, hi ha una falta de relleu a tots els sectors, però els que més destaquen són sobretot els extensius i en especial l'oví cabrum. Està tenint moltes dificultats també per aquesta càrrega temporal, no?, de ser pastor, sobretot, de treure el ramat cada dia a pasturar. Però és bastant generalitzat i també això pot evolucionar en els propers anys en funció de els sectors doncs, econòmicament més perjudicats, com ara, per exemple, tenim una crisi bastant forta del sector de la vinya i el vi. Això pot clarament afectar si la gent decideix quedar-se o no. I en termes de quota de gènere, el que vaig poder observar a les jornades és que estem per darrere. És a dir, nosaltres tenim aproximadament un 25% de titulars d'explotació que són dones, quan hi ha altres països com França o fins i tot Finlàndia, que volten el 30-35%. És a dir, podem, en comparació a altres podem millorar i en termes absoluts també tenim molt per millorar fins que arribem doncs, als 50, no? Idealment.
0: Clar.
2: És una qüestió complexa que combina fenòmens econòmics, no? Sobretot les barreres d'entrada, les dificultats de finançament, d'avals, etcètera. Però que també té un fort component social, no? Que comentava abans, de la càrrega temporal, laboral, de responsabilitat, no? Quan ets tu plenament responsable d'aquesta empresa, d'aquests animals i d'aquesta terra, que es diferencia molt de les altres opcions que hi ha al mercat laboral.
0: De més o menys, i preguntat així a cop de pregunta, amb quin país ens hauríem d'assemblar més dels que van participar a les jornades? Agràriament, perquè clar, agràriament. Això després es pot extrapolar i ens pot sortir malament, però agràriament...
2: No et sabria dir, crec que, per exemple, hòstia, un país que podria ser un model... és Polònia. A mi em van sorprendre molt els seus nivells de relleu generacional. És a dir, de tots els joves agricultors que hi ha a la Unió Europea, el 25% són polonesos d'un sol país, que és una bestialitat. Agràriament és un país molt important i la població encara, és a dir, el pes de l'agricultura dins el PIB del país és molt important i té molta extensió agrària, per tant és molt difícil comparar-ho, sobretot amb Catalunya, no? Però crec que realment podem aprendre coses de diferents països, en tema de banc de terres, sobretot d'Estònia i d'Itàlia, i en tema, per exemple, del que comentava abans, dels crèdits, interessos, etc., crèdits bonificats, avals garantits, contragaranties entre bancs de desenvolupament i bancs comercials, en França. Jo crec que França podria ser un bon... per emmirallar-se.
0: Perfecte. Laia, abans d'acomiadar-te, també a nivell de Unió de Pagesos, ara mateix, quines serien les principals o els principals eixos que vosaltres treballeu, les eines de les quals us doteu per pressionar, com deies abans, per aconseguir millores perquè es garanteixi el relleu generacional? Quines línies d'actuació vosaltres teniu?
2: Doncs mira, ara potser la més destacable és que està oberta la convocatòria de l'ajut al relleu, que és un ajut que ha sortit nou aquesta vegada, aquest any per primera vegada, en el qual es compensa econòmicament el fet de que un pagès que s'ha de jubilar decideixi arrendar-li o vendre-li la seva explotació a un altre pagès jove del seu poble o dels voltants, en lloc de llogar-li doncs, a una gran empresa o de continuar-ho correant amb una empresa de serveis, és a dir, intentar que la pagesia jove doncs, pugui començar o sobretot ampliar la seva base territorial amb la que sustenta la seva explotació. Aquest és el que ens ha ocupat els últims mesos més fort i hem iniciat ja un procediment amb l'ajuda de serveis per intentar, a través d'uns formularis web, fer emparellaments, no?, entre joves i persones que s'han jubilat o estan a punt de jubilar-se, per trobar-li sortida doncs, a aquestes explotacions envellides que a casa en tenim, a casa, em refereixo a Catalunya, doncs en tenim moltes, no?, i intentar doncs, pal·liar aquest abandonament que tenim al món rural.
0: Està tenint bona rebuda aquests aparellaments?
2: Està costant una mica. Encara aquest ajut estarà obert i per això faig crida a tothom que s'ho miri, les bases, si els pot semblar interessant, fins a mitjans de juliol. Però tenim també garantida una convocatòria ja per l'any que ve amb el fons agrari ramader. Per tant, el primer any sempre és més difícil, no? La gent encara no coneix l'ajut i s'ha d'anar treballant. Però sobretot jo crec que de cara a l'any que ve sí que hi haurà una rebuda més àmplia.
0: Perfecte, doncs estarem pendents a veure com va. Ara sí, abans d'acomiadar-te del tot, Laia, dificultats que us estigueu trobant aquests últims mesos o traves, com has indicat, a l'hora de voler impulsar projectes o a l'hora de voler desenvolupar iniciatives? La major, diria que és la burocràcia, però n'hi hauria alguna altra que us complica el dia a dia?
2: Bé, com a pagesos o com a sindicat?
0: Les dues.
2: Com a sindicat, bàsicament ens trobem amb una lentitud dels processos interns administratius del departament bastant elevada. I per tant cada normativa nova, cada convocatòria nova d'ajut o d'alguna cosa que es vol treure costa molt de tirar-la endavant, molt temps, em refereixo. I com a pagesos, bé, les habituals, ara fa poc es va aprovar el tractat comercial amb els Estats Units, també a nivell europeu, i que afegim, no?, per exemple, sectors com ara amb el cap als productors de carbassa. Vaig llegir l'altre dia que tenen bastant... Bé, moltes importacions americanes de carbassa amb les quals no poden competir i que segueix doncs, una mica en la línia de Mercosur, no? Al final provocarà una tensió en el mercat creixent quan ja tenim una situació de partida doncs, bastant complicada. Mm-hmm.
0: Perfecte. Doncs també farem seguiment de veure com es pot millorar o intentar resoldre aquestes dificultats o través que us pugueu anar trobant tant a nivell sindical com a nivell també, evidentment, pràctic a nivell de pagesia. Ho deixem aquí, Laia Angrill, pagesa sindicalista d'Unió de Pagesos. Moltíssimes gràcies per participar avui a l'Arrela i que vagi molt bé.
2: Igualment, merci.
3: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: L'entrevista.
0: Avui també volíem parlar de la collita d'ametlla per fer una miqueta de previsions i ho volem fer amb el Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Si hem de fer una previsió, ens situaríem amb xifres bones aquest any?
4: Sí, per descomptat. Primer tenim el factor que ens estan entrant en producció noves plantacions, fruit de la posada a punt del que es va fer el cultiu ja fa els seus anys, ara estan fixos en fruit, i després que hem tingut un any que comencem l'hivern bé, dic, amb bones pluges, i l'absència de... Això gelades. Això fa doncs, que totes les previsions, i en aquestes alçades que ja estem, ja es pot verificar que l'any serà bo.
0: Uh-huh. Abans deies vale. noves produccions. A què et referies?
4: Doncs que, a veure, el seu dia va haver, dic, una revolució a la forma de conrear l'ametller. Vam deixar de pensar...

0: estem en aquella por és les gelades tardades, les gelades que hi pugui haver a març, abril, doncs que pot causar danys importants en el cultiu.
1: Perfecte. A nivell de reptes del sector i de demandes també, quines faríeu?
0: Bueno, primer consolidar aquest sistema d'edició productiu, millorant-lo. El canvi climàtic ens ha produït doncs, canvis de l'últim moment que ens hi hem d'adaptar a nivell tecnològic.
1: Perfecte, perquè a nivell tecnològic, per exemple, quins serien? Entenc que la intel·ligència artificial a vosaltres us toca una mica o encara no?
0: No, sí.
1: Us toca, eh?
0: Sempre, sempre dic que ens ajuda a fer previsions i a fer models predictius que ens aporten informació. Per descomptat, és una eina més.
1: Perfecte. Si féssim un repàs de les últimes collites, porteu anys bons? Aneu oscil·lant bons, dolents? Com aneu?
0: Bueno, hi anem pujant, primer, pel que he dit abans, de l'entrada en producció d'aquestes noves plantacions doncs, de fa els últims 15-20 anys. Són sempre... I es continua plantant, eh? Dic, es continua plantant. I això fa que, ni que tinguem alguna dent de serra, la tendència sempre és a l'alça, a consolidar pitjor produccions. Aquesta és la tònica. La tònica, dic, en resum, seria que estem creixent any rere any.
1: Perfecte. A nivell d'ametlla... De les dificultats o adversitats que podeu tenir quan parlaves del canvi climàtic a nivell de, no ho sé, m'ho invento, de fongs, adversitats naturals, per dir-ho així, que tingueu. Hi ha alguna afectació a l'ametlla en els últims anys que us estigui preocupant o que haguem d'estar una mica alerta?
0: Sí, dic això va tot lligat al canvi climàtic. El canvi climàtic, he dit que s'ha provocat canvis de l'últim moment. Aquests canvis són l'aparició, dic, de noves plagues. Noves plagues que abans, doncs, per falta d'hores, dic, de color, no les podem tindre en els nostres cultius. I l'increment de la demanda hídrica associat al tema doncs, d'aquestes gelades tardanes, que també poden estar influïdes pel canvi climàtic, i alguns trastorns del cultiu doncs, que sí, doncs, que li provoquen aquest ja present canvi climàtic.
1: Perfecte, doncs estarem pendents de com va aquesta collita de l'ametlla d'enguany, que com dèiem, en el cas de Lleida, estaria previst un increment de l'11,2% de la collita, arribant a les 7.895 tones respecte a l'any anterior. Roger Palau, responsable de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a l'Arrel i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: Aquests dies ha estat notícia...
1: I com dèiem al principi, a l'edició d'avui de l'Arrela també volem abordar els danys que causa la fauna cinegètica a la nostra demarcació. És un tema que n'hem parlat tant a l'Arrela com a la resta de programes d'Agulla de Ràdio, però volem saber en quin estat es troben ara i sobretot quina és la resposta que reben els pagesos afectats per poder doncs, sobreviure i mantenir els seus cultius. Per això avui qui ens acompanya és el Xavier Cullerés, un dels pagesos afectats. Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: N'hem parlat, ho dèiem, en diverses ocasions, dels danys que provoca la fauna cinegètica, però si féssim un repàs dels últims anys o dels últims mesos, la situació ha millorat, ha empitjorat o està igual?
4: No, la situació cada vegada va pitjor i cada vegada la zona afectada és més extensa. Vull dir, ens trobem, veiem que jo, al meu cas, estic situat al meu terme municipal, Sa Roca de Lleida, termes veïns com poden ser Llardecans, Granadella, Torrebesses, a la millor fa 2 anys quan parlàvem nosaltres que teníem danys de conills, ells deien pues nosaltres no, n'hi ha pocs, és normal. Ara ja estan dient ostres, també tenim danys de conills. I entra per una punta de terme i és com una plaga, no? I que de fet ho és una plaga, va avançant i arribarà un moment que això és, bueno, ja és insostenible en alguns territoris, però ho acabarà sent en general.
1: Clar, suposo que aquí situar l'origen és molt complicat, però els primers territoris on va començar a ser un problema greu i ara, com deia, s'ha anat estenent a la resta, quins serien?
4: Jo crec que quin seria l'origen, no? Suposo
1: sí,
4: que em preguntes.
1: Sí,

0: Va, jo això no ho sé, però jo puc parlar pel que veig aquí, al meu territori, és que aquí tenim una zona important de cepa, i el tema dels conills ha començat, per mi ha començat dins de la zona de cepa. Perquè, com a tal, les cepes, aquests anys enrere, tenien unes restriccions de caça. És a dir, a l'estiu, al mes d'agost o així, es podia caçar, a vegades, segons quins períodes, amb gos, segons quins períodes s'ha de caçar sense gos, però les cepes no es podien. Està prohibit. Llavors, què ha passat? Aquelles zones, al prohibir, doncs, bueno, allí ha anat multiplicant, però arriba un moment, allò s'ha extès, ara ja ha sortit, ja ha desbordat fora de la, de la zona cepa, ens ha entrat a la zona normal, ens ha entrat a la zona del rec, i bueno, ara ja és imparable, això.
1: Clar, amb aquesta situació imparable, fins ara, què és el que s'ha fet a nivell administratiu? Quines solucions us han traslladat?
0: Bueno, al començament, com estava dient, donaven permisos per excepcionalitat, quan el coto de caça ho demanava, però sempre donaven els permisos per excepcionalitat fora de la cepa.
1: Vale.
0: No? Fora de la cepa sí, però la cepa no. Llavors, clar, allí pues, el conill ha anat fent, ha anat procreant, ha anat multiplicant i ha anat creixent. Ara ja els permisos es donen a tot arreu, dins de la cepa i fora de la cepa. Però encara amb restriccions. No es pot portar gossos, no es pot furonar, depèn de quin període. Clar, llavors, pues, això també dificulta la cacera. Vull dir, no és allò que puc anar a tot arreu. No, es limita. Llavors, un altre problema que hi ha és que caçadors, també cada vegada n'hi ha menys, en general, i dins de, a part dels conills, a la zona aquesta nostra, també tenim molt problema del senglar, perquè tenim mutxes aquí a la vora, que aquí, doncs, bueno, n'hi ha senglars a patades. I llavors, quan s'obre el període de caça del senglar, com que no hi ha caçadors, s'han d'ajuntar tots, i inclús s'han d'ajuntar els del poble nostre, amb el veí, amb l'altre, per poder fer batudes del tema del senglar, el que passa que si se'n van al senglar, no van al conill.
1: Clar.
0: Llavors, no hi ha gent per tot. I bueno, el conill durant l'hivern s'hi caça molt poc. Són quatre caçadors que hi van. I no és perquè la societat de caçadors o els caçadors no vulguin, és que no hi ha gent. I l'administració, al final, ha passat del problema del control, l'ha passat a les societats de caça. I la societat de caça o els caçadors, jo, de la meva manera de veure, no en són ells els responsables.
1: Clar.
0: El caçar és un esport. El que vol sortir a caçar i veu un conill i tira un tiro i el mate, vale, però si vol sortir a caçar i l'únic que vol fer és veure com el gos persegueix el conill i com l'atrapa i el que fa i arriba a migdia a casa i no n'ha matat cap ni ha tirat cap tret, no el pot obligar ningú. Vull dir, i l'administració ha volgut passar el control de la fauna als caçadors i quan ha vist que no se'n surten, ara volen fer ells el control, venint a les nits, que sí, demanes als agents rurals o al departament, demanes, venen una nit aquí, però una nit en un mes.
1: Ja.
0: Maten 200 conills. Ostres, sí, han matat 200 conills. Sí, però n'hi ha 2.000.
1: Ja.
0: No s'hi coneix.
1: Clar.
0: Una altra mesura que costa diners a l'administració i que no és efectiva. Puntualment, si vas a una finca i mates 200 conills, dura uns dies, sí, s'hi nota, però és puntualment.
1: Clar.
0: Llavors, han tret mesures. El ballat. Clar, el ballat de l'orografia en aquest territori nostre no són de grans finques. 3-4 hectàrees, una hectàrea, diferents nivells, diferents bancals. Ballar això és impossible. És que ampliem el territori de tanca metàl·lica per no res, perquè a dins de les finques hi ha una espona, hi ha un turonet. És inviable, perquè a part de ballar és el manteniment.
1: Clar.
0: I ja, bueno, a part de tot això, ja no, és que ja no podem fer res més. Vam començar deixant de sembrar ordi i intentant sembrar el triticale, no? Que suposo que se n'ha parlat aquí al programa d'altres vegades, que és un cultiu que potser el conill no el troba tan apetitós i no se'l menja, però no se'l menja quan al costat té una parada d'ordi. Però quan, ara que ja portem 3 o 4 anys que el triticale anem sembrant cada vegada més, quan agafes una zona del terme que tot és triticale i no hi ha cap finca d'ordi, els conills acaben menjant el triticale. Els agradi més o menys, però se l'acaben menjant. I clar, vull dir, ja no ens queda cap més cosa que puguem arribar a fer per part nostra. I aquí o es busca una manera d'empestar els conills o de limitar la zona que no crien tant o, no sé, esterilitzar-los o com sigui, però caçant és impossible. Matant conills és impossible. No hi ha res a fer.
1: Clar, perquè, és a dir, caçant conills és impossible si es treguessin algunes de les limitacions o totes les limitacions durant un període més o menys llarg, potser sí que seria possible, on hem arribat a un punt que ni així podria ser possible.
0: Jo crec que ni així. Crec que ni així. Perquè a les nits ara sí, s'ha autoritzat, s'ha donat ajuts per comprar visors nocturns i tal, però al final, la feina del pagès no és a la nit d'anar a caçar, no? Vull dir, és una persona que fa les seues hores treballant durant el dia, el que no pot fer és voltar tota la nit matant conills.
1: I menys
0: la persona que no és caçadora. Vull dir, jo no he estat mai caçador i ara per què he de comprar un rifle i començar a tirar bales de tort i a dret si a mi això no me va?
1: No, absolutament.
0: Has de defensar el teu, si vale, però jo no estic avessat a caçar, no. Igual trec l'escopeta i em tiro un tiro al peu, jo què sé.
1: Clar.
0: No ho he fet mai.
1: Clar, però que al final... Llavors... No, dic que al final el conill tampoc l'has posat tu.
0: Clar, és una cosa que m'ha sobrevinguda sobre el meu territori, que per... jo no estic... Crec i estic convençut que és per una mala gestió de l'administració, igual que els cabalins, i ara tindrem aviat un altre problema, que a part dels cabalins els conills, que són els cabirols, perquè ja els veiem, i en veiem sovint, vull dir, i això tot ve per una mala gestió de l'administració, i al final això pues, se fa ingovernable.
1: Clar, mentre no arribi aquesta solució, vosaltres, els pagesos afectats, esteu rebent ajudes, amb indemnitzacions d'alguna manera?
0: No, res. Per part de l'administració, res. Ajuts directes pels danys, res. L'únic que en el cas del cereal, tens l'assegurança de cereal, que també, això és una història. Perquè, com que normalment és cultiu de secà, també n'hi ha de rec, però en el cas del secà, no? Vull dir, estem parlant d'uns cultius que tenen unes produccions limitades. Enguany la producció, si no tenies afectació de conills, ha estat una mica elevada perquè l'any ha portat així, però estem parlant de cultius amb una mitja en què està secant per aquí de sobre els 3.000 quilos per hectàrea. Val? De fet, quan fem l'assegurança de sequera o l'assegurança integral que diem d'Agroseguro, tenim assignats una producció que no la determinem nosaltres, sinó que la diu Agroseguro, no? Que ve a ser sobre els 3.000 quilos i jo no, a mi no me deixen assegurar més que aquests 3.000 quilos. Vull dir, la garantia me la donen pels 3.000 quilos. Però en el cas de fauna, primer que jo he de fer el parte de fauna abans del 15 d'abril, quan moltes vegades... De vegades sí que és molt evident l'any de conills, però moltes vegades, fins que no estàs a les vigílies de cosechar, no es veu el dany que ha provocat el conill.
1: Clar.
0: Amb el sentit que hi ha vegades que el conill entra, menja, i l'ordi ja és incapaç de tornar a refer-se, sinó que ja es queda allí la terra blanca, avui ja no queda res, però hi ha vegades que, segons com va la primavera, el conill s'ho menja o arrasa, i si plou una mica, l'ordi torna a rebrotar. Però... aquell ordi, quan arriba al mes de juny, com que ha naixut, per dir d'una manera, al mes d'abril, quan el conill ja l'ha deixat de menjar, ha tornat a fer-se, quan arribes al mes de juny, aquelles espigues no hi ha res, no han tingut temps de fer gra. Val? Llavors, allò ho veus al moment de cosechar, dius, ostres, mira, tota la zona aquella que s'han menjat els conills, sembla que l'ordi s'hagués recuperat, però quan vas allí, aquella espiga està fosa, no hi ha res dins. Val? Això ja no t'ho cobreix, l'assegurança, perquè el part que l'havies d'haver fet abans del 15 d'abril.
1: Clar.
0: Per tant, si tu te'n dones compte al mes de maig o a mig maig, ja no pots fer parte, ja no et cobreix. Aquesta per una banda. Tenint en compte que tu haguessis fet el parte abans del 15 d'abril, el 20% del dany ja és una franquícia que la tens que assumir tu. És a dir, que el 15 d'abril ja només fem parte de les finques que creiem que passem del 20% de danys. Val?
1: Clar.
0: A més, el problema el tenim, que una finca que has fet un parte de conills, quan ja és el segon any, ja et penalitzen. A part del 20% de franquícia, Agroseguro te trau el 25% dels quilos que tenies assegurats. És a dir, si tornem als 3.000 quilos aquells que Agroseguro ens deixa assegurar d'aquella parcel·la, el segon any ja no es tenim 3.000, ja hem de restar el 25%. I d'aquell 25%, el 20% de l'any l'han d'assumir nosaltres. És una mica complicat amb xifres, potser, però perquè veig que ells va restant. Això és el segon any. El tercer any en resten un altre 25% de la producció. Uh-huh. I al quart any aquella finca ja no ens la deixen assegurar. Clar, si això l'any de Conills va ser un any puntual, dius, bueno, mira, no, el primer any no he perdut res i tal, però com que ja anem any rere any amb la mateixa història, ara ja tenim finques que ja no les podem assegurar.
1: Clar, però més, no les podeu assegurar, però tenint en compte que el problema no s'ha solucionat, és que el perjudici que arrossegueu, o sigui, que cada vegada és més gran.
0: Més gran, correcte.
1: És insostenible. O sigui, vist des de fora, a nivell de xifres amb números, això és insostenible.
0: Sí, no, jo dic que el món de l'agricultura i el món del cereal de secà, sobretot, ja et dic que les parcel·les de rec també comencen afectacions, eh? Vull dir, en aquests termes que hi ha tant conill, al final el conill no distingeix si se cau el rec, el que vol és menjar i es menja el que troba. I gent que ara fa panís, que ja ha fet panís primerenc, doncs en zones on hi ha molts conills se li mengen el panís que surt. Vull dir, és que això ho afecta a tot arreu. Però el que l'administració, amb la seva burocràcia i les seves històries, no ha aconseguit, que es fotre a terra al pagès, el conill jo crec que ho arribarà a aconseguir. Eh? Uh-huh. Vull dir, el conill està posant en una situació d'inviabilitat de segons quines explotacions de les seves afectacions. I les mesures aquestes, bueno, a l'arbrat l'administració et paga els protectors, no sé què et paga el ballat. Tot això no ens porta enlloc, no soluciona res, tot això.
1: Clar. Pels oients que ens estiguin escoltant i que hagin aterrat ara al programa, quina diferència, o sigui, per què els conills diferencien, o quina diferència hi hauria entre cereal de secà i cereal de rec?
0: No, n'hi ha cap de diferència, no n'hi ha cap. El que passa és que a les zones de rec, segons com, quan, si el conill comença a menjar a l'hivern, quan arribes a la primavera, quan tires l'adob de cobertera i engegues el rec, a vegades el cultiu va més de pressa creixent que el que menja el conill.
1: Val.
0: No? I arriba un moment que el conill, quan allò ja ho troba dur, que l'ordi o el blat que tinguis comença a passar d'herba, a passar en un estat ja de fillolament, que ja comença a canonar, doncs a la millor l'animal ja el troba el cultiu més dur i a la millor la vora hi ha un plantat d'arbres de presseguers, d'ametllers, d'olivers, del que sigui, que hi ha una herba més tendra, i pues, deixa allò i se'n va cap a l'altre cantó.
1: Al secà,
0: si tens ordi en un bancal i el veí al costat té ordi igual, tot porta el mateix nivell, com que no hi ha res més, mentre es poden, ells mengen allí. I com que ja no tens aigua per fer tirar el cultiu, per forçar-lo a la primavera ni res, pues, arriba un moment que aquell cultiu es queda allí.
1: Mm-hmm. Clar, amb tota aquesta radiografia que hem anat fent, és a dir, si et pregunto pel futur a curt termini, realment l'opció és canviar de cultiu?
0: Sí, però amb un secà ja ho canviem de cultiu. Ja, el percentatge de la majoria de les explotacions que ens afecta el conill, estem passant d'explotacions complint la norma d'un, no? que el principal cultiu, crec que era per ser el 70% de la d'un, era l'ordi, uh-huh. Ens està variant i el principal cultiu avui ja és el triticale. Uh-huh. Llavors, el triticale no és tan rendible, no ho produeix tant. Sí, però de moment el conill no li afecta igual al triticale que a l'ordi. Te torno a dir, perquè jo ja ho he vist, ho he vist amb explotacions al rec. Gent que fa farratge perquè té bestiar i necessita fer farratge, sembràvem arraigrats al mes d'agost-setembre per tindre regràs a l'hivern, pel farratge per les ovelles, va arribar un moment que el regràs el vam tindre que deixar de fer perquè els conills el menjaven tot. Vam provar de fer triticale i mentre vam fer algun bancal de triticale barrejat amb el regràs, amb finques on hi havia bancals de regràs i bancals de triticale, el conill seleccionava i continuava menjant el regràs i el triticale no el tocava. Mm-hmm. En el moment que vam deixar de fer regràs i que ho vam fer tot de triticale, els conills van arrasar el triticale, perquè no hi havia res més.
1: Clar.
0: Entens? Vull dir, és que això és natural.
1: Clar, és que realment, no, ni canviant de cultiu, us pot assegurar que no tornareu a patir danys de conills.
0: No, evidentment, perquè perquè, no sé, avui els... Jo ara no t'ho sé calcular estadísticament, no? Però vull dir, no et sabria dir quants conills per quilòmetre quadrat tenim aquí al nostre terme, però quan arribarem al mes d'octubre, aquests conills, encara que se n'hagi mort algun perquè s'ha caçat o perquè l'ha atropellat un cotxe o perquè se l'ha menjat un àguila o se l'ha menjat una guineu, però quan arribarem al mes d'octubre i tornarem a sembrar, aquests animals mengen i menjaran tot el verd que trobaran, sigui ordi, sigui blat, sigui triticale, ells han de menjar. I això no es pot parar, vull dir, no es pot parar. I caçant, torno a dir, caçant és impossible. Jo he sortit a la nit amb els rurals a matar conills i, bueno, clar, arriba un moment que quan el cereal ja es fa una mica grosset, ja no es veuen, ja no pots entrar per dins de les finques amb el cotxe i ja no ho pots controlar. I això és imparable, és imparable.
1: Clar, quan us reuniu amb administracions, en aquest cas des de JARC, però també m'imagino des de la resta de sindicats agraris, d'entrada, què us traslladen ells quan vosaltres els hi traslladeu la situació i que patiu i que és ineficient les mesures que s'estan prenent? D'una banda, què us traslladen? I també què us prometen de com poden, creuen ells que es pot acabar amb aquesta situació?
0: Mira, jo he estat en reunions amb el JARC, amb l'administració, i fa més de 10 anys que estem reclamant el control de caça. I sempre el que s'ha fet ha set pedaços. I no es vol afrontar mai el problema, com se diu, no? Agafar el toro per les banyes. Només cal veure, i jo m'ho miro ara ja com un ciutadà, deixant de banda que sigui Dijar, que sigui d'on sigui. Ha hagut el problema de l'APP a Barcelona i s'han posat tots els mitjans que ha fet falta per intentar controlar els senglars de Collserola. I tot i amb això, feia rai. No, perquè van sortir un brots i el radi es va amplant. Ara sembla que ja no hi és perquè no se'n parla, però tant en tant agafes el diari i 6 positius més, 5 positius més, i es va ampliar. I aquí s'ha posat una mica de diners per fer alguna mesura. Un any s'han donat cartutxos a les societats de caçadors, ara ha sortit una línia d'ajuts per protectors i per ballat, te torno a dir, però això no serveix per a res, és perdre el temps. I l'administració, allò de dir... Fer una mesura dràstica de dir, ostres, no sé, què hem de fer? Hem d'intentar una mesura d'exterminació, perquè al final això dels conills és que és com les rates, jo m'ho miro com les rates. Jo crec que fins que no hi hagi alguna malaltia que es declari que l'estan propagant els conills, l'administració no hi posarà mà. I és que ara com ara no està fent res. Tot això que està fent i no res és el mateix. Et van donant, sí, moltes bones intencions, farem això, farem allò, però el problema el continuïn tenint i cada vegada més extens. Hi ha més termes, hi ha més zones, i això no es pare.
1: Clar, tu, Xavier, a nivell particular, et consti d'algun pagès que s'hagi rendit, que hagi dit, mira, fins aquí, perquè és que no vull canviar de cultiu, o no puc canviar de cultiu, pel que sigui, pel que els anys ja són molt alts, plego, per aquest motiu.
0: No, el pagès no plegarà, si és un pagès, entre cometes, normal, professional, no plegarà, no plegue, perquè... a no ser que tinguis només tota l'explotació de cereal i depenguis del 100% d'allò, que normalment no és el cas, però sí que tenim finques que dius, ostres, jo aquesta finca ja, l'any que fa de conills, la deixo abandonada. Això sí que n'hi ha de finques així, sí, tant. No tota l'explotació, perquè a lo millor d'una explotació, jo què sé, un pagès que pugui tindre 50 hectàrees, pues, on té més danys de conills, pues, són 10 o 15 hectàrees, pues, hi ha gent que diu, pues, aquesta finca jo ja la deixo, no hi feia res. Perquè, total, el seguro ja no me la deixa assegurar.
1: Clar, clar.
0: Si sembro, he d'assumir jo tot el risc i ja ho veig el que m'està sortint, doncs, bueno, aquesta la deixo, l'abandono, la declaro de guaret a la d'un, mentre es pugui la declarar de guaret, i si no, doncs que estigui abandonada. Clar. Però el que no puc fer és invertir en un cultiu com el cereal de secà, que els marges estan super, super ajustats i limitats. El que no podem fer és fer una despesa ja quan tens el 80 o 90% de possibilitat de que no collis res. Deixem-ho.
1: Tu t'ho has plantejat? Deixar alguna finca?
0: Sí, jo he deixat finques.
1: N'has deixat, eh?
0: He deixat finques perquè no és rentable, no pot ser, eh? I ara mateix, mira, avui ara estem acabant de cosechar, ara el problema, els conills, ara el que és els rastolls, no hi ha res, hi ha la palla seca, no hi ha gens d'herba, a més amb aquestes calors, la mica d'herba que hi havia, està tota seca, el problema se'ns trasllada a les finques de rec, a les finques d'arbrat. Jo tinc arbrat amb rec, el problema el tenim allà en les mangueres. Hi ha una densitat també de conills, doncs la mateixa que hi ha al secà, la tenim allí. Els animals van allí, busquen l'aigua, la manguera. Sí que hi ha unes hores que està regant, no?, i podrien veure del goter, però amb ells és igual. A la millor el goter el tenen a 10 centímetres i ells estan allà al costat i el que fan és mossegar la manguera i que surti aigua. Llavors, cada dia, i si no dia sí, dia no, jo mateix tinc que fer tot el tom a totes les finques, perquè és que si no ho fas, si estàs 3 o 4 dies sense anar-hi, quan arribes allí hi ha zones de les finques que les mangueres se'n va a l'aigua per tot arreu. Llavors estem llançant l'aigua, no l'aprofitem i a més la finca no es rega bé perquè evidentment no arriba l'aigua on ha d'arribar.
1: Doncs estarem molt pendents de com evoluciona aquesta situació, aquests danys provocats per la fauna cinegètica. Xavier Cullerés, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar el problema que hi ha i a veure si aquesta administració, que de paraules o de bones paraules en té moltes, però de fets, els fets els van de les mans, perquè no en pot cap.
1: Gràcies i que vagi bé.
0: Molt bé, vinga, gràcies.

I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat, arrela@uau.cat, a través del qual ens poden fer arribar aquelles qüestions que considerin que mereixen ser tractades en aquest espai. arrela@uau.cat. Gràcies per la confiança i nosaltres ens hi tornem a posar la setmana vinent, a la mateixa hora. Que tinguin un bon dia.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera, ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia precisament confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: Hem de seguir parlant d'incendis perquè hem tingut un altre avui a Sant Boi de Llobregat que els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers també han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en un altre incendi en una planta de reciclatge, en aquest cas a Farimet de Granollers.
0: D'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous, en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot, a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: Parlem també de cultura perquè el Festival Canet Rock ha tornat a veure sortir el sol.
2: Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda des d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat.
0: I en els esports, en marxa des de fa només uns minuts la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres.
2: El danès Jonas Vingegaard va ser el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarellotge per equips de Barcelona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar encara per controlar l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, per conèixer la darrera hora en directe des de Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, l'incendi forestal de les Gavarres continua estabilitzat aquest migdia, però els bombers de la Generalitat insisteixen que encara queden moltes hores de feina abans de poder donar el foc per controlat. En l'última compareixença, el cap d'operatiu de guàrdia, Eduard Martínez, ha deixat clar que, malgrat que l'evolució és favorable, encara no es plantegen un canvi de fase de l'emergència. El perímetre no ha crescut en les darreres hores, però el dispositiu continua molt pendent de l'evolució del vent.
5: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
4: De fet, una de les principals preocupacions és la marinada prevista per aquest migdia, que podria reactivar alguns dels punts més sensibles del perímetre. Actualment, els bombers calculen que tenen consolidat aproximadament el 70% dels prop de 40 quilòmetres que envolten l'incendi, una dada que evidencia que encara queda una part important del foc per assegurar. Ho torna a remarcar Eduard Martínez, qui és el cap de bombers de guàrdia.
5: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
4: D'altra banda, els agents rurals mantenen que l'incendi ha cremat ja 2.997 hectàrees, la gran majoria dins l'espai natural protegit de les Gavarres. Del total, més de 2.128 hectàrees corresponen a massa forestal, mentre que també s'han vist afectades zones agrícoles i una petita superfície del sòl urbà. Pel que fa a les restriccions, s'ha aixecat el confinament de la població, però els accessos a la zona afectada i a tot el perímetre de l'incendi continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi continuen treballant un centenar de dotacions dels bombers amb prop de 400 efectius. Des del cos també han recordat que Catalunya troba immersa en la segona onada de calor de l'estiu i han fet una nova crida a la màxima responsabilitat ciutadana per evitar qualsevol activitat que pugui originar nous incendis en una situació de risc extrem.
0: Moltes gràcies, Raül, i com bé ens expliques, seguirem molt de prop aquestes properes hores de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, amb aquestes bones opcions de que la situació continuï millorant. Seguim parlant pel que fa a aquest incendi, perquè el treballador detingut precisament per haver-lo presumptament provocat mentre treballava amb una radial a peu de carretera, ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal aquest matí, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Haurà d'estar, doncs, a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda llavors investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres i treballa per una UTE formada per Aquaterra i Rubau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
0: Com hem explicat i com també ens ha explicat el company Raül Martín, que ens ha ampliat la informació als veïns de les diferents urbanitzacions, en aquest cas, per exemple, la de Cabanyes, a Calonge, comencen a girar full de l'incendi.
2: Asseguren que van passar molta por i nervis després de veure les flames a pocs metres i que ara comença a ser una experiència per a recordar, segons expliquen alguns d'ells. També van remullar el jardí i la casa fins que els bombers van demanar que entressin a casa i no sortissin. Escoltem precisament alguns dels veïns afectats.
6: Bueno, la casa no està afectada. Tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies.
7: Bueno, ara ja ho recordem com una experiència ja que no volem tornar a repetir mai més, però molt, molt tranquils ara. Ho vam passar malament, amb molts de nervis. Home, molt espantats, molt de nervis. No sabíem si arribaria a casa o no. Ens va agafar una mica la part de la muntanya i llavors va començar a pujar cap aquí i estàvem molt espantats.
0: Seguim parlant d'incendis en aquest cas perquè els bombers ja han donat per controlat aquest migdia el que s'havia declarat a l'empresa de gestió de residus a Sant Boi de Llobregat.
2: L'avís del foc s'havia rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers. Es mantenen encara a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc. Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum. Per risc estructural es treballa des de l'exterior amb aquest foc i es fan maniobres defensives perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
0: I després d'haver controlat aquest incendi, s'ha posat fi a la prealerta Procicat, com diem, després d'haver controlat aquest incendi de Sant Boi, ja que la columna ja no és visible, però com us ho estem explicant, els bombers hi continuen treballant. I encara en matèria d'incendis, els bombers també ho continuen fent amb 9 dotacions en l'incendi, en aquest cas de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. Parlem ara de la meteorologia, perquè el Meteocat ja ha emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts al territori, encara que no serà fins dimarts quan podríem arribar a aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
0: I al fil de tot això, parlem ara d'una iniciativa precisament per remullar-nos contra aquesta calor. Estem parlant de la campanya solidària Mullat per l'esclerosi múltiple. Fem una primera parada a Olesa de Montserrat, on 200 veïns i veïnes han saltat a la piscina municipal per fer front i per ajuntar-se a aquesta campanya solidària.
2: Anem, doncs, fins a aquest municipi del Baix Llobregat amb el company d'Olesa Ràdio, l'Adrià Carreras.
8: Un any més, la piscina municipal d'Olesa de Montserrat, a través de la regidoria d'esports de l'Ajuntament, s'ha sumat al Mulla't per l'esclerosi múltiple, un acte simbòlic de solidaritat amb les persones que pateixen aquesta malaltia, impulsat per la Fundació Esclerosi Múltiple. L'acció més destacada ha estat el salt conjunt solidari a la piscina i que es fa de manera simultània a la majoria de piscines de Catalunya. A Olesa hi han participat unes 200 persones, entre els quals l'alcalde Marc Serradó, que ha elogiat la participació de la ciutadania en iniciatives solidàries com aquesta.
9: L'esclerosi múltiple, que afecta 12.000 persones a Catalunya, que és una malaltia que necessita recerca, que necessita finançament també per tota la neurorehabilitació, i per tant orgullosos i contents com a olesans de participar en aquest acte solidari al costat de moltíssims ajuntaments del país una vegada més.
8: L'objectiu de la campanya és conscienciar, visibilitzar i recollir fons per la investigació d'aquesta malaltia crònica que avui en dia no té cura.
2: Lleida també s'ha celebrat aquesta remullada solidària. En aquest cas ens ho explica des de Lleida Televisió, Víctor Paracuellos.
10: Un any més i ja en van 33, Catalunya es volca amb la recerca i la lluita contra l'esclerosi múltiple en una nova celebració del Mulla't. En aquest dia hi ha un doble objectiu. Primer, donar a conèixer a la societat en què consisteix aquesta malaltia tan desconeguda. I en segon lloc, buscar finançament per als projectes que poden ajudar els malalts en el seu dia a dia. Així ho ha explicat Mònica Nieves, directora del Centre Neurorehabilitador Martí Pol.
11: Que quan la gent senti esclerosi múltiple sàpigui quina malaltia és, per poder lluitar també amb ella. I de cara al nostre centre és molt important el recolzament, és no només econòmic, sinó això, no? De que la societat entengui que és una malaltia amb símptomes a vegades molt invisibles, que la persona es pot veure molt bé físicament, però pot estar arrossegant una sèrie de símptomes que l'incapaciten. Són gent molt jove, entre 30 i 40 anys normalment de mitja quan es diagnostica. Llavors això, una mica de més de comprensió.
10: L'any passat es van recaptar a la província de Lleida prop de 60.000 euros. Per tant, l'objectiu d'enguany és superar aquesta xifra.
0: I 12.000 persones conviuen, com bé expliquem, amb l'esclerosi múltiple a Catalunya. Avui se celebra aquesta nova edició del Mulla't a moltes piscines, entre elles també les del Club Natació Terrassa.
2: Però aquest any també hi ha una altra manera de col·laborar en la investigació d'aquesta malaltia neurològica crònica. I és que les farmàcies també es mullen contra l'esclerosi múltiple. 75 establiments a tota la província hi col·laboren. Entre ells, la farmàcia Núria Pau de Terrassa. Ens ho expliquen des de Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
12: El Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la Fundació Esclerosi Múltiple s'han unit en una campanya solidària. S'anomena Les farmàcies es mullen per combatre la calor, i és que les altes temperatures intensifiquen alguns dels símptomes que pateixen aquestes persones. Escoltem Clara Pariente, afectada.
13: Que símptomes com la fatiga o els que afecten més a temes cognitius o la concentració són potser els símptomes que afecten més.
12: Les farmàcies que participen en aquesta campanya tindran a la venda durant tot l'estiu uns ventalls solidaris. Tots els fons recaptats es destinaran a la recerca i l'impuls de serveis de neurorehabilitació per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Escoltem Davinia Comas, farmacèutica i vocal del Col·legi de Farmacèutics.
14: I que tenim tot l'estiu, vull dir, encoratjar les farmàcies a que comprin aquests kits, incentivar també el client que ve, no?, aquí, que conegui aquesta campanya.
12: Es tracta d'una acció que uneix salut, solidaritat i prevenció.
0: Parlem ara ja del Tour, perquè ja es troba en marxa aquesta segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el seu recorregut és entre Tarragona i Barcelona, amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa l'Albert García.
15: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà en Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
0: Atenció, també hem de comentar perquè demà és dia feiner, és quan es disputa la tercera etapa que afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: I els municipis i comarques que es troben al pas del Tour confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa en la restauració i els hotels de la zona, també de cara al futur. Ens ho explica Àlex Valiente, que és conseller de Turisme del Vallès Oriental.
16: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i, per tant, el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure Le Grand Départ, per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
0: Les restriccions, com diem, seran especialment importants al Ripollès amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardinyes, Queralps, Planoles i La Molina. Parlem ara de salut, perquè el Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost.
2: És una informació de Cristina Álvarez i Carme de Fez.
17: El pla d'estiu hauria de contemplar dues qüestions estructurals: la cobertura de les vacances dels professionals sanitaris i el reforç de les zones turístiques on la població pot multiplicar-se durant l'estiu. Segons el Sindicat Metges de Catalunya, la manca de mesures concretes trasllada la pressió assistencial als equips mèdics que es mantenen en actiu i acaba repercutint també en els pacients. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a Metges de Catalunya.
18: Volvemos a vivir nuevamente una sensación de que no hay nadie allí donde debe estar para planificar. Continúa Cataluña siendo ingobernable en el sistema de sanidad y de salud y sin planificación alguna, dejando a los territorios al buen hacer en algún caso o a la libre decisión impositiva de cómo se debe cubrir esta necesidad durante el verano. La sanidad no necesita más improvisación. Necesita más planificación. Los profesionales no pueden seguir sin el plan de contingencia de aquel sistema.
17: El Sindicat Mèdic emmarca aquesta denúncia en la campanya Ni un minut més, amb la qual qüestiona la dependència del sistema públic de salut, de les hores extres i de l'esforç addicional dels facultatius per sostenir l'activitat ordinària.
18: Ni una visita forzada más, porque es el momento de decir a la población la verdad. No tienen facultativos suficientes para atenderle y estamos quedándonos más allá de la jornada para seguir atendiendo a expensas de enfermar, de dejar el sistema como está pasando y de que no quieran ningún compañero formarse de los nuevos en la atención primaria porque es un trabajo sin fin, de mala calidad y que solo se soporta bajo la presión y bajo el esfuerzo constante de la facultativa y facultativa.
17: Metges de Catalunya reclama a Salut que assumeixi el lideratge i desplegui una planificació rigorosa per evitar la sobrecàrrega a facultatius i permeti una bona atenció als pacients.
0: Seguim parlant d'aquest àmbit perquè el Departament de Salut convida la ciutadania a respondre a una enquesta per millorar l'ús dels medicaments a Catalunya. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, centres d'atenció primària, xarxes socials i punts d'informació fins aquest divendres 10 de juliol.
2: Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, implicant els pacients perquè comparteixin decisions amb els professionals sanitaris. La responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut ha explicat el pla a la xarxa.
19: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
20: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
19: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant del Festival Canet Rock, que ha tornat a veure sortir el sol.
2: El Canet Rock ho ha tornat a fer. Ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda de dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. Entre els artistes, Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginestà, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catàrrecs, de Tiets i Buos, a més de les sessions de DJ. En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat a un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
21: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
22: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
21: Bueno, llista, eh? Puc parlar amb aquesta gent?
22: Parla, parla, sí? Són tots
21: gràcies.
22: Teus.
21: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
2: El tancament ha arribat amb la Fúmiga, que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent.

0: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de ciclisme perquè, com us hem explicat, ja està en marxa la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona de 168 quilòmetres. L'inici oficial de l'etapa s'ha fet des de la Nacional 340 a l'altura de la Sabinosa, tot i que abans s'ha fet una sortida neutralitzada des de la Rambla President Francesc Macià passant pel centre de la ciutat.
2: És el primer cop en la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França. Unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit l'inici de l'etapa, segons els organitzadors. En declaracions a TAC12, el conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha destacat la tasca dels voluntaris i la projecció que representa el Tour.
3: És realment especial. Ahir vaig tenir la sort de fer la contrarrellotge amb cotxe darrere d'un dels equips. I era espectacular als carrers, espectacular. La gent de Barcelona, tothom estava tot ple, la gent, l'animació que hi havia, bueno, entusiasmats. I avui veig que la cosa segueix igual, que la gent ho valora molt, que evidentment és un gran esforç per molta gent, perquè aquí tenim 7.300 voluntaris, tots els cossos, Mossos, Guàrdia Urbana, logísticament una quantitat de gent que fa que això sigui possible, que val la pena després quan veus el resultat, no? I la projecció al món és espectacular i tenim una ciutat... Barcelona ja ho ha demostrat moltes vegades, no? Fa poques setmanes amb el Papa, amb la Sagrada Família, però Tarragona jo crec que ja va també a nivell de projecció un abans i un després, quan vegem l'escamó, no? El peloton anant cap al balcó del Mediterrani per la Rambla, jo crec que ja un abans i un després d'això segur.
0: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, a la contrarrellotge per equips de Barcelona.
2: Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslovè i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és quart a la general.
0: Parlem ara de futbol, perquè el Badalona Women ja té definits els 5 partits que disputarà durant la pretemporada. El conjunt dirigit per Marc Ballester s'establirà a Salou, on jugarà fins a 3 partits contra el Montpellier l'1 d'agost. 5 dies més tard, el rival serà el Bristol City Women i el 7 d'agost contra el Villarreal.
2: En la recta final, el Badalona Women s'enfrontarà a l'Espanyol el 15 d'agost i el Barça B el 22 d'agost.
0: I més futbol i més fitxatges. El Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Miqui Codina, jugador de 24 anys.
2: El jugador nascut a Sant Hipòlit de Voltregà ha estat un dels futbolistes més destacats de la temporada de Primera Federació a les files del Zamora. Miqui Codina ha signat pel Sabadell fins al 2027.
0: Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat la marxa d'un altre jugador, l'aler nord-americà Will Clyburn, de 36 anys.
2: Clyburn va arribar al Barça l'estiu passat, procedent de la Virtus de Bologna, i ha disputat 68 partits com a blaugrana. El club ha notificat 7 baixes més a la plantilla, les de Nicola Provitola, Thomas Staroansky, Juani Marcos, Miles Cale, Miles Norris, Willy Hernán Gómez i Jan Vaseli, a més del tècnic Xavi Pasqual.
0: I en bàsquet, una altra baixa més, en aquest cas la de Derek Needham, que no seguirà com a jugador del bàsquet Girona.
2: El base nord-americà amb passaport montenegrí de 35 anys va arribar l'any passat a l'equip gironí. El club ha agraït a Needham la seva dedicació i professionalitat.
0: I pel que fa al Joventut, està a punt de tancar 3 noves incorporacions, l'escorta Isaac Nogués, l'alè Àlex Reyes i l'alè pivot Emir Suleimanovic.
2: Tots tres ocuparien places formatives. Nogués és un jugador de planter verd i negre que va jugar la temporada passada al València. Reyes, exjugador del Baxi Manresa, i Suleimanovic, format al Barça, procedeix de l'Unicaja.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui.
2: D'aquesta manera ja s'ha aixecat el confinament dels 7 municipis que hi havia confinats i les persones desallotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: I seguim amb més incendis, en aquest cas el que hi ha a Sant Boi de Llobregat, i això sí, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest migdia en una empresa de gestió de residus.
2: En paral·lel, els bombers han continuat treballant durant la nit amb 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet de Granollers.
0: I d'altra banda, el Servei Meteorològic de Catalunya ja emès els avisos de calor intensa des d'avui fins dijous en el que serà la segona onada de calor de l'estiu.
2: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'avui diumenge amb unes temperatures molt i molt suaus a moltes viles de la Costa Brava, amb una mínima que, per exemple, ha arribat als 26 graus i mig a la població de Roses o al mateix barri del Raval de Barcelona, també 26 graus. Amb un matí que ha estat molt assolellat, una tramuntana que ha bufat amb poca intensitat, sobretot a la zona de l'incendi de les Gavarres, que, per cert, ja està estabilitzat. La tarda, el sol continuarà dominant, amb alguna tímida nuvolada que es deixarà veure, sobretot a la zona del Prepirineu central, i a aquestes hores estem pendents, per una banda, de les temperatures, que són elevades sobretot a l'interior de les comarques de Girona, prelitoral central i comarca del Verges, màximes que ronden entre els 36 a 38 graus. L'entrada de la marinada, a veure com afectarà les properes hores a l'incendi de les Gavarres, i aquestes temperatures a les immediates hores podrem arribar als 40 graus, sobretot al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en cultura, el Festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Ha omplert, com diem, el Pla d'Ensala amb un total de 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat. I en els esports, ja en marxa des de les 2, la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona, de 168 quilòmetres. Recordem que el danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en la contrarrellotge per equips d'ahir a Barcelona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Els bombers tenen ja un 70% del perímetre ben treballat, però descarten per ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres durant la jornada d'avui. D'aquesta manera, això sí, ja s'ha aixecat el confinament dels municipis que hi havia confinats i les persones allotjades de les diferents urbanitzacions també han pogut començar a tornar cap als seus domicilis. Moment, doncs, ara per conèixer la darrera hora en directe. Connectem amb Televisió Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, aquesta última compareixença aquí al campament base de la Bisbal d'Empordà. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi de les Gavarres, però insisteixen que encara queda molta feina abans de donar-lo per controlat. A hores d'ara, el dispositiu continua centrat a assegurar els punts més sensibles del perímetre, sobretot davant

0: la previsió que la marinada es reforci durant les properes hores. De tot ha parlat Eduard Martínez, qui és el cap inspector de bombers en guàrdia a hores d'ara.
1: Amb un perímetre que té una longitud d'uns 40 quilòmetres. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
0: El foc continua cremant sense créixer, segons els agents rurals que mantenen en prop de 2.200 hectàrees la superfície afectada. Sobre el terreny hi treballen encara 100 dotacions i uns 400 efectius dels bombers. Amb tot, també n'ha parlat Eduard Martínez.
1: Ara mateix l'incendi està estabilitzat, continua estant estabilitzat. Hem aixecat el confinament, però mantenim la restricció d'accessos al que nosaltres diem l'àrea general d'operacions, és a dir, la nostra zona de treball. I únicament es permeten accessos molt puntuals i sempre acompanyats amb grup d'ordre.
0: Tot i que el confinament ja s'ha aixecat, els accessos a la zona afectada continuen tancats per garantir la seguretat i facilitar les tasques d'extinció.
2: Moltes gràcies, Raül, i seguirem doncs durant tota la jornada molt atents a aquestes properes hores per veure si finalment es continua evolucionant favorablement amb el control i posterior extinció d'aquest incendi a les Gavarres. No deixem de parlar d'aquest incendi perquè el treballador detingut precisament per provocar-lo mentre treballava amb una radial a peu de carretera ha quedat en llibertat després de passar a disposició de la plaça de guàrdia del Tribunal d'Instància de la Bisbal avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
3: Haurà d'estar a disposició de la jutgessa sempre que sigui cridat. Queda investigat en una causa oberta per incendi forestal. L'home va ser detingut el mateix divendres. Treballa per una UTET formada per Aquaterra i Robau, que fa conservació de carreteres. El Departament de Territori ha demanat informació per esclarir els fets.
2: I seguim parlant en aquest cas d'incendis perquè els bombers han donat per controlat el que cremava a l'empresa de gestió de residus de Sant Boi de Llobregat.
3: Assegurant que van passar...
2: Com diem, l'avís del foc s'ha rebut cap a 9:45 al carrer Extremadura del polígon El Fonollà Nord. Les flames han afectat una nau magatzem de la indústria i 10 dotacions dels bombers es mantenen a la zona per continuar amb les tasques de rematada del foc.
3: Els bombers i Protecció Civil han recomanat tancar portes i finestres als veïns del barri proper de Casablanca per evitar molèsties pel fum, tot i que sembla que aquesta fumarada ja hauria minvat. Això sí, per risc estructural es treballa des de l'exterior i es fan maniobres defensives per part dels bombers perquè s'ha enfonsat la coberta de la nau.
2: En paral·lel hem de recordar també que els bombers continuen treballant amb fins a 9 dotacions en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimat de Granollers. Els efectius segueixen remullant la pila de ferralla que crema mentre es remou amb maquinària pesant. I encara en matèria d'incendis, fa uns minuts també hem conegut que el cos de bombers treballa en un incendi de vegetació forestal d'alta intensitat a prop de la via de l'Esport a Sant Andreu de la Barca. L'avisa el 112, que en aquest cas el telèfon d'emergències n'ha rebut gairebé 200, només relacionat amb aquest incendi, s'ha rebut cap a 2:45 de la tarda. En aquest cas hi treballen els bombers, com diem, amb 6 dotacions terrestres i 4 d'aèries. I hem de parlar ara de la segona onada de calor de l'estiu, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els corresponents avisos de calor intensa que comencen avui i que s'allargaran fins dijous.
3: Les temperatures es tornaran a enfilar per sobre dels 40 graus a diversos punts del territori, encara que no serà fins dimarts quan podrien arribar aquests registres, especialment a la franja de Ponent.
2: En aquest cas, parlem ara d'una iniciativa precisament per combatre la calor amb la mullada solidària que es celebra cada any contra l'esclerosi múltiple. En aquest cas, en un dels molts municipis on s'ha celebrat és a Sabadell, on les 5 piscines municipals s'han sumat un any més a aquest mullat per l'esclerosi múltiple.
3: Aquesta iniciativa és una iniciativa que precisament fa la Fundació de l'Esclerosi Múltiple, que la fa cada any al juliol per recollir fons per a la investigació d'aquesta patologia. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Mireia Sans.
4: Un dels salts més especials s'ha celebrat a Sabadell a les 12 del migdia i a la bassa de Sant Oleguer, una piscina emblemàtica de la ciutat que rep visitants d'arreu de Catalunya. Hi han participat diferents regidors del consistori, entre els quals l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha explicat així per què convé sumar-se a una iniciativa com aquesta.
5: Sobretot per donar el nostre suport i visualitzar doncs, les malalties neurològiques, en aquest cas doncs, l'esclerosi múltiple, i per tant doncs, poder estar aquí per fer aquest salt, per acompanyar en l'entitat i per tant donar tot el suport també des de la ciutat de Sabadell, aquesta iniciativa que, com sabeu, doncs, és a molts més llocs i per tant doncs, que nosaltres també volem contribuir a ser-hi i a fer-la visible.
4: Una cita que ha coincidit amb una bassa molt plena de gent que s'han sumat a la iniciativa i que els ha ajudat també a combatre la calor en aquest primer dia d'aquesta segona onada de calor de l'estiu.
2: I de Sabadell ens n'anem a Girona, un altre dels molts municipis, com expliquem, que s'han sumat a aquesta campanya mullat per l'esclerosi múltiple. En aquest cas ens ho explica des de Televisió de Girona, Javi Morlans.
6: La piscina del Parc de la Devesa ha estat escenari avui de la jornada solidària mullat per l'esclerosi múltiple. Aquesta activitat busca sensibilitzar la població sobre una malaltia amb la qual conviuen unes 12.000 persones arreu de Catalunya. L'edició d'enguany suposa la 33a i tots els fons recaptats es destinen a millorar el dia a dia de les persones que pateixen l'ELA. Així explica Montse Prats, directora del Centre de la Fundació Esclerosi Múltiple a Girona, la voluntat de la jornada.
7: D'explicar aquesta evolució silenciosa de la malaltia, malgrat l'absència de brots, la malaltia pot continuar evolucionant i, per tant, cal reclamar també les inversions en recerca i treballar perquè l'acompanyament sigui més continuat, perquè les persones amb esclerosi múltiple, doncs, els tractaments siguin més encara més personalitzats i que millorem la qualitat de vida.
6: En aquest 2026, més de 500 piscines d'arreu de Catalunya han participat en la iniciativa. Això sí, amb les baixes d'última hora de les piscines situades a la zona de les Gavarres, degut a l'incendi encara actiu. Això sí, el que no canvia és la voluntat des de la Fundació de continuar lluitant per fer aquesta malaltia ben visible i aconseguir uns ajuts que els permetin viure segurs i acompanyats.
2: I hem de parlar ara del Tour de França, perquè ja està en marxa des de fa aproximadament 40 minuts la segona etapa en el seu pas per Catalunya. Avui el recorregut transcorre entre Tarragona i Barcelona amb les conseqüents afectacions de trànsit. Ens n'informa de tot això Albert García.
8: Les afectacions es concentren al corredor litoral i l'entorn metropolità de Barcelona, especialment en vies com la C7, la Nacional 340, la C31, la BB-2041 i diversos accessos de la C32, B24 i B23. També hi ha restriccions a municipis com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat. Aquestes restriccions impliquen mesures excepcionals, com l'accés lliure de peatge a l'autopista C32 per vehicles lleugers per compensar el tall de carreteres costaneres. L'aixecament de barreres està previst fins a les 4 de la tarda, si bé l'horari es podrà reajustar en funció de la reobertura de la C31. Aquesta segona etapa acabarà a Barcelona. L'entrada serà aproximadament a 3:45 i es farà per la carretera de Collblanc. Continuarà per Travessera de les Corts, carrer de Sants i de Creu Coberta fins a la plaça d'Espanya. A partir d'aquí, l'activitat se centrarà a Montjuïc amb afectacions en vies com l'Avinguda Paral·lel, el Passeig de Montjuïc, l'Avinguda Miramar o la carretera de Montjuïc. La circulació es restablirà a partir de les 6.
3: I demà, atenció, perquè via feiner la tercera etapa afectarà les carreteres del centre i nord del país, entre les quals hi ha la C352, la C59, la C17, la C37, la C25 i la Nacional 260.
2: Els municipis i comarques que es troben al pas d'aquest Tour de França confien que aquesta prova esportiva tindrà una repercussió directa tant en la restauració com en els hotels de la zona i també de cara al futur.
3: Àlex Valientes, conseller de Turisme del Vallès Oriental. L'escoltem.
9: Volem donar facilitats perquè tothom que ens vingui a visitar durant aquests dies seran amants del ciclisme i per tant el que volem és també aprofitar que aquests amants del ciclisme venen a visitar la comarca per veure la Grande Part per ensenyar també tots els recursos que tenim en el Vallès Oriental.
3: Les restriccions seran especialment importants al Ripollès, amb limitacions d'accés durant les franges de talla a municipis com Ribes de Freser, Pardines, Caralps, Planoles i La Molina.
2: I el Ministeri d'Exteriors espanyol ha elevat a 35 el nombre de morts pels terratrèmols de Veneçuela. Segons el darrer balanç, es mantenen, això sí, les 140 persones desaparegudes i 11 més localitzades sota la runa, que, segons el Ministeri, continuen sent la prioritat dels equips de rescat desplegats sobre el terreny. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat, que es van desplaçar al país sud-americà, ja han tornat a Catalunya.
3: En aquest sentit, la plaça de la Noguera de Vic ha acollit ahir una concentració de suport a les víctimes dels terratrèmols. La convocatòria també va reunir persones d'altres països llatinoamericans en un acte de solidaritat amb els afectats. Ens ho expliquen des del Nou FM, Núria Parera.
10: La comunitat veneçolana d'Osona es va concentrar aquest dissabte a Vic per expressar el seu suport a les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. A l'acte també s'hi van sumar persones d'altres països llatinoamericans per mostrar la seva solidaritat amb els afectats i reclamar ajuda pels damnificats. En parla la Míriam, una de les assistents.
11: Especialmente de los venezolanos y de todos los países que nos han apoyado, en Latinoamérica también. Por supuesto, de España y de Cataluña, porque fueron rescatistas de aquí, de Cataluña. Han sufrido mucho porque es una catástrofe terrible, demasiados muertos y...
10: Durant la concentració, els participants també van anunciar que treballen per impulsar una campanya de recollida d'aliments, medicaments i material sanitari per fer arribar ajuda a les zones afectades. Ho explica l'Alicia.
12: Lo que haríamos es una recolecta de dos días. Uno sería alimentos, predecedero, y el otro día sería solo y únicamente de medicamento.
10: Els organitzadors confien que en els pròxims dies es pugui concretar aquesta campanya solidària amb la col·laboració d'entitats i administracions del territori.
2: I hem de parlar ara de medi ambient en l'àmbit local. SOS Costa Brava denuncia que el decret que prohibeix el fondeig sobre praderies de Posidònia Oceànica no s'està complint de manera efectiva a la Costa Brava. Com diem, la Federació d'Entitats Ecologistes del Litoral Gironí alerta que falta vigilància i criteris d'actuació clars per protegir el que qualifica d'hàbitat clau per afrontar la crisi climàtica i la pèrdua de biodiversitat. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Jordi Rodríguez.
13: Fa pocs dies, membres de la Comissió de Medi Marí i de SOS Costa Brava van detectar prop de 60 embarcacions fondejades a la badia del Golfet, a Palafrugell. Moltes d'elles asseguren damunt de praderies de Posidònia cartografiades oficialment. Els ecologistes denuncien la dificultat de portar a la pràctica el que diu el decret que les protegeix. Jordi Cruz, de la Comissió de Medi Marí i de la Federació, troba a faltar més capacitat per denunciar i sancionar.
14: És que augmentin recursos per a la vigilància i per al compliment d'aquest decret. Si es fa control per drons, amb imatges georreferenciades, perquè es pugui veure si aquelles embarcacions estan sobre els boscos de Posidònia.
13: La Federació considera que la prohibició respon a un criteri preventiu i que no cal demostrar després un dany concret perquè la norma sigui aplicable. També creu que la cartografia oficial FANCAT és suficient per identificar les praderies protegides. Per això, reclama les autoritats que informin els usuaris de la normativa vigent i facin complir la prohibició de fondeig.
2: Seguim parlant de medi ambient, en aquest cas de la campanya de la vespa asiàtica a Valls, la capital de l'Alt Camp, que s'ha resolt amb èxit.
3: S'han capturat fins a 747 reines i confirma positivament la seva actuació abans que proliferessin més nius. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La campanya ha dut a terme els mesos d'abril, maig i principis de juny, ha permès que no evolucionessin els seus nius a milers de vespes i evitar riscos per la ciutadania i el medi ambient. Així valorava l'evolució de la campanya al regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient de l'Ajuntament de Valls, Andreu Gasó.
16: La captura ha sigut realment gran. Hem capturat al nostre municipi 747 reines, el qual vol dir que estem evitant una gran proliferació de nous nius. En els propers mesos hi hauria hagut una explosió de nius i, en canvi, havent fet la captura, doncs, tot això es veurà molt reduït. Veurem en el futur com evoluciona i a partir d'aquest mes que estem cap a la tardor, veurem quants nius nous apareixen.
15: Els principals punts d'activitat de la campanya a la ciutat de Valls han sigut principalment els torrents de la Xamora i del Catllà, on s'han realitzat fins a 231 captures durant les primeres setmanes i en l'últim mes s'han realitzat fins a 23, mostrant una evolució favorable i una actuació a temps. L'anàlisi de les captures també ha permès detectar altres punts on podria evolucionar la vespa asiàtica als barris de Sant Josep Obrer i al barri del Camp per tal d'evitar-ne l'aparició de més.
2: I encara més medi ambient, en aquest cas una iniciativa de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que ja ha permès recuperar fins a 6 hectàrees de conreu en aquest municipi del Baix Llobregat. Des de Ràdio Sant Vicenç ens ho explica Sara Cabrera.
17: L'Ajuntament inspecciona les parcel·les agrícoles en desús i dona un mes als propietaris perquè les netegin. A més, informa dels ajuts per tornar-les a posar en producció i de la possibilitat de llogar-les a pagesos professionals. També ofereix la borsa de terres municipal, tot i que en aquest cas no s'ha fet servir. Ho explica el regidor d'Agricultura, Xavi Gómez.
18: En aquest cas, no s'ha captat cap parcel·la per a la bossa de terres o l'han llogat de forma directa o no tenen intenció de llogar aquesta parcel·la. Sempre se l'informa que no poden ser usos lúdics ni socials, que el que es busca és que hi hagi una activitat econòmica professional en aquell espai.
17: Amb aquesta iniciativa, el consistori vol reduir el risc d'incendis, recuperar sòl agrícola i reforçar l'activitat pagesa professional.
2: Canviem de tema, parlem d'habitatge, o en aquest cas de l'accés a aquest, que continua sent un dels principals reptes per als municipis, per exemple, del Ripollès i Camprodon, no n'és una excepció.
3: Per donar resposta a aquesta situació, l'Ajuntament està treballant en dos projectes que preveuen la construcció de 25 nous habitatges que seran destinats per als més joves del municipi. Des de Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
19: L'Ajuntament de Camprodon continua treballant en dos projectes per ampliar el seu parc d'habitatge i millorar la situació del municipi, especialment entre la població jove. Actualment hi ha sobre la taula dos projectes que preveuen la construcció d'un total de 25 habitatges. Des de l'Ajuntament destaquen que la situació actual és favorable per impulsar noves promocions. Malgrat això, també assenyalen que l'habitatge és una de les principals dificultats per als joves.
16: En un moment en què crec que Camprodon està en un gran moment de forma, no?, de vitalitat, i per tant el que vol la gent és tornar. I quan fas aquest pas de voler tornar et trobes amb la dificultat de l'habitatge, en el qual no tenim habitatge, l'habitatge que tenim està a uns preus que realment és difícil, no?, poder-los assumir a dia d'avui, i per tant el que volem és facilitar, si més no amb una part d'aquests joves, de facilitar-los i que puguin disposar d'aquest habitatge, tant si el volen de compra com si el volen de lloguer.
19: Pel que fa al projecte del Camp de la Vila, l'alcalde ha explicat que la Generalitat ja ha iniciat els contactes amb el consistori per desenvolupar aquesta promoció, però de moment encara no s'ha concretat cap data d'inici d'obres.
2: I pel que fa a inversions, Roquetes al Baix Ebre es prepara per viure un mes d'agost històric amb l'esperat eclipsi solar i ho farà, això sí, amb una gran notícia sota el braç.
3: La Generalitat invertirà 2 milions d'euros per renovar l'Observatori de l'Ebre. L'alcalde ho ha anunciat per sorpresa durant les festes major en un acte que ha comptat amb el meteoròleg Tomàs Molina per anar escalfant motors de cara al 12 d'agost. Des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
20: Una injecció econòmica que, segons l'Ajuntament de Roquetes, permetrà obrir al públic aquest pioner centre de recerca. Escoltem Ivan García, alcalde de Roquetes.
21: Dotar-lo també per aquell atractiu turístic que sabem que tenim, jo sempre he dit que tenim un diamant en brut a les Terres de l'Ebre, que és l'Observatori de l'Ebre, parlant turísticament, i que en esta línia d'inversions aconseguirem posar el mapa turístic també de les Terres de l'Ebre, l'Observatori de l'Ebre, a part de que afiançarem tota la seva infraestructura i tota la seva investigació.
20: L'anunci ha arribat a les portes de l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. El cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, convidat d'honor a l'ofrena de la Festa Major, ha destacat el paper clau de l'observatori aquest dia.
22: Aquí, en l'Observatori de l'Ebre, es fan estudis de com interacciona, com es mou l'atmosfera pel que té a veure amb les comunicacions a llarg recorregut dintre el planeta, i això, amb un eclipsi, es veu afectat. Faran estudis en això.
20: Un mes d'agost que situarà Roquetes al centre del mapa científic mundial.
2: Parlem ja de cultura i ho fem amb el festival Canet Rock, que un any més ha tornat a veure el sol.
23: Bona nit, Canet Rock! Som els amics de les arts! Sou els amics de les arts!
2: Com diem, aquest festival Canet Rock un any més ha tornat a veure sortir el sol. Hi ha omplert el Pla d'en Sala amb 25.000 assistents. La jornada arrencava a les 6 de la tarda d'ahir dissabte amb un cartell que ha combinat debuts, retorns, himnes compartits i algun comiat entre els artistes Maria Jaume, la Ludwig Band, Doctor Prats, Ginesta, els Amics de les Arts, 31 Fam, Figaflaues, els Catarres, Detallets i Buós, a més de les sessions de DJs.
3: En la seva tradicional actuació al festival, el component de la Trinca, Josep Maria Mainat, ha homenatjat un altre dels components del trio, Toni Cruz, que va morir als 78 anys. En un vídeo amb intel·ligència artificial, Cruz ha reviscut momentàniament per saludar els assistents.
24: No et fa vergonya estar aquí cantant rock a la teva edat? Hauries d'estar a casa teva, a la teva butaca, allà assegut amb una manta davant del braser?
25: Però escolta, estem al mes de juliol, Toni. Aquesta intel·ligència artificial no és gaire...
24: Bueno, aquesta, puc parlar amb aquesta gent?
25: Parla, sí? Són tots
24: gràcies.
25: Teus.
24: A veure, nois i noies, quina alegria veure que un any més torneu a ser aquí omplint Canet de música, de festa i de vida.
3: El tancament ha arribat amb la fúmiga que ha actuat coincidint amb la sortida del sol en un dels últims concerts de la seva trajectòria. El festival, que havia exhaurit les entrades 4 mesos abans, també s'ha solidaritzat amb els afectats dels incendis del Baix Empordà. En sortir el sol, el festival ja tenia venudes 800 entrades per l'any vinent. Canteu com hi has, dissolució
2: i entregar els instruments. Són les 2:53, moment de parlar d'esports.
0: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de ciclisme. Ja està en marxa la segona etapa del Tour de França de 168 quilòmetres entre Tarragona i Barcelona. L'inici oficial, minuts abans de les dues, s'ha fet des de la Nacional 240 a l'altura de la Sabinosa. És el primer cop a la història que la ciutat de Tarragona acull una etapa del Tour de França i unes 80.000 persones han participat en els actes festius que han precedit a l'inici de l'etapa, segons els organitzadors.
3: El danès Jonas Vingegaard és el primer mallot groc de la prova després de la victòria del seu equip, el Visma, en el contrarrellotge per equips a Barcelona. Vingegaard treu 11 segons d'avantatge al seu principal rival, l'eslové i vigent campió del Tour, Tadej Pogacar. El seu equip, l'Emirates, ha estat tercer, mentre que el segon equip ha classificat ha estat l'Ineos. L'espanyol Juan Ayuso és el quart a la general.
2: I parlem ara de la campionat de Catalunya absolut d'atletisme, que ha deixat aquest dissabte un rècord del campionat, el de Javi Lorente, als 400 metres tanques. Lorente s'ha imposat a la prova amb un temps de 50 segons i 14 centèsimes. També destaca la victòria de Bernat Canet a la prova dels 100 metres en una marca de 10 segons i 60 centèsimes. Ja a la sessió de tarda, Marcela Soler Tomàs ha guanyat els 800 metres amb millor marca personal i Adrià Alfonso s'ha imposat els 200 metres amb el seu millor temps d'aquesta temporada, 21 segons i 4 centèsimes. Aquest campionat s'ha pogut seguir en directe per la plataforma La Xarxa. Més ens dona aquesta i més informació des de Girona FM, Said Esbrí.
1: Cau el taló del campionat de Catalunya absolut d'atletisme. Ahir dissabte, doncs, en dos grans noms indiscutibles del campionat. Nayara Estanda ha posat punt final a la seva trajectòria esportiva amb un palmarès excepcional. 11 hores de campionat de Catalunya, 6 a l'aire lliure i 6 en pista coberta en el seu històric, més una medalla de plata ahir mateix. Una retirada que tanca una carrera d'èxit continuat. Per la seva banda, Javier Lorente ha deixat el seu nom gravat amb el nou rècord del campionat en 400 metres tanca, amb un temps de 50.14. Un balanç molt positiu per a la nova pista de Palau-Sacosta, en la seva gran estrena amb el Campionat de Catalunya Absolut d'Atletisme, en un acte inaugural, també amb la presència de la consellera Sílvia Paneque i el conseller Berni Álvarez, entre moltes altres autoritats.
2: I acabem parlant de José Javier Monzón, del Club Natació Tàrraco, que va guanyar ahir la 15a edició de l'Ultra Ebre Swim Marathon amb un temps de 5 hores, 6 minuts i 35 segons. Amb aquest apunt acabem el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de La Xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llums d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Braseria La Bolera.
7: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
6: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
7: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
6: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
7: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
6: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
8: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
9: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
8: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
9: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
8: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
9: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
10: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Casa nostra és on construïm la nostra vida, on neixen les nostres històries i on ens sentim segurs. Però dir-ne casa nostra cada cop és més complicat. La crisi de l'habitatge ens fa fora dels nostres barris i obre les portes a societats despersonificades que volten amunt i avall sense arrelar-se, convertint les llars en productes d'especulació. Avui parlarem de tot plegat amb Llucia Ramis, autora de Un metre quadrat, un llibre editat per Anagrama que relata la crisi de l'habitatge a través de la vida i les cases on ha viscut l'autora. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó. Sergi Brió ens explicarà la tasca de la Fundació Xamfrà a la secció Gent amb Valors. Recollirem una nova recomanació literària de Concha per Ramon i escoltarem un nou conte amb valors a la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. Aquesta novel·la gràfica és obra de Clara Mallart, Anna Llarch i Panxolei i ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, l'obra aborda les conseqüències ambientals i socials de la fast fashion i dona a conèixer alternatives més sostenibles per repensar la nostra manera de consumir moda. En parlarem amb Clara Mallart, que a més també és ecòloga industrial i dissenyadora. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Què tal, Laura? Com estàs? Avui vull parlar sobre seguretat i llibertat. El motiu és que cada cop hi hagi més notícies que tenen a veure amb la implementació de nous sistemes de videovigilància, que en principi ens haurien de portar més seguretat, però que a la vegada ens poden suposar una pèrdua de llibertats.
2: Un debat interessant perquè parlen de mesures que s'implementen, perquè la sensació d'inseguretat, al cap i a la fi, està a l'ordre del dia entre la població i ha crescut, no?
4: La sensació d'inseguretat ha augmentat entre la població, sí, però les xifres pel que fa als delictes ha baixat. Vivim en un moment en què les xarxes socials ens apropen qualsevol fet delictiu que passi i ens dona la sensació que se'n produeixen més i que ens toca més de prop. Abans, per exemple, si algú li roben el mòbil, ningú se n'hagués assabentat perquè era algú que ningú podia veure, perquè només ho podies veure si eres in situ en aquell espai. A més, si tenim en compte la gran quantitat d'usuaris que reciclen o tergiversen vídeos a les xarxes, doncs fa que la percepció encara augmenti més.
2: Per tant, ens sentim més insegurs del que estem en realitat.
4: Doncs sembla que sí, i això s'està aprofitant per blindar, entre cometes, les ciutats. Amb la visita, per exemple, del papa Lleó XIV, els Mossos van estrenar un sistema de videovigilància per no perdre'l de vista en cap moment, examinant imatges captades pels agents, per drons o d'altres que rebien de càmeres col·locades en vehicles. Tot desplegat en un centre en què les imatges s'analitzaven en directe. I el comissionari dels Mossos, Miquel Àngel García, doncs, celebrava que fos el primer cop que es pogués posar en marxa aquest tipus de dispositiu.
2: Podríem dir, doncs, que va ser una prova pilot.
4: Sí, com també ho és Mataró, on la policia local serà el primer cos de policia local de Catalunya que desplegarà com a prova pilot un innovador sistema tecnològic de seguretat que permet integrar en temps real dades, imatges i informació operativa per millorar la coordinació i la presa de decisions policials. I, important, es farà ús de la intel·ligència artificial per exemple, buscar vehicles.
2: És evident que això suposa una millora en matèria de seguretat, però quin impacte té en la nostra llibertat, Carles?
4: El fet és que aquestes eines serveixen per protegir el ciutadà, però en qualsevol moment se'ns podrien tornar en contra. Em recorda, per exemple, el panòptic digital que també hem tractat en algun moment, en què estem controlats de les 24 hores del dia, en aquest cas per les grans empreses tecnològiques, però aquesta vegada seria per els cossos policials o almenys per les institucions. És una exageració el que estic fent, però vull recordar que és la primera prova i que cada cop s'instal·len més càmeres de vigilància arreu de Catalunya.
2: Per què hauria de suposar-nos o podria suposar-nos un problema a aquesta mesura?
4: El fet és que l'augment de la vigilància fa que l'humà perdi llibertat. Si jo crec que m'observen, el meu comportament ja està supeditat i no actuaré de la mateixa manera. Podríem dir que em modula. I si ens posem en un pla molt més exagerat, si aquest sistema de videovigilància creix i de control, potser en un moment de canvi polític pot servir com a eina de control i ja no de seguretat. Déu no ho vulgui, però si integrés un model totalitari, es podria controlar la societat des d'una sala i durant tot el dia i no caldria ni que ho fes la policia.
2: És una reflexió molt interessant que segur que es posarà sobre la taula en moltes tertúlies i debats. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: Hi ha una paraula que surt a pràcticament totes les cròniques sobre Dawa Sherpa. Miracle. Aquest guia nepalès va sobreviure contra tot pronòstic a 6 dies perdut enmig de les muntanyes de l'Himàlaia, sense poder-se comunicar, amb molt poc menjar i assetjat pel fred, el vent i la neu. Però se'n va sortir. Com si estigués predestinat a tenir una vida marcada per la muntanya, a Dawa Sherpa van posar-lo el sobrenom de Hillary, com Sir Edmund Hillary, la primera persona que va coronar l'Everest. Però ell no tenia gaire interès a seguir els passos de l'alpinista neozelandès. Treballava de cuiner per una empresa turística de l'Himàlaia i no tenia cap vocació escaladora, però una emergència va fer que acabés fent de guia de muntanya. El 28 de maig va acompanyar un escalador britànic, un de polonès i un xerpa nepalès en l'ascensió a l'Everest. Per sobre del camp 3 va aturar-se a descansar i va dir als companys que continuessin, que ja els atraparia. Els altres van seguir la ruta cap al cim del món segurs que al cap d'una estona, o bé a la baixada, els retrobarien. Quan Dawa Sherpa va intentar reprendre la ruta, va caure per un esporanc i va quedar-hi atrapat. Sol, cada vegada amb menys oxigen, amb un telèfon que no sabia fer funcionar i un walkie-talkie sense bateria, Dawa Sherpa només podia esperar un miracle. Passaven helicòpters i no el veien. Durant els primers dos dies no va menjar res. Després va mastegar gel. I finalment va descobrir que en una bossa hi tenia xocolata i galetes, que van acabar salvant-li la vida. La neu que no parava de caure va acabar omplint l'esvoranc i va fer que ell pogués sortir. Es va aturar la recerca. La seva família ja havia començat a preparar el ritual funerari. L'alpinista que l'acompanyava i que havia estat l'última persona que l'havia vist va escriure un missatge de comiat a Instagram. Ja ningú comptava trobar-lo viu. No hi ha precedents, almenys coneguts, de persones que hagin sobreviscut 6 dies desapareguts a l'Everest. El 4 de juny, responsables de l'equip que fa manteniment de la muntanya el van trobar lliscant a la cascada de Kumbu, anant cap al camp base. El van rescatar i van aconseguir evacuar-lo amb helicòpter. Des de l'hospital on s'està recuperant, Dawa Sherpa ha explicat que no té previst tornar a l'Everest. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking. Diu que de moment, si va a la muntanya, serà només per fer una mica de trekking.

En l'últim segle, Barcelona i Mallorca, per exemple, s'han maquillat per vendre's al turisme i a la gentrificació. De seguida ens endinsem en aquesta qüestió, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: poble, moviment comença amunt. Et fan fora de casa i ho aturem.
1: M'encantaria que les persones que ens escolten ens poguessin observar per un foradet, perquè veurien tota la comunicació no verbal que hi ha durant el programa, com la que acaba d'haver entre Pere Sánchez i Carles Bancs, per discrepàncies musicals, jo crec, no?
2: Fem un podcast. Sí, jo li proposava una cançó de Maria Jaume i Joan Miquel Oliver que parlen molt sobre la situació de Mallorca i em fan una gran crítica, però aquesta també m'agrada i sí. Jo m'he criat escoltant aquest tipus de música, també.
3: Sí, són la fera i comença en tu, no? I és una manera de queixar-se de tot el que ens envolta en el tema de la vivenda. I l'he trobat bastant adequada i té aquest ritmillo tan festivalero veraniego que està bé.

0: és esperar per selecció musical com cada setmana. L'habitatge, Carles, quin gran tema.
1: Doncs sí, és un gran tema, sobretot per gent de la meva edat. Per exemple, jo tinc 24 anys i crec que no veig un futur clar amb tot plegat.
0: Crec que ningú, eh?
1: Segurament ningú. Encara bo que, per exemple, puc viure amb els pares de moment i no he de marxar. Avui parlarem de casa nostra perquè sí, crec que l'hem de reivindicar. Viure a la nostra terra no hauria de ser un privilegi, però la crisi actual de l'habitatge ens demostra que ho és. Això és el que explica Llucià Ramis al seu nou llibre Un metre quadrat, editat per Anagrama. A mig camí entre el reportatge literari, les memòries i l'anàlisi periodística, la periodista aborda el problema de l'habitatge al nostre país a través de les històries que ha viscut als pisos on ha estat llogatera en les últimes 3 dècades. Nascuda a Palma, ha vist com la seva illa es balearitzava i posava murs als locals i com Barcelona es posava guapa per vendre's al món.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta setmana, Llucià Ramis. Benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, bon dia. Què tal?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar amb tu i sobretot d'una qüestió com aquesta que ens interpel·la, jo crec que tots i totes, en alguns moments de la vida. Per tu, com ha estat visitar tots els pisos on has viscut? T'ha remogut?
2: Sí, m'ha remogut bastant perquè, bé, primer és aquesta cosa que fa una mica d'emoció, no? Anar a picar a la porta i a veure qui t'obre, quina relació té la persona que viu ara al teu pis i com es relaciona amb aquella casa, etc. Però després també, de sobte, té tota la teva memòria, no?, de cop. I em passava una cosa curiosa, que és que moltes vegades aquesta memòria corregia la realitat. Jo hi veia més del que hi havia, i no només això, sinó que era incapaç de deixar de veure la meva habitació, on hi havia la meva habitació, etcètera, etcètera. No? És com si hi hagués dues realitats superposades a les meves cases.
0: Mm. No sé fins a quin punt tots aquests pisos, que en són 10, te'ls has sentit casa teva?
2: És una pregunta que em faig sovint, no? Perquè volia saber com es crea aquest sentiment de pertinença per coses que no et pertanyen, no? Ja siguin ciutats, ja siguin barris, o en aquest cas els pisos de lloguer, no? I volia saber si m'havia sentit com a casa meva o no. És difícil sentir-te a casa teva quan no tens l'estabilitat escaient per això, no? És a dir, des del moment mateix que tu signes un contracte de lloguer per 3 anys o per 5 anys, comença un compte enrere que fa que et vagis angoixant a mesura que s'acosta al venciment del contracte, no? Llavors, és difícil sentir-ho com a casa teva, quan no saps si pots continuar allà, i vaig adonar-me que jo sempre estava posant dates de caducitat a tot el que m'envoltava, no només la casa, sinó també el barri, etc. I llavors això, a la llarga, quan escrivia el llibre, he vist que potser no ho sentia tan casa meva com mentre hi vivia, no? Allà, que ja sí que jo no necessito tenir una casa en propietat per sentir-la meva, per fer-me la meva, però és vera que aquest compte enrere complicava aquesta sensació de dir, bé, sempre tindré aquell lloc on tornar, no? Tenir un lloc al qual tornar, jo crec que és el que fa que te sentis a casa teva.
0: És interessant aquesta reflexió que fas, perquè no només estem parlant de tenir un sostre, sinó de tot el que va en aquest sac, no? D'arrelar a algun lloc, de crear vincles amb l'entorn, de sentir-se que formes part d'un barri, per exemple.
2: Uh-huh. És que a una casa ho tens tot, tens la teva vida, tens l'activitat, ho tens absolutament tot, no? Quan una persona perd casa seva perquè hi ha hagut un incendi, perquè hi ha hagut una inundació, un terratrèmol, etc., tenim això, ho ha perdut tot, no? I en canvi hi ha aquests desnonaments silenciosos, que els desnonaments silenciosos són aquests que passen quan tu no pots continuar vivint a casa teva perquè no te la pots permetre, perquè t'han pujat tant el preu del lloguer que ja no el pots pagar, o perquè directament ve un fons d'inversió i compra tot el bloc de pisos, o perquè, pel motiu que sigui, ja no pots continuar en el teu lloc, que tu ho havies fet com a teu, no? I tot el teu entorn, no? Llavors, aquest desnonament silenciós està completament naturalitzat, és a dir, l'hem assimilat completament, l'hem normalitzat, i això fa que cada vegada estiguem més avesats a deixar de viure en un lloc determinat, no només la casa, sinó també el barri, la ciutat, no? I en el cas de les Illes Balears, moltes vegades hi ha persones que no poden viure ni tan sols a la mateixa illa on s'han criat, on tenen la feina, on tenen la família, on tenen les relacions, etc. No? És a dir, que cada vegada és com que normalitzant aquesta possibilitat que casa nostra no ho sigui, no? I això, hi ha un moment en el llibre que dic, què n'hauríem de dir d'aquesta mena d'exili? No perquè hi hagi fams ni guerres, sinó simplement perquè no poden permetre'ns casa nostra, no? Perquè han venut el més valuós que teníem, que era casa nostra.
0: Exacte. Què en queda ara que parlaves de les illes? Què en queda de la Mallorca on tu vas néixer o també de la Barcelona a la qual vas arribar fa 30 anys?
2: No ho sé, queda alguna cosa. Jo crec que Mallorca per mi és com una mare, jo l'estim com una mare, la trobo la més guapa del món, no n'hi ha cap d'altre com ella, però és vera que cada vegada que hi torn veig la seva transformació, també veig com ha canviat. No? Jo crec que ens reconeixem en un lloc quan som capaços de reconèixer aquell lloc, quan aquell lloc ja no hi és o directament és tan diferent que ja no sabem com era, no tenim la manera d'evocar-hi els records, és quan deixem de reconèixer-nos allà, no? Llavors, és el que em passa una mica a Mallorca i desgraciadament a Barcelona cada vegada em passa més, no? Aquesta sensació de dir, ostres, jo hi havia espais que sabia la seva història, no? Sabia com la seva història i la meva història en aquell lloc, no? I ara fa l'efecte que cada vegada més les ciutats estan més pensades per la persona que està de pas, que no té una memòria dels llocs que recorre i, en canvi, no estan tan pensades pels residents, que són els que formen part de la memòria dels espais, no?
0: Clar, de parlar de Mallorca o de Barcelona, que són dos llocs on tu has arrelat, no, podríem dir, però també ens podríem referir a altres punts del món, com París o Buenos Aires, que coneixes bé.
2: Que, a més, de qualque manera, jo em sentia una mica malament quan feia el llibre, perquè deies que al final jo vaig ser expat, per exemple, a Buenos Aires, no? a París vaig ser immigrant perquè tenia menys diners que els residents de París, però a Buenos Aires jo tenia la sensació que tenia un poder adquisitiu superior de la gent d'allà, i de qualque manera em sentia una mica un expat. Però això també és una cosa que me n'he donat en escriure el llibre. En el moment que hi era ja, estava fugint de la crisi que tenia aquí, que tenia moltes dificultats per poder pagar el pis de lloguer, i vaig dir, mira, vaig intentar un altre lloc a l'altra banda del món, que estan molt avançats a les crisis, a veure com se'n refan. No? Llavors, he vist que la gentrificació no té fronteres i no té límits, no? Arriba a tot arreu, i com veig aquestes transformacions de les ciutats més pensades moltes vegades pel consumidor que està de pas, que no pas per la persona que hi viu.
0: Ja parles molt de gentrificació, també de turisme, no? Un dels grans problemes d'habitatge és aquest turisme. Sempre culpem a la resta, però nosaltres no sé si hauríem de ser més autocrítics. Potser viatjar una mica menys o d'una altra manera?
2: Sí, estic completament d'acord amb això. És a dir, a veure, jo venc de Mallorca, tota la meva vida ens han dit que nosaltres vivim del turisme, que sense el turisme eren pobres, etc. No és exactament així, però al final és una espècie de professió autocomplerta, no? De tant dir-ho, al final tu crees, no?, un monocultiu, construeixes un monocultiu que fa que l'hagis de mantenir sí o sí. Per l'única manera de mantenir-ho és fer-ho cada vegada més gros. I, per tant, fer que les altres activitats econòmiques no funcionin, no? Que només funcioni l'activitat econòmica del turisme, no? Llavors, al final, això fa que esdevinguem molt pobres, perquè només tenim aquell monocultiu, no? Llavors, quan ets d'una illa turistitzada com Mallorca, i veus les dificultats que tenen les persones que tenen feina, per exemple, a Eivissa es veu claríssimament, no? Gent que viu a caravanes o gent que viu a habitacions compartides, no pisos compartits, habitacions compartides per 800 euros al mes, gent que té feina i que fins i tot té bons càrrecs, però que no tenen la possibilitat de llogar un pis perquè no tenen dobles per fer-ho, no es poden pagar un habitatge. Quan tu veus aquest problema, dius, ostres, no és veritat, no som cada vegada més rics gràcies al turisme, sinó que cada vegada som més pobres i cada vegada tenim més dificultats per viure a casa nostra, no? Llavors també fa que prenguis una consciència del que és fer turisme, que significa ser turista, no? I llavors jo crec que, bé, jo en el meu cas fa molt d'anys que no faig turisme. I si faig turisme, si qualque vegada he fet turisme, ha estat més per una qüestió de feina, que aprofit que tinc una feina i llavors vaig a fer un passeig, això sí, però sempre si he de fer un viatge o de fer alguna cosa, sempre m'informa abans si veig que és un lloc turistitzat o és un lloc en el qual jo aniré una mica ja de colonitzadora, no hi vaig. És a dir, fa molt de temps que ja no ho faig, però de tota manera cada vegada faig menys turisme, no? I hi ha aquesta cosa de que moltes vegades ens pensam que els llocs turistitzats són els altres i no són el nostre, no? I no és vera. Al final també nosaltres som part corresponsables d'aquesta turistització des del moment que volem fer negoci amb jo què sé, amb un pis o amb l'habitatge o amb, moltes vegades amb els mateixos comerços que... O sigui, el problema de la gentrificació és que moltes vegades hem d'acceptar que hem de canviar el nostre negoci per poder atendre aquest nou consumidor que hi ha de pas. Llavors desatenem moltes vegades el resident, canviant de producte, i nosaltres sabem si vivim en un lloc turistitzat o un lloc gentrificat quan veiem que el tipus de producte no està pensat per nosaltres, que la llengua en què ens el venen no és la nostra llengua i sobretot pel preu, que és un preu que nosaltres no ens podem permetre. No? Llavors, aquesta persona que ha canviat el seu negoci pensant que faria més d'obvés d'aquesta manera, moltes vegades es veu en la situació que no pot pagar el local perquè s'ha encarit tant que després no pot mantenir aquell local, o directament no pot pagar els seus treballadors amb bons salaris, perquè aquests treballadors no tenen la possibilitat de viure a prop del lloc de feina i aquests locals acaben moltes vegades tancant. I, per tant, això fa que en els llocs gentrificats cada vegada hi hagi més franquícies, més negocis que són estrangers, i que fa que moltes vegades doncs, sentim, no?, que ens expulsen del barri que ja no som capaços de reconèixer.
0: De fet, ara em feies pensar, Llucia, en una cosa que dius al llibre. No sé si és ben bé així literalment, però expliques que el turisme consisteix a vendre el que no és nostre. No sé si ens queda alguna cosa per vendre-li al turisme.
2: Sí, això és una frase que diu el José Mancilla, no? que nosaltres venem el que no ens pertany, venem el clima, venem la platja, venem el mar, venem totes aquestes coses, no?, que no són nostres. Però no només això, també venem el tarannà de la gent, venem la seguretat, venem els recursos, no?, i fins i tot venem aquest preu assequible, no?, per a tothom, no?, aquest turisme massiu, que és un turisme que per guanyar només pot créixer, i si només pot créixer és negatiu per als residents, no? Llavors, queda alguna cosa per vendre? Sí, el problema és que sí, és que sempre pensam que això arribarà un moment que petarà i no es verà. Si ens fixam en Venècia, en el centre de Venècia, no ha petat mai. Quin ha estat el resultat? Que ja no hi ha venecians. És a dir, al final hi ha coses que es poden mantenir per sempre i poden anar creixent i creixent i creixent. A les Illes Balears, per exemple, l'any passat van arribar de 9 milions de turistes i s'espera que enguany n'arribin més de 9 milions. És una barbaritat. Això vol dir que per cada resident hi ha 20 turistes. Clar, és insostenible de totes, no? Llavors, jo crec que hi ha una part de consciència a l'hora de viatjar, hi ha una part de consciència a l'hora també d'intentar vendre'ns. No? Jo crec que Barcelona, les Balears, però també altres llocs, intentar vendre's internacionalment, tenir l'orgull per aquesta banda internacional, jo crec que ja no té molt de sentit. I crec que si començéssim a preguntar als residents si tenen aquesta necessitat de vendre's, moltes vegades jo tinc la sensació de que Barcelona és una mica una influencer, no? És a dir, està més pendent de traure aquest consumidor que està de pas que no pas de cuidar-se ella mateixa, no? Llavors jo crec que hem de començar a canviar el model, si és que es pot, perquè no sé si hem arribat a un punt de no retorn que fa molt complicat aquest tornar enrere, no? Intentar que les coses tinguin la densitat que haurien de tenir.
0: Tota aquesta fotografia que ens estaves fent ens porta a fer-nos moltes reflexions, no? I tu ens ajudes una mica amb aquest llibre, com per exemple, si tenim dret a viure on hem nascut o al barri on hem crescut, si a vegades ens sentim potser culpables fins i tot per voler viure allà on voldríem o allà d'on som.
2: Això és una cosa que em fa molta gràcia, no?, quan te diu la gent, no, és que tothom vol viure al centre. I pensi, bé, primer, tres qüestions. Si no som nosaltres els que vivim en el centre, qui ha de viure al centre? Per qui és el centre, no? És a dir, si nosaltres que hem viscut al centre, jo he viscut a l'Eixample, jo he viscut a Gràcia, què vol dir que jo no puc continuar vivint allà? I, de fet, jo ara no podria permetre'm la majoria de pisos en els quals he viscut, no? Llavors dius, si no és per la gent que hi viu, per qui és el centre? Segona qüestió, on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera. En aquell moment la Sagrera no estava gentrificada, però ara s'està començant a gentrificar. On s'acaba el centre de Barcelona? A l'Hospitalet o més enllà? És a dir, i tercera qüestió, hi ha un moment, hi ha dues parts de l'article de la Constitució que parla del dret a l'habitatge digne, que és la paraula digna i la paraula especulació. Diu que no està permès a l'especulació. Aquesta part no s'ha respectat mai. Hi ha hagut sempre especulació. I després hi ha la part de la dignitat. Què vol dir dignitat? És a dir, si tu no tens la seguretat que pots continuar a casa teva, on és la dignitat, no? És a dir, si tu crees aquests vincles amb el teu entorn, amb els teus veïns, amb el teu barri, amb la teva gent, amb l'escola dels nens, etc., tu construeixes tots aquests vincles. Però com que vius de lloguer, passats uns anys, te diuen que no pots continuar vivint allà, on queda la dignitat? Persones que, jo que sé, ara mateix fa 55 anys que viuen en un pis de lloguer i els diuen que ja no poden continuar allà. On és la dignitat si no tens aquesta capacitat de seguretat, no? És a dir, ja no és tant el fet de dir que visc el cas al barri dels meus pares, o és el barri on he viscut tota la vida. Clar, això tampoc està recollit per la Constitució. I després, en aquests barris, que val, no diuen lloc que puguen viure el barri on ens vàrem criar, per exemple, d'acord, fantàstic. Però llavors Mallorca o Eivissa, no? És a dir, ho diuen lloc que la gent pot viure a l'illa on ha nascut, on ha crescut i on ha fet la seva vida, o tampoc, no? Això no està recollit en lloc. Llavors, jo no crec que ens haguem de sentir culpables per dir, és que jo vull viure a la meva ciutat, o jo vull viure a la meva illa, o jo vull viure al meu barri. És a dir, no ens hem de sentir culpables. El que passa és que cada vegada més hem normalitzat que ens puguin fer fora de casa nostra o que no puguem accedir a determinats llocs, no? Perquè la casa ha perdut aquesta funció de llar i es converteix en producte, i des del moment que es converteix en producte, evidentment, perquè sigui rendible, s'ha d'anar encarint. I llavors, clar, aquí xoca

0: col·laboracions i durant els moments de crisi, sobretot després de l'esclat de la bombolla immobiliària, a mi em van fer moltes retallades salarials, no? És a dir, m'ho pagaven menys o directament ja no comptaven amb jo per fer algunes col·laboracions, però els pisos de lloguer continuaven pujant de preu, no? Llavors jo em veia sempre amb la sensació de dir, ostres, ara com puc arribar a final de mes? He de cercar més feines, encara que estiguin pitjor pagades, per tant, vaig arribar a fer 9 col·laboracions setmanals per poder pagar-me alguns pisos i després sempre que cercava pis, doncs això, mirava que hi hagués una habitació extra per poder tenir qualcú en un moment donat si havia de compartir pis, perquè he hagut de compartir pis fins i tot entre 35 anys, persones moltes vegades que ni tan sols coneixia, però necessitava que qualcú m'ajudés a dividir despeses, o directament ficant el meu lot de torn, el ficava a viure amb jo, encara que fes 2 mesos que ens coneixíem, ja van anar a viure junts per fer aquesta divisió de despeses, no? Moltes vegades, llavors sempre estàs pensant en un plan B, perquè si no, l'alternativa és tornar a Mallorca, no? Jo ja fa molts anys que visc a Barcelona, fa 30 anys que visc a Barcelona, i si no, l'alternativa era això, tornar a casa un pare i mon mare, per que si no, no tenia on viure, no? Llavors sempre m'ha angoixat bastant aquesta sensació que els preus anaven pujant, pujant, pujant i en canvi el que em pagaven a mi no pujava, sinó tot el contrari, no? I com sempre això al final te va desgastant moltíssim perquè sempre has de cercar una alternativa, sempre has de tenir una alternativa en escap, però sempre n'has de cercar una altra per si de cas, cerques pisos que encara siguin més barats que el que tens per si de cas, i després és aquest tornar a començar cada vegada, no? Perquè no pots arrelar-te enlloc perquè no saps per quant de temps hi podràs continuar, no? Llavors, estava sempre, bé, conec una Barcelona de pisos que he visitat, en els quals no he viscut a tots els pisos, òbviament, no? Però conec moltíssims pisos de Barcelona que he anat a visitar per veure si els llogava o no, molts en unes condicions deplorables i això, no? És a dir, és tornar a començar, torna a fer una mudança amb tot el que això implica, torna a carregar amb totes les teves coses, tots els teus llibres, torna a resituar-te en un barri diferent, en un pis diferent i venga. Llavors tinc la sensació que la meva vida, fins que m'ho vaig hipotecar fa 8 anys, ha estat això, no? Un començar i recomençar i recomençar i recomençar i de no anar enlloc, no? És a dir, que no veure mai un futur ni la possibilitat d'establir-me.
1: Et sents més tranquil·la des que et vas hipotecar?
0: Saps què passa? Que hi ha una cosa superperversa. Que dius, d'una banda sí, pensava, ostres, clar, estaré endeutada 30 anys, estaré histèrica, no dormiré mai més, i no m'ha passat això. Però d'altra, pens, és molt estrany, no? Que jo ara me faci menys por estar endeutada durant 3 dècades que no sabré on acabaré d'aquí 3 anys. No? I és això, no? Que al final, com que la quota de la hipoteca és molt menor, és molt més barata que la gent que viu al meu bloc de pisos, que paga un lloguer, que jo estic pagant ara mateix 650 euros i els que viuen de lloguer en el mateix bloc que jo em paguen entre 800 i 1.000, dius, ostres, és que clar, estic més tranquil·la, sí, però no deixa de ser una anomalia, no? Que diguis, ostres, al final me poden passar coses econòmicament i també puc deixar de poder pagar aquesta hipoteca com va passar l'any 2008, no? En la crisi. Llavors, el que passa és que la solució al problema de l'habitatge no pot ser que tinguem la possibilitat d'hipotecar-nos, que tinguem la possibilitat d'heretar o que tinguem la possibilitat que els nostres pares ens ajudin, no? I sembla una mica que aquesta és la situació en la que ens trobem ara mateix.
1: I que, com tu deies, i amb això anem tancant, Llucia, no només són les traves econòmiques, no?, i aquesta angoixa financera, sinó els efectes emocionals, que són enormes, que acompanyen aquests processos, evidentment.
0: Clar, és que l'habitatge és on vivim, no? És on hi tenim la vida. La nostra vida està absolutament condicionada pel lloc en el qual vivim. I per això volia escriure el llibre des d'aquesta primera persona, perquè es veu que la travessa aquest reportatge literari sobre per què hem arribat fins on hem arribat, i després també hi ha tota la crònica de la transformació de Barcelona i també de Mallorca, però sí que tenia ganes com a fer aquesta autobiografia o aquestes memòries immobiliàries per explicar com afecta íntimament, no? Perquè al final és on ho tenim tot, la nostra, i bé, al final, doncs això, no? La nostra vida està plenament determinada per això, per la nostra.
1: Un llibre que es diu Un metre quadrat, que està editat per Anagrama i Unicap tota una vida, com ens ha demostrat la Llucia Ramis en aquests minuts de conversa. Llucia, moltíssimes gràcies i enhorabona pel llibre.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: A la secció Gent amb Valors coneixem persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. Avui volem descobrir el Centre de Música i Escena Xamfrà, del barri del Raval. Impulsat per la Fundació L'Arc Música, és un projecte social i educatiu que utilitza la música, el teatre i la dansa com a eines de participació i d'inclusió social. Qui ens ho explicarà molt millor és Sergi Brió, responsable de comunicació i producció del centre. Sergi, benvingut, com estàs?
2: Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies a tu per acceptar. Comencem una mica pels orígens de Xamfrà, perquè ens hem de remuntar que el 2004, fa més de 20 anys, com va anar tot plegat? Per què des de la Fundació L'Arc Música es va decidir crear un projecte com aquest?
2: Mireu, Xamfrà va néixer de la mà de la Fundació i allà hi era, i encara hi és, l'Esther Bonal, que és una de les fundadores de Xamfrà. L'Esther estava treballant a l'Institut Miquel Tarradell, que és un institut situat al Raval, aquells instituts mal anomenats d'alta complexitat. I bueno, es va donar que les necessitats de moltes famílies feien que no poguessin accedir a la pràctica artística, un dret contemplat a la Carta dels Drets Humans, la pràctica artística universal, no? I a partir d'aquí vam pensar el projecte de Xamfrà, em sembla que eren uns 17 alumnes el primer any, a les mateixes instal·lacions de l'institut, i a poc a poc va anar creixent, i de la mà de la Dolors Bonal, la seva tia, i l'Àngela Roger, les tres fundadores, juntament amb l'Esther, doncs van anar buscant subvencions públiques i privades. Van visitar més de 150 empreses i fundacions i van aconseguir el recolzament de la Fundació Levis i una fundació que en el seu moment es deia Avina. I aquestes dues fundacions van crear un projecte i van engegar Xamfrà amb l'objectiu de fer arribar les arts escèniques a tothom qui no pogués pagar-se o qui no pogués pagar-se una escola de música o unes extraescolars artístiques.
1: A vegades no hi donem potser prou importància, Sergi, però de quina manera aquestes arts escèniques, és a dir, la música, la dansa, el teatre, poden ser autèntiques eines de participació, d'inclusió o fins i tot de cohesió social?
2: Absolutament. A Xamfrà fa 22 anys, com hem dit, que vam engegar el 2004, que portem fent això i ens n'adonem que les arts en general, la música, el teatre, la dansa en concret, són unes eines que et situen en un pla horitzontal amb l'altre i t'obliguen d'alguna manera a generar un espai de cocreació amb l'altre on l'idioma és aquest art, no és pas l'idioma que parlem, i això ens transforma en un col·lectiu. Nosaltres, a Xamfrà, no hi ha classes individuals, totes són participació col·lectiva, i la conjunció d'aquestes arts amb el teatre, la música i la dansa fa que ens situem, inclús amb els professors, amb un plasma horitzontal. I això genera actituds que a la societat actual costen de trobar, no? com la cooperació, com la transparència, com moltes d'altres que les arts escèniques ens ajuden a compartir, no?
1: M'agrada molt perquè te m'has avançat a una pregunta que acostumem a fer als nostres convidats, que és en relació als valors, no? que inculqueu vosaltres, en aquest cas, als joves o als infants, a través de l'expressió artística. Però és que me n'has dit dos que són impressionants, la cooperació i la transparència.
2: Sí, els valors, alguns valors de Xamfrà són la cooperació, la transparència i també la permeabilitat, entenent com a permeabilitat la capacitat que tinguem l'equip de Xamfrà d'entendre les necessitats dels participants i les participants de Xamfrà per sobre dels programes. De vegades, quan l'Esther, companya de direcció, em pregunta, escolta'm, quants alumnes som? Actualment estem més de 330 alumnes. I llavors contesta, doncs, mireu, em preguntàveu quin mètode teníem, no? Dius, tenim 330 mètodes. Mm-hmm. És una mica exagerat, lògicament, però explica una mica que nosaltres posem per davant les persones i les necessitats d'aquestes persones més que per sobre el mètode. I per això som absolutament líquids, podríem dir. De vegades de vegades massa, davant de l'individualisme i l'egoisme i l'aïllament i la desconfiança que hi ha envers la societat actualment, a Xamfrà estem compromesos amb la generositat, el compromís, la permeabilitat, com deia, i la confiança. Són els nostres valors.
1: Com d'important és un projecte com aquest, com Xamfrà, en un barri com el Raval?
2: Bé, Xamfrà té... podríem dir que va néixer al Raval per aquesta circumstància que us deia, però lògicament el Raval és un barri amb les seves complexitats, però Xamfrà té la idea d'universalitzar-se. És a dir, no només en els llocs on hi ha gent en situació de vulnerabilitat, entenem que és necessària la relació amb els valors que pensem i amb les arts escèniques com a eina. És a dir, ens n'hem adonat que és igual d'on vinguis, a quina societat pertanyis, podríem dir, a quin lloc estiguis situat, quins siguin els teus valors, que aquestes eines són transformadores per tothom, absolutament per tothom. I per això Xamfrà, té certa... diguéssim, té certa ajuda a mobilitzar famílies no mobilitzades o que els costa molt més mobilitzar-se, però no és un gueto. No volem generar un altre gueto, com molts espais, malauradament, que ens trobem a la ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó que per generar oportunitats per tothom volem generar xarxa. Per nosaltres és molt important generar xarxa. Què vol dir? Que infants i joves i adults de diferents procedències i realitats es barregin i generant aquest interès comú, com és per les arts, tinguin coses en comú i puguin compartir. I a partir d'aquí generem oportunitats per tothom, pels qui estan en situació de vulnerabilitat i pels que no.
1: De fet, la cultura és una cosa que ens interpel·la a tots i cadascun de nosaltres, tot i que malauradament sovint es mercantilitza o esdevé excloent, no?
2: Absolutament. A Xamfrà, diguéssim que la part mercantilitzadora de la cultura, que és absolutament lícita, no, diguéssim que no és la nostra part de la cultura. Nosaltres entenem les arts escèniques com una eina de transformació personal i global, no només com també, com un mercat, que també existeix, és absolutament fantàstic, però diguéssim que Xamfrà no entra en la idea de fer-se el primer violí de la Orquestra de Viena, sinó de viure la música més que d'aprendre-la. Que l'aprèn, sí, igual o millor que un altre lloc, no, d'un altre diferent, però no hi ha la idea de vaig a fer un curs reglat amb uns nivells que em portaran a tenir un aprenentatge tècnic de l'instrument per arribar a uns coneixements. No passa per aquí. Xamfrà és una altra cosa diferent. No, per això sempre diem que no som una escola. Som un centre social, que la nostra eina són les arts escèniques, però en podria ser una altra. Però l'objectiu és la part social, la part on repliquem aquests valors i compartim aquests valors, sens dubte.
1: Sergi, on podem seguir tot allò que feu a Xamfrà?
2: Xamfrà, tenim sobretot l'Instagram és el que està més actiu, Xamfrà Arts BCN. La nostra pàgina web és xamfrà.net, allà expliquem tot això que us he explicat, una mica per sobre ho expliquem, quins són els nostres valors i com treballem, i hi ha un apartat on hi ha el calendari i, bueno, doncs fem moltes actuacions. Aquest cap de setmana, el 13 i 14 de juny, actuem al CCCB amb el nostre espectacle AINSA, que, bueno, que representa, sempre és un espectacle amb esperit crític, però que representa aquest any un equip de, bueno, una gent que viu en un món paral·lel a l'actual, on no hi ha les regles establertes i la burocràcia i les necessitats de permisos i de documentació els aixafa, com, bueno, és una mica un reflex de la realitat que vivim
1: Hem conegut una mica Xamfrà, aquest projecte, aquest centre social educatiu que posa en el centre la música i altres arts escèniques. Ho hem fet amb Sergi Brió, responsable de comunicació i de producció del centre. Sergi, moltíssimes gràcies i enhorabona.
2: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
1: Una abraçada. I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes, on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Aquesta temporada estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i avui és el torn d'escoltar E tu, de Carme Ballós.
3: Tu, boja!
4: No ho puc suportar més. Aquest noi no és de la meva classe i em crida des de la finestra del gimnàs. M'insulta com tots. No puc més, no puc. Li partiria la cara. Ho vaig dir a la tutora, però no ha servit de res. O sí, ha servit perquè els companys m'apartin la taula i la posin al final de la classe amb les meves coses, com l'altre dia. Perquè em tanquin la porta del gimnàs als nassos quan hi vull entrar. I la Júlia segueix carrer enllà, les galtes enceses, caminant cada vegada més de pressa, clavant-se les ungles a l'avantbraç fins a arribar a la porta de casa. Treu les claus i entra mirant enrere, amb el record del crit ressonant-li a les orelles. Els pares encara no hi són. S'abraça la gossa, la Fum, que ha vingut de seguida a rebre-la. Fum, no vull tornar a l'institut mai més, ajuda'm! Ajagudes totes dues al sofà, la Júlia s'adorm amb la Fum damunt les cames. Quan la mare arriba de la feina, les veu totes dues tan plàcides. Avui deu haver anat bé a l'institut, pensa. Necessita creure-ho.
3: Puta!
4: La Maica està amb ells? Dilluns em va dir que m'ajudaria i ara està amb el grup del Carlos, tots fotent-se de mi des de l'altra vorera. Els odio. No els vull ni mirar. Continuaré caminant. Ara s'acosten, em fan ganyotes i riuen. Si accelero serà pitjor. Ja falten pocs metres per l'entrada a l'institut. Aniré a veure el director si no paren. O entro i quan pugui me'n torno a casa sense que se n'adonin. Tot plegat, el director, què em dirà? La Júlia ha resistit al matí les burles que han continuat quan la de matemàtiques no mirava. Les boletes de paper llançades des del darrere que se li enganxen entre els rínxols. Ha plegat del centre, com tots els companys, però ha agafat un carrer diferent per tornar a casa fent força amarrada. Quan està a punt d'entrar, arriba la mare que s'estranya de veure-la tornar més tard del compte. Li pregunta si ha passat res. La Júlia arrenca a plorar, primer amb un plor sord, tancat, cap endins, finalment amb uns esgarips que trenquen el cor. Ho aboca tot, el poc que havia explicat i el molt que li passa cada dia.
3: La que tot ho xerra!
4: M'estan esperant. Hi ha la Maica, el Carlos, el Toni, el Musta i més. Si corro serà pitjor. Faré veure que em cordo la bota i truco a la mama amb el mòbil. S'estan acostant molt. Els plantaré cara a colla d'imbècils. Em borden que sóc una boca molla perquè els meus pares van anar a parlar amb el director i ara ells han d'anar al seu despatx, que aquesta la pago. Que se'n vagin ja. En Carlos s'acosta i m'escup. La Maica ho grava amb el mòbil i tot riu. En tinc por. La Júlia avui té sort, perquè el seu pare l'ha anat seguint a distància. Tot el que es va destapar abans d'ahir a casa el té molt preocupat. La seva filla, 14 anys preciosos, que va acabar confessant que es pega al cap quan ningú la veu, que es pessiga fort les cuixes, que no vol tornar a l'institut i que el que vol de veritat és morir. Ell l'abraça mentre li jura que a aquest centre no hi tornarà mai més. El grupet s'allunya, però un d'ells es gira i crida:
3: tu, covarda!

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al còmic La vida secreta de la roba, com el que vestim afecta el planeta. És una obra de Clara Mallart, Anna Llarg i Panxolei que ens convida a reflexionar sobre l'impacte real de la roba que portem. Amb una mirada crítica però propera, aquesta novel·la gràfica aborda les conseqüències ambientals i socials que té la fast fashion i també dona a conèixer alternatives més sostenibles perquè puguem repensar la nostra manera de consumir moda. A tot plegat, en volem parlar amb Clara Mallart, que també és ecòloga industrial i dissenyadora. Clara, com estàs? Benvinguda.
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per ser nosaltres. D'entrada, deixa'm preguntar-te què us va empènyer a fer un llibre, un còmic, una novel·la gràfica sobre aquest tema. És una cosa que us preocupava a les tres?
1: Bueno, bàsicament la idea sí va sorgir. Jo em dedico des de fa molts anys dins del sector, sobretot a aquests temes de sostenibilitat i vinculats a la moda i com, no? Com podem fer-ho millor, impactar menys al planeta. I bueno, amb unes d'aquestes que tinc un fill adolescent que em va demanar un dia doncs, que li comprés una peça de roba d'una marca internacional, una gran corporació, i vaig pensar, ostres, el missatge realment, mira que fa anys que treballo amb això i no arriba, no? Hem de fer alguna cosa, s'ha de fer alguna cosa per poder arribar a tots els públics, no? A tots els consumidors i als futurs consumidors. D'aquesta manera, una mica va néixer la idea de crear un, bueno, això, un còmic pensat per un públic juvenil, adult, per donar a conèixer una mica tot el que comporta la fabricació i la industrialització de les peces que vestim, no? Una mica la idea general del còmic és sobretot donar informació de com està feta la roba dins d'aquest marc que expliquem, que és el de la fast fashion, de la moda ràpida, i quins impactes associats i quines conseqüències més a nivell planetari genera, doncs, aquest model de producció i de consum.
0: Uh-huh. A veure, és interessant perquè en el còmic ens ensenyeu dues maneres diferents, no? de veure la moda. D'una banda, la de la Nico, que és molt crítica amb l'impacte social i ambiental d'aquesta indústria tèxtil, però de l'altra tenim la Rita, que no s'atura a pensar en l'impacte, no? Que té el seu estil de consum sobre el planeta. Com podem ajudar algú, o a nosaltres mateixes, a canviar els nostres hàbits de consum sense fer-nos sentir culpables? Perquè suposo que per molt que cada vegada se'n parli més, fer el canvi de xip a vegades costa, no?
1: Sí, clar, la idea una mica també de la història, no?, d'aquestes dos personatges que una mica també els portem a dins, no?, tots els dos, són dos tipus de personatges, però bueno, que segur que cadascú també té una part d'un i una part d'una altra, no? Però sí, clar, la idea era això, no?, sobretot, sí, una idea sí que era no culpabilitzar el fet d'això, no?, i tampoc el còmic diu no anem a comprar, sinó pensem abans d'anar a comprar i coneguem allò que anem a comprar, no? Una mica, o sigui, intentar fer una mica de reflexió i donar a conèixer i donar informació abans d'accedir, no? a aquest recurs o a aquestes peces de roba. Sí.
0: Per tant, pensar abans d'anar a comprar seria, jo crec, que un bon inici, no? És a dir, ser conscients de sí. Què anem a comprar i què comprem. Què més podem fer perquè el nostre consum no tingui un impacte tan gran com el que té actualment en el medi ambient, quan parlem de moda? Quines possibilitats tenim?
1: Bueno, cada vegada hi han, o estan emergint més propostes més vinculades, pues, a l'economia circular o a aquesta transformació del model, ja no només industrial, sinó també de consum. Aleshores, doncs, sí que en el còmic fem que al final de tot del còmic hi ha com unes 10 R's que li diem, o 10 propostes que cada persona pot pensar a fer. Algunes d'elles, pues, seria intentar, pues, trobar espais d'intercanvi que siguin pròxims al barri, o organitzar-se també de manera col·lectiva, pues, per generar, pues, també aquests espais més col·lectius o d'intercanvi. El primer, sobretot, és fixar-te, no?, abans d'anar a comprar, pues, què tens dins l'armari, quines peces et combinen més o menys, no? Perquè sí que és veritat que hi ha una de les coses que també que donem moltes dades en el còmic, i és que entre el 30 i el 40% de les peces de roba que tenim a l'armari no ens les posem mai, no? Aleshores, això és per alguna cosa, o perquè ens ha quedat petita, o perquè realment no ens convé aquella peça de roba, ens la vam comprar, però no vam pensar en què ens combinava i s'ha quedat allà a dins de l'armari plegada i no la utilitzem, o sigui, hi ha moltíssimes explicacions, no, per això, però la realitat és una mica aquesta.
0: És veritat que socialment ens envolta encara avui dia, jo crec, una pressió estètica, no?, que a vegades ens asfixia, ens porta sovint a comprar el que tu deies, més coses del que realment necessitem, coses que no pensem quan les farem servir ni amb què les combinarem. Com podríem començar allò a remodelar una mica el nostre armari perquè acabi sent una mica més sostenible?
1: Bueno, sobretot el primer exercici, a vegades jo també m'ho demanen, això, molt sovint, i els dic, bueno, doncs agafa tot el teu armari, posa-te'l i desplega-te-la sobre el llit i compta quantes peces de roba tens de cada, no? Aleshores, primer sigues conscient una mica de tot el que tenim molt, i després intenta, no?, construir, doncs, no sé, tenim moltes alternatives a la fast fashion, no? Tenim moltes empreses del territori, que sí que és veritat que n'hi ha moltes que produeixen fora, però que això ha sigut, sí que és un procés de globalització que hem patit, doncs, aquests últims 20 anys, però hi ha empreses encara d'aquí que produeixen també aquí o que produeixen en proximitat. Tenim encara diferents models dins del sistema de la moda més en general. Tenim petits dissenyadors, tenim roba d'autor, tenim botigues de roba de segona mà, cada vegada n'hi ha més, i a més també cada vegada hi ha més plataformes, per exemple, online, no?, que el que fan o el que estan oferint és que entre usuaris, per exemple, intercanviem roba més fàcilment, no? Mm-hmm. Es crec que una mica la construcció de l'armari, jo sempre dic que és un projecte de vida, que te l'has d'anar construint a poc a poc i sobretot diversificat, no? I sobretot també tenir en compte els usos, no?, que fem de les peces de roba, o sigui, quines peces de roba i per quins usos les utilitzem.
0: Importantíssim. Clara, acabo preguntant-te, jo crec que per un dels eterns dilemes quan parlem de moda, no?, que és si els preus de la moda lenta o moda sostenible són realment més cars o és que resulta que els de la moda ràpida són massa barats perquè algú està pagant el cost real.
1: Exacte, aquest seria una mica la lectura, no? O sigui, què estem deixant de pagar quan estem comprant una samarreta que costa 5 euros, no? La idea del còmic, una mica, que combina aquestes dues històries de les dues amigues, però també hi ha tota una part d'infografies que explica, doncs, el cicle de vida de les peces de roba, és precisament per conscienciar en això, no? Imagina't, no?, tot el recorregut que fa una samarreta des dels camps de cotó fins que arriba al teu armari, tots els passos que ha seguit, la quantitat de persones que han participat en cada un dels processos industrials d'aquest cicle de vida i d'aquesta història d'aquesta peça, i després compara-ho i també l'ús de recursos que s'han utilitzat en cada una d'aquestes fases, no?, ja siguin aigua, com matèries prima, energia, etcètera, etcètera, i tota la mà d'obra que hi ha participat, no? Si hi ha alguna cosa que està fallant en aquesta cadena i és això, no? I és aquest cost, realment, les peces de roba fabricades, no? Així, sota aquest model, doncs sí que amaguen, doncs, un cost invisible que sovint recau en el medi ambient o en les persones.
0: Sortim ben carregades de punts d'aquesta conversa amb Clara Mallart, que no només és ecòloga industrial i dissenyadora, sinó que, a més, és coautora de La vida secreta de la roba, el còmic que ha fet juntament amb Anna Llarch i amb Panxolei. El trobareu editat per Polen Edicions. Clara, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i enhorabona per la novel·la gràfica que heu publicat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Pension Doré, d'Yvonne Breise, és un petit tresor de la memòria sentimental i col·lectiva de Barcelona. Es tracta d'una crònica viscuda de la segona meitat del segle XX amb un protagonista mut i immòbil però determinant, l'edifici, és a dir, l'edifici on està la Pension Doré, i amb una protagonista de car i os, la mama gran, l'àvia vídua de la doctora Breise. Era una dona de caràcter fort i l'autèntic motor de la pensió. Ho controlava gairebé tot i feia funcionar la maquinària a la perfecció. Ben plantada, poderosa i, malgrat el seu geni, bondadosa i generosa amb els que tenia a prop, segons explica la seva neta. La Pension Doré estava situada al carrer d'Avinyó, cantonada amb Ferran, aleshores carrer Fernando, i era regentada pels avis de Yvonne Breis. L'autora va néixer a l'habitació número 1 i aquell edifici va marcar profundament la seva infantesa i adolescència. En un recorregut minuciós i ple de detalls per l'hostal, ens descriu les diferents estances, la decoració, la distribució dels espais i les particularitats de cada habitació, sense oblidar els olors de la cuina i dels àpats. Paral·lelament, relata com va descobrint la vida i el món. Les descripcions que fa de la seva família i del personal de la pensió retraten una manera de viure basada en el treball, la solidaritat, la resignació, la senzillesa i una alegria sincera pels petits detalls. Era una època de postguerra, de reconstrucció física, econòmica i social, un temps de silencis i de lenta recuperació emocional, malgrat la forta repressió política exercida pel règim franquista. Un temps en què gairebé tot quedava dins de casa. Aquest relat, fresc i amable i emotiu, ofereix una visió quotidiana i costumista d'una família burgesa de l'època. És la història amb H minúscula, aquella que sovint no apareix als llibres. Tots els que van conèixer la doctora Breise com a pacients descobreixen a Pension Doré els orígens de l'amabilitat i el tracte humà que van caracteritzar la seva trajectòria com a metgessa al barri de Sant Gervasi de Barcelona. Unes memòries explicades amb amor i amb aquella inevitable melangia que ens envaeix quan aboquem els anys de joventut i sempre impregnades de l'aroma inconfusible dels canelons de la mama gran.
0: I fins aquí els valors a l'alça d'aquesta setmana. Ja sap...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5, com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I què fem junts?
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady, de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremelous o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremelous, els Beatles eren absoluts desconeguts, en aquell moment, els Tremelous també. Ell va tenir la intuïció de que Tremelous tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremelous no tinguessin el seu mèrit, Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Paco de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes. Encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, Al-Saha, i aquest inconmensurable Take On Me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat.

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs, va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó, Barcelona, en Jordi Busquer, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el coco. Jordi Busquer, del

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962. El protagonista

Aquesta va ser John Wayne, les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni F.R. de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni F.R. de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Geòrgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferrà de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant.

0: aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients de ràdio perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

I la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat el teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plagada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
3: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament. I ho fem junts.
4: Hola. Jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia, de Neil Young, per aquesta tarda plorar una mica.
3: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo. Ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme, i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Frankel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del Cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys serà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa Cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic, a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: Quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulder. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Quan és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh, John.

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una patxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, Obladà. Que no vol dir res, però per mi estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'Obladí, Obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic, alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona. The shotgun, two used to be the bad boogaloo.

0: T'acompanya Albert Malla.
1: Per casualitat, tens a mà o, en el, o a la teva farmaciola d'emergències musicals una cançó que et doni bon rotllo?
2: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
1: No et preocupis de res i...
2: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç. Val la pena intentar-ho.
2: In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
2: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja, i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells... que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
3: Hola, amigos de Cadena 13.
4: Somos Soul Sister. Gracias por vuestro apoyo.
3: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito.
2: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 2, 4 a 2, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Vermalla.
1: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals o principis dels 90, potser. Com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea i es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles, em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida. Si és que algun dia ve al meu costat.

endevins? A la platja, amb la veu característica de Chris Ruia, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90, que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage, de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret, Terry Ronald, no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Es calcula que més o menys hauria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Ha. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was thinking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison. I was dreaming...

Rider of All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74.

train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer, que ara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar.

Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Torna-la a tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué.
3: Hola, què tal? Benvinguts, com sempre, al programa de música nostàlgica que cada setmana us acompanyem durant una hora aproximadament perquè passem una estona ben agradable. Avui toca programa temàtic. I farem un programa especial. De fet, ja n'hem fet un fa uns quantes setmanes. No és ni més ni altre que el Discomania. Venia a ser com una espècie de número 1 de les llistes d'èxits. El feia Raúl Matas, que ja l'havia fet anteriorment, abans a Xile. Per tant, totes les melodies ja els hem escoltat en diferents programes o novetats musicals o les llistes d'èxits. Però ara totes juntes faran més impacte. I el que començarem fent és, primerament, escoltar la sintonia que durant un temps va ser la que acompanyava aquest programa Discomania de Raúl Matas.

Bé, ja comencem la discomania de l'any 62 i 63. I és perquè el que fem és ajuntar dos anys, ja que amb una sola llista no tindríem prou material per omplir aquesta hora agradable de música nostàlgica. Per tant, comencem amb el mes de gener de l'any 62, que estava en la discomania en el primer lloc, la cançó Tus ojos grises de Alecos Pandas.

Doncs bé, van ser les dues primeres setmanes, el Tus Ojos Grises, i va ser substituïda de seguida per Moliendo Café, la versió de Lucho Gatica, durant 5 setmanes.

Després del Moliendo Café queda substituïda per un èxit del Duo Dinámico, que va estar-hi durant 4 setmanes, i es tracta de la cançó amb nom de noia, Mari Carmen.

Aquesta primera part del programa està dedicat al Discomania de l'any 62, que va ser un dels anys més exitosos del duo Dinámico de Manolo i Ramon, i per tant varen col·locar de seguida, després del Mari Carmen, una altra cançó a dalt de tot de la llista del Discomania. Es tracta de la cançó Perdóname.

El Perdóname del Duodinámico hi va estar durant 11 setmanes seguides. Després va ser substituïda per una guitarra de cer i un got de vi de Polanca. Però qui va estar-hi 5 setmanes, però en tampoc seguides, sinó alternant, i entremig, 2 setmanes al Perdóname. Escoltem aquesta de Polanca.

Després d'aquesta cançó de Polanka, ens ve una que va estar-hi durant dues setmanes, cap al desembre de l'any 1962, d'un cantant francès, Gilbert Bécaud, que es titula Maintenant.

La cançó que ve a continuació l'hem escoltat més de 3 vegades. Una a Novetats Musicals, l'altra a la llista d'èxits i també a la cançó de l'estiu. És Cuando Calienta el Sol. I també potser l'hem escoltat amb algun altre intèrpret que no són els originals de la primera versió, Los Hermanos Rigual. Escoltem, doncs, Cuando Calienta el Sol i canten Los Hermanos Rigual.

Es veu que les cançons de Polanka també varen tenir èxit en les llistes de la discomania de Raúl Matas, perquè en va col·locar dues més. Una és Dansa, nena petita.

aquesta cançó i va estar-hi durant 14 setmanes seguides. I després va estar-hi una altra cançó de Polanka que es diu Estima'm malament, però tendre.

Segueix una cançó amb tres títols diferents, encara que molt semblants, i l'hem escoltat totes tres. És a 500 milles de distància de casa, també es coneix per 500 milles, o en versió francesa de Richard Anthony, J'entends siffler le train. Escoltarem avui aquí la versió de Bobby Barr, 500 milles de distància de casa.

I seguim també amb una altra cançó que també té diversos diversos títols: I Will Follow Him, Chariot o La Tierra. Escoltarem la versió de Ennio Sanjusto, també la cantava Alberto Cortés. Ah, i una cosa, el 500 milles, la que sonava en el Discomania de l'any 63, era la Hello, però hem volgut escoltar una altra versió. I aquesta que estàvem parlant del Chariot, ens la canta Ennio Sanjusto.

La cançó que substitueix a Cariñosa del Duo Dinámico i està una setmana més, 9. En total és d'Enrique Guzmán i és el Dame Felicidad.

I el mes de novembre tornen a venir el duo Dinámico, també va ser un any d'èxit el 63 per aquest duet, i ens canten al final de l'estiu, però va ser a Discomanía el novembre, Amor de Verano.

I ja arribem al final i només ens en queda una. Les festes de Nadal de l'any 63 va ser a Discomania la cançó Diggly, Tell Him, que escoltarem la versió original. Després us emplacem per la setmana que ve amb un altre temàtic, perquè ja us ho varen dir la setmana passada, de que volem que coincideixi el començament de l'any 64 amb el programa número 400 d'aquesta nova etapa de Torna-la a tocar, Sam. Per tant, ara us deixem amb Tell Him i per acabar el programa, completar-lo, us deixarem amb diverses versions de cançons que ja hem escoltat, però per altres cantants. Ara és el Diggly original del Tell Him.

0: 91.5 FM. Ràdio... Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, ¿no? Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Mai us heu preguntat per què és l'hora dels joves i no els 57 minuts dels joves?
6: Hòstia, comencem malament, eh?
5: No, bueno, benvinguts al programa. Som el Joan, el Pedro... Ai, el Genís no està.
7: El Genís s'ha cagat.
5: Avui el Genís no està, però estic jo!
6: Està el Pedro.
5: Està, hòstia, és històric,
6: eh? El Pedro, don
5: venim,
6: Pedro.
5: Ojo, perquè venim de fer el programa en directe des de plaça Octavià, quasi 2 hores i mitja de programa, dient tonteries, perquè al final és l'únic que vam dir, tonteries, i fent matemàtiques.
7: És veritat.
6: Oh!
7: I fent-les bé.
5: Us va agradar o no?
7: Sí, molt.
5: Molt?
6: Molt, molt, molt. Molt? Sí, molt. Sí. Va, bueno, passa molt xulo.
5: Podem començar als 57 minuts?
7: Bueno, que ja els hem
5: començat, ja.
6: Ja, els portem començats des de fa un temps, no?
5: Quant temps, ja?
6: Portem ara mateix 1 minut i 18. Llavors són els 56 minuts i 40 segons dels joves.
5: Pues bueno, comencem
7: concretament 55 segons,
5: minuts ai, 50 i els 30 segons.
7: No, 55 minuts i
5: calla,
7: 30 segons.
5: Calla, hombre.
7: Ai.
6: Comencem?
5: No.
6: Avui, notícia especial de l'hora dels joves.
3: Cugat.cat, notícies.
6: Bon dia, bona hora mateix, Martí.
5: Vale, no, una cosa, és una notícia i s'ha de dir. avui no portem cap de les persones que estem aquí guió.
7: Zero. Però el Joan té un pròtip, i és el pròtip de l'ordinador.
5: No, però Joan ha de llegir les notícies, però tu no portes guió, jo no porto guió, sé una mica el que vull dir. El Genís no porta ni guió, ja. Espectacle. I ara parlarà el Joan.
6: Una protesta per reobrir Cuixarola desafia les restriccions per la pesta porcina africana, PPA, ojo, no PP d'Andalucía.
5: Oh, i som-hi amb aquesta brometa.
6: Fa 6 mesazos que tenim aquestes limitacions.
5: I fa 6 mesos que es dius aquesta brometa.
6: I més que els diré fins que no acabi la PPA, doncs...
4: El Partit Popular.
6: Ja l'obriré. Això, mobilitzats per la campanya Reobrim Cuixarola, s'ha trobat al parc de la Riera de Cerdanyola. Des d'on s'ha saltat el precinte i han caminat fins a Can Coll.
5: Can Cuello.
6: Can Cuello, exacte.
5: Can Cuello.
7: Can Coll.
5: Home, ara com que ha vingut el papa i tot s'ha de dir en castellà, doncs ara és Can Cuello.
6: Can Cuello, claro.
5: Segona notícia, ha vingut el papa!
6: El papa!
5: Per si no us havíeu enterat.
6: El papa...
5: El papa americano.
6: El papa ha vingut a Catalunya, en concret primer ha passat per Madrid.
5: Primer home, Espanya i després Catalunya.
7: No enterar-se seria greu.
6: Exacte. I ha vingut el papa. Vale? I el papa ha anat a la Sagrada Família.
5: Ai, a Montserrat.
6: A Montserrat. Allà a Brian.
5: I no va pujar amb cremallera a Montserrat.
6: Oh, tio, que va pujant en cotxe.
5: En cotxe, amb el papa mòbil.
6: Ai, el papa mòbil. Ai.
5: En el papa mòbil.
6: Atenció, Txema Vallès. La Generalitat dirà que no a Vallaterra, però els veïns recorren i acabaran venint a Sant Cugat.
5: Això és el que ha dit ell.
6: Això és el que ha dit Txema Vallès.
5: Passarà? Potser sí, potser no.
6: Llavors, l'alcalde assegura que el director de l'Incasol veu amb bons ulls el projecte de Can Camps, confia en renovar aquest any els convenis amb el Lloret i reclama l'Estat amb una oficina permanent del DNI. És a dir, ha sigut a tirar bombazos, bàsicament ha agafat. Oye, mira, l'Incasol veu bé Can Camps. Sí, vinga, va, 3.000 habitatges. A veure, també hem de dir que està en campanya, eh? Nous busos i més serveis a la Floresta de les Planes. Pimba! Conveni renovat amb el Lloret. Pimba, amb l'MD.
5: I diners per cultura no n'hi ha.
6: La residència de Volpelleres no començarà les obres aquest estiu. Pimba! Podem tenir 2.000 pisos nous i en tindrem 5.500. Pimba!
5: M'acaben de dir una cosa per l'orellera. Última hora, el pinganillo. Hi ha festa major!
6: Espera, un moment. Ara ve.
5: No, és que... Hi ha festa, o sigui, ja és festa major, perquè han penjat ja a falta de...
6: Espera.
5: Quasi 17 dies...
6: Podem continuar amb...
5: A falta de quasi 17 dies per festa major, ja han penjat les banderoles, tio.
6: Podem continuar amb les notícies?
5: És que em sembla 19 indignant.
6: Dies, un moment.
5: No, 19 dies
6: continua,
5: no.
6: Continua, Txema Vallès, em sembla...
5: Estem a 11.
7: És el 25.
5: 19 dies, complicat.
7: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24...
6: Hòstia, fotrà comptant antenes.
5: 19, no. 9.
7: 19?
5: 9.
7: No.
5: Visca 12. Les mates, venim del
7: Xixi. No. Joan, 9 o 19. Joan, 9 o 19. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21...
6: Que no ho
7: 10,
6: sé.
7: Eh? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 25. 19.
5: 25? Què?
6: Txema Vallès continua dient el català o el defensem nosaltres o no el defensa ningú.
5: Uau, notición.
7: No ho ha dit absolutament ningú, això, la veritat.
6: I, bombazo, Vallès respon a Cultura del Carrer. No acabo d'entendre quan parlen de restriccions.
5: Bueno, pues espera que t'ho dic. Les restriccions que tu poses a l'hora de fer soroll a les 11 de la nit, por ejemplo, és un petit exemple. Unes restriccions que poses també a fer actes pel carrer, per exemple.
7: Bombazo.
5: És un petit exemple. Unes restriccions... Bueno, de fet, no són restriccions. De fet, són coses que tu poses que són subvencions per cultura que surten durant festa major. Però quina merda és aquesta? De veritat. I més coses.
8: Cugat.cat. Notícies.
6: I això ha sigut la bomba del partit.
5: Jo ja m'he anat a dormir.
6: Sí. Següent titular, biblioteques. Bueno, és altre gran tema
5: de la
6: setmana.
5: Espera't. El mateix que dèiem de cultura al carrer, vols que t'ho tregui per la biblioteca?
6: No, espera. Els treballadors denuncien que l'Ajuntament va obrir sales d'estudi durant la vaga, que va haver-hi una vaga de biblioteques.
5: Vale, una cosa.
6: I bàsicament l'Ajuntament acusa la biblioteca les biblioteques acusen l'Ajuntament de vulnerar el dret a vaga i ho denuncien a Inspecció de Treball, perquè diuen que bàsicament les biblioteques han de mantenir-se obertes com a refugis climàtics.
5: Vale, la cosa és, jo vaig estar parlant amb una amiga meva que estava fent la CL, vale?
6: És veritat, selectivitat.
5: Em va dir, bueno Martí, que sàpigues que la biblioteca està oberta. Jo, dos dies abans, li vaig dir, ojo que ha sortit aquesta vaga, no estarà oberta ni els divendres ni els dissabtes. I va anar el dissabte i va dir, pues està oberta. I jo em vaig quedar amb una cara de, soc imbècil, una mica. Però no, resulta que va ser l'Ajuntament que ho va obrir sense permís, per dir així. O sigui, la biblioteca no anava a obrir.
6: Ah.
5: I l'Ajuntament va dir, bueno, pues te l'obro perquè és un refugi climàtic i estem per selectivitat i és una sala d'estudi. I dius, vale.
6: Que també que s'ha ajuntat tot.
7: Bueno,
6: és
7: jo t'haig de dir que jo he fet ús bastant de la biblioteca aquests dies. És a dir, ha anat bé, i no només jo, sinó tots els clients que tenien la selectivitat.
6: Però que s'ha ajuntat tot. És a dir, s'ha ajuntat la selectivitat, s'ha ajuntat el papa, s'ha ajuntat les vagues de profes.
7: El papa!
6: S'han ajuntat les vagues de biblioteques. És a dir, ha sigut històric.
5: Els de metges, també.
6: Les de metges també han estat presents, no les he vist gaire, però...
5: I les dels estudiants?
6: També.
7: Ah, sí?
5: Hombre, ben fet.
7: Vaga
5: jo recordo fer-ne una. Però, un dimarts o alguna així.
7: Quan?
6: No, els de les unis no. Parlo,
5: unis
6: no.
5: A les unis no, però jo sí. Jo no estic a una unitat.
6: Bàsicament que l'Ajuntament està picat amb les biblioteques i no creiem que...
5: Bàsicament l'Ajuntament està picat amb tothom.
6: Sí.
5: És que una mica més hi està picat amb cua en mèdia.
6: Home, no, això jo crec que no hi ha. Però... Jo crec que això ja no, eh?
5: Que, per cert, parlant de cua en mèdia...
6: Atenció! Atenció!
5: Titular. Bombazo! Te'l tiro...
6: Tira'l.
5: No, que no vull que caigui al terra.
6: Tira'l.
5: Ai.
6: Ai.
5: Ai, vaya pista.
6: Que no es pot tirar baixa.
5: No es pot tirar baixa, s'ha de tirar al teta.
6: Senyores i senyors.
5: Torners del Globus.
7: De Cugat Mèdia.
5: Per Festa Major.
6: Home, no!
5: Estupendo.
6: Un any més. Tirant Globus. Gràcies.
5: I tirant merdes, també.
6: Tirant merda.
5: Al final és l'únic que farem.
6: Per aquest any, novetats. No hi haurà emissió en directe.
5: No. No hi haurà YouTube.
6: No hi haurà YouTube, però sí que els àrbitres... jo.
5: Bueno, això no es podia dir encara.
6: Bueno, em presento, sóc el vostre àrbitre. Ja podeu enviar-me DMs o sobres blancs a la meva direcció de casa, aquí a Cugat Mèdia tinc un apartat postal.
5: Que, de fet...
6: Podeu passar el que vulgueu.
5: De moment, encara no tenim... Bueno, que sàpiga, encara no tenim patrocinadors.
6: De moment.
5: Per tant, feu una crida aquí. Si algú vol patrocinar, endavant.
7: I si algú vol patrocinar l'àrbitre, també, no?
6: Sí, si algú vol patrocinar l'àrbitre, l'àrbitre ho tindrà en compte.
5: I els comentaristes també es poden patrocinar.
6: Exacte, els comentaristes tindran poders especials.
5: Jo puc dir coses, si vols. Jo puc dir que a la final del 1970 del torneig de Globus d'aquí Sant Cugat també es va passar una cosa així, llavors les normes poden canviar, eh?
6: Déu t'escolti. Doncs, bàsicament, això han estat els titulars el dia d'avui. Esperem que us hagi agradat molt.
5: Tinc un altre. I un últim.
6: Tira'l.
5: Ojo.
6: Ojo, piojo.
5: Farem, però això s'ha de dir una mica en veu baixa, una coseta a l'estiu que no és això. Sí. Que no és el torneig de Globus.
6: Sí. Sí, senyors.
5: Però això... Ja ho rebreu més endavant.
6: Comencem.
5: El què?
6: Ara mateix. A la nova secció.
5: Històries absurdes.
6: Històries absurdes.
5: Històries absurdes de Pedro.
6: Hola, bona tarda, Pedro.
5: Pedro, què ens explicaràs avui? Perquè no tens cap mena de guió.
7: Bueno, després d'aquesta presentació del Joan i del Martí, sí, avui farem històries absurdes amb el meu guió, que tinc aquí...
5: Ara, treu-lo.
7: Ara el trauré, un moment, si us plau.
5: Ah, vale.
7: Abans haig de presentar la secció, d'acord? Històries absurdes és el que no vol saber...
6: Mireu com sona el guió. Mireu.
5: Sona moltíssim.
7: El que no vol saber, quan no vol saber.
5: Perdó, torna-ho a dir.
7: El que no vol saber,
5: quan no vol saber. Perfecte.
7: Molt bé, doncs trec el guió, però espereu un moment. Abans, Martí, què tal, bé?
5: Estic molt bé, la veritat.
7: Que bé, molt bé. Sí. Joan, tu bé?
5: Perdona, volia seguir parlant, eh?
7: Doncs no, perquè és la meva secció, Joan, tu bé?
4: Hola, hola, buenas.
5: Perdona, qui ets?
4: Hola, jo soy... Soy Fernando Simón.
5: Sí, bueno, ¿y por qué no le preguntas si está bien? Porque creo que Fernando Simón, una mica...
7: ¿usted está bien?
4: Bueno, es que me comí una almendra, ¿sabes?
5: Escolta, abans d'això en sis, ens hem de preocupar més per l'antivirus?
4: L'antivirus...
5: No, l'antivirus.
4: Ah, el antivirus. Bueno, como Sanidad ya no ha dicho nada más, pues mira...
5: ya no estás enterando, ¿no?
4: Ahí se ha quedado.
5: Perfecte,
4: molta gràcia. Dios te oiga, hijo.
5: Venga, adéu, adéu, adéu. Dios. Per què tenim el telèfon del Fernando Simón?
6: I per què no?
7: Sí, sí. Vale, vaig a treure el meu guió.
5: Venga, va. Per tercera vegada consecutiva, treu el seu guió, no té res.
7: No hi ha res, un moment. Vaig a escriure algun moment, sisplau.
5: Bueno, mentrestant, què tal, Joan?
7: Molt bé. Molt bé, he acabat d'escriure.
5: Si has de dir alguna cosa, digueu, si no, passem.
7: Primera història absurda.
5: Vols que passem a la tertúlia?
7: Sí, passem a la tertúlia, nois.
5: Vinga, anem a passar a la tertúlia, som-hi.
7: Què és això, tio? No. Soc conscient que
5: passem a la tertúlia.
7: Soc conscient que això és
5: inamitible. Passem a la tertúlia.
7: A veure, Martí.
5: Ah, no, de fet tinc una notícia.
7: Oh!
5: I no és absurda, és notícia. Bastoners de Sant Cugat torna a actuar al Cruïlla.
7: Ole, ole, mi niño.
9: Ole, tu, machote. Ole.
5: No, però en serio, o sigui, el Cruïlla, per qui no sàpiga, és un festival de música que es fa al juliol, val? I és durant la nit, no? I els bro dels bros, sí?
6: Que és, els companyers.
5: Els companyers, els bros. No, bro dels bros.
6: Els caldos.
5: Bro dels bros.
7: Brostons.
5: Bro dels bros és una companyia de dansa urbana. I ens van veure un dia...
6: Com la Guàrdia.
5: Sí, efectivament. I ens van veure un dia per Festa Major i ens van dir, ui, volem aprendre això. I els hi va ensenyar, bueno, jo no, els que els ensenyen això, els hi vam ensenyar, els hi va agradar tant que van voler fer un espectacle combinant bastons i ball de bastons amb hip-hop i dansa urbana.
6: Collons.
5: Vale? Està molt guapa, sí? I el dia, no sé quin dia el faran a Sant Cugat. O sigui, jo us recomano anar-lo a veure. És un dia del 2027, crec, o alguna cosa així. Però està molt guapo, la veritat, i jo us ho recomano veure-ho.
7: I veu veure el castell que li vam fer el papa?
5: Llavors,
6: espera,
5: acabem de parlar d'això.
6: A la palabra del papa.
5: Nosaltres, aquest any, com que hem fet l'espectacle aquest bo, que es diu, que és bo, sabeu que es diu, què és? És pal en japonès.
6: Sí o no? Ah, bo, sí.
5: Bo, vale? Sí. Bé, jo amb un palito.
6: Jo feia pa. Jo
7: no
6: feia
7: hi havia un del Kung Fu Panda que es deia bo?
5: Sí.
6: Jo feia arts marcials.
5: Sí, era un panda, per això es diu Kung Fu Panda. Es diu bo.
7: El panda es deia bo,
5: però
7: no?
5: Es deia po, no bo.
6: Ai, quasi.
5: Vale, la cosa és, ara vull acabar. Ens van convidar al Cruïlla i nosaltres vam dir que sí, per tant, el dia...
7: Vosaltres sou els castellers?
5: Bastoners de Sant Cugat.
7: Ah, vale.
5: No faig castells, espavila.
7: Bueno, no sé, fas tantes coses
5: espaviling.
7: Que...
5: Llavors, Bastoners de Sant Cugat ens han convidat a fer un espectacle i a ballar amb ells al Cruïlla. I anem gratis, com a convidats, com a artistes, dos dies amb entrada pagada. Gràcies, Pedro. Molt amable.
7: Bueno.
5: Papa de Roma.
7: Pues veu veure el castell que li van fer el papa?
5: Sí.
7: Molt maco.
5: Saps què no vaig veure?
7: No.
5: La Sagrada Família.
7: Ostres.
5: Perquè estava de recuperacions.
7: Pues això és criminal, tio.
5: Bueno,
7: jo avui tenia la sala d'activitat i ho vaig veure igual,
5: Jo ja ho veuré,
7: Va ser, és que t'ho prometo, pell de gallina, O sigui, va ser pell de gallina al màxim,
5: gallina de piel.
7: Vale. O sigui, va ser, lo d'ahir a la Sagrada Família va ser una realització que
6: ni va superbo. Què habla de papa? Home del papa. Home del papa a la tertúlia, no? Que habla de papa.
7: Què veu veure? Què heu vist i què no heu vist?
5: Bueno. Primer tertúlia. Vale. Què vaig veure? Doncs mira, l'entrada del papa a Barcelona, sí, sigui, quan va arribar...
10: A la catedral.
5: Sí, vale. Quan va arribar... Bueno, no, primer amb avió.
10: Amb avió, vale, sí.
5: Avió,
6: oh, Ibèria.
5: L'estaven seguint amb el Fly Radar i sí, dius, bojos, sí, tio,
6: bueno, i de fet el tenien, ja ven dos cazes, no? Acompanyant-los.
5: Sí, sí. Llavors, després, quan va arribar a Barcelona, doncs van fer una mica de catedral i no sé què i no sé quantos, i aquí vas desconnectar, fins que el dia següent, crec que va ser, que se'n va anar a Montserrat, que
6: jo
5: aquí, aquí no ho vaig veure, però sí que vaig veure l'entrada al... a la missa que hi ha gegant que van fer al...
10: A la Sagrada Família?
5: No, a l'estadi.
10: Bueno, no era una missa.
5: Bueno, no sé què era.
10: Una trobada.
5: Montjuïc. L'estadi Lluís Companys, que per cert, des d'aquí, ja vam tindre l'any passat, la setmana passada, el Pau del Super 3, Titus. Gent, o sigui... Senyor Trescat.
6: La Corpo.
5: La Corpo pels amics.
6: La Corpo de veritat, no aquesta.
10: Ojo.
6: La veritat.
10: Ojo.
5: Si el Papa ha pogut reunir 700.000 persones o més per fer una missa en directe, vosaltres podeu reunir moltes més per fer una festa dels súpers 2.0.
10: Facto, facto.
5: I recuperar-lo, que l'any que ve farà 20 anys. Espavileu. Ja està, ja ho he dit. Ah, Oques Grasses també fa 4 putos concerts, eh?
6: Pues,
5: tal, 9 d'octubre, no me'n recordava.
10: Jo crec que Trescat no té un duro.
5: Trescat no té un duro, però sí han fet el Trescat en viu.
10: Què és allà?
5: Que era tot, tot gratis. Una festa dels sopars 3.0.
10: Això quan va ser?
5: Fa un cap
6: de setmana.
5: Ah,
6: però tu vols la 2.0, no?
5: Jo vull la 2.0. No, bueno, jo vull la original.
10: Martí, has de superar la teva etapa de nen.
5: Jo vull la original.
6: Mira, jo crec
5: ho vull tancar així, tio, ho vull tancar.
6: Mira, jo crec que allò està en història de Catalunya que no és replicable.
5: Sí. Sí, perquè factors. Si tu fas o sigui, una festa, remember, de els 20 anys aquests que han passat de la festa, és a dir, de la família dels súpers.
6: Però estava ple de nens rates,
10: ja,
6: com
10: però
6: nosaltres.
10: Els nens ara no veuen a la família dels súpers.
5: Tu els hi dius, als infants d'ara, no farem res,
6: o
5: però els hi dius, del 2000 al 2017... Tots aquests et van a la festa dels súpers? Bueno,
10: no,
5: és que clavat.
10: No.
5: A tu et diuen.
10: Jo crec que no, perquè ara és gent adulta que treballa, té compromisos.
5: Perdona, a tu et diuen de que es fa una festa dels súpers un cap de setmana. I tu pots anar gratis i vas.
10: Ah, bueno, gratis.
5: I tu també, i jo també,
6: a veure,
5: i tothom.
6: A veure, també t'he de dir
5: que... crec que les persones que ens estan escoltant aquí, clar, que no ens està escoltant ningú, però bueno, les persones que ens estan escoltant i que han viscut la família dels súpers, hi anirien.
6: Que potser és perquè som nosaltres, però...
10: Martí, el promotor...
6: Els altres, les altres persones diran... Hòstia, mira, doncs jo sóc una persona que potser treballo, guanyo 500 euros de merda al mes, tinc pèls dels collons... potser no és la cosa que més
5: sí,
6: faria.
5: És gratis. Què més vols?
10: Però Martí,
5: com una festa, ara, una
10: si
5: festa
10: la cosa dels nens és que tenen... Plan,
5: però
10: no
5: que
10: tenen
5: jo
10: res
5: no
10: t'estic
5: no dient que vinguin els infants. Jo t'estic dient que vinguin nosaltres.
10: Sí. Jo crec que no cria tant l'atenció. Però què faríem
5: els,
10: allà?
5: Els actors, no, els actors que tornen 20 anys després, nosaltres ens tornem a trobar 20 anys després tots els súpers d'aquella època i es fa una festa de la família del Súper 3
6: que el senyor Pla,
5: fent remembering.
6: Que el senyor Pla una mica més de la palma. O sigui...
5: El senyor Pla té 65 anys.
6: Està a les últimes, ja, el senyor Pla.
5: No,
6: ja estava a les últimes,
5: no,
6: a la
5: perdó,
6: sèrie.
5: No, no, perdó, no té 65, té 55. És, es diu Domènech.
6: Domènech? Hòstia,
5: Domènech.
6: L'avi
10: Domènech.
5: No, es diu... No, però es diu Domènech. De fet, el vam contactar perquè vingués aquí.
6: I què?
10: No,
5: ens va deixar en visto.
10: No.
5: Com el...
10: Bueno, però a un email no saps com si es deixa en visto o no.
5: Va ser per Instagram.
10: Ah...
5: Que posa visto hace...
10: 3 meses.
5: 6 setmanes. I tu, gràcies. Ah. Gràcies, molt amable. Bueno, senyor Trescat, sisplau.
6: Tricat.
5: Tricat. Espavileu.
6: Tres gats. Quatre gats, ja no, ni quatre gats,
5: ara,
6: ja, són
5: ara
6: tres.
5: Ara t'he de dir, ara són tres gats, però t'he de dir, hi ha bastanta gent també reclamant-ho, pel TikTok, per Instagram, per tal, hi ha bastanta penya dient-ho, això.
6: Evidentíssimament, tata.
5: Volem una festa. Volem
6: la festa dels súpers. Volem. S'ha picat.
5: Bueno, quants minuts de programa?
10: Bueno, veureu el Mundial, penya, no?
6: Va, mundial.
10: S'ha de treure el tema.
6: Vale, anem a veure quins partits... Vale.
7: Avui, Mèxic, Sud-àfrica, eh? Ojo.
4: No,
7: a les 4 del matí, no, Corea del Sud, República Txeca, eh?
4: Moment,
7: sisplau,
4: moment. Vale, això és molt important.
6: Avui estem a dia 11 del 6 del 26.
4: Fa 15 anys...
7: Ojo, s'estira el dato.
4: El 2010...
7: Ojo el dato...
4: També va començar un 11
6: vale, pere,
4: del 6 del 2010. Un moment! Ho dic jo.
7: No ho creu.
6: Espera, un moment que necessito música.
4: Avui... Jo estic repassant, perdó, fa 16 anys, no 15.
7: Molt bé,
4: estem al 2026, em pensava que estava al 2025.
6: Aguanta-la.
4: Vale, moment. Avui...
7: Tenim.
4: Avui,
6: 11... Dóna'm un segon.
4: 11 del 6 del 26.
6: Dona, pera.
7: Comença el Mundial!
4: Un moment! Deixa'm parlar.
6: Un moment, Martí. Un moment.
4: 11. Estic repassant el que ja he dit.
6: Un moment, un anunci de 6.
4: 11.
6: No, pera.
4: 11 del 6 del 2026. Fa 16 anys, 11 del 6 del 2010. També va començar el primer Mundial. Bueno, el Mundial de Sud-àfrica. Vale? Ojo! Va començar amb un Mèxic-Sud-àfrica.
7: És conya?
4: No.
7: És conya?
4: No. Aquest Mundial, que comença?
7: Mèxic-Sud-àfrica.
4: Vale. 2010, Espanya va estar al grup H. 2026, Espanya està al grup H. 2010, Mourinho torna al Madrid.
6: Oh!
4: 2026, Mourinho torna al Madrid. 2010, l'entrenador, que no sé com es diu, de Mèxic, entrena a Mèxic. 2026, el mateix entrenador entrena a Mèxic.
6: Ho estem sentint.
4: Un momentet,
6: és el moment.
4: Un momentet, perquè també falta alguna cosa. 2010. Ojo, és que això és heavy, eh? 2010. Quants anys tenies, Pedro?
7: 3.
4: 2026. Quants anys tens ara?
7: 18.
4: Suma-li 19 perquè és l'any
7: sí,
4: dels 19.
7: Sí, el 14 fa 19.
4: És l'any dels 19.
7: El 14 de juliol, sí.
4: El 3, si tu el multipliques per 3...
7: No.
4: 9.
7: No.
4: Efectivament. De nou.
7: No pot ser.
4: Això vol dir que Espanya no guanyarà.
6: No, és mentida. Jo crec, senyores i senyors...
4: Jo crec... No, i ara en seriós. Jo crec que no guanya i no hauria de guanyar.
7: Martí, fora de l'estudi.
6: Get out!
4: Estic d'acord. Que en salta el copi.
6: Oi!
4: S'ha emocionat una mica massa, ja.
7: Jo crec...
4: Ah, no!
7: Jo confio que guanyarà.
4: No, hi havia una cosa més. 2010, el Madrid venia de dos nadapletes. 2026,
6: no!
4: El Madrid
6: no!
4: Ve de dos nadapletes.
11: Campeones, oe, oe, oe.
6: Tortuga ninja, xubatesa.
7: El dictador.
6: Ara, Mourinho dictator. Martí?
4: Dictator. No, ja se m'ha acabat, eh? O sigui, tampoc.
7: No tens més factors, Martí?
6: El Barça, aquest any, jo crec...
4: Guanya la sisena.
7: El Barça... O Espanya?
6: A Barça.
7: Ah, vale.
4: De fet, et diré una cosa més.
7: Quina?
4: I molt important.
7: Quina?
4: El Barça
7: sí?
4: Guanya la cinquena i la sisena.
7: Què? Cinquena què?
4: Cinquena Champions femenina.
6: Ah, oh! Vale. Sí, segur.
4: Segona consecutiva.
6: Les noies són molt bones.
4: I la sisena masculina.
7: Després de 12 putíssims anys...
4: No es diuen paraulotes en aquesta ràdio.
7: Perdó. És que, tio, portem molts anys.
6: Però estic canviant de música perquè...
4: Vale, escolta una cosa. Tu vols que Espanya guanyi?
7: Sí.
4: Joan, tu vols que Espanya guanyi?
6: Sí. Jo pel futbol sóc espanyol. Pel
5: jo
6: futbol.
5: No.
6: Pel futbol.
7: Tu no? Vale, molt bé, Martí. D'acord, moltes gràcies per la teva aportació. Que vas amb Cabo Verde o que, amb Curaçao?
6: Curaçao.
5: És que... Curaçao, no.
7: Molt bé, vale, ves amb Argentina, ok, Leo Messi, molt bé.
5: Saps amb qui vaig?
7: Amb qui?
5: Amb la selecció... de Catalunya.
7: Vale, molt bé.
6: Alineació de la selecció de Catalunya.
5: Posa els segadors.
7: A la porteria...
5: No, no, segadors no.
7: A la porteria, rodejat de troncs. El caga tio.
5: Espera, és el tio, no el caga tio. És que ja vam treure...
7: No, és un nom carinyós.
5: Un moment, ja vam treure aquest tema. Para els segadors un moment.
7: És un nom carinyós.
5: El tio es diu tio. El caga tio és l'acció. Ara...
6: Cagar al tió.
5: Això és com el pam tomàquet. Que els castellans diuen pam tomaca. No. És pan con tomate. Vale? Sí? Vale. Posa els segadors.
7: Alineació de Catalunya.
5: Però un moment. Bueno, okay. Que estaven dient Catalunya, tito. Que no han dit ni la primera paraula.
6: Alineació de la selecció de Catalunya pel Mundial 2026.
5: Tu dius porter tal, jo dic l'alineació.
6: Vale. Porter.
5: El tió.
6: Defenses.
5: Vaig amb un 4-4-3.
7: Uep. No, si no existeix. Si no existeix cap de suro. 4-3-3.
5: 4-3-3,
7: o 4-4-2.
5: 4-3-3.
7: 4-3-3, però ofensiu, defensiu, equilibrat.
5: M'és igual.
7: Desenvolupa la tàctica, seleccionador.
5: 4-3-3. 4-3-3. A les dues puntes, d'extrem...
7: No, laterals.
5: Doncs laterals.

0: Reis de la pista.
1: Puc posar un de davanter? De davanter m'agradaria posar algun.
0: De davanter quan et toqui.
1: Vale.
0: Marc...
2: Márquez.
0: Marc... El 93.
1: Gasol. Marc Gasol.
0: No.
1: Marc Márquez.
0: Marc Márquez i... A l'altre costat,
1: jo hagués ficat els germans Márquez. Jo hagués ficat els germans Gasols. No, perquè són més alts. Espera't
0: un momentet.
1: Espera't
0: un momentet.
1: Espera un moment.
0: Espera't
1: un moment. Us falta,
0: què queda, Joan? Centrals.
1: No, centrals és els Márquez.
0: No, llavors...
1: Jo hagués ficat els Gasols.
0: La part del davant...
1: Vale,
0: o sigui,
1: els
0: mitjans.
1: Mitjans.
0: Davanters, espera't.
1: No teniu ni idea, tio.
0: Centres. Mitjans. El que sigui.
1: Centre...
0: Extrem dret. Sílvia Riols. Extrem esquerra. Un de la CUP.
1: Ariadna Sierra.
0: Me sirve.
1: Extrem centre, o sigui, punta. Jordi Pujol.
0: I l'altra punta, perquè és un... no, són tres. Va, és igual. Posarem un de recanvi, vale?
1: Vale.
0: Extrem centre, des de Brussel·les, Carles Puigdemont. I centrar, davanters. Comencem amb la dreta.
1: Però, sí, els davanters és el que acabeu de dir, heu dit extrems
3: no.
1: I punta.
0: Bueno, doncs és igual, aquests eren del mig, jo què sé, els davanters.
1: Els mig.
0: Els de davant. El falso 9, no sé com
1: no, el punta.
0: El punta.
1: Però
0: el punta. El que és el Rafinha? El Rapinha?
1: No, el Rafinha és extrem.
0: Va, pues això.
1: Extrem.
0: Ah, pues l'extrem.
1: Esquerra.
3: Extrema dreta. No,
1: extrem esquerra
0: vale,
1: és el Rafinha.
0: Una cosa. Jo estic dient.
1: 4-3-3.
0: Hi ha 3. Vale, pues el primer.
1: De davanters.
0: De davanters.
1: Extrem dret.
0: Vale, pues extrem dret. Posarem...
1: Però ja he ficat la Sílvia Oriols.
0: Que no, que no, aquí no, és el centre, cago un nen, a veure si escoltes.
1: És que...
0: Extrem dret. De davanter posarem a un històric.
1: Ep.
0: A un historiquíssim...
1: Titan.
0: Megadolonte, que pesa 5 tones.
1: Atenció. A Sagrada Família.
0: El cremallera de Núria. A l'altre costat, el cremallera de Montserrat.
1: Aquests carrilegen molt, eh?
0: I al davant, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
1: Sisplau, seleccionador...
0: Vale,
1: puc?
0: Els suplents.
1: Rodalia de Renfe. Està lesionat. Vale, Transports Metropolitans de Barcelona. Molt bon suplent.
3: Bon suplent, bon repulsiu, per fer un bon canvi.
0: M'agrada, bon suplent. Següent.
1: Després, Rodalies, però que està lesionadíssim.
0: Jo tinc un suplent.
1: Jo també tinc un
0: jo
1: altre.
0: Tinc un suplent de defensa. L'Àliga de la Patum.
1: Jo tinc un altre, sisplau.
0: A veure.
1: Que és un jugador que s'ha tret la nacionalitat catalana. Balcònic a Platja d'Aro.
0: Va, dos últims.
1: I de suplent de... Com se diu? De suplent de porter, la Guàrdia Civil.
0: No tinc un últim suplent. Suplent d'àrbit. Jordi Pujol amb el seu cas d'Andorra, Suïssa i no sé què més.
1: I Florentino Pérez. Seleccionador.
0: Seleccionador, Martí Civit. Vale, ara ens posem en sèrio.
1: Un aplaudiment. Des dels vostres cotxes.
0: Vale, jo el que em pregunto és, aquí a la ràdio, s'escolta el que està sonant?
1: Demà, no, bueno,
0: quan està sonant això, que és un divendres o un diumenge.
1: Divendres a les 8 de la tarda.
0: Bon cop de fal.
1: Jordi Pujol.
0: No, escolta una cosa, saps què posaria també, que no ho hem dit?
1: Què?
0: El camp

0: seria la plaça Sant Pere de Berga.
1: No.
0: On fan la Patum.
2: Està la Berga.
1: No, però jo posaria...
0: Ui, tant.
1: Camp, plaça Sant Jaume.
0: No.
1: Sí, sí, sí.
0: No, no, no, no, no. Plaça Sant Pere de Berga. I caben 6.000 persones...
1: amb 20 metres quadrats.
0: Amb 20 metres quadrats. Què més vols? Ai, mare meva. Escolta una cosa. Què tal vosaltres? Com aneu de festes?
1: Partim-me el cul.
0: No, de festes, dic.
1: molt bé, la veritat.
0: De festes vas bé? Tu n'has fet alguna ja a la uni?
1: Alguna barbacoa així...
0: No, de festes. Plan, sí. La típica festa de jueves universitario.
1: Juernes. Ah, juernes, sí. Sí.
0: Li diuen juernes?
1: Juernes, clar.
0: Juernes. I tu, Pere?
3: No, zero.
0: Ah, que sapigueu els oients d'aquest programa, aquest estimat programa, que de fet... Recordo que el Peyo ens va dir que no ens inflapaluréssim, que no sabem si algú de França ens està escoltant.
1: Ara,
3: pues, espero que no,
0: Tu, el de França,
1: jo us he de dir una cosa.
0: Que, un moment, que sapigueu que el Pedro es diu Pere, el Joan es diu Giovanni o Joan.
1: Johan.
0: O el Gordo.
2: Juanito.
0: El Janis es diu Janis o el Jani Maligna.
2: Correcte.
0: I jo em dic Martí, Martini o...
1: O Martina i Pau. Nen autista.
0: O, no, home, no.
1: No, perdó.
0: O subnormal.
1: Sí, subnormal. Sí.
0: També, potem, també.
3: Potem 18 minuts de programa.
0: 18, espera. No.
1: Una cosa, nois.
0: Boig,
1: portem. Sabeu com són les festes universitàries?
0: No.
1: Així.
4: I tu, com portes la Patum?
5: Jo. De anís. Hasta aquí, de moscatell. Hasta aquí, de conyac. I en tots és un pòssim de M.
1: I festa, noi!
5: Què
0: és M? M és M,
5: M, M, M, M, M,
3: M,
5: sí que lo és, tio.
2: Para los caballos.
5: Sí, para caballos.
0: Vale, la cosa és, l'altre dia em vaig trobar... Bueno, no em vaig trobar, em vaig trobar un vídeo d'aquest xaval al 2026.
1: No...
3: Com està?
0: Està rebentadíssim.
2: Està petau, no?
0: Està rebentadíssim. També t'he de dir, aquesta és la barreja normal de Patum.
1: La Patum, la Patum és la festa més lesiva de tot Catalunya.
2: La Patapum.
1: O sigui...
2: És la Patapum!
0: És la barreja més normal de Patum. O sigui, jo crec que...
2: Cubat estàndard, no?
0: Exacte. Cubat estàndard de 10 euros, perquè si hi ha qui s'han cubat costen 5 i són cubatetes de merda...
2: Ja.
1: No, poca conya. A Barcelona, Costa Breve, cubates 3 euros.
0: No estem fent aquí publicitat.
1: No, ho sento. Pip.
0: Però... Vale. No,
1: molt bé,
0: ara us porto un tema de conversa bastant important. Pedro, quantes vegades has anat al teatre aquest any? El que portem fins a juny.
2: Al teatre?
0: Al teatre, no a teatre.
2: Ja. Ostres, no ho sé, deixa'm pensar.
0: Joan, tu també pensa-ho. Jo us puc dir que hi he anat 5 vegades.
1: 5 vegades?
2: Jo crec que és 0, eh?
0: Està bé, està bé. 5.
1: La mare que em va matricular.
0: 5 sense tindre cap...
2: O sigui, teatre és obra de teatre o pot ser
0: cap
2: música?
0: Dinerito. Teatre, o sigui, anar al teatre. Entrar per la porta del teatre i veure un espectacle.
2: Ah, doncs diverses vegades, sí.
0: Diverses vegades, molt bé. Joan?
1: Jo, la veritat, necessito prendre el meu temps per respondre aquesta
0: pregunta. El Joan està sempre jugant al Minecraft, que jo sempre ho veig.
1: No.
2: Teatre, auditori, consideres teatre?
0: Sí, vale, teatre, però sí, auditori, diverses... Emma Vilarsau, per exemple.
2: Diverses vegades.
0: Es diu teatre. Han anunciat ja la nova programació del teatre auditori Emma Vilarsau?
2: Això sembla.
0: Ho sabeu?
1: Qui és l'Emma Vilarasau?
2: No ho sabia, però...
0: No saps qui és l'Emma Vilarasau?
2: És el nom de l'auditori. No? O sigui, teatre auditori Emma Vilarasau.
0: Quan va néixer la Emma Vilarasau, podem apagar l'aire? És que m'estic...
1: No.
2: Sí, jo també tinc fred.
1: Està de conya, està de conya.
0: Tinc molt fred,
2: eh? Sí.
0: Ara tinc fred. M'està
1: agafant. Que no.
2: Com no apaguem l'aire, apago la llum.
0: Vale. Ràdio a les fosques. Això és l'eclipsi.
2: Ràdio Nocturna.
0: Ah, no, l'Eclipsi no, com es deia?
2: Crims.
0: No, sí, l'Eclipsi. L'Eclipsi que els hi tanquen els ulls.
1: Sabíeu què?
2: No.
1: Sabíeu què?
2: No.
1: Voleu una proposta de la gent?
0: Sí. Passem al meu concurs.
2: Podem mirar les correccions de la CL?
0: Podem passar al meu concurs?
1: No. Podem mirar una proposta indecent, si voleu. Sabeu què passa?
0: No.
2: Oh, proposta indecent.
1: Mireu.
2: Però, he tancat
0: Joan,
2: la llum i el Joan ja...
0: Està anant més ràpid, perquè si no els nostres oients...
1: No, home, no, però si són...
2: Però si han marxat fa mitja hora.
1: Ja. O sigui... Ja, al principi del programa han dit... No,
0: portem 20 minuts de programa, han marxat fa mitja hora. Vamos.
2: Voy con boina, como...
0: No,
6: Això. Heu escoltat l'himne de Curaçao, sisplau? Molt important.
0: No.
6: Heu escoltat
0: l'himne de Curaçao? Parlem de Tim Payne?
2: Sisplau. Tim Payne. Payne. Ué, la cabra, és la cabra.
0: És la cabra,
2: és la cabra absoluta.
0: Va parlar...
2: És el coat.
0: Va enviar un vídeo parlant castellà.
1: Poso l'himne de Curaçao?
2: Sí, poso l'himne de Curaçao.
1: Necessiteu l'himne de Curaçao. Va, anem a escoltar
2: l'himne... L'himne nacional de Curaçao, sisplau, tothom de peu.
0: Què? Però si això és un tràiler d'una pel·li.
2: Calma, calma, calma. No, això no és. Mira, mira.
0: És un tràiler d'una pel·li.
2: Ara et posaré la nova versió de l'himne. Espera, deixa'm un moment, deixa'm un moment.
0: Perquè estem veient sardanes.
1: Cuida'l, cuida'l. Ah! Cago en la mare que et va matricular.
0: S'ha desconnectat.
2: Himne, us ficaré la nova versió de l'himne.
0: Però vés allà i busca-ho. Vale. Vale, mentrestant, jo vaig parlant. Escolta'm.
1: Sí, parla.
0: No, la cosa és... Heu escoltat ja el nou himne nacional... una cosa, el copi.
2: L'himne de Curaçao.
0: No, vale, no. Saps què podem fer? Que amb això no salta el copi. Escoltar els himnes.
2: Va.
0: I fer un rànquing.
2: Vale, va. Jo, és que el lololó és molt lololó, eh?
0: No posaràs... Aquí no es posa l'himne d'Espanya.
1: Tu per què no?
0: Es posarà l'himne de Mèxic, que no sé quin és.
1: Vale, no posarem l'himne d'Afganistan, perquè... Perquè... Letra, talibanes.
0: No, no, una cosa. Posa l'himne d'Argentina, perquè és que no sé com és. I em fa il·lusió sentir-lo.
2: Però no ens salta el copy?
0: No. Amb himnes, no.
2: Ah, no?
0: No. No tenen copy.
2: Ah, no ho sabia.
0: Tenen copy de drets d'autor. Però no tenen copy per si ho testo aquí. No, però la cosa és aquesta. Posa l'himne d'Argentina. És que no l'he escoltat mai. Què diu? Empanada, separada, separada... O algo així, o què? O carne, assato, empanat...
1: Verdista. Escolteu.
0: Vinga, va.
1: Escolteu, eh? És molt sardana, en plan.
0: És sardaneta,
2: Això és Argentina?
1: Sí.
0: M'ha recordat una mica Star Wars, al
2: començament.
1: I al vídeo surten soldats entrant a una casa, en plan, anar a fer una raid, saps? És històric.
0: Vale, posarem ara l'himne...
2: De Cabo Verde.
0: No.
2: Sisplau, una mica de seriositat.
0: No, saps qui podem posar? L'himne de Mèxic i Sud-àfrica.
2: És veritat.
0: Que és el primer partit.
1: Himne de México.
0: Himne de Mèxic, va. Aquest t'he de dir té lletra.
1: Té lletra, és veritat.
0: La majoria d'himnes, no. Yeah. Menys el d'Espanya, que és lo, lo, lo, lo,
2: lo, lo, lo. La meva família és de Mèxic.
0: T'he de dir, m'estan venint ganes d'aixecar-me i cridar, saps? O sigui, és com molt...
1: D'agafar el fusell i...
0: No, no. A veure, posa l'altre, va. El de Sud-àfrica.
1: L'himne de Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica.
2: Samina, mina... No, Samina, mina,
0: Bueno, va ser l'himne del 2010.
1: Espera, un moment.
2: Fiquem l'himne del Mundial.
0: No, un moment.
1: No, però
2: és millor que aquest, que això.
0: Un moment, pots posar l'himne de Sud-àfrica?
1: Sí.
0: Home.
1: A veure.
0: Posa l'himne.
1: Dios bendiga Àfrica.
2: God bless Àfrica.
0: Sona com si estiguéssim una pel·li dels anys 50.
1: Potser és que la qualitat és la que és, Vale, anem a posar altra cosa, vale? Mira, escolteu això, vale?
0: Himne de Qatar.
7: Y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
0: Moltes gràcies, Mariano Rajoy.
1: El llegat que ens ha deixat aquest home.
8: El A ver si es capaz de contestar en un minuto.
9: Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
8: crear
9: y no entiendo mi letra.
8: Y para los...
10: Realmente es algo absolutamente impropio del año 2011, año en el que vivimos.
0: Los catalanes me gustan, hacen cosas.
1: Voleu fer un concurs a Martí? Martí.
0: Ja toca?
1: Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, minut 43.
0: On surt el temps?
1: Pues, on surt el temps? Fot-li que és de Reus? Fot-li que és de Reus?
0: Fot-li que és de Reus.
1: Pues vinga, senyors,
2: Reus.
1: Comencem
2: Reus
1: amb...
2: Reus en el Curaçao.
1: No. Fora.
0: Bueno, va, fot-li.
1: El Joan té traumes amb Reus.
0: Fot-li.
1: Què?
0: Que em busquis les gralles de Castellers. Ja veuràs per què.
1: Vale. Tu ho faig jo.
0: El toc de
1: gralles. No tens auriculars? No passa res, estic jo...
0: Sí que tinc auriculars. Calla. I això no és. Vale. Avui, ja que... Silenci.
1: Ja les tinc.
0: Silenci.
1: Perdó.
0: Vale. Avui, ja que heu vist
1: que... Toc de Castell.
0: Ja que no tinc guió, no faré ni un concurs... ni zona zero, ni res. Avui farem una cosa molt més emotiva, que és un top 5 de Catalunya. I començaré jo, després anireu vosaltres, vale? El meu top 5 comença amb els Castellers.

0: Bé, els castellers, si algú no els coneix, són torres humanes, vale? Que es pugen uns sobre els altres i cauen.
1: Bueno, de vegades sí, de vegades
2: no. Això sí.
0: tu imagina't, vas a un turista i li dius... A preguntar què és això, i tu, bueno, cauen.
1: És el més semblant que tenim al balcòning, aquí.
0: No, és el més semblant que tenim a una secta.
1: A part,
2: els gegants sí que és una secta.
0: No,
1: els bastoners, els diables.
0: Calla. A part dels esplais i els caus, que això són molt sectes.
1: No, però les colles de castellers són els càrtels més grans de tot Catalunya.
0: Colles de castellers, hi ha orgies...
1: Epa! S'havia de dir, orgies. Hi ha...
0: Hi ha de tot, és igual, deixem-ho així. Top 4. Gegants.
1: Top 4. Atenció. Ui, espera. Gegants. Anunci del ID4 Volkswagen, molt bonic, eh?
0: Boig, t'he deixat 2 minuts per fer-ho,
1: això. Ja, tio, però és que no es podia.
0: Vinga.
1: Què és això?
0: A veure, no.
1: És el nom de la Rosalia.
0: Toc de vermut. Vermut, amb B baixa, eh? No m'ho busquis amb B alta.
1: Toc de vermut, cago en l'ou. Ara sí.

0: com veieu, al Martí li agraden només merdes històriques.
1: No, espera't, que estem en el top 4. Entrem al top 3.
0: Top 3.
1: Jo et diré les festes majors. Vale? Festes majors, qualsevol festa major, posa'm una musiqueta de la Patum, per exemple. Però festes majors, qualsevol festa major, qualsevol festa del nostre país, anomenat Catalunya. Aquest precisament no. Perquè és el Tabal de la Patum.
0: Ah, potser
1: pots posar,
0: la Patum,
1: pots posar una altra cançó. Gràcies.
0: Hasta aquí, Denis!
1: Prou. Puja, boig. Bé, festes majors, qualsevol... Ah, i una cosa. Si vosaltres sou d'un poble o d'una ciutat, no intenteu ser la millor festa major. Perquè ara hi ha molta gent que diu la Patum és la millor festa major. M'és igual. La Patum és molt bona festa major. Sí, t'ho accepto. Però hi ha la de Tarragona, hi ha la de Sant Cugat, hi ha la de Barcelona, hi ha la de Bogassa, hi ha la... etc, etc, etc. Que totes són molt bones festes majors. Top 2.
0: Top 2? Som una marxa militar, tio.
1: Top 2. No, és que això és turcs i cavallers. Llavors, tal, el d'esto. Top 2. Jo et diré la mania que li tenim al foc. Amb els diables, amb qualsevol cosa que tingui foc per Sant Joan, per exemple.
2: Real.
1: Foc.
2: Bueno,
1: Catalunya,
2: foc i per
1: Catalunya
2: cagar, plan,
1: és igual a foc.
2: Pel fet de defecar, en plan, cagar, tio.
1: Un moment. Pots cagar? Això és en el teu top, no en el meu. Foc.
0: Que això sí que sou els sàdics de Catalunya.
1: Exacte. Diables també, però és que és el mateix, diables, trabucaires, que també surt una mica de foc per allà. També et podria dir, jo què sé, les molasses, tot el que sigui foc a Catalunya ens encanta, no sé per què. Tenim una obsessió al foc, Sant Joan, molt bèstia. Top 1, i ja arribo al meu final, al meu preciós final, i després ho feu vosaltres, lògicament. Top 1, Catalunya. Top 1, Catalunya, que és tot, al final, és el poble, és la gent, és, no sé, la llengua, és la cultura. Ens estem posant com molt melòdics. No, melòdics no, perquè seria una melodia.
0: Sentimental. Jo sé.
1: Ara, escoltem-ho.
0: Quina obra d'art.
1: Ens encanta Catalunya. Bé, aquest ha estat el meu top 5. Joan, vas tu.
0: Top 1, aquesta bona curiositat.
1: No, top 5.
0: Jo, la veritat, que no estic ficat en molta cultura popular.
1: Però és que pots dir qualsevol altra cosa, eh?
0: Qualsevol altra cosa, vale. Top 5, 100%.
1: De Catalunya, eh?
0: Pont aeri. Perquè aquesta precisitat no la té tothom. La màquina del pont aeri no la tenia ningú. Absolutament ningú. El Martí està volant. Vamos, volant com la gent que estava al pont aeri. Jo crec que bàsicament...
1: Top 4 del Joan.
0: Top 4 del Joan. Atenció, perquè no ens donarà temps a fer tots els tops.
1: És igual, el Pedro no cal.
0: Pedro, vols dir... fem top 3. Va,
1: top 3. Top 3. Top 3.
2: Que ningú hagi inclòs el Barça... em sembla un insult.
1: Bueno, és que tu ets molt futbolero.
0: Ja, la veritat.
1: Però sí.
0: Home, sisplau.
1: Visca el Barça.
2: Per tot el que representa.
1: Xxt, escolta.
2: Què és això?
1: Nen, lo de buscar coses càntic del Barça...
2: Després, les festes quincanals d'Ulldecona, el meu poble.
0: Un moment.
1: Festes majors!
2: No, quincanals. Hi ha majors i quincanals, ojo. Cada 5 anys, les quincanals. La versió en reggaetonera.
0: Visca Piqué.
2: Visca Shakira.
0: Visca Shakira i visca Catalunya. És l'únic que puc dir ara mateix. Bueno, ens hem de deixar una mica de música perquè pugueu estar... Atenció. Martí busca en el meu ordinador... Ui, la Coca-Cola. Els anuncis de la Coca-Cola.
1: Un momentet, sisplau, s'està complicant
0: ara
1: la cosa.
0: Ara sí. Martí...
2: El Martí està platòric.
0: Has de declarar. Avui estàs molt català.
2: Està català.
1: Sí, perquè ha vingut el papa.
2: És català sexual.
0: El papa català. El papa català.
1: No, però és que ahir em va posar com molt...
0: El papa ni papa de català, eh?
1: Molt content.
2: I calent, també. No,
1: no calent no, però em va posar com molt content perquè ho he vist avui, al final. Ahir no vaig veure res. Tot el tema d'Antoni Gaudí... No Antonio, ¿eh?
0: ¡Antonio!
1: No Antonio.
0: Antonio María.
1: Televisión, la 1. No.
0: Televisión Española.
1: Antoni Gaudí, amb accent a la I. Perquè si no és Antoni Gaudí.
0: Gaudí.
1: Toni Gaudí. I no va a Gaudí. Perquè el va atropellar un tramvia. Efectivament. Ah, avui m'han enterat que... No va morir d'atropellat del tramvia.
0: Per què hem de parlar de l'atropellament de Gaudí amb els segons de fons? És que no em sembla graciós, saps?
2: Avui... Podem posar... Se va. Lo llevo...
1: No, el taxi. No, una cosa.
2: El tramvia.
1: Avui me n'he enterat que no va morir perquè el va atropellar el tramvia, que sí.
0: Que patriota.
1: L'únic que el va atropellar
2: sí,
1: el tramvia...
2: Sí, va morir dos dies després.
1: El va atropellar el tramvia i ningú el va reconèixer perquè anava vestit com molt de pobre, perquè així ell ho volia ser, vale? Llavors, ningú el va reconèixer i ningú el va portar a l'hospital, fins que un xaval va dir, bueno, però el portem, no?, igualment. Llavors allà van dir, hòstia, si és l'Antonio Gaudí! Uoooh!
0: Antonio!
1: I va morir. I va patar.
0: És que m'imagino en plan la que s'avecina, saps? Que vas allà, et veuen allà...
2: L'Antonio!
0: Agafa allà, et veu el teu i et diu, Antonio!
1: Has cremat més el micro...
0: Hòstia, perdó.
1: Però molt
0: perdó, oient, ho sento pels ulls.
1: Bueno, quants minuts queden?
0: Arreglant banderes de ciutats per dos de Marc Lesant. És increïble, això us heu de veure aquí.
1: Quants minuts queden?
0: Us queden aproximadament... 2 minuts i mig.
1: Bueno, doncs, pues, Pedro...
0: Anem a acomiadar el programa.
1: Sí, Pedro, ja escolta'm una cosa.
2: Què?
1: Tu voldries fer temporada sí?
2: Jo sí.
1: 5 por el culo trainco.
2: Sí,
1: venint 2 programes a l'any.
2: No, però l'any que ve estaré per aquí.
1: L'any que ve estaràs... Oh!
2: Segurament sí.
1: Oh, molt bé.
2: Si tot va bé, sí. És. Potser Joan, va malament, no ho sé.
1: Tu vas dir alguna cosa? Tu vas
0: jo
1: dir
0: vaig
1: sí.
0: Dir sí i només sí.
1: Jo sí, vaig dir sí, però m'hauria de pensar.
0: No, home, no.
1: Sí, sí. No, i una altra coseta.
2: Jo l'any que ve intentaré comprometre'm més.
1: Una altra coseta, molt important. Ara que ens queden 1 minut i mig, pot ser, més o menys.
0: 1.45.
1: Bueno, 1.45. Estigueu atents a les nostres xarxes socials, perquè sortiran coses molt interessants aquest estiu.
0: Bombes.
1: I bombes, i moltes bombes. Ens veiem al torneig de globus i ja està.
2: Toma.
1: I visca el Barça i visca... Torno. Visca el Barça i visca Catalunya.
0: I visca la festa major de Sant Cugat.
1: I adéu.
2: I visca el Mundial.
0: No, encara no, nois.
2: No, i visca Sant Cugat. Conxo. I visca Cugat.
0: Teniu
2: dia...
0: uns altres 30 segons.
1: Gràcies, Juanmi.
2: Vale, comptem fins a 30.
1: Està de vacances, però gràcies.
0: Gràcies, Joan Miquel Fernández. Gràcies, Cristina Mur. Gràcies. Sí.
1: Uri.
0: Un tribut
1: Jessica.
0: A la Sílvia.
1: A la Sílvia
0: que ens ha deixat.
1: Que ens ha deixat, ha deixat Cugat Mèdia.
0: Està
1: a la Jèssica.
2: Perquè què ha anat a fer?
1: Re, no ho sabem.
0: Ha anat
1: a un altre lloc.
0: Un
1: saludo a la... És que va ser penós, tio. Bueno, penós, o sigui, em va fer pena. Quan va marxar del grup, que veies, Sílvia Ferrer Cugat Mèdia
2: ha
1: deixat el grup. No!
2: No!
1: Portàvem
2: no,
1: tants
2: la
1: anys!
2: Policia.
1: No, ho vam deixar! No.
0: Una grande. Ara sí, senyors.
1: Bueno, vinga, adéu.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs com el Cubàsquet i el Titans Volley han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Doncs mireu, la setmana passada parlàvem amb la doctora Carme Vall sobre la invisibilitat de les dones per la medicina. I avui tenim a la Jou López, que ens parlarà de com aconseguir que coses, símptomes, signes que ens dona l'edat no siguin realment ni tan greus, ni ens facin aturar la nostra vida, com podem tirar endavant, com les palanques ens ajuden, com ens ajuden moltes coses. FEMAP és una d'elles, una altra d'elles és aquest podcast, ja us ho dic, les amigues, hi ha moltes coses que ens ajuden, que no tenen res a veure amb la medicina, que poden ser suplements, que poden ser pues, aquelles xerrades tranquil·les, aquell parar-se, aturar-se amb la farmàcia, amb la que et ven les verdures, tenir aquells 5 minuts de parlar de tu, de tenir, de respirar, de caminar, d'anar a passejar el gos, d'anar a buscar els nens, si cal. Hem de buscar aquest temps i hem de tenir un temps de qualitat. I això és important. I volem escoltar el que ens passa a totes, perquè no ens enganyem. El que em passa a mi, et passa a tu, li passa a la teva veïna, i si entre totes fem una xarxa i ens connectem, segurament serà més fàcil, moltes vegades, el que ens falta. Ens sobra informació, estem saturades d'informació concreta, però ens falta la informació pràctica, la del dia a dia, la de per què em fa mal quan tinc relacions sexuals, per què em sento trista, per què estic col·lapsada, per què estic estressada. Doncs escolta, fogots, mica en mica, entre tots i entre totes, ho podem fer. Qualsevol pregunta que tingueu, qualsevol dubte, Instagram, busqueu-vos, busqueu, és fàcil, fogots, el podcast, ens feu la pregunta, nosaltres la contestem, però avui tenim, perquè ens contesti moltes preguntes, a la Jo López de FEMAP. I també tindrem a l'Andrea Roman, que ens farà un tancament amb petó, un petó de riure, perquè no us oblideu, hem de riure i ens hem de riure també del que ens passa. Fogots, el teu podcast sense regles.
3: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
2: Doncs avui parlem amb la Jo López, especialista en salut femenina, que després de molts anys, com 20 anys fent salut de la dona, es va adonar que les dones estaven maltractades en la medicina en general i sobretot amb la mirada en la que ens tractaven. I va pensar, calla, que jo faré un projecte i aquest projecte es dirà FEMAP. Què és FEMAP, Jo?
4: Doncs mira, FEMAP és un espai perquè les dones trobin seguretat, perquè és el que tu dius. Moltes vegades la mirada que rebem està filtrada per un senyor. Mm-hmm. Moltes ens han visitat ginecòlegs, molts directors de laboratoris adreçats a la dona són homes, i al final són ells els que trien. Això és important, no és important, i no és la dona la que tria. Mm-hmm. Aleshores, FEMAP és un espai perquè la dona triï el que és important. De fet, encastem cada any, aquest any 1.697 dones, per preguntar-los què és important per elles, i a partir d'aquí busquem les solucions. Les solucions a vegades un suplement, a vegades és un consell, un programa, un directori, l'espai que necessitin per trobar aquesta solució, especialment amb la salut hormonal, que és el que veiem que està com més oblidat.
2: Per tant, diríem que FEMAP ve a ser com un fogots, però una plataforma molt més consolidada. Nosaltres volem ser també una palanca.
4: Totalment.
2: Perquè les dones d'una certa edat, però totes en general, tinguem on adreçar-nos, on poder preguntar, on qüestionar-nos coses i on seguir aprenent, no només del nostre cos, sinó del nostre entorn social, no?
4: Totalment.
2: A veure, què s'ha de fer diferent perquè les dones puguem seguir avançant?
4: Mira,
2: des de la teva òptica,
4: Des de la meva òptica hi ha una part que és el respecte. Si pensem que a vegades quan la dona, per exemple, en l'àmbit de la salut, expressa una necessitat o expressa una sintomatologia o expressa un problema i a vegades se l'infantilitza, o sigui, se li dona ja, se li diu el que ha de sentir, no, això no és important, home.
2: Ah, sí. Ho he sentit tantes vegades.
4: Si t'ho dic, és que per mi és important. Això és psicològic, també.
2: El dolorcito. Quan diuen, i tu, jo ja...
4: Sí. Sí, hi ha una quantitat de diagnòstics en la dona que se li donen causes psicològiques i no s'investiga més. I, bueno, això per mi és una falta de respecte, perquè no t'ho trobes amb la població masculina. O quan se li dona una solució, jo li dic com de cunyao, perquè clar, a vegades hi ha dones que et contesten, és que el ginecòleg m'ha dit pues que em prengui una copa de vi, i dius, home, això és una solució de cunyao, perquè no és una solució professional a una situació que tens, no? Aleshores, crec que tot comença pel respecte, o sigui, per escoltar la dona des del respecte, i a partir d'aquí podem construir. I la dona que trobi que no li estan respectant, que ho demani, perquè a vegades ens... com que ens fem petites, no? Davant
2: ens, ens cohibeix la bata, el
4: cot. Sí, sí, sí. I aleshores, davant d'una resposta que és clarament irreverent, doncs no reaccionem i ho hem de fer. Hem de dir, perdona, és que no vinc a demanar-te l'opinió teva social, sinó l'opinió teva professional com a professional de la salut.
2: I tu com arribes? Personalment, com arriba la Jo López? Després d'una carrera exitosa que vas tenir fora, a la banca, em sembla, sí. Que vas començar en banca.
4: He començat a banca, sí, i després vaig passar pel món de la comunicació molt breument.
2: Que veus?
4: I vaig acabar la indústria farmacèutica, perquè la veritat és que la indústria farmacèutica té una cosa que m'agrada molt, i és que constantment estàs aprenent. Ja? Uh-huh. I això em motiva molt aquest aprenentatge constant. No? Però em vaig aturar amb la dona perquè de cop i volta em vaig adonar que hi ha coses, per exemple, jo soc cinquantanyera, no? Tinc 52 anys, el primer dia que una matrona em va preguntar per la meva salut sexual, pues tenia 49, i vaig pensar, però si jo tota la vida he anat a un ginecòleg que és el metge de la salut sexual, i reproductiva. I per la meva salut sexual no m'ha preguntat mai.
2: No.
4: Aleshores, aquests plantejaments de preguntar-te i de dir, bueno, i això per què no es fa, no? Pues em van fer començar a buscar, i les dades que vaig trobant, malauradament, a vegades són esgarrifoses, eh?
2: Què dius ara?
4: Sí, per exemple, en el cas de la libido, que és aquest cas que et deia, un 52% de dones té problema amb la libido en algun moment de la vida.
2: Què m'has de dir?
4: Un 52! És que si tu t'imagines que els homes tinguessin una proporció del 52% d'un símptoma, s'aturaria el món, no?
2: Bueno, sí que en tenen. El que passa és que ja hi ha una pastilla que es diu Viagra i ells se la prenen.
4: Sí, però fixa't, el tenen com molt més tard, perquè quan parlem d'aquests 52, nosaltres la primera enquesta la vam fer amb dones de menys de 45 anys. Mm-hmm. I ja en sortia aquesta xifra. Per què una dona de menys de 45 anys té problemes? Perquè molts dels medicaments que prenen té aquest efecte secundari i no se li explica.
2: Mai.
4: Perquè molta de la càrrega mental que arrosseguen té aquest efecte secundari i ningú ho contempla.
2: La doble feina que diu la Carme Valls, que vam entrevistar l'última vegada.
4: Totalment,
2: no?
4: És que la Carme Valls realment és que és molt Dios, inspiradora. Dios. Sí, sí, perquè és que és veritat. Fas aquesta reflexió constantment i dius, un moment, perquè ningú... Per exemple, una malaltia que també està sent molt, amb molta prevalència amb la dona, l'hipotiroidisme, dona aquest símptoma també. A quantes dones el seu endocrí li diu, mira, entre els símptomes tindràs caiguda de la libido. Jo no he conegut cap. Aleshores, hi ha una part de la dona que és com que no existeix i dius, home, pues sí que existeix, no? Aleshores, se li ha de donar atenció. I aquestes prevalències altes, com et deia, caiguda de la libido, dolor a les relacions... La
2: també en parlarem, també en parlarem.
4: La prevalència és molt alta també, i ja et dic, tant amb dona postmenopàusica com amb dona jove... L'endometriosis mateix, que també és una malaltia que té una prevalència. Té una prevalència, l'endometriosis, més alta que la prevalència del Parkinson, eh? I s'estudia molt pel Parkinson, que està molt bé. I no s'estudia. Sí, i no s'estudia.
2: Més alta que el Parkinson?
4: Sí, hi ha una prevalència.
2: Però si fa un mal horrorós. Jo conec moltes noies joves que, a més, dificulta el fet de parir.
4: Totalment.
2: Dificulta el fet de tenir relacions. Després, amb la menopausa, encara et dificulta més.
4: Sí.
2: Per favor.
4: Però no hi ha investigació en aquest...
2: No hi ha investigació.
4: Per això, o sigui, prendre'ns aquest 50% de la població en sèrio vol dir atendre aquestes necessitats. Vol dir pensar per què succeeixen i buscar solucions. I per això crec que tot parteix del respecte.
2: Clar, perquè dius, som el 52% de la població i som les que més anem a comprar, no només fàrmacs, sinó tota la resta.
4: Exacte.
2: Per tant, guarinza, cuidança, seria, hauria de ser, no quasi, però llei.
4: Totalment, totalment.
2: Perquè nosaltres som cuidadores dels nens, cuidadores dels pares,
4: dels pares,
2: cuidadores de la casa, cuidadores del món. I perquè no ens deixen governar, perquè segurament ho farien, segurament, molt millor que alguns homes que coneixem. Vull dir, és estrany que la farmacèutica no controli tot això.
4: Sí, bueno, hi ha moviments, per això et deia del punt decisor, no? El fet de que durant molts anys la majoria de ginecòlegs siguin homes, doncs ha fet que segurament alguna d'aquestes coses no canviï. Ara hi ha la majoria de ginecòlogues, el 80% de ginecòlogues ja és dones, però malgrat això, el president de la SEGO, els presidents de les societats mèdiques de la dona, continuen sent homes. Lo mateix succeeix amb la indústria farmacèutica, no? La majoria de directors comercials, de directors de negoci, són homes, i aleshores la presa de decisions, pues, ha de passar com un filtre. I a vegades costa, perquè és com un sostre que no et permet dir, escolta, no, si les dones necessiten això o necessiten allò.
2: Jo ho trobo molt fort, però parlàvem del mal que fa, per exemple, la sequedat vaginal, la quantitat de malalties associades a aquesta sequedat.
4: Totalment, clar. Les infeccions.
2: Les infeccions recurrents, els antibiòtics que et vas prenent.
4: Exacte.
2: Dic, perquè jo soy
4: una mostra. Totalment.
2: Vull dir, hi ha moltes coses abans d'arribar a una farmacologia...
4: Totalment.
2: No?
4: Fixa't, això que has explicat, que és tan bàsic. A mesura que ens fem grans, les pells i les mucoses es van secant. Això és un procés absolutament natural. En el cas de la dona, com tu dius, genera que hi hagi moltes infeccions de repetició. Des de la indústria tradicional, hi ha tractaments protocolitzats, que és un antibiòtic, un acidificador de l'orina, per intentar que aquestes poblacions no proliferin. Però la base, que és millorar la mucosa, millorar aquesta sequetat de base, costa molt d'explicar i d'aplicar. Nosaltres, de fet, ho expliquem més a matrones que tenen més empatia i ho entenen abans que no a molts col·lectius de ginecòlegs que, bueno, ja no serà tan greu. I produeix això que tu has dit, o sigui, aquestes infeccions recurrents que generen que t'hagis de prendre l'antibiòtic, que l'antibiòtic et faci malbé la teva microbiota, aleshores, aquest cercle viciós. Escolta'm, per què no el tallem?
2: No, i la libido. Totalment. Que toquen i dius, ui, que demà tinc jo una infecció, eh?
4: Totalment.
2: Mira, l'altre dia vaig anar al metge, ahir. Anava al metge i em diuen, no, si no només és la relació coital la que et pot produir, sinó orall.
4: Sí.
2: I pensava, mare de Déu, senyor.
4: Totalment. Les relacions amb dolor, com et dic, una de cada dues dones de més de 45 anys, però una de cada quatre també de menors de 45 tenen dolor a les relacions. No podem esperar que la dona tingui plaer amb una relació que hi ha dolor. No ho podem esperar.
2: És impossible.
4: Aleshores, si la salut sexual de les dones tingués el pes que ha de tenir, el normal, el natural, per això es diu salut, ho atendríem des del principi. I si la dona va cada any al ginecòleg, doncs el ginecòleg cada any li hauria de preguntar, escolta'm, com està la teva salut sexual? Tens dolor a les relacions? Tens plaer? Tens bé la libido? I això és...
2: Jo adoro el meu ginecòleg, l'adorava, mai m'ho va preguntar.
4: Totalment.
2: Ara tinc una dona, a la qual adoro, m'ho pregunta sovint, com estàs, com va la teva relació. Però és fort que també quan els hi preguntes quantes classes fan de menopausa, et diuen que com a molt dos dies.
4: Totalment.
2: Dos dies en tota una carrera de ginecologia, no d'opticometria.
4: Exactament.
2: Entendria que no la donguessin.
4: Exactament. O sigui, la ginecologia s'ha enfocat en l'obstetrícia, no? Com és superimportant tenir nens. També s'està tenint al nostre país molt bé la prevenció dels càncers, que estem molt contents, perfecte. Super. Però és el que tu dius, hi ha una fase que és la menopàusia que ens afecta a totes les dones i que en algunes té un impacte brutal, que s'hauria també de poder atendre. De fet, s'hauria d'atendre prèviament, o sigui, amb tot el coneixement que hi ha, ens haurien de dir uns anys abans, mira, has de fer això, no? Has de fer més esport, has de fer cuidar-te més perquè arribéssim molt millor.
2: Sí, el que passa és que ara, que hi ha un boom, em deia l'altre dia, m'ho deia la doctora, diu, ara hi ha un boom de coses, de gent parlant, jo fa anys, i tu fa anys, que parles, i altra gent que la Montse Roures, des d'aquí un petó, que ho està passant malament, que parlem de menopausa...
4: Exacte.
2: I ara el que sembla és que interessa parlar de menopausa.
4: Totalment.
2: Per què?
4: Mira, l'altre dia...
2: La teoria, però mira-se la teva, que...
4: Sí, l'altre dia, amb una formació que vam donar a les matrones d'Aragó, ens van parlar del menowashing, no? Ens van dir això. O sigui, ja de cop i volta ens hem girat... Tothom li interessa la menopausa, no? Jo, com porto 20 anys a la indústria farmacèutica, ja sé que hi ha aquestes onades, de cop, que hi ha algun interès i de cop i volta tothom hi parla. Hi ha una onada i és que ha tornat el tractament hormonal a tenir molta rellevància i aleshores, evidentment, darrere les hormones sempre hi ha diners i això fa que hi hagi doncs, més visita mèdica, més promoció, més màrqueting, etc. Jo no tinc res en contra ni a favor dels tractaments hormonals, vull dir, la dona que ho necessiti, doncs per això estan els tractaments, qualsevol tractament, però sí que em sap greu això que tu dius, no? Que no es doni atenció com fins al final. O sigui, quan ja estàs fatal, ai, ja et dono la solució, que és el tractament hormonal. No, hi ha moltíssima feina abans. Realment la menopàusia és una porta a l'envelliment i la dona, igual que l'home, podem envellir molt millor si se'ns expliquen les pautes, no? I a més que les pautes són com molt fàcils, vull dir, començar a descansar millor i a intentar fer més exercici és un pas endavant que no té negoci, ni jo ni ningú guanya diners, però que a la medicina ja se sap fa molt de temps.
2: Vale, descansem, dormim... És que això també és una
4: entelèquia. També costa,
2: Perquè jo et dic que ara estic en un moment que em costa molt dormir i l'altre dia em dormia llegint que, clar, si dors pitjor, la teva qualitat coronària és pitjor.
4: Total.
2: Jo ja que faig trombos, és que soy com un dechado, és que no sepáis qué hago. Jo faig aquest podcast per assabentar-me. No. Clar, dius, haig de dormir bé. Llavors et vas posant més nerviosa.
4: Exacte, això és el que no s'ha de fer.
2: Haga usted meditació. Si jo faig meditació, em poso, saps aquell so blanc?
4: Sí.
2: So blanc, negre, rosa, m'ho poso tot. n'hi ha alguna cosa que ens ajudi naturalita, normal,
4: sí,
2: una cosa...
4: Sí, mira, jo l'únic símptoma que he tingut de la menopausa és la son, d'acord? L'únic. Jo porto cuidant-me tots els anys que he pogut, perquè la meva mare i la meva germana van passar menopausies horribles, sempre ho he explicat. Tant la meva mare com la meva germana han estat hospitalitzades, han estat amb hemorràgies greus i han debutat com a diabètiques les dues. Aleshores, genèticament tenia tots els números perquè la meva menopausia fos un drama. Aleshores, vaig començar a cuidar-me molt temps abans, cuidar molt l'alimentació, precisament per no debutar com a diabètica, i començar amb suplementació molt temps abans. Però la primera clau fonamental que vaig veure que era un canvi, era l'exercici, no? L'exercici de força és la primera clau fonamental. Per què? Perquè, primer, ens esgota, a vegades una cosa que tenim en menopausa, jo crec que ho notem molt, és una diferència brutal entre el cos i la ment. Mm-hmm. El cap ens va superràpid, perquè com a dones tota la vida hem estat multitasking.
2: Aleshores,
4: el cap ens va... I el cos sembla que no ens acompanya, o sigui, és com el cap... I això... A l'hora de dormir és molt important perquè no ens deixa descansar. I aleshores, quan comences a fer un exercici que realment t'esgota, el cos i la ment van més acompanyats, descanses molt millor. I totes les coses que fem durant el dia. O sigui, he après durant aquests darrers anys que a dormir millor es comença quan t'aixeques pel matí. O sigui, quan t'aixeques pel matí necessites contacte amb el sol. El sol li diu al teu cervell, escolta, és de dia, i comença un procés en el que tenim una hormona, que és el cortisol, que la va segregant, i a partir de les 6 de la tarda, o sigui, 12 hores després de quan t'has aixecat, has de començar un camí cap enrere, o sigui, a reduir la intensitat de tot el que fas.
2: Sí, però amb la feina, si tens criatura, a les 6 comencen els banys, o els esports a fora, comences a fer de...
4: Sí, sí, de xòfer.
2: De xòfer,
4: sí, sí, sí, sí, totalment. Jo ho he viscut, això.
2: Sí, totes.
4: Una altra cosa que m'ha anat molt bé en aquesta línia és delegar. O sigui, m'he après lo de delegar en la família d'una manera... Bueno, jo crec que saps? Talibán.
2: Avui anirà el teu pare a buscar-te.
4: Totalment talibán. O sigui, jo em cuido la meva alimentació i em cuido les meves coses i he delegat als altres que es cuidin les seves perquè ja són prou adults, no? Perquè sí que és veritat que una de les coses, com tu dius, a partir de les 6 de la tarda, a casa meva, com a totes, començava aquesta carrera de dutxes, sopars, no sé què. No, mireu, jo no puc encarregar-me dels vostres sopars perquè sopeu a l'hora que us dona la gana i tot us senta bé, i en canvi jo haig de sopar molt d'hora perquè si no em senta fatal i dormo molt malament. Bé. Aleshores, aquests hàbits de dia, o sigui, de veure el sol, de fer molt d'exercici, de sopar molt d'hora, és molt important. I tenir un estil de vida molt antiinflamatori, o sigui, els aliments que... La majoria d'aliments que cuinem per la nostra família ja no ens van bé. I hem de fer... No, hem de dir... Tot allò, saps? Allò que mengen a casa meva els meus fills, no? Aquells plats de pasta, d'arròs, de tot això ja, no?
2: Verduretes.
4: I aleshores, verduretes i molta proteïna i el més d'hora possible, no? Això, fonamental. Després, a nivell de suplementació, hi ha molts suplements que funcionen molt bé. Nosaltres en tenim un parell, tenim el Femabzen i l'Endo, però hi ha molts, o sigui, el magnesi funciona molt bé per dormir, el bisglicinat de magnesi, la Shawanda funciona molt bé...
2: La Shawanda no tenia problemes últimament? Hi havia un corrent que parlava...
4: Un altre corrent d'aquestes, que de cop i volta, quan una cosa natural va molt bé...
2: La baixen de
4: la
2: cop,
4: baixen
2: no?
4: De cop. Jo això ho vaig veure... La Shawanda ara t'explicaré, però jo vaig veure un episodi que el vaig veure des de la barrera, com els toros, quan l'ostilococcinium va ser el medicament més venut al món per al tractament de la grip,
2: sí.
4: La indústria va començar a donar-li fins que es va carregar el mercat de l'homeopatia a saco. No?
2: Sí.
4: I això era molt curiós. Amb la Shawanda passa el mateix, hi ha com una corrent d'opinió de que és molt perillosa, no ho és una planta que es fa servir des de la medicina tradicional xina, o sigui, fa molts milers d'anys. És veritat que una de les coses que té és que activa la hormona tiroidea, aleshores les persones que tenen
2: hipertiroidisme
4: no l'haurien de prendre, però clar, la població que té hipertiroidisme és molt baixa, realment. Aleshores, bueno, pues, sabent això, doncs aquesta població és la que no estaria indicada que ho prengués.
2: Vale. Per tant, hi ha una cosa que em queda clara. Hem de fer com en els avions, no? Abans d'ajudar amb uns altres, ponga-s'hi vostè la mascarilla,
4: totalment.
2: No? Això t'ho he llegit a tu, em
4: sembla. Totalment. Això és un canvi... O sigui, la dona, jo crec que a la que arriba a la menopausa ha de canviar el xip. Hi ha de dir... Tota la vida he cuidat els altres, com tu deies, fills, pares, marit, casa, el que fos. Ara fem un canvi de roles.
2: Resetem-ho, no?
4: Sí. primer em cuido a mi, i si queda alguna cosa de temps, doncs us dono un cop de mà. Però crec que és un pas molt important per trobar-nos millor.
2: Què creus que hem de fer des del punt de vista de dones perquè millorem totes amb aquesta... És tan brutal quan ara, d'aquí no res, serà el 8 de març, sí, el Dia de la Dona, que encara necessitem un dia per celebrar, sí, on totes ens preocuparem del fet de ser dona, dels... Però hi ha una por generalitzada a envellir, a fer-nos grans, a entrar en aquest tercer temps tan important, que hi ha moltes dones que deixen de treballar o ens plantegem un canvi de feines.
4: Sí, totalment.
2: No? Segurament el teu canvi de feines va circuncidar, per dir-ho d'una manera fàl·lica, va circuncidar aquest temps, no?
4: Sí, bueno, de fet, hi ha un estudi fet a Anglaterra que diu que el 16% de les dones a menopausa es plantegen deixar la feina, no? Perquè no està enganxat amb els nostres bioritmes. Hem anat tota la vida, saps, com a pollo sin cabeza, ja intentant-ho arribar a tot, i aleshores ara ens adonem que no cal, i aleshores sí que hi ha un canvi. Què hem de fer? Jo crec que hem de fer... Tenir una mirada més... tendre amb nosaltres mateixes i amb la resta de dones, i una mirada més egoista amb tota la resta, d'acord? Amb nosaltres ser més tendres, perquè al final, si ens donem compte, hem fet moltes coses i les hem fet moltes bé, no? Uh-huh. O sigui, tu al final ets una gran professional i alhora t'ha donat temps de tenir 3 fills, de portar-los endavant, de que estiguin tenint èxit. Escolta, tractem-nos amb carinyo, perquè la majoria de nosaltres hem fet 1000 coses quan ens plantem aquí. Aleshores, ens hem d'estimar, ens hem de donar petonets, no? I aquesta mirada tendra jo crec que també l'hem d'extrapolar a la resta de dones, perquè la majoria de dones que tenim al nostre voltant estan en la mateixa situació. Uh-huh. No? Han fet una carrera de fons brutal per tirar endavant la seva professió, la seva família, fer-ho amb carinyo, o sigui que hem de tenir una mirada tendra cap a ser dona, no? A l'envelliment també l'hem d'agafar amb molt de carinyo. Escolta, aquest cos és que ens ha portat moltes alegries.
2: Ui, sí.
4: Saps? Moltes alegries. Ens ha portat fins aquí i ara l'hem d'estimar. I cap a la resta de coses, doncs ja tenim una visió una mica més egoista. Dir, bueno, no hem d'acceptar, com et deia, no?, que ens diguin bestieses o bajanades, no? Quan veiem que parlen d'una dona i sempre està com l'accent en la part física, això, escolta, podem esborrar això d'aquesta conversa? Perquè el més important d'una dona no és la part física. Serà pel seu marit o per la seva parella o per qui li...
2: O no.
4: Clar, exacte, saps? Però al final, la part més important d'una dona és l'ésser humà que hi ha dins i que, bueno, se li ha
2: de... Si mirem la part física d'alguns homes, dius...
4: Es nota moltíssim això a la televisió, no? O sigui, sempre hi ha aquelles presentadores com guapíssimes i al costat un senyoro que dius, bueno, pues serà un bon professional, per això l'estic escoltant, però no els han valorat igual, no?
2: No, i no ho fan. Sí. I jo crec que comencen a veure els primers brots verds, diríem, eh? I comencem a veure senyors, el Pellicer, aquí a Catalunya, per exemple, que és un senyor que ha anat envellint a la càmera.
4: Sí.
2: Tenim dones com l'Àngels Barceló, que s'ha cert. Totes aquestes han anat fent, Mònica Terribas, no? Han anat envellint a davant nostre i comencen a ser un focus on emmirallar el jovent. Perquè abans d'entrar aquí parlàvem de que hem tret tants models, ara aquest model no serveix,
4: totalment.
2: Que el jovent no té models. Hem de generar models nous.
4: Totalment.
2: I això ens toca també a nosaltres, a les dones i als homes grans, els que estem ja a punt d'entrar, o ja estem del tot a la tercera edat, donar models que siguin pràctics, que es puguin practicar, perquè els que venen molt despistats, i les que venen molt... Permeteu-me l'expressió, venen molt acollonides. Pensen, la menopausa serà la frenada, em vindran les calors, la mort súbita del clítoris. Sí,
4: exactament, és veritat. És que, mira, quan vaig llançar a FEMAP, tenim una sèrie d'articles, e-books i tal, i recordo que la periodista que feia li vaig dir, fes un e-book de menopausa. I quan el vaig acabar de llegir, dic, em moro o em suïcido? Què prefereixes? Dic, home, és que tot això és com els drames de la menopausa. La menopausa és una porta I és una porta que té coses, bueno, doncs que pot ser que no t'agradin, i coses que també t'han d'agradar, no?
2: I tant.
4: I aleshores li vaig demanar, si us plau, posa tantes coses positives com has trobat de negatives, no? Es va quedar, home.
2: Va trobar-ne?
4: Home, és que aquesta saviesa que ens dona l'edat, no?
2: Sí, però anava a trobar en aquell moment, perquè
4: bueno,
2: hi ha un...
4: Bueno, va costar, sí.
2: Hi ha un mutis pel foro que no li interessa a ningú dir que, ah, no et quedaràs embarassada, bé, tindràs la llibertat de que els teus fills, si és que els tens, han crescut, i si no els tens, no han crescut, perquè no els tens, però tindràs la llibertat de triar parella, tindràs la llibertat de triar el que fas amb la teva economia.
4: Totalment.
2: Hi ha moltes llibertats.
4: Moltes. Si et fixes, a més, la quantitat de líders, per exemple, jo pensava, no?, en polítiques, que la majoria arriben a liderar els seus projectes quan ja són postmenopàusiques. Per què? Perquè no hi ha aquest vincle, com tu dius, a totes les coses que durant molt de temps bueno, has estat lligada, no? I aleshores ara gaudeixes d'una llibertat, d'un saber estar, gaudeixes també de... Perds moltes pors pel camí, ja no aquella por...
2: La vergonya!
4: Saps? A vegades, abans, el físic t'importava molt. Sí. Ara t'importa el que et doni la gana, que t'importa. Ni més ni menys. Ja ningú et dirà, estàs guapa o no? Vale, carinyo, gràcies, però m'és igual. Saps què vull dir?
2: Sí, però... He vingut així perquè em dona la gana.
4: Perquè em dona la gana a mi. És que,
2: hi ha una reivindicació que és molt xula.
4: És molt xula, es gaudeix molt. I aleshores tu t'asseus amb una dona i ja la veus que està en un altre nivell. I aleshores això jo trobo que és molt maco. I el que tu dius a l'exemple és molt important, perquè jo crec que aquestes dones joves ens han de veure així, tranquil·les, segures, gaudint, i hi ha d'haver aquest tracte carinyós i amable. I, a més, has dit una cosa, els exemples jo penso que cada vegada més ens hem d'esforçar que siguin bons.
2: Sí,
4: perquè
2: positiu.
4: Últimament sembla que la vida el que més es porta és la testosterona, o sigui, l'agressivitat, no? aquesta manera de fer com zasca, tots són zasques.
2: Masculina,
4: no m'interessa,
2: molt masculina.
4: Exactament. No m'interessen els zasques, no m'interessa l'agressivitat, no m'interessa... M'interessa un món amable, carinyós, tendre, per què no?
2: Perquè és un món en femení.
4: Exacte.

0: Ara, just al cotxe, obro em sortia un TikTok d'una dona que deia si no t'aprimes és pels estrògens i tal, i jo pensava, sempre tenim la culpa de tot, saps? Sí. Si no t'aprimes amb menopausa és pels estrògens, i si no t'aprimaves amb 30 també eren els estrògens que et feien sortir cel·lulitis. Sempre tenim la culpa de tot. Escolta, jo li diria, Joe, estàs la més guapa del món i no tinguis por, que tot està per construir.
1: I què et penses que passa ara? Fem una recomposició. Hem avançat molt amb certs drets, però no et dona la sensació de que estem tirant enrere?
0: Sí, em fa molta pena. Em fa molta pena perquè veig coses que mai... Jo tinc un nen i una nena. Mai hagués pensat què hauria de dir, què hauria d'explicar als meus fills. I aleshores... jo crec que ens hauríem d'aturar tots a meditar una miqueta, eh? O sigui, deixar-nos a les xarxes, deixar la tele, apagar les influències, els canals, les línies, les corrents d'opinió, i meditar una mica amb realment el que volem. No té cap sentit que tornin corrents d'opinió amb aquesta agressivitat cap a cap ésser humà, evidentment, cap a la dona tampoc, eh? Aleshores, crec que és moment... Jo als meus fills els hi demano molt... De l'entorn professional que estic, ho vull dir, als congressos de matrones, les he vist supervalentes i parlant d'això com a professionals sanitaris, perquè elles ho palpen, ho veuen quan estan en contacte amb dones, i crec que és important que reflexionem amb que no, és que no pot ser que tot el dia estiguem com en confrontació amb qui sigui, no pot ser.
1: Sí, perquè després transpua, no? I aquesta és l'educació, és el que veiem, és el poc respecte als polítics, és el poc respecte a l'avi, és el poc respecte al veí, és el poc respecte que ens tenim entre nosaltres, no? I el poc respecte que tens amb tu mateix.
0: Sí, no? Crec que no, que és un camí erroni i que hem de reflexionar que no, que val la pena tenir-nos el respecte, ser amable amb els altres, tractar la gent amb carinyo i que tots siguin... més amable. La veritat és que és el que m'encantaria que hi passés.
1: Doncs amb aquest bon rotllo, aquesta sensació de que realment està a les nostres mans millorar el nostre sistema, la nostra vida, la nostra societat, som capaces de fer-ho, i bueno, que a més hi ha tota una gent que treballa, FEMAP és una d'elles, Fogots, aquest podcast també, però hi ha molta gent que està treballant i que treballarem i que pensarem i seguirem ajudant a que totes nosaltres puguem tenir aquest tercer temps lliure, màgic, i que no ens tirem enrere. Joe, només donar-te les gràcies, ha sigut un plaerazo.
0: També.
1: Estar aquí compartint i que ens expliquis coses que de tan normals, a vegades, no se'n parla. Gràcies, Joe.
0: Totalment, gràcies a tu, Charo.
1: Doncs avui, permeteu-me, presentarem una nova collabo. Una nova col·laboradora amb una nova secció. La secció es dirà A la foguera. Per què? Perquè estem a Fogots. I tirarem a la foguera tot allò que no volem, que no ens serveix, que no ens ajuda. I amb qui ho farem? Ho farem amb l'Andrea Román. I a més ho farem amb clau d'humor, com només ella ho pot fer. Perquè ella es dedica a l'humor. També us haig de dir, us haig d'avisar, és la primera vegada que fa un podcast. Però no la primera vegada que fa un humor. Que ella en fa i molt bé. És un humor femení, un humor plantejat des de la matriu, la vagina, el clítoris, allà on vulgueu el podem tenir, el pàncreas, a l'estómac. Què et sembla, Andrea?
2: A mi em sembla fenomenal.
1: Tot meravellós.
2: Tot.
1: I avui explica'm, i la resta de dies explica'm què faràs aquí a la foguera.
2: Doncs jo vinc a cremar.
1: Molt bé.
2: Les coses que no volem, com tu dius, però sobretot les coses que ens han dit que són bones o que ens han dit que s'han de fer de certa manera i que potser tenen una lletra petita, una trampa, no? Jo vinc aquí a alliberar-nos una miqueta, no? A treure'ns una mica més de pressió, de culpa, que totes som unes dones estupendes, però a vegades se'ns exigeix massa, no?
1: Ens ha carregat, sí.
2: Se'ns ha carregat amb tot, eh? I anirem veient, no?, que tirem a la foguera, però sí, és una mica l'oportunitat de dir, vale, sí, ho sabem fer tot molt bé, però, escolta, hi ha coses que podem mirar des d'una mirada més tranquil·la.
1: Sí, més pausadeta.
2: Sí.
1: Jo estic amb tu. Hem de tirar aquelles motxilles que ens han donat, no? Aquella perfecció que havíem de tenir. Pues ja ho sabeu, ho farem amb l'Andrea, ho farem d'una manera natural, endèmica, orgànica, allò que

0: diuen ara, orgànica. I ho farem amb humor, perquè l'humor ens farà lliures. Sense humor, esto no tiene aguante, que lo sepáis.
1: 100%.
0: Ah, que no?
1: Jo, fins que, hasta que no me río de lo que me ha pasado, no ho sano, no ho he sanat. No, l'humor per a mi és com l'últim estat de... Vale, tinc un problema o m'ha passat alguna cosa. Quan aconsegueixo riure'm, dic, sanado.
0: Colocado. S'acabó.
1: Sí.
0: Que pogués. Vinga, i avui...
1: Avui comencem
0: i obrim...
1: Sí, avui llancem... Jo us vinc a parlar d'un concepte que bueno, bé, ja portem uns quants anys amb aquest concepte, ¿vale? Que és el concepte de la girl boss, ¿vale? Que és una girl boss. La girl boss és la dona que ho peta, la jefaza, no? No només en el terreny empresarial, ¿vale? Sinó a la vida, no? És una dona que pot amb absolutament tot.
0: Mentida.
1: És la dona empoderada. Sí, bueno... Però,
0: sí, bueno, sí, però a veure les aigües com les meigues.
1: Claro. Claro, és el que ens han volgut vendre, no? Això, aquest terme ve, per ficar una miqueta de context, del 2014, com una senyora que es deia Sofia Amoroso, o algú així, em sembla un cognom així una mica divertit, era una senyora que venia productes en línia i va acabar muntant un imperi milionari, no? Va passar doncs, des de treballar de casa seva a muntar una empresa de botiga, una botiga de crec que era de coses de, per dones, tipus complements, roba i de més, d'èxit, no? Llavors, aquesta dona va inspirar doncs, a una generació sencera de dones, de dir, una dona que s'ha obert pas en el món empresarial dels homes fins al moment, no? I ho ha fet petant-ho sense renunciar, evidentment, a la seva feminitat i al ser dona, no?
0: Bella.
1: Fins aquí, genial, no? Un piló de dones joves, doncs sí, jo vull ser una girl boss, jo vull ser dueña de mi vida, quiero ser millonària, quiero petarlo, quiero ser empresària,
0: coses,
1: no? I clar, perquè la cosa és que les girl bosses, no? No només treballen moltíssim i són dones d'èxit, sinó que es cuiden, van vestides perfectes...
0: Tenen temps, eh?
1: Sí, sí, sí, tenen temps per tot, per cuidar els fills, per les temes de salut mental... No? És la dona perfecta, la superwoman, ¿vale?
0: Sí, una Nancy?
1: Sí, de carne y hueso.
0: De carne y sí, huevos, sí, sí. Que decía un amigo mío. Sí.
1: Exacte. I con mucho dinero, por supuesto.
0: Claro. Ah, era la condició
1: claro.
0: Aquesta, però això no...
1: Claro, es empresaria d'èxito, aparte de madre i persona que se cuida. Clar. Llavors, clar, així a priori, la girl boss ens ho van encascatar com la nova forma d'alliberament femení, no? Dona empoderada, dona alliberada, no? Dona poderosa, dona exitosa, tot
0: vols
1: això.
0: Vols dir? Bueno, tu ara m'ho expliques,
1: sí, sí.
0: Perquè no lo veo claro.
1: Jo et vinc a dir una cosa, Charo.
0: Vinga.
1: Jo no vull que te posis nerviosa, però tens aquí davant a una girl boss.
0: Què em dius ara?
1: Sí, jo he fet tots els deures, Charo.
0: Sí tot... o què?
1: Mira, jo, o sigui, jo treballo i sóc directora d'un equip totxo. Em paguen bé.
0: Què
1: ho
0: dius,
1: peto
0: ara?
1: A la feina. Jo faig conferències, he tret un curs online. Soc, o sigui, a nivell laboral, un 10, ¿vale? Vist sola, Charo, a Barcelona.
0: A Barcelona?
1: Digue'm qui pot viure sola a Barcelona.
0: Jo no.
1: Jo sí, perquè sóc una girl boss.
0: Ets una girl boss,
1: sóc una
0: girl
1: boss.
0: Arribes que... i veus, no et contractem per no res, eh?
1: Bueno, per algo m'heu contractat. És que també és energia girl boss.
0: Transpues,
1: tu me hueles. Tu sí. Dius, bueno, ah, una girl boss pel carrer.
0: Olora bé, eh? Sí. Com una girl boss de veritat.
1: Sí, sí, és molt important. No només ho has de petar a nivell negoci, sinó físicament, ¿vale? Clar.
0: Olfactivament, també.
1: Sí, o sigui, és molt important. Tienes que oler a éxito, no tienes que oler a cualquier cosa. Sí. Claro. Què més
0: jo.
1: Faig? T'explico, és perquè vagis ficant una miqueta al meu món, no?
0: Sí,
1: de girl boss. Jo faig esport de força, no? Perquè, clar, jo vull arribar a ser una girl boss jubilada, sana, no? Que ens han dit tot això, que hem de fer molt d'esport. Jo ho faig.
0: Uh-huh.
1: També em deixo moltíssims diners amb les nutricionistes, amb osteòpates... Amb tot, ¿vale? Amb tarotistes, si fa falta. Jo
0: també,
1: vull saber-ho tot. Sí, sí, jo me cuido por dentro, por fuera,
0: por
1: un lado, por el otro, lo terrenal, lo espiritual, tot, eh? Vaig a la psicòloga, evidentment, salut mental, jo me estoy sanando, me estoy validando, estic, bueno, reconciliant-me amb tot, eh? Estic sanant la meva ferida, de vegades la de la meva mare, la de les meves tietes,
0: no,
1: un
0: si
1: poc
0: tens
1: una ONG,
0: temps.
1: Una ONG emocional, perquè jo arribo a la psicòloga i diu, tu saps que això és... Dic, sí, vinga, sanem,
0: sí,
1: que les girl boss tenemos que estar muy bien de aquí, claro, es que aguantar el peso de ser tan maravillosa...
0: Que... Sí, és complicat.
1: Home,
0: a mi em costa ser mala mare i ser mala comunicadora, imagina't.
1: Clar, no, és que és un estat que bueno, s'ha de mantenir, no? Per això jo també sóc una persona que socialitza molt, vaig al teatre, no? Tinc sensibilitat doncs, a nivell cultura, arts, escric, Charo, jo escric, amb el meu temps lliure escric...
0: Home!
1: Sí. Ah. Per a mi, no, jo, mira, sóc una del gos una mica analògica, eh?
0: Així, també ets una mica boomer, eh?
1: Sí, sóc una
0: és
1: mica boomer.
0: És que tira, tira...
1: Sí, sóc una mica especial.
0: És trending, sí.
1: Què més faig? Doncs escric, el que dic, escric, pinto...
0: També?
1: Sí. Pinto ceràmica? Números. No, pinto números. Haig de reconèixer que les arts així més plàstiques no se'm donen bé. Ah. Jo, però pinto perquè l'ànima s'ha d'enriquir. No pot ser una gelbos vacia. No, no, no. Jo, doncs, pinto, no? Tinc sensibilitats artístiques. Súper. Què més faig?
0: Podríem haver començat pel que no feies i acabàvem no, abans,
1: que,
0: la secció.
1: No, ja... És que, bueno... Gelbos, ho sento, és
0: vale,
1: perfecció.
0: No, jo, el que
1: és perfecció,
0: manis.
1: Saps? Sí, sí. Estic superempoderada, o sigui, la gent em veu pel carrer i diu, sí, em tracta jo. De vostè, però perquè veu el respecte, saps? De
0: una olora al respecte, i la por.
1: I la por. Total. També faig una cosa que és cuidar, perquè, clar, el sistema ens demana, no?, quan ens van dir, bueno, podeu ser gelbos, però no podeu deixar de ser dones cuidadores i totes les tasques, no?, domèstiques, perquè ho fa tot una gelbos, no? Llavors, jo cuido, és veritat que no tinc fills, vale?, però sí que cuido de la família, dels amics, de les meves plantes.
0: Oh, vale?, important.
1: Tinc unes 63, avui les he comptat abans de venir i dic, vale...
0: 63
1: tinc
0: plantes?
1: Tinc 63 plantes,
0: els
1: sí.
0: Els hi cantes?
1: Els hi canto, les mimo, cadascuna té el seu
0: però
1: tipus
0: d'aigua. Però àries d'òpera, com a mínim, perquè si ets una gelbos...
1: Bueno, l'àrea, els hi poso música. Jo els hi canto per soleàs, perquè, clar, a l'àrea no hi arribo jo. Clar.
0: Però ho estàs entrenant.
1: Bueno, sí, home, és que m'han dit que si els hi cantes... Poden... Jo vull que les meves plantes siguin unes plants bos, també, saps?
0: Tan o sigui, plants bos!
1: No sé, aquest concepte me l'acabo d'inventar.
0: No, però ha quedat.
1: Que també ho petin, perquè jo tot el que toco és èxit, recorda't, eh? És el sí? que fa una gelbos, clar.
0: Ara em tocaràs a mi també, a veure si...
1: Sí, bueno, diuen que qui està amb mi agafa, no?, aquest èxit, llavors, clar... Sí. Cuido, estic amb tots. Saps el que no faig?
0: No se m'acord.
1: Dormir bé, Charo, perquè, clar, todo este empoderamiento, toda esta sobreestimulació...
0: Clar,
1: no
0: et dona.
1: És molt complicat. És que, clar, un tema, ser una gelbos és estar a l'avantguàrdia, perquè avui és una cosa, demà és una altra, mai és suficient, ¿vale?
0: Hashtag gelbos a tope.
1: Claro, és que, clar, mai és suficient, és que més i més i més, i sense renunciar a res. Clar. Ah. O sigui, quan no és una cosa, és una altra. Coses
0: jo
1: noves.
0: M'estic cansant, de
1: jo
0: sentir-te.
1: Estic esgotada, Charo, jo no puc dormir. És que amb tanta gelbos ens han oblidat allà. Una mica lo básico, que és comer, dormir i cagar, perquè no hi ha temps. No hi ha temps.
0: No, jo deus no... cagar i deus fer més coses.
1: Clar, escriure... aprofito jo mentre cago, pelo un cogombre i escric alguna cosa o pinto...
0: No, pelar cogombre jo no t'ho aconsello.
1: Bueno, però si toca s'ha de menjar bé, en recordes?
0: Sí, clar, però...
1: El cogombre, un cogombre, una amanideta...
0: Home, però
1: el
0: lavabo... No sé,
1: no hi ha temps que perdre.
0: Organitzada.
1: No es pot perdre el temps. Quan ets una gelbos, no pots perdre el temps.
0: No, jo ho entenc, però...
1: No pots. I ja et dic, mai és suficient, perquè sempre hi ha una cosa nova, sempre hi ha alguna cosa que no som, hem de fer, no? En plan, què no estoy haciendo yo, què hauria de fer, què m'haig de punxar, què m'haig de menjar... Què...
0: És que has de llegir, tu també llegeixes.
1: Que has de llegir, home, clar. Ah, sí, se m'ha oblidat, també. Quan no. Tinc, els meus 5 minuts al dia que tinc lliures, llegeixo el llibre, evidentment, no puc estar sense produir, no?
0: La Ilíada sense... no seria la teva lectura.
1: No puc.
0: No pots.
1: Això ho haig de posar a plaços per, no sé, uns quants anys. Perquè, clar, és molt complicat, no? Jo no tinc espai entre el hot yoga, la salsa...
0: Hot yoga?
1: Sí, clar, home.
0: Que és el yoga caliente?
1: És el yoga a 150.000 graus, perquè diuen que sí, les toxines... Bueno, clar, és que... És...
0: Perdó,
1: és que...
0: quan dius de 50.000 graus és que te'n vas a classe i fan molts
1: i fan
0: graus?
1: I fan molta calor, sí. Fiquen a tope la temperatura.
0: Si jo et porto 10... senyores menopàusiques en fogots, ens estalviem una pasta.
1: Ho cremem. Sí.
0: No, t'ho dic
1: sí,
0: perquè...
1: Sí, totalment.
0: Companyes i algú... Ai, podem fer una associació, una idea de negoci, una nova start-up de dona empoderada, fogotot, clar.
1: Hot fogot, total, m'encanta.
0: Hot women.
1: Fogot yoga.
0: Hot women.
1: Sí. Doncs mira, és que és veritat que les que teniu la menopàusia viviu amb un hot yoga constant.
0: No sempre.
1: Això que us emporteu, això que us emporteu. Pensa que sí. La classe de hot yoga està a uns 70 euros, al mes.
0: Jo faig hot yoga, també, de vegades. El que és per la nit. I
1: bueno.
0: el meu marit és l'únic que es queixa.
1: Clar, bueno.
0: Diu, el hot yoga este te lo puedes guardar. Dius, ja, però ja m'agradaria. I què més fas? Perquè, clar, ara m'has
1: acabat. És que faig... Clar, doncs aquest és una mica la trampeta, no?, del gelbos, perquè tu pots ser una gelbos, has de ser una gelbos, ho has de fer tot bé, has d'estar guapa, has d'estar a l'avantguàrdia, clar... Després és molt cansat, perquè tu has de tenir una opinió. Has de ser ambiciosa.
0: Una no, has de tenir moltes.
1: Sí, però una per cada cosa que succeeix.
0: Ah, clar,
1: clar,
0: sí.
1: Saps? O sigui, has de tenir una opinió per tot, has de ser bona persona, has de tenir consciència... I és molt esgotador.
0: No, vale? Sí, sí,
1: o sigui, és absolutament esgotador. Jo avui, a la foguera, vinc a cremar el meu carnet de Gelbos.
0: Ah,
1: jo
0: mira-la!
1: No vull ser una Gelbos.
0: Ja no vols més, eh?
1: Jo ja no vull més. Jo vull ser una Gel, ja està. Alguna cosa pues, molt més tranquil·la.
0: A mi una Gel i el Bos que sigui
1: el Bos m'és absolutament igual. Jo vull menjar-me uns pelotazos de tant en tant.
0: O que vols que són.
1: Jo vull veure, jo que sé, una Isla de les Tentacions per desconnectar. No vull estar llegint-me una cosa. No, perquè, o sigui... S'ha d'una de drenar, també, desconnectar. Jo m'agradaria contractar algú perquè de tant en tant em digui què haig de pensar, què haig d'opinar, com m'haig de vestir, perquè és esgotador.
0: És esgotador,
1: sí, esgotador.
0: Eh? És esgotador. Hi ha una opció, cansat. També obre l'armari, tira el primer que et posis i dius...
1: Sí,
0: però ara... per això s'ha de tenir edat, per fer això.
1: Per això estic esperant...
0: Estàs esperant amb candeletes...
1: Entrar al Club de les Fogots. Jo,
0: molt vamos, bé.
1: Això t'ho portaré a la propera foguera. Totes les raons per les quals jo i aquesta fase de trentanyera ja la cremo. També la foguera, la foguera.
0: Estem fent una foguera que ens quedarà un Sant Joan.
1: Però absolutament. Llavors, des d'aquí vinc a dir que anem a relaxar-nos una miqueta.
0: Sí,
1: vale?
0: La veritat és que sí.
1: Empoderar-se està molt bé, però què vol dir l'èxit? Què vol dir empoderar-se? Per cadascuna... hauria de significar una cosa diferent. Petar ja ho petem.
0: Sí que és
1: spoiler,
0: veritat,
1: ho estem petant totes. Cadascuna a la nostra manera. Anem a deixar d'afegir més i més i més, que prou tenim.
0: Bueno, és que,
1: per sobreviure, perquè clar...
0: Quan tu veus aquelles dones que surten a les 6 de la matí a córrer,
1: clar,
0: que dius, per què?
1: Clar.
0: Dona meva, si no han posat ni els carrers,
1: al
0: poble... Al poble hi ha el senyor que agafa les escombraries i arriba a les 8. Imagina't,
1: ja,
0: a les 6 ni
1: el... Ja fet el
0: ella ja ha fet els 300 quilòmetres que has de fer amunt
1: i avall. Els 2.000 passos...
0: Després les veus en el... allà maquillant-se en el semàfor, les piten, s'emprenyen, clar, t'emprenyen... Perquè...
1: Però és que, clar, no hi ha temps.
0: No, no
1: hi ha
0: dona
1: temps.
0: La vida.
1: No, jo no vull aixecar-me a les 5 del matí per fer-me una skincare de 7 passos. No vull.
0: Què és una skincare?
1: Una skincare, sobretot a les cremes que se suposa que ens hem de posar... Vale? Per envellir dignament.
0: Ah,
1: skincare, cuidado de la piel. Que si lava, que si tónico, que si el antiojeras, que si luego el ácido hialurónico, luego la niacidamida. Són set passos.
0: Bueno,
1: niacidamida. Va, això va molt bé, se suposa, per les arrugues...
0: Jo pensava que estaves parlant en japonès, niacidamida.
1: Bueno, ve tot d'allà, perquè s'ha ficat de moda per les coreanes de Corea, no de Japó.
0: Ah, les coreanes.
1: Les coreanes, com que tenen aquestes pells...
0: Doncs tenen les pells de l'ADN, no?
1: Clar,
0: no,
1: però això no ens ho expliquen, Charo. Ens diuen, clar, tu pots ser una coreana si tu te deixes uns 300 euros amb cremes al mes i t'aixeques a les 5 del matí per anar fent capes i capes i capes i capes.
0: No està, si tu m'ho haguessis preguntat, si tu haguessis escoltat Fogots abans, jo t'hagués dit, això no és sa, estimada meva.
1: No.
0: Això de córrer... Jo tenia una jefa, que era una Gelbos, i hi havia un dia que quan tu la veies, que venia amb un traje de jaqueta vermell i unes botes negres, hi havia algú que de la ràdio que deia, este huevo quiere sal. Que jo mai vaig entendre. Però era una dona aclaparadora. Realment, i jo en aquell moment estava embarassada i pensava, aquesta dona no m'arriba als 50. No m'arriba als 50. Clar, correu mal.
1: Sí.
0: Correu massa i us han enganyat.
1: Ens han enganyat perquè ens han dit que ser feministes vol dir ser empoderada i empoderada vol dir poder amb tot. Jo
0: no!
1: Puc amb tot, sí, però no vull. No vull poder amb tot. Jo vull poder amb el que jo vull.
0: Clar.
1: No és més, perquè ens diuen que hem d'estar empoderades, que aquell bosc, que tota aquesta pesca, però el sistema tampoc canvia. O sigui,
0: no,
1: és un... Se'ns exigeix més sense que se'ns treguin altres responsabilitats o s'adaptin, no?, certes responsabilitats. Llavors, és una trampa. És una trampa. Hi ha una part de... La lletra petita, jo com vaig firmar el contracte de vale, voy a ser un aquel bosc, no vaig llegir la lletra petita que deia moriràs en el intento, saps?
0: Clar.
1: O nunca serà suficiente. Per tant, des d'aquí demano a que les dones siguin qui vulguin ser, que s'empoderin com els hi doni la gana i que l'èxit potser vol dir quedar-se a casa amb un pijama i amb uns mitjons que tenen un forat menjant-te uns pelotazos i veient Bridget Jones o el que vulguis. Això també és ser una dona d'èxit, perquè per mi ser una dona d'èxit vol dir fer el que tu vols.
0: Sí, senyora.
1: I ja està. I ja està. Doncs
0: pues escolta, ja
1: a la foguera
0: està.
1: El carnet d'aquell bosc.
0: A la foguera el carnet d'aquell bosc, a la foguera l'empoderament fals, a la foguera aquelles coses que ens oprimeixen, que no ens permeten ser normals, naturals.
1: Això
0: jo
1: mateix.
0: Encara no he vist cap home posant-se rímel en els semàfors.
1: No.
0: Que no he vist cap home que vagi traient els nens i vagi contestant... No l'he vist. I com no l'he vist, fins que no el vegi, jo tranquil·la. Doncs m'agrada molt la teva secció. Que sàpigues que estic molt d'acord. Farem una foguera.
1: Farem una foguera i cremarem.
0: Cada mes cremarem coses que
1: sí,
0: no ens fan...
1: Sí, els mites. O sigui,
0: ai, per favor, sí.
1: Alliberades ja ho estem. Hem fet molta feina fins ara.
0: I ens queda molt per fer.
1: Ens queda molt per fer, però gaudim-ho també. I empoderem-nos del concepte de l'alliberament. Nosaltres fem-lo nostre. Alliberar-se no vol dir tot allò que ens diuen que hem de... fer, ser, per les xarxes, per els llibres d'autoajuda, per tot això, no?
0: Andrea, quan et veiem? On et podem veure, per exemple? Si volem algun espectacle teu, on et volem?
1: Ara mateix estic al teatre, a Gràcia, al Teatre Neu, fent un espectacle que es diu Monòlogos en Vermut, i el proper dia que actuo és cap al 8 de març.
0: 8 de març, Dia de la Dona, hem de veure a l'Andrea Román fent un monòleg que ens ajudi a tirar endavant i a alliberar-nos. Andrea Román, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Ens veiem a la propera foguera.
0: Això. Doncs fins aquí aquest segon episodi de Fogots, el teu podcast sense regles. La setmana que ve més tindrem a l'Emma Ribas, que ens parlarà de psicologia, ens parlarà de com hem de fer per evitar que el cap se'ns vagi. Però deixeu-me que us deixi amb una frase de la Maya Angelou, una poetessa escriptora americana de no fa gaire, va morir fa molt poc, que diu: si no saps riure't de la vida, la vida es riurà de tu.

0: conta.
1: Feres ferotges.
2: Un bon dia, un os passejava pel bosc i es va trobar un nen que semblava preocupat, assegut a la soca d'un arbre.
3: Què et passa?
2: Preguntar l'os.
3: M'he perdut i tinc un problema molt gros.
2: Somica el nen.
3: I ara, com és això?
2: S'interessa l'os.
3: Perquè la mama m'ha dit que mai no entri al bosc, però ho he fet i ara m'he perdut.
2: Respongué el nen.
3: No t'amoïnis. Ara mateix t'ensenyaré com sortir. Saps, el bosc no és tan dolent.
2: Digue-los tot rient.
3: Que sí. La mama diu que el bosc està ple de feres ferotges.
2: Assegura el nen.
3: Què dius ara?
2: Exclamar-los.
3: De veritat? I com són?
2: Són totes peludes i s'amaguen en la foscor. Llavors es llancen damunt teu i se't mengen. Afirma el nen.
3: Apa, i saps si també cruspeixen ossos?
2: Pregunta l'os tot nerviós.
3: I tant, s'ho cruspeixen tot.
2: Assegura el nen. L'os va mirar tot poruc les ombres que hi havia entre els arbres.
3: Serà millor que marxem.
2: Digué. No havien anat gaire lluny quan es van trobar un elefant que estava berenant.
4: Voleu un plàtan?
2: Preguntà l'elefant.
3: Serà millor que vagis amb compte, elefant. Aquest nen m'ha dit que hi ha feres ferotges deixades anar pel bosc.
2: Avisa-los.
4: Quin horror!
2: Exclama l'elefant, deixant caure el seu plàtan.
4: I són molt salvatges?
3: Són les feres més salvatges del món. Són tan grosses que et poden trepitjar i aixafar-te només fent així.
2: Explica el nen, tot aixecant el peu i fent una patada a terra.
4: Què dius ara? Però també poden aixafar un elefant?
2: Pregunta l'elefant.
3: En un tres i no res.
2: Respongué el nen.
4: Caram!
2: S'espantà l'elefant.
4: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
2: I de seguida tots tres van avançar amb compte pel bosc. Al cap de poca estona van trobar un lleó prenent el sol en una roca.
5: Quedeu-vos a prendre el sol,
2: digué el lleó movent tot mandrós la cua.
3: Val més que no, és que no saps que hi ha feres ferotges al bosc?
2: Digué-los.
5: De veritat?
2: Em passa saliva el lleó.
5: I són molt ferotges?
3: Són les més ferotges de totes. Tenen les urpes esmolades, les dents llargues i et poden arrencar el cap d'un mos en un tres i no res.
2: Afirmà el nen.
4: Ai!
2: Va cridar el lleó.
5: Però això no ho poden fer un lleó, oi que no?
3: Em sembla que allò que els agrada més és menjar lleons.
2: Respongué el nen.
4: Oh, ajudeu-me.
2: Somicà el lleó amb els pèls de la seva crinera de punta.
5: No us fa res que vinguin vosaltres, oi?
2: Així que van seguir avançant de puntetes pel bosc. I aviat es van trobar un cocodril i un llop i una pitó. A poc es va fer fosc.
3: Quan es fa de nit, totes les feres ferotges surten a caçar.
2: Va dir fluixet el nen. Just llavors va sentir una remor, com el soroll dels passos forts que fa una fera terrible caminant entre els matolls. I van veure una llum que feia pampallugues entre els troncs dels arbres com un gran ull brillant. I llavors van sentir un bram salvatge que va ressonar per tot el bosc. Tots van córrer. Cames, ajudeu-me! Bé, tret del nen, que era el més valent. Va avançar amb compte i el que va veure no era una fera ferotge, era una cosa molt pitjor. Era una mama ferotge!
6: Joan, Joan!
2: Rugí la mare.
6: Es pot saber on ets, entremaliat? Ah, ets aquí.
2: Sospirà.
6: Que no t'he dit mil vegades que no entris al bosc? Que no t'he dit que el bosc és ple de feres ferotges?
3: Però, mama, jo no he vist cap fera ferotge.
2: Conte contat, aquest conte s'ha acabat.

0: ja complirà. Vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Moments d'òpera.
4: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Un fracàs inicial no sempre es tradueix en un títol fallit. És el cas de l'obra d'aquesta setmana, Avui i Vespri Siciliani.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: I Vespri Siciliani és una òpera dividida en 5 actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret originàriament en francès de Charles Dauvrier i Eugène Scribe, tot i que basat en el llibret de Le Duc d'Alba, escrit per Gaetano Donizetti 12 anys abans. Van estrenar-se aquesta òpera a París el 13 de juny del 1855, tot i que ràpidament va difondre's arreu d'Europa en la seva versió en italià. A Catalunya hi arribaria per primer cop el 4 d'octubre del 1856 al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges que intervenen en aquestes Vespres Sicilianes de Verdi, Guido di Monforte és el governador francès de Nàpols, alhora que pare de Rigo, paper per baríton. Arrigo, el seu fill, tot i que no ho sap, de Guido i està enamorat d'Elena, paper aquest per tenor líric. Elena és una duquesa, alhora que patriota italiana, paper per soprano bardiana, que també podríem definir com a soprano dramàtica de coloratura. Ja sabeu aquesta veu tan exigent que demanava Verdi, sobretot per les sopranos en les seves òperes. Giovanni de Procida és l'enviat de Sicília per negociar amb la monarquia catalano-aragonesa a la invasió de l'illa. És un paper, el de Giovanni de Procida, per baix. La tria del tema d'aquesta òpera no va ser precisament un encert dels llibretistes ni tampoc del compositor. Fixem-nos-hi, perquè des del punt de vista del Risorgimento italià i pel públic italià, aquesta història podria resultar estimulant, ja que es tornava a dibuixar un paral·lelisme que abans havia funcionat, en aquest cas assenyalant a l'invasor francès com l'opressor del poble italià. Però, és clar, aquest títol no s'estrenava a Itàlia, sinó que es va estrenar a París, un títol on es lloa una conspiració precisament contra les tropes franceses. Això, evidentment, no va ser una bona idea, menys encara fent referència a la col·laboració espanyola. Per tant, l'òpera es basa en uns fets històrics que es van produir el 1282 i que es coneixen amb el nom de les Vespres Sicilianes i que, tot seguit, us podrem explicar, però que tot això et fa pensar que l'èxit francès es donava en bona part gràcies a la mala tria d'aquest argument. Dit això, anem a fixar-nos-hi, perquè a l'inici del primer acte d'I Vespri Siciliani de Verdi hem de situar-nos a Palerm. És l'any 1282. Ens ubiquem al mercat de la ciutat, encara hi ha d'avui un mercat molt caòtic. Sicília es troba sota ocupació francesa, sent Guido di Monforte, el governador designat per la potència invasora. La duquesa Elena, germana d'un màrtir per la llibertat de Sicília, s'ha convertit en símbol de la resistència. En sortir de l'església, un soldat l'obliga a cantar i ella tria una cançó siciliana que exalta precisament la llibertat. L'escoltarem en la veu de Martina Arroyo, dirigida per James Levine, amb la New Philharmonia Orchestra.

No cal dir que després d'aquesta escena, Elena aconsegueix exaltar, tal com acabem de sentir, a tots els que es troben al seu voltant. Però ara arriba Monforte i tots fugen, excepte el jove Rigo, que acaba de sortir de la presó a la que havia estat condemnat pels francesos i que està enamorat d'Elena per qui es correspost. Rigo s'enfronta a Monforte i aquest, sorprès pel coratge del jove, intenta establir-hi una amistat. Però Rigo el rebutja.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera, resumint musicalment i argumentalment Vespi Siciliani de Verdi, situant-nos ara a una vall pròxima a Palerm. Som al segon acte. El metge Pròxida torna després d'un llarg exili. S'ha confabulat amb Helena i Arrigo per iniciar una revolta contra els francesos, amb la que, a més, pretenen venjar la mort del germà d'Helena. Però Monforte ordena detenir a Arrigo, qui és portat al seu palau. Això, unit a un intent d'uns soldats francesos de raptar les dones assistents a una boda, encén l'aire popular i el conspirador planeja entrar disfressat al palau i assassinar Monforte. Ara, però, escoltarem a Pròxida, la veu de Ruggero Raimondi, saludant emotivament la seva pàtria.

0: Moments d'òpera.
1: A l'inici del tercer acte de I Vespri Siciliani de Verdi, Monforte, a través d'una carta de la seva antiga esposa, redactada poc abans de la mort d'aquesta, s'ha assabentat que Arrigo és el seu fill. Així li fa saber a Arrigo, però aquest el rebutja, comunicant-li que mai no podrà sentir cap a ell un amor filial. Arrigo és Plácido Domingo, mentre que Cheryl Milnes és Monforte, amb dos dirigits per James Levine.

Pròxida i Elena hi accedeixen emmascarats amb la intenció d'assassinar Monforte. Arrigo aleshores pateix un conflicte interior. Per una banda, vol la llibertat del seu poble, però per l'altra tem l'assassinat del que és el seu pare. Aleshores, li comunica a Monforte que corre perill, però aquest decideix no prendre cap precaució i es queda al saló on celebra el ball. En el moment en què Elena intenta apunyalar Monforte, Arrigo s'interposa i salva el seu pare. Elena i Pròxida, desconeixedors de la relació entre Monforte i Arrigo, pare i fill, prenen aquest últim per un traïdor.

De nou som al Palau de Monforte, concretament als jardins. Arrigo i Elena estan alegres en pensar que el seu casament portarà la pau. De fet, Elena agraeix les flors que les seves amigues li han regalat. És el popular Bolero, una de les escenes més icòniques d'aquesta òpera. L'escoltarem ara interpretat per la soprano Anna Netrebko.

0: Però després d'aquesta lluïda escena, Procida apareix i explica a Elena el seu pla. Quan sonin les campanes anunciant la boda, el poble atacarà els francesos. Elena renuncia al casament per tal d'evitar l'enfrontament i la guerra, davant l'estupor de Rigo, que no comprèn la traïció d'Elena. Però Monforte l'obliga a casar-se per la força. Per tant, finalment, en sonar les campanes, el poble cau sobre Monforte i també els francesos. I així és com acaba Les Vespres Sicilianes de Giuseppe Verdi, el títol d'aquesta setmana, Els Moments d'Òpera. Ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més òperes. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Jordi Fortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. Com sempre, l'Aleix Alari està al control de so. El Jordi Tortós aquí al micròfon. I avui dedicarem el nostre programa a repassar algunes de les més interessants novetats perifèriques que hem rebut en les últimes setmanes.

Doncs la primera novetat és aquest àlbum que es diu Dying Fish for Love i està signat per Chris Driver, un escocès que des que el vam descobrir en el seu àlbum de debut, Blackwater, l'any 2006, l'hem seguit molt constantment perquè és un home que ens agrada molt. Ha demostrat ser un cantautor amb un estil propi i un repertori molt atractiu, partint, a més, sempre d'un folk contemporani. Aquest ja és el seu sisè àlbum en solitari i, a part d'aquest sisè àlbum, ha col·laborat també amb moltíssims d'altres artistes. Chris Driver, nou àlbum, Dying Fish for Love.

Chris Driver, 20 anys de carrera i realment disc a disc demostrant que és un personatge d'una qualitat per sobre de la mitja. Escocès, nascut el 1978, aquest és el seu nou treball, Doing This for Love. La segona novetat que us presentem avui està signada per una cantant nord-americana que es diu Yepa.

Doncs aquesta novetat acabada de sortir es diu Jean, a l'LP. Ella es diu Jebba, que no és altra que la jove de, nascuda a Arkansas al 95, 31 anys té, que es diu Abigail Elizabeth Smith, una dona molt curiosa des del punt de vista que la seva joventut no porta a fer esperar arranjaments d'aquesta qualitat i d'aquesta sofisticació. Com us he dit, és d'Arkansas, té 31 anys i Jean és aquest àlbum que acaba de publicar i que és el segon disc que ha cridat molt l'atenció a tota la premsa anglosaxona.

Es diu, o s'ha dit, Yebda. Malgrat que ella es diu Abigail, Elizabeth Smith és d'Arkansas i aquest és el seu segon àlbum, es diu Jean. I anem ara amb l'àlbum de debut d'una noia cantautora escocesa d'origen hindú afincada a Glasgow. Es diu Radhika.

Es diu Radica i és el seu àlbum de debut. El disc es diu Cine Pop i és la filla del baixista dels Sub Dragons, una banda que va ser molt reconeguda als anys 90, una època molt, diguéssim, daurada del pop britànic. Doncs Radica acaba de debutar, molt jove, i la manera en la que debuta també té molt a veure amb aquella manera i específica, sobretot del nord d'Anglaterra, d'Escòcia, de fer un pop molt basat en guitarres i veus. L'àlbum, insisteixo, es diu Cine Pop.

I ja tenim aquí, sencer, el nou treball de Aldous Harding, un dels discos més interessants que hem rebut les últimes setmanes. L'àlbum es diu Train on the Island, i ella, que arriba des de les Antípodes, des de Nova Zelanda, jove, 36 anys, al costat d'altres veus, també com les de Nadia Reid o Marlon Williams, ha arribat a mostrar que aquella illa, que Nova Zelanda, té un talent dins de les seves noves generacions realment considerable. Així és que aquest nou treball el considerem una de les millors novetats que hem rebut últimament. És el seu cinquè àlbum i es diu Train on the Island. Ella és Aldous Harding.

Des de Nova Zelanda, el cinquè àlbum d'Aldous Harding. Es diu Train on the Island. I una sorpresa molt curiosa i agradable ha sigut la del disc de Pina Palau. Amb aquest nom ens vam preguntar d'on havia sortit i sabem que viu a Zurich, és suïssa, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It.

Es diu Pina Palau, és de Suïssa, instal·lada a Zúric, i aquest és el seu tercer àlbum. Es diu You Better Get Used to It, i la veritat és que ens ha sorprès molt també la bona rebuda que ha tingut aquest tercer àlbum en tota la premsa internacional. La veritat és que té un estil molt personal en què les cançons funcionen com a gairebé entrades d'un diari íntim. Molt poca informació personal tenim d'ella i encara pues, ens preguntem d'on surt aquest cognom. Es diu Pina Palau.

foc a tantes coses. En tindria prou amb un llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà.

Ferran Palau, aniversari feliç és el seu dins d'aquest any 2026. Al seu costat, com sempre, el Jordi Matas, el seu cosí, arranjador, excel·lent guitarrista i un resultat fantàstic en aquest àlbum. Aniversari feliç.

Ferran Palau, un personatge que ha creat tot un estil, una manera molt personal d'interpretar, de composar i de fer cançons, que també ha tingut, evidentment, la seva repercussió i la seva influència en d'altres veus. Per exemple, la de la sabadellenca Venus.

0: Macovilla, que se llamaba.
1: Es tracta del tercer àlbum ja de Venus, que en veritat es diu Valeria Núñez Saurí i és de Sabadell. La veritat és que en tres àlbums ha demostrat un crescendo realment important, una evolució molt interessant pel camí de l'indie pop electrònic. És, com us deia, de Sabadell, és totalment millennial, va néixer el 2000, té 26 anys i es diu realment Valeria Núñez Saurí. En definitiva, Mai Vista Trista és el títol d'aquest nou treball del 2026 de Venus.

Venus, un talent molt jove de Sabadell que seguirem amb molta atenció. Mai vista trista. Aquest és el títol del seu últim treball. I nosaltres ens acomiadem, l'Aleix Salari, el control de so, el Jordi Tortós d'aquí, al micròfon. Deixem enrere aquesta edició de novetats de Perifèries amb la de Ellie O'Neill, l'àlbum de debut d'aquesta jove irlandesa en què el minimalisme i el intimisme són protagonistes. Fins la setmana que ve.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La dita és ben explícita. A l'estiu, tota cuca viu. Ja sia terrasses, terrats, places, parcs i jardins, la música en directe és ben viva quan arriba el caloret. Segur que no hi són tots els que hi ha, però volem radiografiar part de l'escena de cicles i festivals que omplen de bon jazz la geografia catalana de nord a sud i part de l'estranger. Abans, però, d'aquest tour musical, volem homenatjar a un dels grans, traspassat cap a nous confins el passat dia 15, una llarga vida dedicada a la lluita contra l'apartheid sud-africà a través de la música i una personalíssima pianística. Recordem Abdullah Ibrahim.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Dues paraules poden definir la personalitat i la música també d'Abdullah Ibrahim. Espiritualitat d'una banda i combat d'una altra. Podrien semblar dues paraules amb significats antagònics, però en realitat és una manera de fer d'un home que primer va néixer com a Donald Brand fins que es va rebatejar com Abdullah Ibrahim a finals dels anys 60, quan es va convertir a l'islam. Ell té un estil, com escolteu, molt distintiu, que emergeix precisament d'aquest recull de sons de la tradició vocal i harmònica sud-africana amb la improvisació del jazz. Compositor i pianista, ell es va exilar degut doncs, a l'apartheid, no?, a la repressió i segregació dels negres a Sud-àfrica i va emigrar a Europa. Això era, com dèiem, més o menys a finals dels 60. En aquesta diàspora comença no al final, sinó cap a l'any 62, que és quan marxa primerament a Suïssa, on comença una carrera ja brillant, una mica bé de la mà, o com a mentor té el gran Duke Ellington. Tot i viure fora, Donald Brand i després Abdullah Ibrahim també fa un vincle constant amb Sud-àfrica, on hi anirà retornant de mica en mica i d'on des de l'exili, primer Suïssa, després Alemanya, segueix defensant la llibertat i la igualtat, diguéssim, en aquest país tan potent com és Sud-àfrica. Abdullah Ibrahim va marxar d'aquest planeta el prop passat 15 de juny. Tenia 91 anys, mai, però va perdre aquesta artisticitat, aquesta profunda visió musical que va definir la seva carrera i també la seva música. Pioner, també, d'aquesta música improvisada, combinada amb aquesta varietat estilística sota aquest mateix paraigües. I, de fet, és que la primera gravació de jazz que es va fer a Sud-àfrica, l'any 1959, hi havia, en aquell moment, Donald Brand, membre del septet dels Jazz Epistles, al costat de, per exemple, Kippy Mukepsi i Hugh Masekela, entre d'altres. Per Chris McGregor, un altre dels grans músics sud-africans, en aquest cas blanc, Abdullah Ibrahim va ser una de les seves grans influències.

Abdullah Ibrahim, un dels grans músics mestre de la música dels ritmes i de les harmonies vocals sud-africanes mesclades amb la música improvisada, amb una llarga trajectòria, molts treballs com a líder i també amb altres formacions, però especialment com a líder i com a compositor. A Catalunya no vam tenir massa ocasió d'escoltar-lo en directe, però hem de dir que el Festival de Jazz Terrassa l'any 2010, coincidint amb la seva 29a edició, va presentar en exclusiva a l'Estat espanyol i pràcticament com a primera vegada a Catalunya, perquè sabem que va estar en un petit club a Roses feia molts anys, doncs, com dèiem, va presentar el seu treball en aquell moment, un septet que portava per nom Ekaya, i coincidint amb aquesta visita a la Nova Jazz Cava, el Festival de Jazz Agarenc, el grup Enderrock li concedia el Premi Enderrock d'aquell any 2010, pensem que va ser un premi honorífic. Nosaltres estem escoltant aquest Little Boy, una peça recollida a l'àlbum Voices on Africa de 1998, on escolteu els saxos de Kipi Muketsi, de Basil Kotzi, Dudu Makasi, també el tenor, Sifo Kumede, al baix, i Gilbert Matthews a la bateria. Com no, Abdullah Ibrahim al piano. Que descansi.

Una terrassa, una copa i el millor jazz sota les estrelles, sopars a la fresca, còctels, música en viu i un entorn lliure de sorolls converteix el pati de la Nova Jazzcava en una de les experiències més singulars de les nits d'estiu terrassenques. El blues, el jazz vocal, els ritmes brasilers i de Nova Orleans protagonitzen la 27a edició del cicle d'estiu al pati, que començarà ja el 10 de juliol. Nosaltres hem volgut començar amb aquesta peça, amb aquests ritmes que passàvem dels ritmes sud-africans als ritmes brasilers, de la mà del baterista Edu Ribeiro, amb Na Calada do Dia. És una peça original d'Edu Ribeiro, un músic molt interessant de l'escena brasilera, que ja vam tenir ocasió d'escoltar a la Nova Jazzcava ara ja fa uns quants anys, però que torna i ho fa al costat d'un dels trios més destacats del jazz brasiler contemporani, acompanyat per Vinícius Gómez a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix. Ribeiro presenta el dia 17 de juliol a la Nova Jazzcava, en el pati exterior, aquesta proposta que combina doncs la sofisticació del llenguatge jazzístic amb la riquesa rítmica i melòdica de la música popular brasilera. Ell és considerat un dels grans bateristes de la seva generació, ha construït una trajectòria internacional de primer nivell amb figures com Paquito de Rivera, Eliane Elias, Hamilton de Holanda, Randy Brecker, per dir-ne alguns, i també ha rebut diversos premis Grammy, tant com a líder que com amb diferents projectes i com a sidemans. A Terrassa fa 3 anys, ara ho miràvem, que va debutar, va causar una gran sensació i ara doncs torna amb nous projectes com aquest O Tempo das Cores, editat ara el 2026, on doncs Edu Ribeiro reafirma aquest compromís que té amb la composició, amb la improvisació i amb la recerca de noves sonoritats. No us ho hauríeu de perdre el 17 de juliol a la Nova Jazzcava.

El jazz a la fresca, el cicle d'estiu al pati en la seva 27a edició reuneix 6 concerts els divendres i els dissabtes a partir de les 10 del vespre que transiten pel blues, com dèiem, el jazz vocal, el jazz brasiler, l'òrgan jazz o els ritmes de Nova Orleans. Entre altres propostes, aquestes sonoritats per compartir conversa i viure el jazz amb espais especials per l'estiu, com són les terrasses, com dèiem a l'inici d'aquest jazz club. L'arrencada d'aquesta edició 2026 del Jazz a la Fresca tindrà lloc el dia 10 de la mà de Big Mama Montse, a la que esteu escoltant acompanyada per Captain Brothers Hood, que són la seva última banda presentant el debut d'aquest treball que és Smile. N'estem escoltant Soul Connection.

referent indiscutible del blues català i Premi Jazz Terrasman 2015. Big Mama Montse torna a Terrassa amb una proposta plena de soul, groove i esprit afroamericà. Estrena del Jazz a la Fresca 2026.

I si la dama del blues català obre el cicle que enguany presenta Jazz Terrassa al pati de la Nova Jascaba, podríem dir que un dels cavallers del jazz també de casa nostra, Enric Alegre, serà també en aquest viatge musical que uneix Nova Orleans, el Carib, el Latin Jazz i la Mediterrània. Enric Alegre, músic, pedagog, impulsor de la Freddy Jazz Band, és una de les figures més actives en aquests moments de l'escena catalana i en formació de quintet amb músics de casa estarà presentant aquest darrer projecte. I des del sud de l'estat espanyol ens arribarà aquesta proposta el dia 17-18, concretament dissabte 18, la que esteu escoltant, que és un trio clàssic d'orgue amb guitarra, amb guitarra, amb orgue i amb bateria. Estem escoltant el tema que porta per títol El Limonar.

0: Valen Stenberg, Thibaut Benoit i Álvaro Gandul arriben a la Nova Jaskava per presentar Collage, el seu últim treball, un projecte que està construït a partir de les composicions originals i que explora nous camins sonors, però sense perdre de vista l'herència dels grans trios d'òrgan jazz, aquesta formació històrica de la història del gènere composta, doncs, per l'òrgan, la guitarra i la bateria. En aquest repertori de Collage, que està editat pel segell Erraval Jazz, doncs és un treball col·lectiu, hi ha composicions dels tres membres i el que fan, doncs, aquesta combinació, com escolteu, de groove, lirisme i creativitat. Si els voleu descobrir en directe, el 18 de juliol seran al pati de la Nova Jaskava, el cicle de jazz a la fresca.
1: Jazz Club.

12 to 12 Quintet el 24 de juliol. Una proposta que combina jazz vocal de la mà de Jordi Rabascall, bon humor i emoció. Al costat d'Albert Caire, el grup ha reinventat la música amb aquest espai de trobada, d'esperança i una celebració bastant compartida. És la revisió d'aquest projecte que ja porta força anys, més de 10 anys funcionant, i que el dia 24 de juliol presenta nova proposta, A Bit of Fame, Joy and Hope. No us ho perdeu. Bon humor, bona música, què més voleu? Estiu i jazz a la fresca.

Esteu escoltant el saxo soprano, el protagonista del concert de Cloenda del Jazz a la Fresca en la seva 27a edició, aquest cicle d'estiu al pati de la Nova Jazz Cava. Esteu escoltant a Azar Lawrence. Ell serà per primera vegada a la ciutat agarenca i ho farà per retre tribut, per saludar a John Coltrane en aquest període tan fructífer del mític saxofonista nord-americà quan estava amb Impuls, i que coincideix també aquest concert doncs, amb un seguit d'actuacions que es fan arreu commemorant el centenari del naixement d'aquest mític saxofonista, acompanyant Azar Lawrence, que l'escoltareu al soprano, i al tenor, tres músics també de reconegut prestigi internacional, el pianista Benito González, el contrabaixista Siete Siet i Brandon Lee a la bateria. Un concert, sens dubte, d'alt voltatge per posar punt i final no només al cicle d'estiu de Jazz Terrassa, sinó també a la seva temporada estable, que des del mes d'octubre ha ofert doncs, més d'un centenar de directes a la Nova Jazz Cava. Jazz Club.

Us estem oferint avui al Jazz Club un tour, una ruta per alguns dels cicles, concerts, festivals que aquest estiu omplen de bona música part de la geografia catalana. I no volem marxar del Vallès perquè ens n'anem de Terrassa a Rubí, perquè precisament la setmana del 26 al 29, coincidint amb la festa major de la ciutat, doncs ja es celebren també les 25enes edicions jornades del Jazz de Rubí, que inaugurarà el gran trompetista californià Matthew Simon amb un vermut musical el dia 27 de juny i que prosseguirà a la nit amb una superformació, la Pulsar Big Band, que estarà fent un repertori de Shorty Rogers. Això passarà, en aquest cas, a les 10:30, quarts de 11 del vespre, a l'Ateneu Municipal, que és la seu d'aquests diferents concerts de les jornades de jazz de Rubí en aquesta edició número 25. Dirigida la Big Band, Pulsar Big Band, per Ramon Fossati, el trombonista que ja fa molts anys que és a París, i el baterista de Rubí, Heredia. Estarem amb Dan Pousen, amb Matthew Simon, Gorka Benítez, Ercol Foria, el Jaume Badrenes de Terrassa, el Guim García Balàs, o John Dubuclet, Tom Johnson, i a la rítmica, Biel Roca, David Muñoz i el mateix Enrique Heredia. Una bona formació el dia 27, que s'estrenarà a Rubí, i l'endemà, dia 28, doncs aquest xicot, aquest trompetista, que coneixeu molt bé el Jazz Club, que és Martí Costalago, que és de Terrassa, que té la vora, ja n'hem parlat alguna vegada, només 13 anys, i que ja està fent doncs concerts amb el seu quintet. També de Terrassa, el dia 28, la vocalista Júlia Plans oferirà doncs aquesta cloenda de les jornades de jazz a Rubí en el Teatre Municipal. I de la zona aquesta del Vallès, doncs anem fins al sud de Catalunya, perquè també està en dansa aquest final de mes la mostra de jazz de Tortosa. Arrenca el dia 26 i fins a mitjans de juliol proposa figures com el saxofonista nord-americà Kenny Garrett, el pianista cubà Alfredo Rodríguez, les Skartin Sisters, que arriben des dels Països Baixos, i d'aquí de casa, doncs, la Tortosa Big Band amb el cor Flumin de Ramon Escalé, o l'Ali Bigut, entre alguns altres.

La vinya de Can Reón, que forma part de la DO Alella, situada a Tiana, acollirà un petit cicle de jazz de 3 dies amb 3 concerts excel·lents. 3 dies de jazz a Can Reón. Del 3 al 5 de juliol s'inaugurarà amb el trio del baixista Carles Benavent, seguirà amb el prestigiós quartet del saxofonista nord-americà Joshua Redman i es tancarà amb el guitarrista també de l'escena nord-americana Bill Frisell, acompanyat pel seu trio, amb els que estem escoltant, el trio habitual i Gregory Tardi. És un dels cicles, diguéssim, de pocs dies, molt intens, però, com podeu comprovar, d'una gran qualitat. Això a Tiana, a la província de Barcelona. I no la deixem, la província de Barcelona, però ens anaríem fins a Vilafranca.

Esteu escoltant a l'enèrgica la Kezia Benjamin amb el seu darrer treball, el sisè de la seva trajectòria. Porta per títol We Dreams i és el seu debut en el segell Artwork Records. Aquest treball que acaba de sortir el podreu escoltar, si voleu, en directe a la capital del Penedès, aquest Bijaz 2026, entre el 3 i el 5 de juliol. També n'hem parlat algunes vegades, és un dels festivals importants del territori, que doncs, comença, arrenca amb força cada estiu, ja des de fa doncs, un bon grapat d'edicions, i que, a més, té una oferta totalment gratuïta i alhora doncs, molt singular, perquè combina el que és doncs, aquest món del vi i els caves de tota aquesta zona, aquest actiu econòmic, amb el que és la música en directe. A la plaça Jaume I, l'escenari principal, però també, com sabeu, a la Rambla de la població, on hi ha la Fira de Vins i Caves, també amb un cicle del jazz i les dones que es fan al claustre, degustacions de vins, d'etnojazz, hi ha una varietat molt potent i entre les propostes musicals que ens ocupen avui aquí al Jazz Club, a banda del debut amb aquest nou treball discogràfic de la Kezia Benjamin en aquest certamen, que és aquest treball que porta per títol We Dream, doncs també hi haurà Incognito, hi haurà una altra de les grans, com és Esperanza Spalding, Núbia García, també una nova promesa ja amb força de l'escena nord-americana, Harold López Nussa, el pianista cubà, i de l'escena catalana doncs, també presenten forces projectes. Hem de dir que We Dream, de la Kezia Benjamin, ens ha cridat molt l'atenció, perquè a més té un estol de convidats i impressionant en aquest treball, des de Chris Potters, Jeff Tenwoods, Terence Blanchard, Atwendi Adjual, Sing Jones, i per tant és un, sens dubte, un dels enregistraments d'aquest 2026 que tenim la sort de poder escoltar en directe a Catalunya.

i de l'energia frenètica pràcticament de la Kezia Benjamin, una energia que, i un directe que heu pogut escoltar al Festival de Terrassa, també al Festival de Jazz de l'Estartit, i ara podreu escoltar el Bijazz de Vilafranca del Penedès. Passem aquesta delicadesa amb la veu de la lisboeta Marta Garrett i Leonardo Messini a la guitarra. Ells també seran en aquesta edició 2026 del Bijazz Penedès, al costat de Camarada Ventura, la Vudú Jazz Band, Perico Sant Beat amb Big Band o Estefane Santos amb Quintet. Són algunes de les propostes que recull una edició molt completa i variada, com sempre, que sabeu que si compreu una copeta de vi podreu escoltar en directe i gratuïtament. I des del Penedès fem un salt, ara ho podeu una mica més lluny, perquè ens n'anem fins a Andorra, perquè el Jazz Escaldes en Gordany, des del 2 al 9 de juliol, celebrarà la seva edició número 42.

Des de l'any 1985, el Festival de Jazz Andorrà d'Escaldes Andorgany proposa i mostra aquesta mirada eclèctica que l'ha caracteritzat i la seva també vocació internacional. Bé, aquesta edició no s'han quedat curts. Proposen a Nils Dahlgren, aquest trombonista suec amb la Funk Unit, també el lirisme del saxofonista Joshua Redman, un duo de vents amb el veterà Paquito de Rivera i Anat Cohen, també el jazz fusió dels francesos Shisun, o la dolçor del pop, ja una mica pop, que s'ha tornat la cantant nord-americana Liz Wright, a la que esteu escoltant amb aquest Your Love. La visió contemporània arribarà de la mà de la superdirectora d'orquestra, compositora i arranjadora Maria Schneider, que estarà amb la Classy Jazz Orchestra, i també doncs, músics de l'escena catalana, en aquest cas el pianista Xema Riera, el trompetista Pol Omedes amb strings, també hi haurà el Tom Felices en formació de quartet i, com sabeu, amb els d'Andorra, doncs, també aquelles jam sessions superinteressants que van combinant amb propostes a les places, a la plaça dels Copprínceps i l'altre espai, que és la sala del Prat del Roure, on presenten la programació internacional d'aquesta edició número 42 de la seva història. Del 2 al 9 de juliol també hem volgut fer un pas per Andorra.

De ben segur que us sona aquesta melodia i el so d'aquesta trompeta. Ella és Alba Gareta. El seu grup està sonant arreu, no només a casa nostra, d'altres festivals. I el dia 18 de juliol serà a Torre Ramona, a Subirats, en el marc del Festival de Jazz a les Vinyes. El Festival de Jazz a les Vinyes arriba a la seva 23a edició. Jo encara recordo quan aquí en vam començar a parlar, no?, que era una cosa que feia molt poc que funcionava, amb un grup d'aficionats que combinaven també, doncs, els elixirs de la zona de Subirats, amb els préssecs, el cava i la música en directe. Doncs bé, ja porten 23 edicions fent música i fent bones propostes. Obrir el cicle, el projecte Enllà, la setmana passada, de Carola Ortiz, Alba Careta, i serà amb el seu grup el dia 18 de juliol, i Carles Benavent, amb Roger Mas a duet, tancaran el cicle el dia 25 de juliol. I des d'aquí, del terreny de les Vinyes més sureny del sud de Catalunya, ens en anem cap al nord. Ens en anem a Girona, a les nits de jazz de Platja d'Aro.

ens serveix aquesta tarara, aquesta cançó popular, una mena de nana, interpretada a la veu per Pere Martínez, i ara escolteu el contrabaixista que protagonitza i lidera l'Ibèrica Trio, doncs ens serveix, com deia, per parlar de les nits de jazz de Platja d'Aro. També comencen el 3 de juliol. Sembla que tot comença a primers de juliol, però en aquest cas el cicle s'extén fins a pràcticament finals del mes d'agost, fins al dia 21. L'Ibèrica Trio, amb aquesta tarara, entre altres peces recollides a la Iberian Chants, hi serà a finals de juliol, però arrencarà el dia 3, com dèiem, la vocalista, també cantant tan personal, Namina, amb The Barbarians. Seguirà una proposta que us recomanem moltíssim, com és la del trio del pianista Xavi Torres, amb un convidat d'excepció, el saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Xavi Torres, que sabeu que ara ja viu a cavall entre Barcelona i Amsterdam, on ha estat estudiant i residint durant molt de temps i on té, doncs, un bagatge dins de l'escena europea. S'ha convertit, de fet, en una de les veus més personals i brillants del jazz europeu contemporani. I això passarà el 10 de juliol. De cara al 17, una proposta que s'embranca més amb el blues i el boogie, com és la del pianista Lluís Coloma, amb la seva trup, la XXL. I el dia 21 d'agost tornarà a ser la vocalista agarenca, n'hem parlat abans, que estava amb uns concerts a les Jornades de Rubí, en Júlia Plans, que amb el seu sextet posarà punt i final aquestes nits de jazz de Platja d'Aro pels que estigueu una mica més al nord de Catalunya.

Hem passejat per parcs, per places, per terrasses, per patis, i ara ho fem per terrats. I és que el terrat de la Casa Milà, la Pedrera, acull des de finals de maig el cicle Talents Jazz, propulsat pel Taller de Músics de Barcelona. I hem escoltat des de l'Ara Martí fins la Mingus Reunion, Eclipse Group, també Barcino Quartet o el Premi al Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. I ben aviat, el dia 24 de juliol, dins d'aquest recull que us fem d'estiu, podreu escoltar a Mrs. Florian. Ella presenta un nou treball discogràfic i aquest és un dels seus hits, Història de un amor.

aquesta personal visió d'història d'un amor amb la veu i el piano d'Isabel Florian, aquesta navarresa que va triar Barcelona per estudiar en el taller de músics i que és una de les protagonistes dels talents jazz a la Pedrera, que té lloc fins a finals de juliol. Nosaltres avui al Jazz Club hem fet aquest tour, aquest recorregut per alguns dels festivals i cicles que ens porta l'estiu musical, i mirarem de tornar-hi la setmana vinent amb molta més música, amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polítics polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics. I la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
6: Tot el que li demanes a l'estiu, demana-li al nostre assessor i aconsegueix fins a 500 euros en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta les condicions. Viatges al Corte Inglés.
7: Bé, i què voleu fer aquests dies?
8: Anar a una piscina caribenya.
9: Dormir en un hotel del Far West.
10: Volar a lloms d'un drac.
7: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Avui, al Faves Comptades, abordarem un aspecte clau de la seguretat ciutadana davant d'episodis meteorològics extrems. Com actuar davant d'inundacions i aiguats? Per fer-ho, ens acompanya un cop més en Roger Llinàs, ell és el cap del Parc de Bombers Rubí Sant Cugat, a qui preguntarem consells pràctics i protocols d'actuació en diferents escenaris de risc per inundacions. Roger Llinàs, molt bon dia.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé. Escolta, et sembla si comencem per allò que és més bàsic, és a dir, què hem de tenir en compte i com ens podem preparar si les autoritats ja admeten un avís per pluja intensa o per inundacions?
1: Val, bueno. Aviam, el tema aquest, dissortadament, és un tema que està, doncs, molt de moda, per dir-ho d'alguna manera, i és, bueno, tot perquè, bueno, realment, doncs, el tema de l'Havana a València va fer un abans i un després, ens va fer una miqueta més vulnerables a tots i més conscients, i després hem tingut episodis aquí també a Catalunya, doncs realment molt forts, no? Llavors, bueno, és un tema que realment ens hem de prendre molt seriosament. L'aigua sempre s'ha dit que té més capacitat de fer mal que el foc, i al final, si fas números, és veritat. L'aigua potencialment és potser el meteor més lesiu que ens podem arribar a trobar. Per tant, el primer és prendre consciència de la situació en la que estem, de que anem cap a una situació de canvi climàtic que ens obre un panorama incert, i per tant, doncs, bueno, que hem d'estar preparats per aquest tipus de qüestions. No podem obviar-les, no podem restar-los importància. De fet, estem tenint uns períodes de retorn de pluges torrencials que són, o sigui, tenim pluges torrencials molt més seguides del que les teníem fa uns anys. I això ens ha de fer, doncs ens ha de servir de toc d'alerta i hem d'estar preparats.
0: De fet, el govern, Roger, va anunciar a finals d'octubre que els bombers tindreu una unitat tècnica específica per inundacions com a part del Pla Estratègic dels Bombers 2030, per posar els focus ara en això que tu ens deies, les emergències vinculades a la crisi climàtica. Ens feies tu aquesta radiografia de que tenim pluges torrencials amb una freqüència més alta que fa uns anys. Des del vostre dia a dia al parc ja noteu aquest augment de serveis per inundacions, per aiguats, per pluges torrencials?
1: Sí, sí, es nota i bastant. Diguéssim, sempre, com a dins de la nostra cartera de serveis, sempre ha estat l'atenció al ciutadà en situacions de risc derivades d'aiguats, no? Però s'ha de reconèixer, per això era un tema molt més estacional, quan veníem després d'un estiu molt càlid, en el qual, doncs, l'atmosfera havia absorbit molta energia i teníem després, doncs, cap a finals d'estiu, principis de tardor, teníem episodis de pluges torrencials. Això era una cosa bastant recurrent, però tampoc, diguéssim, no passava cada any, i, a més, quan passava, tampoc normalment no costava vides. La cosa, doncs, se'ns quedava amb danys materials i, bueno, dissortadament alguna persona que feia alguna imprudència, que passava per un lloc on es veia clarament que no es havia de passar, tot i els avisos i això, però, bueno, eren víctimes, diguéssim, que eren més culpa d'una mala actuació per part seva que no pas realment persones que es havien vist sorprès, no? En canvi, ara ens estem trobant en situacions en què realment són persones en risc que no és que hagin fet res malament, és que simplement que van ser circular pel carrer i que l'episodi de pluges és tan intens que realment, doncs, les persones ens posen en risc. El que vam arribar a veure a València és una cosa absolutament fora de tota mida. Jo porto 40 anys de bombers i no havia vist una cosa així a la vida. Poblacions anegades a 2,5 metres d'alçada, tota la població pràcticament. Jo vaig estar treballant a Paiporta, un parell de remeses dels convois d'ajut de bombers de Generalitat, i realment allò era espectacular. O sigui, el que hi havia allà és una cosa que no en teníem per saber. I ara cada vegada més ens estem trobant en que o a casa nostra o veïns molt propers estem tenint episodis amb una sinistralitat molt elevada. Per tant, bueno, és un tema que el que dèiem, no hem de donar-lo per bueno, això és una cosa que passa, ja se sap, i de tant en tant, sinó que és una cosa que hem de tenir molt en compte, i crec que és una política molt encertada per part de la direcció de bombers, doncs començar a preparar-nos perquè això sigui cada dia més quotidià, no? Cap aquí anem. No?
0: Anem allò que podria ser més important, que és la prevenció, no? Si tenim una previsió de pluges intenses, quines són les primeres mesures que hauríem de prendre a casa per prevenir danys i situacions de risc? No ho sé, menen al cap soterranis, garatges o patis baixos.
1: Sí, Bueno, el primer que hauríem de fer és una miqueta, tal com vam estar parlant quan vam parlar de focs forestals, que vam dir, bueno, el primer que hem de fer és fer els deures abans que passin les coses. No? El primer que hem de fer és tenir nosaltres una miqueta el nostre propi pla d'emergència personal, familiar o fins i tot domèstic, no? Per dir-ho d'alguna manera. Per exemple, coses molt òbvies com tenir clar on tenim l'interruptor de la llum, les claus de pas de l'aigua, del gas, tots els serveis que tinc a casa teva. Bueno, això dius, bueno, tothom ho sap. Doncs no tothom ho sap. I per què és important saber-ho? Doncs perquè pot haver-hi talls de llum, pot haver-hi afectacions a la llum, pot haver-hi contaminació de les aigües pel tema de les inundacions, pot haver-hi molts problemes amb els subministres. Per tant, jo he de tenir ben clar com he de donar i treure els serveis a casa meva, per exemple. Si tinc una casa aïllada i tinc teulada i tinc terrassa, doncs evitar que se m'hi acumulin fulles, tenir nets els baixants, els desguassos d'aigua, això, si vaig a fer-ho el moment en què plou, ja vaig tard. Per tant, és un tema de tenir-ho preparat i vetllar perquè això estigui preparat. No? Si tinc un soterrani i veig que és un lloc doncs, que té possibilitats d'inundació, doncs una bona mesura de protecció seria disposar d'eines per treure aigua. Vull muntar una bomba. Si jo, és que jo cada vegada que plou aquí se m'hi acumula aigua. Bueno, doncs busco un punt baix, monto un sistema amb una bomba d'esgotament i, bueno, si més no, endarrerirem el procés d'inundació. Evidentment, si la pluja és molt torrencial i puja 2 metres al nivell de l'aigua, doncs la bomba no servirà per res, no? Però, bueno, tenir a casa, doncs, bueno, últimament des de Protecció Civil s'està parlant molt del kit aquest d'emergència, no?
0: Sí.
1: Bueno, tenir un transistor, tenir una llanterna, tenir un mínim copi de medicaments indispensables, roba d'abric, impermeables, botes d'aigua, la documentació sempre ben localitzada, per si hem de sortir corrents d'algun lloc, doncs hem de tenir la documentació personal, podem tenir alguna cosa, alguna mica de diners en metàl·lic, no cal que sigui massa, però per poder-nos, doncs, potser pagar un hotel o per comprar-nos un àpat, si hem de sortir de casa precipitadament, tenir un mínim, ara tampoc no val, no estem cridant a la copi de les persones, però tenir una mica d'aigua potable. La xarxa d'aigua és molt vulnerable, la xarxa d'aigua pública és molt vulnerable i de seguida es pot veure contaminada. Llavors, què ens pot passar? Ens pot passar que si hi ha inundacions, doncs l'aigua de la xarxa, de la xeta, doncs no sigui potable, no? Llavors, doncs, bueno, doncs tenir una mica d'aigua, unes quantes ampolles d'aigua, tenir també una mica de menjar, 4 llaunes, 4 coses, el tema del telèfon mòbil, doncs, ser possible, doncs, sempre tenir-lo carregat, o poder-lo carregar d'una manera ràpida, etc. I també, molt important avui dia, els serveis meteorològics són molt fiables, doncs consultar els serveis meteorològics, això és importantíssim. Evitar desplaçaments que no siguin absolutament necessaris davant de prediccions de riuades, de nevades, etc. No? Vull dir, ara mateix, aquesta setmana passada, doncs, el meu fill, vam estar comentant i dic que volia anar a esquiar al migdia, que havia de nevar a tot arreu. No? I ell mateix, doncs, que ja és un tio assenyat, a dir, no, és veritat, davant d'aquesta situació, doncs no hi aniré. I ja aniré a esquiar un altre dia. I realment, doncs, veig mal com ha fet, perquè realment, doncs, va ser aquest dia que va nevar tota la Catalunya central, problemes a totes les carreteres, etcètera. Afortunadament, doncs, sembla que estem en un any de neus, i, per tant, doncs, tindrà tots els dies de l'any per poder esquiar, no cal anar a esquiar.
0: Prudència.
1: Sí, prudència. Prudència i pensar que bueno, doncs això, que les pistes d'esquí segueixen allà, les muntanyes segueixen allà, i si no hi podem anar avui, doncs ja hi anirem un altre dia. Val? Això seria una miqueta la primera part de la història, no? Que seria una miqueta què és el que hem de fer per, com a prevenció, això, preparar-nos en temps de pau per situacions que poden venir, no? I després tindríem ja el com hem d'actuar davant de la situació de pluges extremes que ens ve a sobre, no? Que la tenim ja a sobre. Això, si us recordeu, quan vam parlar de focs forestals, també ho vam fer, el que dèiem ara fa un moment, no? Primer, com tinc que tenir la casa preparada i després, què faig si realment m'arriba el foc i estic a casa, no? Bueno, aquí tenim algun paral·lelisme també amb el tema dels incendis forestals, com seria, per exemple, el tema del confinament. El tema del confinament és important. Especialment si tinc consciència de que casa meva no està en una zona inundable.
0: Clar, en aquest cas, Roger, quan ens hem de confinar i quan hauríem d'evacuar?
1: Bueno, aviam, jo hauria d'evacuar només si es dona l'avís per part de les autoritats de que s'evacuï i, a més, especialment si jo sóc conscient, perquè d'això es pot consultar al cadastre i a documentacions municipals, etc., si jo estic en una zona considerada vulnerable de cara a les inundacions. Val? Hi ha zones, a Sant Cugat i a qualsevol altra ciutat, que estan en zones vulnerables, en zones de perill, que són potencialment inundables. I hi ha zones que no. Val? Si tu vius a l'alt del Pirulí de Collfalà, doncs no pateixis, que no t'inundaràs mai. Eh? Perquè tota l'aigua que caia allà anirà cap avall. Si tu vius en segons quines zones, doncs ja se sap que per recurrència, cada any els bombers anem a treure aigua a la que hi cauen quatre gotes, perquè són zones baixes, zones enclotades. Llavors, si jo visc en una zona enclotada i ho sé, depenent del tipus de vivenda que tingui, si jo visc en una planta baixa, etc., doncs, si sé que ha de venir un període torrencial d'aigües, abans de que arribi la situació, pot ser una bona idea marxar.
0: Important, eh? Abans de que arribi la situació.
1: Abans. Mai durant la precipitació torrencial. Llavors ja anem tard. Llavors, quina seria la solució? La solució seria pujar a plantes superiors. Perquè rarament, o sigui, posem-nos en el cas extrem que comentàvem abans de la Bana de València,
0: doncs
1: l'aigua va arribar a ocupar, evidentment, els soterranis i les primeres plantes, o sigui, les plantes baixes, 2,5 metres d'aigua, o sigui, tots els comerços, tots els pisos, diguéssim, que estaven a ras de terra, absolutament inundats. Però ja només pujar una o dues plantes ja estava segur, perquè no passaria res. Al tanto, situació excepcional és la d'una casa que està en una zona molt vulnerable, al costat d'una riera, i llavors pot haver-hi una erosió tan forta i tan sobtada que la casa se'n vagi a baix. Per això realment estem parlant de situacions molt, molt i molt concretes. Vull dir que això a vegades es veu amb torrentades molt violentes, que es produeix una erosió del terreny tan forta que les cases que estan més a prop acaben riu avall. Però realment això són situacions molt, molt puntades. És interessant saber on vivim. Tenir clar, doncs, bueno, si hi ha una inundació, a casa meva estaré bé o no estaré bé. Estic segur o no estic segur. Si no estic segur, bueno, doncs saber que hauré de pujar plantes damunt en el cas que em sorprengui, o hauré d'haver marxat abans que arribi aquesta situació de torrentada. Perquè realment, doncs, el que no podem fer és començar a pensar en què fem quan estan caient 100 litros en mitja hora, i llavors la situació ja és absolutament, diguéssim, irreversible.
0: I perillosa, oi? Això si ens enganxa a casa. Què passa si aquestes pluges abundants, aquestes pluges torrencials, ens enganxen quan som al carrer? Som estant fora, estem fent una excursió a la natura o som al carrer? Què hauríem de fer?
1: Val, el primer que hem de fer és evitar els cursos dels rius, evitar les zones baixes, és a dir, pujar. Contra més amunt pugem, menys aigua d'escorrentia ens pot sorprendre.
0: Lluny de lleres de rius, lluny de rieres...
1: Lluny de lleres de rius, de rieres, de pantans, totes aquestes zones baixes enclotades, que realment doncs, és cap a on va l'aigua, nosaltres les hem d'evitar. Perquè realment doncs, tindrem un problema si ens fiquem per allà. Llavors doncs, seria intentar buscar aixopluc sempre en zones altes, sempre pujar cap amunt. Posem-nos en el cas més extrem de vinguda d'aigua, que seria un tsunami catastròfic, les indicacions a la població per part de les autoritats, allà on es produeixen aquest tipus de fenomen. Dic allà on es produeix, de fet es pot produir a qualsevol costa del món, eh? És un fenomen que doncs es pot produir a qualsevol banda, però bueno, hi ha zones amb més incidència. No? Doncs la primera indicació és fugiu cap amunt, tireu amunt. Si no podeu marxar de les zones de platja, pugeu a edificis alts i robustos, i si podeu marxar, doncs marxeu i, doncs, jo què sé, si estiguessis a Barcelona, puja cap al Tibidabo, per entendre'ns, no? Però, bueno, això seria en un cas de tsunami que realment doncs, ja seria exagerat, no? Però el principi general funciona. És a dir, busca zones altes i evita rieres, etc etc. També aquí val la pena aquell consell que tantes vegades hem sentit i que tan poc escolten algunes persones del tema dels cotxes aparcats a les rieres.
0: A les rieres, oi, sí.
1: Val? Perquè, escolta'm, això no només és un problema perquè se t'emporta el cotxe i el cotxe acabarà doncs, al mar, sinó perquè aquests cotxes i tot aquests elements que arrosseguen les rieres provoquen preses que en el moment en què l'aigua és prou potent, aquesta presa es venç i llavors provoquen avingudes encara més violentes i amb un potencial de lesiu més important. No? Per tant, doncs, bueno, també el tema aquest del cotxe, no aparcar-lo en zones doncs, que són inundables, en zones que són de curs de rius, aigües, etcètera, etcètera. Aviam, bueno, a nivell de natura ja no ens hauria d'haver sorprès, eh?
0: Perquè hem de mirar sempre la previsió del temps.
1: Exacte, ja no ens hauria de passar. Però si ens passa, que sapiguem que l'actitud més prudent seria aquesta, eh? Buscar un lloc alt, més que no pas buscar llocs baixos. Eh?
0: Clar. Hi ha un altre escenari possible, que és que, malauradament, o no haguem vist la previsió, o sigui un fenomen extrem, i ens enganxi el cotxe, no?, quan estem circulant. Si ens estem conduint i trobem un tram de carretera amb aigua acumulada, un gual inundat, què hem de fer i què no hem de fer mai, encara que ens sembli que potser hi ha poca aigua o que tenim un 4x4 i que allò no va amb nosaltres?
1: Val, el que hem de tenir és, o sigui, abans de passar per un doll d'aigua molt important, hem de tenir clar que aquest pas és possible. Si no, pensem que un doll que pot semblar superficial pot amagar unes obres, un forat d'unes obres i ja tenim un esvoranc de 3 metres. Per tant, doncs, al tanto. Si nosaltres arribem i veiem que els cotxes segueixen passant, especialment si veiem que tenim allà autoritats, especialment agents de trànsit, però també podria ser policia local, podria ser bombers, podria ser personal de protecció civil donant suport, els tenim allà i ens diuen que podem passar, doncs llavors passem. Si tenim la més mínima dubte, no hem de passar per allà. Si tenim la més mínima dubte, no hem de passar per allà. Això és un error molt recurrent i que costa vides cada any. Uh-huh. Per tant, si nosaltres veiem una zona inundable que s'ha inundat, doncs no hem de passar per allà. De fet, els que us oferíeu creus cauen 4 gotes i, mira, allà a l'accés, diguéssim, des de Mirasol cap a Sant Cugat, allà, ara no recordo el nom, arribant a Lluís Companys, uh-huh, allà hi ha una zona que es fica aigua sempre, uh-huh, i allà els bombers traiem gent cada vegada que cauen 4 gotes. És una cosa que sembla mentida.
0: Per tant, més val prevenir que curar.
1: Sí, però clar, el problema és que si tu entres en un lloc on hi ha un metro d'aigua i et quedes a dintre el cotxe, el problema és mínim. No passa absolutament res. Primera, pot sortir, home, no sé que vagis amb nadons i coses d'aquestes, o persones, uh-huh, amb mobilitat reduïda, pot sortir del cotxe i, bueno, doncs el cotxe s'haurà d'arreglar, et costarà un ull de la cara i tu et mullaràs, però aquí s'ha acabat la història. El problema és que et quedis allà i et quedis exposat a una nova avinguda, a una crescuda, el que sigui, i llavors acabis, doncs, amb el cotxe que sigui arrossegat. Que això són imatges que es veuen moltes vegades, uh-huh, per la tele, que són realment angoixants, i rescats d'aquests se'n fan relativament sovint per part de bombers. Estan rescats al límit de persones que estan sent arrossegades o que estan al mig d'un corrent d'aigua pujats damunt del sostre del cotxe i al límit que el cotxe se l'emporti l'aigua. Uh-huh. Llavors aquestes situacions s'han d'evitar al màxim. Si nosaltres ens trobem un pas d'aigua i no tenim la certesa absoluta de que hi podem passar perquè algú ens diu, algú uniformat, ens diu que hi podem passar, o bé perquè veiem que els cotxes estan circulant i van passant, doncs no hi passem. I llavors el principi de funcionament seria el mateix, busca una zona alta.
0: Perfecte.
1: Busca una zona alta, perquè en una zona alta no cal que sigui pujar el Tibidabo, eh? Vull dir, si nosaltres estem parlant d'aquella zona, parlar en termes de Sant Cugat, eh? Aquesta zona que us deia ara mateix, doncs d'aquí de l'accés a Lluís Companys, per aquí venim de Mirasol, que allà tindrem un doll d'aigua important, al mínim que caiguin 4 gotes, escolta, m'agafa el cotxe i hi ha una sèrie de carrers que tiren cap amunt, tira cap amunt.
0: Cap amunt, sempre.
1: Cap amunt. Sempre cap amunt. Sempre evitar zones baixes i col·locar-te a zones on, diguéssim, els cursos d'aigua hi neixen, perquè són els punts més alts.
0: Perfecte.
1: Dintre de Sant Cugat, escolta, a la carretera Vallvidrera, allà, patapum, allà no et passarà res. Si estàs allà dalt, diguéssim, a prop de a la carretera de Vallvidrera, allà al Parc Central, rarament allà et passarà res. On tindràs problemes? A baix del Parc Central. Doncs, escolta, m'agafa el cotxe i surt del mig, i vés-te'n cap a una zona alta. Això seria el que... I, escolta'm, i no tenir pressa tampoc per arribar a casa.
0: Més val arribar que no arribar.
1: Clar, i a més hem de pensar una cosa. A nivell de societat, Això sí que ho tenim bastant clar, som bastant conscients de la protecció de gent vulnerable, etcètera, etcètera, i moltíssimes vegades ens posem en risc perquè anem a buscar els nens al col·le, perquè, escolta'm, com si els nens estiguessin agafats amb un flotador, m'entens? No. Les autoritats hauran vetllat perquè els nanos estiguin bé, estaran tancats a classe, segurament, amb les seves professores i professors fent activitats de lleure, i estaran estupendos. I l'últim que fa falta és que nosaltres col·lapsem els carrers, doncs, perquè amb un atac lògic de por, doncs, diguem, he d'anar a buscar els meus nanos perquè, si no, ningú els salvarà. No. Nosaltres vetllarem a la societat, els cossos d'emergència, vetllarem pels nanos, vetllarem perquè els hospitals estiguin en condicions, les residències, etcètera, etcètera. Per tant, no col·lapsem els carrers, no fem desplaçaments innecessaris i perillosos per anar a buscar persones que nosaltres considerem, probablement serà exageradament, que estan en situacions de risc.
0: I per acabar, Roger, que ja anem fora de temps, si ens enganxa la pluja allò intensa mentre estem conduint, allò a l'autopista, cau el xàfec que no ens permet veure la carretera, quina seria la maniobra més segura per evitar accidents?
1: Val, aquest és un punt pelut, perquè, clar, aquí no hi ha, diguéssim, veritats absolutes. Qui s'hi ha trobat, que ha de parar, realment sap de què estem parlant. Jo m'hi he trobat alguna vegada, no a tothom li ha passat, i alguns oients poden pensar, home, que exagerats. No. Hi ha moments en què no es veu absolutament res. O sigui, hi ha pluges, no sé si tu has tingut l'experiència, no és agradable.
0: Malauradament, sí.
1: L'has tingut, de que no veus absolutament res. Doncs bé, el que hauríem de fer en aquest cas és mirar si hi ha un carril lateral, un arcén, diguéssim, col·locar-nos fora, si pot ser sota un pont, si tenim la sort que hi ha algun pont per allà, perquè així serem més visibles, no pas per estar aixoplugats, sinó perquè estarem...
0: Perquè els altres ens vegin.
1: Sinó perquè els altres cotxes ens veuran sota el pont millor, encendre totes les llums, tots els warnings, i, òbviament, si jo no sé cap on vaig, he de parar. Afortunadament, la gent anirà parant, i rarament ningú circularà a gran velocitat. Hi ha gent que està una miqueta, diguéssim, que va una mica atabalada pel món, però en aquestes circumstàncies de visió zero, normalment la reacció de la gent sol ser sortir a la dreta, ser possible a la dreta, sortir, si hi ha un arcén, parar, encendre totes les llums del cotxe i els warnings, i esperar que passi. I esperar que passi, perquè realment intentar tirar endavant és suïcida si realment no hi veus. És molt perillós.
0: Doncs escolta, Roger, prenem nota de tot el que ens has explicat, i el que sí que podem començar fent són totes aquestes accions preventives per si ve algun aiguat, tenir-ho a casa tot a punt, tenir aquest petit kit d'emergència, aigua embotellada per si el subministrament no és potable, canaleres ben netes, i els consells apuntats per actuar amb responsabilitat i amb coneixement, que és el més important, oi?
1: Sí, a veure, de fet, hem de ser conscients de que la societat necessita de que s'intervingui a tots nivells. De la mateixa manera, ja he fet menció abans, que parlàvem de què podem fer nosaltres davant d'una situació de foc forestal que se'ns apropa, i la primera part doncs, era exactament igual que hem dit avui, preparem-nos, doncs aquí també preparem-nos. És a dir, no podem esperar que caigui la pluja torrencial i culpar a les autoritats o a Sant Pere o a qui sigui dels danys que estem patint. No. Hem de ser conscients de que són situacions que són complicades, que són emergències, i que tots hi tenim el nostre paper a jugar. I, òbviament, la sensibilització i la prevenció doncs, faran que els destralls siguin menors, està clar.
0: I tant. Al final és per la nostra seguretat i per tots aquells que vetlleu també per la seguretat dels ciutadans i les ciutadanes del país. Roger Llinàs, cap del Parc de Bombers de Rubí Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, com sempre.

0: Ricky Valls, conegut professionalment com a Ricky Undersound, és una de les veus inquietes de l'escena cultural alternativa de Sant Cugat, amb una trajectòria marcada per la música, la militància cultural i una mirada crítica sobre el món que l'envolta. Productor musical i tècnic de so ha convertit a la cultura en una eina de transformació social sense perdre mai l'arrelament a la terra i als col·lectius locals. Avui aprofundim en el seu recorregut vital i professional. Ricky, com estàs? Benvinguts.
1: Bon dia, com estem?
0: Avui en un paper que no és el teu habitual, no estàs tan acostumat a això, no?
1: Ara ho dèiem, no?, que aquest estudi és pràcticament casa, que hi va portar anys aquí fent seccions i venint a presentar el Sant Cublac, no?, i altres mogudes, i avui estem, sí, a títol individual. És curiós.
0: Podríem dir que el Ricky és un santcugatenc de Socarrel, però casualment, per aquells accidents de la vida, cadascú neix on neix. El Ricky va néixer a Esplugues de Llobregat, però els seus primers anys els va passar a cavall entre Rubí i Sant Cugat, oi?
1: Sí, el meu pare és rubinenc i em va tocar néixer allà, no? I de petit, doncs, els primers anys vam créixer allà, però ho recordo poc perquè realment, com que anava a la guarderia aquí, a la Gargot, doncs està una mica entre aquestes dues ciutats, com dius, sí, sí.
0: I quins records tens tu d'aquella època, de la teva infantesa?
1: Bé, aviam, no es diu això que fins als 4 tampoc recordes molt, però sí que recordo la Gargot i recordo la... Aquests primers anys tens alguns records així una mica esbiaixats, no? I una mica, suposo, adulterats per les fotos i pel que t'han anat explicant els pares. Però sí, recordo molt estar a l'autoescola que tenien els meus pares i al carrer de la Creu. Doncs, el típic, no?, que quan els pares tenen botiga t'hi passes...
0: I feies
1: més
0: deures allà.
1: Fer els deures allà, dibuixar moltíssim, perquè també he sigut il·lustrador, no?, i sóc il·lustrador. Però ja em venia això de molt petit, doncs dibuixar-hi molt i jugar amb els cotxes aquests que tenien, que realment era per fer les mostres, no?, com de l'autoescola. Doncs dibuixar amb allò, guixar tota la pissarra, doncs el que fa un nen...
0: Ets el gran o el petit?
1: Sóc el petit, sóc el petit. Tinc un germà gran que sí que és el que es va seguir amb el negoci de l'autoescola, el Jaume. I bueno, ara tots viuen també fora, o sigui que més o menys s'han anat buidant i sóc l'últim que queda per aquí.
0: I com ha sigut la vostra vida familiar? Heu sigut allò molt nuclear o cadascú ha campat una mica...?
1: Bueno, és una mica el que et deia, no?, també. El fet d'haver sigut... autònoms, els meus pares, que és una cosa que després no sé per què no vaig aprendre a veure'ls, perquè vaig seguir el mateix camí. Doncs tot girava molt, també suposo, al voltant de la feina, no?, i d'estar en aquest local i de fer molta vida veïnal, també, i aleshores també vam conviure moltíssim amb les àvies, amb la de Rubí i amb els que estaven aquí a Sant Cugat. Aleshores, una mica, doncs, vam estar entre casa àvies, entre... cangurus, així, moltes activitats extraescolars, moltíssimes, infinites, vull dir... Així que sí, hem estat una mica... No ha sigut allò tampoc només nucli familiar, sinó que hem sigut una mica criats, niños de la calle, dels 90.
0: Entre tots. I escolta, tu de petit tenies un somni, i és que volies ser arqueòleg. D'on ve aquesta fascinació per la història i pel passat?
1: Ah, sí, això... Per dir alguna cosa, sí, veiem la pel·li d'Indiana Jones, la nostra generació de tots ens va... marcar molt i suposàvem que ser arqueòleg era allò una mica que era...
0: L'aventura, no?
1: Sí, aquella aventura i lluitar contra els nazis i totes aquestes coses. Algunes coses se'ns han quedat, de la pel·li. Però després sí que vaig tenir un moment d'estudiar-ho, però després quan veus que al final és pura química i una carrera més avorrida del que sembla, que seria més ciència que història... doncs ja se't passa una mica. Sí que se'm va quedar una mica la passió per la història i aquest fanatisme per saber més del passat, però la part d'arqueologia sí, se'm va anar ràpid.
0: Mm. En canvi, sí que vas optar per la il·lustració, pel disseny i per l'animació multimèdia. Dius, soc il·lustrador, explica'ns una mica si tot això ho has arribat a plasmar en el disseny, com l'animació multimèdia, això, al llarg de...
1: Mira, de fet, algo que sí que se'm va quedar molt de petit també és que anàvem al Triangle aquí a Sant Cugat i allà, bueno, a part que vaig fer alguns dels amics que segueixo mantenint avui en dia, allà vaig agafar aquesta passió també, suposo, per les arts plàstiques i pel dibuix i la vaig seguir després de l'ESO, doncs vaig voler-ho seguir i vaig estudiar primer el grau mig de disseny gràfic i després ja el superior d'il·lustració i animació multimèdia i a partir

0: en aquest país no hi ha una classe mitja, no? És com o pegues el pelotazo, que es diu, o estàs a baix de tot, el fang. Aleshores, bueno, una mica molts il·lustradors frustrats se'n van més cap al disseny, no? I cap a algo que sí que sigui més mercantil i que el dia a dia se'n pugui treballar.
1: Doncs totes aquestes branques són les que a tu t'agradaven, però m'imagino que per començar a guanyar-se la vida has hagut de fer doncs, moltíssimes feines, des de paleta, cambrer, transportista, professor de moto, m'imagino que a l'autoescola, mosso de magatzem, tot això eren feines doncs, per començar a buscar-se la vida, no?
0: Sí, vaig començar de cambrer, la típica primera feina al poble dels estius, no? Al poble de la meva família, que és Maçanet de Cabrenys, i allà... Lo de cambrer m'ha servit, també, al llarg dels anys, no? Perquè després amb sota-sons hem muntat moltes barres, vull dir, de tot crec que se n'aprèn alguna cosa i et va fent una identitat i el que acabes sent, no? De paleta, després, doncs, aprens a ser una mica manetes i a fer les quatre chapuzes aquestes, també. I ara, mira, també treballo amb cables i ho sé arreglar d'allà, de fer una mica de lampisteria. De transportista, doncs, al final, mira, amb la furgo... passo tot el dia amunt i avall amb la furgo muntant equips de so, vull dir, de tot se n'aprèn una mica, no? I sí, lo que més està fora del que he acabat fent o de cap on he anat era lo de les motos, però van ser uns bons anys també treballant amb la família i m'ho vaig passar bastant bé.
1: I recordes tu quin va ser el primer disc, el primer concert o artista que et va fer pensar jo em vull dedicar a aquest món?
0: Potser no em vull dedicar, però sí allò d'obrir els ulls i dir, uau, jo vull formar part d'això, perquè al final, al principi no penses tant que t'hi vulguis dedicar, però sí més, hòstia, a mi aquest món m'apassiona i és tot un univers del que vull formar part. Jo suposo que al principi tot va ser a través de... Hi havia, no?, a la meva època, diversos grups que estan de moda, que serien Escape, òbviament, el primer cop que sento la paraula ska, per dir-ho d'aquesta forma. D'allà, molt ràpid, vaig passar a un grup basc que es deien Escalariac. A Catalunya hi havia els Escatalà, Doctor Calypso. I aleshores, a partir d'aquí, de tot aquest univers, dels primers concerts, que crec que el primer concert que vaig anar així ja sol, sense els meus pares, va ser el d'Escalariac a Festa Major de Sants, amb 14 anys, vull dir, molt, molt jovenet. A partir d'allà comences a agafar una estètica, no?, a dir, vale, és això exactament el que m'agrada, i vaig descobrir una banda que eren els Catalites, que sonaven molt a jazz, sonant més a lo que escoltarien els meus pares o els meus avis, molt antic, i vaig dir, què és això? I a partir d'allà entro tota la música jamaicana que arriba com... Però clar, no hi havia internet, tampoc, pràcticament. Vull dir, era que una mica et passava... Si arribaves a primer d'ESO, segon d'ESO, perquè devia ser per aquella època, una mica et passava un MP3, un CD gravat, deia, mira, escolta't això. Anaves a un mercadillo i hi havia el típic que venia CDs i ja veies els quadradets aquells blancs i negres que eren característics de l'ESCA, comprant CDs, doncs, que encara l'altre dia vam tancar sota-sons l'oficina i vaig treure d'allà CDs i CDs que tinc guardats de tota aquella època, i clar, algo que no vull tirar mai perquè és recordar, no?, com vaig començar tot aquest món, i a partir d'allà, doncs, era jo el que feia els remixes, per dir-ho així, amb els CDs, gravant-ho a casa, i els hi feia a tots els meus amics, i vaig com començar a ser el DJ del grup d'amics, i sent jo el que difonia tota aquesta música, i el que feia el digging, que es diu, no?, que és aquesta recerca musical per tot arreu, que és com una obsessió que t'arriba, no?
1: I en quin moment, quan decideixes que a partir d'ara doncs, t'hi has de dedicar a això i has de començar a treballar de la producció musical, de fer de tècnic, quan comença tot això?
0: Clar, dic que és un procés lent perquè s'ha anat compaginant amb altres feines,
1: S'ha anat
0: òbviament.
1: barrejant,
0: No,
1: no?
0: sí, no, no... El moment que dic, vale, ara sí, potser fa 10 anys només, vull dir, no fa tant, allò que deixo totes les altres feines i em dedico 100% al so, a la producció, etc. Però abans això, el que deia, doncs un amic era DJ, un dia com que ja sabia que jo era el fanàtic de la música i jo començava a muntar alguns concertillos, a fer de mànager de bandes com Palabra Cadabra, també d'aquí de Sant Cugat, que uns
1: Quina edat
0: mítics
1: tenies
0: també.
1: llavors?
0: 17, 18... Sí, 17, jo crec. Un 18, perquè començaven amb el cotxe i llavors, com que era el primer que tenia cotxe també pel tema de l'autoescola, doncs els començava a portar per Catalunya, vam girar per Olot, Vic, recordo Girona, allà començo a fer els primers tours per l'Empordà, i una mica era DJ i em va dir, hòstia, tu que vas amb aquests grups de hip-hop i tal, els hauries de fer de DJ. I és el que em va ensenyar una mica

0: a mesclar i a fer tal, i és que pràcticament el mateix estiu punxo als X Games, a l'Xtreme Festival, que és això de l'skate i de l'snowboard i tot això, allà a Barcelona, i començo a treballar per una empresa d'això, d'esdeveniments comercials, i a punxar a la Fira de Barcelona una mica. I a través d'aquí també després conec una gent que es dediquen al cine i passo uns anys també treballant al cine fent producció, que bàsicament és el mateix que la música, i allà també aprenc molt. O sigui, van arribant coses de diferents bandes que em van portant cap allà. Al final, a vegades són casualitats, no és una cosa tampoc buscat des del principi, que va fent el que he fet. Potser m'hagués agradat més ser simplement mànager de bandes o altres coses, però la vida et va portant cap on toca, i al final bé, estic content del
1: I
0: camí.
1: quan apareix a Sota Sons?
0: Al principi de tot, doncs, després d'aquests anys ens dediquem a... Bueno, amb el reggae i tal, conec tot el món Sound System, no? I tot això de punxar amb vinils, punxar les cares bé, el format del Sound System són aquests altaveus tan grans que muntem de davant tant a places que tant els agraden als veïns, que fan tremolar totes les finestres. I a partir d'allà ens juntem amb diferent gent. Hi havia una sala a Cerdanyola que era el Mama Mandawa, que s'hi juntava molta gent d'aquest estil del reggae, i a començar a portar Sound Systems de diferents Catalunyes. En aquell moment estaven florint per tot arreu com bolets, era com la moda, no? Estem parlant a mitjans dels 2000, d'aquella dècada, i acabem fent un festival que es fa el 2012 a Portbou primer, que és el Sunset Portbou Festival, que acaba sent a Palamós i sent el Sunset Empordà Festival, i amb moltes ganes sempre, perquè fèiem moltes coses per l'Empordà i tal, però a Sant Cugat realment no s'hi podia fer gaire cosa, i amb moltes ganes de, i ara ho direm per primer cop a la vida això, fer un cavall de Troia per poder entrar a Sant Cugat, a la nostra ciutat, la música que tant ens apassionava i que tant ens agradava. Però aleshores vam dir, hòstia, amb això del reggae i amb això del Sunset Empordà i del Soundset no podrem entrar pel tipus d'estètica i tipus de projecte de ciutat que s'hi porta aquí. Com podem entrar-hi aquests estils de música? Doncs fent un festival de música negra, que era el Sanko Black, que ara ja porta 13 anys des de que es va crear, doncs sumant-hi el jazz, el blues, el rhythm and blues, el funk, el soul, música més per tots els públics, no? No tant un nicho de mercat com seria música jamaicana, sinó molt més obert a tot. I a partir d'aquí, també ho dic un cop més, no amb una voluntat específica, doncs començo a aprofundir cap a totes aquestes músiques, cap al soul, cap al blues, cap al jazz, a voler-ne saber més. I al final, mira, que vaig sent més músic, DJ de música negra que no de jamaicana. I a partir d'aquí del festival entenem que això necessita darrere una productora, no? Algo que recolzi tota aquesta música, i dedicar-nos-hi molt més a nivell professional, podent muntar moltes més coses, doncs el Mercantic, el Siglo... O sigui, a partir del Sanko Black ens surten propostes de fer més coses com el Sanko Black durant tot l'any, no només durant el festival. I d'aquí neix Sota Sons, que com que jo com a DJ era Ricky Undersounds, uns amics amb la broma em deien Undersounds, que la traducció literal seria Sota Sons, em deien amb la broma, tu, Sota Sons, Sota Sons. Doncs vaig dir, m'agrada, i li vaig posar aquest nom a l'empresa, per dir-ho així.
1: En alguna entrevista en aquesta casa, tu reivindicaves la cultura com a arma de transformació, social. Continua tenint aquest poder, aquesta força, transformadora?
0: Sí, ara més que mai amb tot el que està passant, no? Amb aquestes pujades de l'extrema dreta i de l'odi, crec que és més important que mai mantenir viu aquest missatge tant de la música jamaicana com de la música negra, del hip-hop, aquest peace and love, love and unity, que es diu, i utilitzar la música per fer arribar aquest missatge. De fet, aquest any, que el Sanko Black té un missatge que és això de l'anada i tornada, d'aquesta... de com algo tan dolent com l'esclavisme ha acabat generant algo tan bo com totes les músiques del Carib, no? Com la salsa, la cúmbia, el jazz, els afrobeats després de tornada, la rumba catalana, de fet, que tot ve d'allà mateix, no? D'aquesta infàmia que és l'esclavisme, i de com al publicar-ho a xarxes hem rebut una quantitat ingent d'insults i d'odi de certs sectors de la població, ens fan veure que és molt necessària aquesta part educativa també de la música, i també perquè veiem ara que cada cop més comunitats migrants o col·lectius com AJAC, l'Associació de Joves Africans de Catalunya, o d'Avia Yala, que és un col·lectiu colombià, formen part ja de l'organització del Sant Cugrac, no són satèl·lits, sinó que ja han entrat dins de l'organització del Sant Cugrac i del festival. Veiem que per ells és necessari també generar aquests espais segurs per ells, per poder reivindicar la seva música, la seva cultura, i generar punts de trobada. I, de fet, el Sant Cugrac de fa 2 anys es va generar un col·lectiu de migrants de Sant Cugat que es van conèixer pròpiament al Sant Cugrac en una xerrada que vam fer sobre la migració aquí a Cal Temerari. O sigui que sí que són espais molt necessaris i que creiem que la música segueix tenint aquest poder transformador, però sobretot d'unió, de trobada, aquest espai de trobada, ja que la música és un idioma internacional. Vull dir, si tu saps tocar música, a qualsevol país del món pots agafar un instrument i posar-te a tocar, que et coneixeràs aquella persona, encara que parleu idiomes diferents. I així, de fet, va néixer el jazz i van néixer tots aquests estils, amb gent de diferents procedències tocant junts.
1: Completa aquesta frase. La cultura al carrer?
0: La cultura al carrer és vida, és necessària per no transformar els carrers en aparadors i en que siguin simplement vies per anar d'un lloc a l'altre, sinó que siguin llocs vius i de creació.
1: Tu has dit que un dels teus somnis pendents és tenir una sala pròpia. Com seria aquest espai ideal que tens al cap?
0: Tenir un espai de sotasons de totes aquestes músiques que fem crec que seria, sí, seria un somni. Doncs un espai on compartir gastronomia, art i música. Hem tingut alguns precedents, vam tenir Esfera 72 fa uns anys, que sí que vam intentar que fos aquest espai de cultura, però, no sé, crear un espai cultural no des del consum, no pensant en el consum de la gent i en el benefici, sinó en que la cultura sigui al centre, això et fa ser un ecosistema, et fa crear un ecosistema a la pròpia sala del que surtin noves músiques, nous estils, nous artistes, no? Una mica, de que es puguin trobar allà els músics i allà neixin coses noves. És una mica també algo que s'ha creat des de sotasons molts cops, o com a Sant Cugrac, però a vegades com a sales, i nosaltres mateixos, i amb això em puc tirar pedra sobre la meva teulada perquè som programadors, però a vegades es busca el màxim benefici, màxim rendiment, grups que ja funcionin, ara estan molt de moda, no? Bandes de versions, que ja facin temes del passat, però no que siguin espais de creació, que a vegades ens oblidem que les sales de música haurien de ser això, també, no? Que sigui un tipus de sala que són això i que es deixa fluir molt, que són com el Marula a Barcelona, el Cafè Marula. Però sí, crec que el Vallès seria un lloc increïble.
1: Per Andem a preguntar on te l'imagines. Aquí a Sant Cugat o a on?
0: Jo és que com que sempre està entre dos terres, entre l'Empordà i Sant Cugat, acabarà sent on hagi de ser, perquè, com diem, la vida et porta cap on sigui i potser està més a prop del que sembla i no tardaré tant en obrir aquest espai, o no tardarem tant, i serà on hagi de ser i on aparegui l'oportunitat. Sembla ser, no sembla, precisament que Sant Cugat tingui molt la voluntat de generar aquest tipus d'espais que estic dient, i potser ha de ser un altre lloc. M'agradaria molt que fos aquí, perquè és on hi he fet la meva vida cultural principal, però si ha de ser la Costa Brava i l'Empordà, serà allà.
1: Algun altre projecte, a part d'aquesta sala?
0: Molt, sempre estem creant nous projectes i festivals. De fet, ara comencem un festival a la Costa Brava, que és la tercera edició, que és ara el 20 de juny, bueno, 19, 20 i 21 de juny, que és el solstici, barrejant el sol i el solstici, que seria com la llavor d'un festival de música negra de l'Escala. De moment manté un perfil molt baix, com va ser el Sant Cugrac els 3 primers anys, però té intenció de créixer i fer aquest festival de música negra també d'allà d'Empúries i de la Costa Brava. Sempre estem creant altres festivals i bueno, això. Sant Cugat, de moment, ens quedem amb el Sant Cugrac, que estem molt contents i a seguir-lo fer créixer.
1: Què li diries al Ricky adolescent que començava a descobrir la música, la cultura underground, els moviments socials? Què li diries ara?
0: Bueno, ara suposo que tot va d'esperança, i en aquell moment en tens moltes il·lusions. Li diria que no es desil·lusioni, que segueixi treballant, tot i que ara veig les coses molt diferents, no? Perquè en aquell moment tot sembla per fer i per construir i per crear, després vas arribant als teus objectius i veus que les coses no són com les esperaves i alhora agafes més ràbia i t'enfades més i tens més ganes de fer les coses. I ja des d'una altra postura, no tant de la il·lusió de l'esperança, sinó del sí, pues, ho farem sí o sí i lluitarem i et tornes més... Li diria que lluités i que seguís i que, sobretot, que s'ho passés bé, com s'ho va passar en tots els concerts i gaudint d'aquells moments que al final és amb el que et quedes, no? En aquells moments de la música en directe que han marcat.
1: I quina és la teva esperança?
0: Ara mateix, no sé, a nivell polític en tinc poca, però penso que això, que la música ha de ser un espai de resistència dins aquests mons foscos en els que vivim i que hem de... La meva esperança és la resistència, bàsicament. Ara mateix no tinc una esperança de millora, sinó d'aguantar.
1: Riqui, doncs moltíssimes gràcies per deixar-nos fer aquest tomb per la teva vida, descobrir una mica més d'en Riqui Valls, conegut, suposo que més a la ciutat, per Riqui and the Sounds,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, són aquests alter egos que et fan perdre la persona al final, no? De Ricard, que poca gent m'hi diu, ha de ser la gent molt, molt pròxima.
1: Doncs escolta el que et deia, un plaer, que vagi molt bé.
0: Merci per convidar.

0: Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu.
1: www.cugat.cat. Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida, la teva secció. Com estàs?
2: Doncs molt bé, ja sabeu que estan aquí, jo sempre estic bé.
1: Escolta, ja sense refredat. O
2: bueno, encara... O no sé. Jo, grip ja no, però ara crec que estic refredada. Crec que ara el que tinc és un refredat. Però vaja, bueno, és que a veure, estan amb nens, no? És el que ens toque.
1: Millor ara que ja directament per festes de Nadal, no?
2: Sí, sí.
1: Això és el que penso.
2: Espero que estigui immunitzada, ja.
1: I avui amb una bona notícia, amb una notícia meravellosa que tenim moltes ganes que expliquis i moltes ganes de fer-ho saber a tothom.
2: He escrit un llibre.
1: Que mona, com ho expliques, he escrit un llibre.
2: Ai, sí, ho acabo de verbalitzar, eh? He escrit un llibre, sí, he escrit un llibre.
1: Volem saber-ho tot, saber aquest llibre, perquè el volem aconseguir i ara sabem que està en prebenda. Per tant, és un moment boníssim per comprar el llibre de la Naila Martínez, que es dirà com?
2: A la mesa sin presiones.
1: A la mesa sin presiones, fantàstic. O sigui, molt la teva filosofia,
2: sí.
1: O 100% la teva filosofia, no? Sí. Molt.
2: Crec que hi ha poca alimentació dins del mateix llibre, però ara us explico una miqueta més.
1: Va, parla'ns del llibre.
2: Doncs vam fer la proposta d'escriure un llibre. Jo ja feia molt temps que tenia la idea, d'escriure un llibre diferent, un llibre que acompanyés a les famílies, no? No un llibre de dir-te què és el que has de fer, sinó quan ens trobem problemes, què podem fer, no? I poder acompanyar els infants i també acompanyar les famílies. Per tant, si poguéssim resumir quina és la temàtica del llibre, és acompanyar en els moments a taula amb els vostres fills i filles des dels 6 mesos fins als 12 anys. O podríem dir, ara com que l'adolescència s'allarga fins als 32, no? Doncs quasi fins als 32 anys.
1: I tot això, doncs, això, amb la teva fórmula de fer, amb la teva manera d'entendre la nutrició, no? I amb la teva manera d'ensenyar a menjar millor i, al final, a viure millor.
2: Sí, o sigui, el llibre es basa en entendre com va evolucionant el cervell del nen o la nena, no? Com se relaciona amb l'alimentació, que al final també és com se relaciona amb l'entorn, no? I entendre que hi ha coses que passen a taula que són habituals, que no és que passin a casa teva, sinó que passen a totes les cases, perquè, doncs, perquè en aquest procés de desenvolupament del nen o la nena, la seva interacció amb els aliments i amb l'alimentació i amb la forma de menjar va canviant. I moltes vegades, doncs, el que ens trobem amb un nen o nena de 10 mesos que està menjant potser bé, no? O sigui, sense cap mena de conflicte, doncs arribem als 13 mesos, no? A l'any i sembla que ens hagin canviat el nen o la nena, no? Doncs entendre quins són els canvis que pateix aquest nen o nena, com se relaciona, doncs, això a cada etapa. L'alimentació no és el mateix dels 6 als 12 mesos, que de l'any als 3 anys, que dels 3 anys als 6, que dels 6 als 10, no? I dels 10 als 12. Ells van patint canvis, ells i elles, i per tant aquests canvis es veuen reflectits amb l'alimentació. Per tant, d'una banda, doncs, és això, és explicar quins són els canvis que hi ha i després, doncs, dins d'aquests canvis que generen conflictes i mal ambient a taula, moltes vegades, no? Perquè nosaltres volem que mengin algo que no estan menjant, sentim culpabilitat. Parlo bastant d'això també, no? Del sentir culpa, de la pressió externa que tenim a fer-ho superbé, no? I que moltes vegades simplement hem de fluir amb el que està passant i escoltar molt els nens i nenes perquè tenen molt a dir, no? I no deixar-nos portar en allò que ens han dit que hem de fer superbé com a família, sinó què està passant amb el meu fill, què està passant amb la meva filla, què li està passant, per què no està menjant i poder actuar. I per poder actuar, doncs, hi ha eines dins del llibre, també.
1: Ai, que xulo. Per tant, objectiu també és treure la culpa a les famílies, perquè, bé, de fet, és a la mesa sin presiones. Ara hi ha molts llibres de nutrició, moltíssims. Què és el que fa diferent aquest?
2: Doncs que, com deia Pili, parlo poc d'alimentació, d'aliments com a tal, no? O sigui, sí que hi ha, sobretot en els primers capítols, que és l'inici de l'alimentació complementària, sí que parlo de què és el que hem d'oferir, què és el que no hem d'oferir, no? Una mica una guia, però el que el diferencia, bàsicament, és que no et parlo què li has de donar, sinó com li has de donar. Que és molt diferent, no? O sigui, no com ha d'estar estructurat el seu plat, que això ja haurem rebut molts inputs, no?
1: Sí,
2: I hi ha molts llibres i guies i moltes persones que ens diuen què li he de donar i què no li he de donar, no? I l'altra és com li dono, si me demane contínuament aliments que no són nutritius, com ho gestiono, com gestiono els aniversaris, com gestiono quan es quede a casa d'una altra persona que jo no controlo, no? O sigui, si jo ho vull fer bé, què passa quan jo no hi soc, no? Doncs, ja, spoiler, no passa res. No passa res, no? És un moment puntual i no és la base de la seva alimentació. Per tant, és una mica aglutinar tots els missatges que jo dono a través de xarxes, no? Que ara, doncs, des dels últims anys, bàsicament, em dedico, doncs, això, a baixar una mica aquesta expectativa que tenim, doncs, aglutinat amb un llibre, que a més, doncs, com dic, hi ha eines, hi ha jocs que podem fer amb els nens i nenes per com fer que mengin aquells aliments que no els agrada tant, no? I després, doncs, també hi ha menús per a cada etapa i receptes.
1: Que xulíssim! Com podem aconseguir-lo? Què hem de fer?
2: Doncs mireu, la venda d'aquest llibre és una mica diferent al que estem acostumats. Normalment, quan surt un llibre, doncs, anem a la llibreria i el comprem. Però en aquest cas el que es fa és una preventa, val? És a dir, es fa amb l'editorial Dashbook, per tant, per adquirir-lo doncs hem d'anar a la pàgina web de dashbook.es i si no, al perfil del meu Instagram doncs, també trobareu el link per poder adquirir el llibre. Llavors, és una preventa, això el que vol dir és que m'exigeixen arribar a 150 ventes, val? Perquè el llibre doncs, es pugui fer realitat realment. Llavors hi ha 45 dies d'aquesta preventa i un cop arribi als 150, perquè jo crec que hi arribaré, o almenys no, vull pensar en positiu, doncs cap a finals de març o abans de Sant Jordi el tindrem ja disponible.
1: Físic. I llavors ens arribarà també a totes les nostres cases físiques. Sí. Fem la preventa ara?
2: Sí.
1: O sigui, la precompra.
2: Exacte.
1: El comprem a través de Dashbook o a través de my-nutritionist. Uh-huh. 150 els faràs abans de gener.
2: Espero que sí.
1: Oi tant.
2: Espero que sí, perquè la veritat és que em fa il·lusió. A part, és un llibre que crec que ha nascut de la meva comunitat, no? És a dir, de les inquietuds de les famílies, de les preguntes, no? És com dir, bé, anem a posar una mica d'ordre perquè crec que se donen molts missatges sobre alimentació saludable, val? I a vegades quan parlem de ser més flexibles sembla que haguem de passar cap a l'altra banda i no és així, o sigui, podem continuar i hauríem de continuar donant una alimentació saludable, però hem d'ensenyar als nens i nenes a gestionar la resta d'aliments que no són tan nutritius i que estan disponibles i que els acompanyaran la resta de la seva vida també, no? I per tant, doncs, com que això he vist que és una necessitat, no? A les xarxes he vist que doncs, la gent o les famílies van molt perdudes amb això, doncs vaig dir, mira, que millor forma, no? que posar-ho tot en un llibre i poder acompanyar, que a part també m'agrada perquè no és un llibre de llegir de tirada. És un llibre que t'acompanyarà dins del creixement del teu fill o filla. O sigui, anireu passant etapes i és un llibre per anar a consultar, no? Ara
0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5 com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president de la coordinadora d'entitats esportives, Joan Carles Sada, assenyala que el problema és la mala gestió que fa l'Ajuntament en el repartiment d'espais. Per contra, la regidora d'Esports, Núria Escamilla, destaca que els criteris són objectius i que enguany s'ha consolidat un repartiment d'espais que ve de la temporada passada. Els primers pressupostos participatius adreçats exclusivament a la gent gran de Sant Cugat ja tenen resultats. Un total de 1.387 persones majors de 65 anys, el 9,7% de la població d'aquesta franja d'edat, ha participat en la votació per decidir quines actuacions es finançaran amb els 140.000 euros reservats per aquest procés participatiu. La proposta més votada ha estat la instal·lació de bancs ergonòmics a la Rambla del Celler i en altres punts de la ciutat amb 718 vots. En segon lloc, els participants han escollit millorar la senyalització dels lavabos públics i la tercera actuació prioritzada és la creació de circuits amb aparells gimnàstics i de passejada per fomentar l'envelliment actiu. L'Escola Bressol de Valldoreix aprofitarà els mesos d'estiu per renovar íntegrament el sistema tèrmic amb l'objectiu que el centre iniciï el curs vinent amb unes instal·lacions més eficients, segures i adaptades als episodis de calor. Les obres que ja han començat tenen un termini d'execució de 2 mesos i un pressupost de gairebé 200.000 euros, dels quals prop de 50.000 els aporta l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix. L'actuació resoldrà diverses deficiències detectades en el sistema actual. Entre les principals millores hi ha la instal·lació d'un sistema de refrigeració inexistent fins ara, que permetrà mantenir una temperatura adequada a l'estiu i convertir l'equipament en un refugi climàtic durant els episodis de calor extrema. I el pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns. La segona etapa entre Tarragona i Barcelona diumenge provocarà restriccions a les vies del corredor litoral. Les administracions recomanen planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Braseria La Bolera.
9: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
8: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
9: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
8: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
9: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
8: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
10: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.

0: Segurament les finances no són una matèria fàcil per a molta gent i és possible que sovint ens perdem entre conceptes que no ens van explicar a classe. Per això avui, al Faves Comptades, tornem a aquella classe que no vam tenir per aclarir alguns conceptes bàsics. Qui ens ho explicarà en detall serà Lluís Basart, advocat, soci d'Auren i professor del màster de Fiscalitat de la UOC. Lluís, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: És veritat que no s'acostuma a explicar gaire, no?, tots aquests conceptes que quan arribem a l'edat adulta comencem a detectar que, ostres, ens falta alguna informació.
1: Doncs sí, cert. És veritat que a l'escola, l'educació, formació professional, secundària, batxillerat, no?, moltes vegades la formació financera bàsica és un tema que no, no està al pla d'estudis, no? I no estaria de més, evidentment, quan ja tenim una edat de 15, 16, 17, 18, l'edat, diguem, preadulta o que està començant a entrar en una edat que en uns anys, en pocs anys ja entrarà al món laboral, estaria bé tenir quatre idees per, bueno, quatre idees de finances per poder-se moure en el dia a dia.
0: Mm-hmm. Per això avui aprofitarem per fer un repàs als conceptes bàsics, no? Avui podem dir que consultem el diccionari
1: Sí, podríem dir-ho així.
0: De finances per saber, doncs, distingir entre aquests diferents conceptes. Començarem per les qüestions més bàsiques, no? I anirem progressant. Comencem quan parlem d'ingressos, gastos o despeses i estalvi, què hauríem de saber?
1: Sí, jo crec que hem de una mica pensar en conceptes bàsics, no? Jo sempre, bueno, a vegades he pensat, si ho compares amb l'empresa, que l'economia domèstica, en definitiva, no deixa ser com un, quan fas un pressupost d'ingressos i despeses, ve a ser el mateix una empresa que una economia domèstica. Evidentment, salvant les distàncies, no? Perquè una cosa és un negoci, l'altra és el teu dia a dia o vida personal. Però, bueno, som capaços d'aplicar una mica aquests conceptes empresarials a la vida, diguem, a la vida personal, doncs va bé, no? Està clar que els ingressos, tothom sap que, bueno, les fonts d'ingressos poden ser diverses, no? Pot ser un sou, una pensió, un lloguer, uns interessos, no? Pot haver diferents fonts d'ingressos, no? Ingressos que a vegades són fixes, a vegades variables, no? I bueno, tot tenim que tenir clar, dintre el nostre pressupost domèstic, doncs, quin és la nostra principal o més important font d'ingressos. Enfront d'això, evidentment, com tot pressupost, té unes despeses. També aquestes despeses poden ser més importants, fixes, variables, no? Pots pagar un lloguer, una hipoteca, o subscripcions a el que vulguis, no? Pot haver despeses variables, per exemple, el que és la manutenció, el menjar, la roba, l'oci, això són variables en quant a que, bueno, a vegades puja més, a vegades puja menys, unes són més prescindibles que altres, un viatge, doncs, pot ser més prescindible. Aleshores, bueno, aquí tenim que buscar un equilibri i al mida del possible, doncs, que aquest balanç o aquest pressupost d'ingressos menys despeses ens deixi un marge positiu perquè ens permeti, doncs, tenir una mínima capacitat d'estalvi. Això seria l'ideal. Ja sé que moltes vegades l'economia domèstica...
0: Avui dia parlar d'estalvi és una mica complicat,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Sí, sí.
0: No és gaire gran el marge que queda després de fer aquesta operació. Correcte. Però en qualsevol cas sí que s'hauria de tenir en compte en el nostre dia a dia quins ingressos i quines despeses tenim. Per això et pregunto si és important o aconsellable fer un pressupost.
1: Sí, jo crec que sí. És veritat que a vegades tothom ho pensa, no? Mira, tinc que veure per això, tenir més ingressos que despeses o limitar les despeses per poder tenir una petita capacitat d'estalvi, almenys, no? I, per tant, fer un pressupost que pot fer un full de paper amb un bolígraf o un Excel, no? Fer un petit pressupost et pot ajudar una mica a dimensionar, doncs, quin és el teu volum d'ingressos i quin és el teu volum de despeses, no? De manera que, bueno, clar, evidentment, si el balanç és positiu, tens capacitat d'estalvi. Si el balanç és negatiu, tens més despeses o tendeixes a tenir més despeses que ingressos, tens un problema important de viabilitat econòmica a el que és l'economia domèstica. Les solucions, evidentment, només són tres. O disminueixes despeses, o augmentes ingressos, o t'endeutes, demanes un préstec per poder, bueno, assolir una sèrie de despeses, que això tampoc no és el més recomanable, o bé vens alguna cosa que tinguis, vens alguna cosa per poder tirar endavant. Per tant, fer el pressupost i veure on estàs i ajustar els ingressos, a vegades és difícil tenir-ne més, no? Dius, ja m'agradaria tenir-ne més, però, evidentment, el que és més fàcil és intentar, doncs, ajustar les despeses.
0: Quan parlem d'un fons d'emergència, com es fa i per a què s'acostuma a destinar?
1: Exacte. Fons d'emergència, bueno, amb el que és l'economia domèstica, és aquell import, clar, això està associat a l'estalvi. Si tens una petita capacitat d'estalvi, tens que anar estalviant una miqueta, i es diu que, clar, les despeses abans dèiem que eren fixes, variables, també imprevistos. Hi ha despeses que no preveus, s'ha d'espatllar un electrodomèstic, s'ha d'espatllar el cotxe, has de fer front a, no sé, una operació familiar, bueno, qualsevol cosa que puguis imaginar pot ser una despesa imprevista. Per tant, es recomana, amb la mida del possible, que es tingui un fons d'emergència. Com a mitjana es diu que tenir entre 3 i 6 mesos de les despeses anuals, mensuals, seria, diguem, l'import adient del fons d'emergència. És a dir, tenir un remanent, tenir un calaix, no? Una bossa, un estalvi, que suposi 3 o 6 mesos de despeses, diguem, mensuals, seria l'ideal per poder fer front, doncs, a possibles imprevistos. Si no ho tens, evidentment, doncs, tens que recórrer, doncs, això, a l'endeutament, demanar un préstec per fer front a aquella despesa imprevista, o, bueno, o jo sé, doncs, pots tenir un pàrquing i l'has de vendre, o alguna propietat, o accions, o el que tinguis, no?
0: Uh-huh. Quan anem als bancs, aquí uh-huh. també ens trobem amb dificultats, no? D'entrada, uh-huh. els conceptes més bàsics, uh-huh. amb els productes també bàsics uh-huh. que podem trobar uh-huh. en els bancs. Què tenim?
1: Sí, aquí tenim, bueno, tenim des de la simple, si vols dir així, compte corrent. Compte corrent, doncs, és una compte que tothom fa servir pels seus ingressos i despeses quotidianes, del mes a mes, que entren i surten els diners amb tota la facilitat. Una compte d'estalvi ja és una mica més, ja és una inversió una mica més fixa, i ja és uns diners que tens i que en principi els pots tenir allà, però no necessàriament per gastar, i que et dona uns interessos. Val? I, bueno, a partir d'aquí, després parlarem una mica d'inversions. Evidentment, la inversió sempre va una mica associada amb una capacitat d'estalvi. Si no tens capacitat d'estalvi, evidentment no pots estalviar, no? Però sí que tenim que tenir molt, molt clar que la rentabilitat d'una inversió, és a dir, els diners que et produeix aquella inversió, estarà normalment molt lligada amb el risc que assumeixes. És a dir, poc risc, poca retribució, poca rentabilitat, i a més risc, més possibilitat o de perdre-ho tot o de guanyar més diners que amb una inversió més tranquil·la, no diguem. De manera que després veurem que, bueno, el risc és un tema que tenim que valorar amb les nostres inversions.
0: Ho hem parlat en alguna ocasió, sí. I tornarem a insistir. Continuem en l'àmbit del banc, no? Les targetes, sí. Els diners de plàstic.
1: Exacte, sí.
0: Quins tipus de targetes trobarem i quines diferències sí. hi ha entre unes i altres?
1: Exacte. Avui en dia l'efectiu cada vegada es fa servir menys, no? Almenys abans quan tu anaves a pagar alguna cosa, doncs miraves els diners que tenies i veies el que tenies. Mira, doncs tinc 50 euros, 100, 200. Ara la targeta sembla infinita, no? Dius, com dius, és un diners de plàstic que tu vas utilitzant i pots arribar a tenir números vermells, clar. Aleshores, aquí tens que distingir, o tenim que distingir, una cosa molt bàsica, segurament molts dels oients ja ho saben, però, bueno, no està de més recordar-ho, que hi ha targetes de crèdit i targetes de dèbit. Les targetes de crèdit pots arribar a gastar més del que tens al compte. Vol dir que, d'alguna manera, és com si et fessin un petit préstec, no? Un micropréstec, que tu, bueno, hi ha uns límits, evidentment, segons la persona, l'entitat i tal, i els diners que habitualment tens, tu pots endeutar-te per d'una manera gastant més del que tens al compte, i aquest mes ja ho tornaràs, amb els seus interessos, clar, el mes següent, no? Això és la targeta de crèdit, com el seu nom diu, doncs, et donen, té un crèdit, no?, més enllà del que tu tinguis al compte. Enfront d'això hi ha la targeta de dèbit. La de dèbit no és així. La de dèbit només pots gastar, diguem-ne, el que tens disposable al teu compte. És a dir, d'alguna manera, si arriba un moment en què no tens diners, doncs no podràs pagar. Val? No sé que també tinguis accessòriament algun tipus de crèdit, però el normal de dèbit és que tu pagues amb el que tens al compte. Jo recomano sempre, en la mida del possible, evitar fer servir targetes de crèdit, perquè és molt fàcil, com que no... Bueno, sí que, clar, que pots consultar el saldo i pots veure el que hi ha, però com que vas gastant i ara vas aquí, ara vas allà i gasto i tal, al final la pots passar fàcilment. Per tant, si podem evitar l'ús de la targeta de crèdit, millor, perquè amb el dèbit sé que gasto el que tinc, no més del que tinc, i no m'endeuto, encara que sigui poca quantitat. És veritat que amb economies domèstiques, en moments de tensió, de tesoreria, de que no arribo a final de mes, les targetes de crèdit, doncs clar, són un bon element. Per alguna manera, estàs gastant i estàs anticipant el sou, diguem, del mes següent, perquè clar...
0: Sí, però és un perill perquè sí. No deixa de ser una bola que es pot anar fent més gran,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, és una trampa. És una trampa perquè dius, molt bé, puc gastar més diners dels que tinc, però els has de tornar, i amb els seus interessos.
0: Uh-huh. Mm? Interessos.
1: Interessos.
0: Aquesta sí que és també una de les paraules clau, no?
1: Sí. Sí, sí. Què és l'interès? A veure, una definició econòmica bàsica, doncs, és el preu del diner. Val? És a dir, quan jo tinc estalvis i els deixo al banc, i inverteixo al banc, em paguen interessos. Per tant, m'estan pagant per aquests diners que tinc allà. Quan jo demano un préstec, i per tant és el contrari, estic demanant diners a un banc, un préstec o una hipoteca, pago interessos. Per tant, l'interès, d'alguna manera, és el preu que té el diner. És el preu que, per deixar-me diners als bancs, per exemple, doncs, em cobren un interès. I si jo, entre cometes, deixo els diners al banc perquè els tinc en una compte estalvi, per exemple, ells em paguen un interès. És veritat que això mai és equivalent. És a dir, sempre l'interès que a mi em paguen pel mateix import, normalment, exacte, és molt menor del que jo pago pels mateixos diners que ells em poden arribar a deixar.
0: Sí, sí. I quan parlem de l'interès del sistema francès, allò ho haurem vist doncs, quan hem demanat, la hipoteca, per exemple, no? Que et venen totes les mensualitats i el percentatge que correspon als diners i el percentatge que correspon als interessos.
1: Exacte, això és un tema a tenir en compte perquè a vegades hi ha persones que no ho tenen massa en compte. Tota hipoteca, normalment parlem de préstecs hipotecaris, per tant, a llarg termini, per finançar la compra d'una vivenda, tenen el que diuen una taula d'amortització. Això vol dir que si tu demanes, per exemple, no sé, és igual, 200.000 euros de capital, tu hauràs de tornar aquests 200.000 euros més, com dèiem abans, l'interès associat. Interès que estarà referenciat, pot ser fixa, variable, etc. Clar, aleshores, què vol dir això, el sistema francès? Pues la taula d'amortització sempre té dues columnes, el capital i els interessos. Si tenim la paciència de mirar, perquè tot document hipotecari, tota escriptura d'hipoteca, diguem-ne, si tu mires, té una taula d'amortització, em posa on detalla tot això. Et dones compte, d'una forma sorprenent, sempre una mica jugant a favor dels bancs, que és el que apliquen tots els bancs, veus que la primera quota, per exemple, si la quota és de, m'ho invento, 500 euros al mes, 400 són interessos i 100 és capital, devolució de capital, devolució d'aquells 200.000 euros que hem dit que havien demanat per comprar una vivenda. I això es va movent de forma inversa al llarg de tota la vida de la hipoteca. De manera que l'última, si miressis l'última quota de la hipoteca que haguessis demanat a 30 anys, per exemple, seria ben bé al revés. Potser 100 serien interessos, o menys, i 400 seria devolució de capital. Què vol dir això? Bueno, això és un tema que no podem, evidentment no el podem canviar com a particulars, però vol dir que quan jo demano una hipoteca és perquè no tinc els diners. És veritat que si jo demano una hipoteca a 30 anys, per exemple, bueno, pot ser que a mesura que van passant anys potser em vaig fent més gran, tinc una millor feina, tinc més ingressos, no? Tinc més capacitat de devolució d'aquella hipoteca i necessito menys els diners. Clar, els primers anys que tinc menys capacitat de devolució de la hipoteca és quan hi ha pagat un munt d'interessos. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, arriba un moment en què, bueno, el banc sempre guanya, no? Perquè els interessos ja els he pagat en bona mesura els primers, no sé, ara també, per això estadísticament, els primers 10 anys, no?, d'hipoteca. Per tant, la recomanació pràctica. Clar, quan jo començo a pagar una hipoteca, normalment no tinc capacitat d'estalvi, perquè necessito els diners per comprar, i no tinc, i tinc un sou, el que és, no? I, per tant, puc anar pagant la hipoteca. Quan van passant els anys, suposant que passi a millor fortuna i tingui més diners, m'he de mirar molt si m'interessa cancel·lar la hipoteca. Sobretot si estic ja a la fase final de la hipoteca, no m'interessa. Per què? Perquè ja he pagat tots els interessos i aleshores el que em queda és anar més capital. Per tant, és un capital que clar que el puc tornar de cop i així em trec la hipoteca del damunt, però bueno, si no el puc anar tornant en còmodos plaços i no em costa més diners perquè ja m'ha costat. És a dir, cancel·lar una hipoteca molt antiga a vegades no és una bona idea perquè ja ha pagat els interessos. L'ideal seria pagar-la els primers anys, cosa que normalment per les dinàmiques familiars i de sous i d'edat pues, és difícil, clar.
0: Uh-huh. Això, I a més bueno, anem amb compte per si hi ha penalitzacions.
1: Sí, sí, sí, això ha d'anar exacte. La cancel·lació anticipada depèn del banc. Alguns no en tenen, també és veritat, i altres sí que en tenen. Per tant, si jo cancel·lo anticipadament la hipoteca, doncs potser he de pagar un 1%, un 2% del capital.
0: Parlem del préstec personal i la hipoteca. Quines diferències hi ha?
1: Sí, el préstec personal sol ser més un préstec al consum. Quan jo he de comprar un cotxe, de fer reformes a la llar, per exemple, no cal demanar una hipoteca, demano un préstec personal. I quan jo he d'endeutar-me per una inversió més important és quan demano hipoteca, que és un endeutament a més llarg termini, com per exemple per comprar una vivenda. La diferència és els tipus d'interès que em cobren amb un préstec personal són bastant més alts, no? Ara actualment poden estar tranquil·lament al 5 o al 6%, si no més en alguns casos, també en l'entitat també, i en canvi una hipoteca ara mateix el tipus el tipus que s'aplica el tipus d'interès a les hipoteques està entorn al 2%. Val? Per tant, l'endeutament a curt termini, que és un préstec per una compra, per una despesa o una inversió menor, sempre és més car, perquè el tipus d'interès que em cobren és més car. En canvi, les hipoteques solen tenir un tipus d'interès més baix. Val? També és que poden haver tipus fixes i variables, les hipoteques, doncs tenim que anar en compte. Ara, per exemple, és un bon moment per fer una hipoteca tipus fix, perquè ara mateix pots aconseguir un 2 punt poc, no?, amb una entitat, i aquest tipus vol dir que es manté amb tota la vida la hipoteca. Clar, si les hipoteques, el tipus baixessin a l'1%, bueno, hauria fet un mal negoci, no gaire, però un mal negoci. Ara, si les hipoteques van pujant, i a vegades han pujat bastant, a un 5, un 6 també a vegades, en èpoques així d'inflació important, aleshores, heu fet un bon negoci amb el tipus fix, perquè el banc no en pot pujar el tipus encara que pugin. Si és variable, doncs jugo a això. Jugo a si baixen, pagaré menys hipoteca, menys quota mensual, normalment, i si pugen, pagaré més, no? Per tant,
0: ara les baixades tampoc no es noten gaire.
1: No, no gaire, no. Exacte. Exacte, al final...
0: Al final acabem pagant, no? Igualment.
1: Sí, sí, acabem pagant.
0: Més o menys, però no, no ens estalviem gaire cosa. Anem pel tema de les inversions, que havíem començat abans, i establim conceptes bàsics respecte d'aquestes operacions.
1: Sí, conceptes bàsics. A veure, invertir, què vol dir? Pues vol dir que tens un remanent, un romanent de diner, que d'alguna manera et sobra, no? Que no el necessites per cap despesa, que el pots estalviar, i per tant el pots invertir perquè, en vés de ser tu el que pagues interessos, com dèiem abans, sigui el banc el que et paga, el banc o l'entitat financera, el que et pagui interessos a tu. Evidentment, tota inversió, si volem rentabilitat, com dèiem abans, no? que la rentabilitat és el benefici que s'obté d'aquesta inversió, doncs hem d'assumir un risc. Els bancs normalment ara per llei estan obligats, no?, a fer un test. Qualsevol persona que vol invertir en un fons d'inversió, per exemple, doncs li fan un petit test, no?, on es determina amb una sèrie de preguntes quin és el seu perfil de risc, molt prudent o molt agosarat. Val? I normalment el ràtio és entre 1 i 6 o 1 i 7. Val? Sent 1 una persona molt prudent, que no vol arriscar, no té, bueno, té un perfil de risc molt baix, i sent 6, doncs el perfil màxim de risc. Val? Llavors, en base a això, que els que ara ja... Insisteixo que per llei els bancs han de fer aquest test per no, entre cometes, enganyar amb un inversor, amb una persona, i fer-li invertir en algú que potser ho pot perdre tot. És a dir, quan a més risc, més risc diguem de perdre la inversió. Moltes vegades tu poses uns diners en un producte financer i pots arribar a perdre-ho tot, val? O no, pots guanyar el doble. Això és sempre en perfils de risc alts. Quan anem a perfils de risc baixos, la retribució, la rendibilitat és molt baixa. Per tant, tens menys risc de perdre el capital, però, clar, la rendibilitat, no?, el benefici d'aquest capital acaba sent petitet.
0: Sobre les inversions, també en ocasions hem parlat de no posar tots els ous al mateix cistell, no?
1: Exacte.
0: Repartir-ho una miqueta, perquè si una cosa va malament i l'altra pot anar millor, doncs compensar-ho d'alguna manera.
1: Correcte, sí, sí. El que se'n diu diversificar el risc. Això és molt important. És a dir, evidentment depèn de la quantitat que tinguis per invertir. Qui té més capacitat d'estalvi tindrà més diners i es pot permetre dir, doncs mira, una part l'asseguro i ho feim una inversió més prudent, però més segura en quant a no perdre el capital, i l'altra part de diners, doncs mira, me la jugo i compro criptomonedes, que és una inversió de risc sempre, val? I per tant, bueno, potser que ho perdi, però potser que ho guanyi tres vegades el que he posat. No? Per tant, diversificar, evidentment, jo crec que si pots, si tu pots permetre, perquè la quantitat de diners que tens
0: pugui,
1: és el més important per no assumir un risc amb un sol concepte.
0: Quins serien els productes d'inversió més habituals?
1: Bueno, sí, aquí la enginyeria financera és infinita, eh? A vegades et meravelles quan vas a un banc i et treuen de tot, bonos, accions, fons d'inversió...
0: I no acabes d'entendre res.
1: I tot està superben explicat amb la lletra petita, sí, del contracte, però qualsevol té la paciència de llegir-se-la, no? Per tant, bueno, t'has de fiar una mica del que et diuen, no? Aleshores, bueno, les més típiques són comprar accions. Accions que són? Les accions són una petita part d'una empresa. Tu pots... hi ha accions que cotitzen a borsa, ara, evidentment, no pots comprar una empresa particular si no t'ho venen, no? Però sí que a borsa pots invertir, doncs, amb accions de diferents companyies que cotitzen. Val, per tant, és una petita, molt petita part que tens d'aquella empresa, i la manera que et retribueix aquest capital que inverteixes en aquella empresa és a través de dividends. Et paguen uns dividends, no? Aquests dividends, doncs, bueno, si va bé l'empresa, doncs, tens rentabilitat. Si no, no. Si l'empresa tanca, perds l'inversió. Val? Les accions, veritat, que com que estan... Si l'empresa, diem, no va bé, bueno, clar, com si és una empresa coneguda, solvent, doncs és difícil que tanqui, però bueno, mai saps. Una altra manera, un altre producte típic, així a grosso modo, és els bonos. Els bonos poden ser de l'Estat o d'empreses particulars. El bono és com et dona uns interessos, val? I està lligat d'alguna manera, és com un préstec, és un petit préstec que tu fas a l'Estat. L'Estat emet bons, no? I per tant et torna el capital amb uns interessos, i en principi l'Estat, doncs, evidentment, és una inversió segura, i les empreses privades també a vegades fan emissions de bons que els particulars poden anar-hi i poden bueno, aportar aquest capital a l'empresa perquè el necessita per fer determinades operacions i te'l retribueix amb un interès. Fons d'inversió és una altra de les eines, com hem dit abans. Fons d'inversió és una mena com de cistella d'inversions amb moltes empreses, i aquests fons d'inversió són molts inversors que poden participar en aquell fons d'inversió. Hi ha fons d'inversió de tot tipus, més prudents, més agosarats, inverteixen d'una forma en empreses tecnològiques o empreses més tradicionals. Per tant, un fons d'inversió normalment és un bon vehicle d'inversió, i aquí et permet diversificar i et permet a la vegada graduar el teu perfil de risc. I per últim, per parlar de quatre conceptes molt bàsics, eh? Com dèiem, accions, bons, fons d'inversió, plans de pensions. També, si parlem ja més amb l'estalvi i inversió, doncs, bueno, un fons d'inversió via pla de pensions és una eina útil perquè, a més, té una fiscalitat bastant favorable. És de les poques coses que encara tenen cert, poquets, però cert avantatge fiscal. Tu fas la imposició amb un pla de pensions, que ho vas fent de forma recurrent cada any, i aquells diners et donen un interès també, i a la vegada pots reduir la base de l'impost de la renta. I això tributarà quan ho rescat a futur, quan et jubilis.
0: Molt bé, seguim parlant de l'economia quotidiana. Segurament, quan escoltem les notícies, sentim a parlar de la inflació, del tipus d'interès, del poder adquisitiu, del cicle econòmic. Molt breument, a què ens estem referint?
1: Bueno, sí, per manegar conceptes bàsics d'economia quotidiana, la inflació, per exemple, no? Que molts hem sentit, bueno, a la premsa, no? Hem sentit, o a les notícies, no? Que puja la inflació, que baixa la inflació, no? La inflació en general s'entén com una pujada de preus. Quan pugen els preus es produeix un efecte d'inflació, no? Que en diuen, econòmicament, i el teu diner perd poder adquisitiu. Si tu tens un sou de, és igual, posem de 2.000 euros al mes, no? Pues clar, si pugen els preus, el mes anterior amb 2.000 euros podies comprar X coses, en canvi, si ha pujat els preus, i això vol dir que ha hagut inflació a nivell econòmic, al mes següent pots comprar menys coses. És a dir, els mateixos diners que tu cobres, que no te'ls augmenten perquè augmenti la inflació, normalment, encara que hi ha el tema de l'IPC, però no és sempre proporcional, pues el teu diner perd poder adquisitiu. Per tant, bueno, el poder adquisitiu és el que pots comprar amb el teu diner, en definitiva, no? Com estem dient. I això una mica està molt lligat amb els cicles econòmics. Val? És a dir, quan parlem de cicles econòmics, parlem per a vegades de fases de recessió, que són quan hi ha una crisi econòmica, i fases d'expansió, quan es surt de la crisi econòmica. Val? Per tant, la inflació, l'economia no és matemàtica. Si algú tingués la bola de vidre, no?, per saber quan vindrà una crisi o quan sortirem d'una crisi, no?, que tots hem, bueno, els que tenim ja una certa edat hem vist diferents crisis immobiliàries, financeres, diferent tipus, pues si algú tingués la bola de vidre, pues podria dir, mira, pues ara poso els diners aquí o els trec d'allà perquè sé que pujarà o baixarà l'economia o hi haurà inflació. Com que això no és possible, realment hi ha un punt màgic, si vols dir-ho així, que l'economia es va movent. Per tant, la inflació ens perjudica en quant a limitar el nostre poder adquisitiu. I només una petita idea que a mi sempre m'ha fet pensar. I a vegades una persona, quan les notícies diuen cuidado que s'acosta una crisi, hi ha vegades que és veritat que bueno, vas sentint-se veus, no?, als mitjans de que els indicadors econòmics diuen que anem cap a una recessió econòmica, cap a una crisi. Clar, això fa un efecte que sobre els particulars i sobre les empreses, però parlem de particulars, no?, l'efecte de dir, ostres, m'he de canviar el cotxe, mira, saps què?, por si acaso, no?, per si, a veure si ara encara em quedaré sense feina o no sé, passarà algo, per tant, no me'l canvio. Mira, que volia fer un viatge, no sé què, molt llarg, mira, aquest any, mira, per si acaso, no faig el viatge.
0: Es fa l'efecte contrari.
1: Okay. No sé, què passa? Que quan entrem en recessió i en crisi, pues, aquests petits actes de no consum, val, que dius, va, total, perquè no canvi el cotxe, no passarà res, no? Vull dir, no s'enfonsarà l'economia. Aquests petits actes, multiplicats per milions de persones a nivell mundial, si vols dir-ho així, fa que tot es faci petit. Tot, la recessió vol dir això, que tot va enrere, no? Les empreses venen menys, tenen que acomiadar personal. Aquest personal no pot consumir tant, segueix venent, o sigui, es va com encongint l'economia i entres en crisi. Al final, aquesta por a la crisi acaba provocant la crisi. Com surt d'això? Pues exactament al revés. Quan la gent comença a tenir certa confiança, això va passar després de la pandèmia, no?, que la gent tenia ganes de dir, ostres, vull viure, vull sortir, vull viatjar, aleshores es comencen a augmentar el consum, les empreses van millor, contracten més gent per produir més i surt de la crisi. Bueno, a vegades és com un cicle, no?, d'entrada i sortida.
0: Ens queda molt poc temps i tenim coses molt importants a parlar. El tema de la nòmina, jo sí que és veritat que hi ha gent que segurament li costa llegir i entendre alguns conceptes, però sí que m'agradaria que parléssim molt ràpidament de la criptomoneda, que abans has fet referència, i després a una cosa que ens trobem molt habitualment, malauradament, en aquests dies, que són els fraus digitals i d'internet. En un parell, tres minutets, de resoldre.
1: Sí, sí. Què és una criptomoneda? Tothom ho sap, no? És diner, en definitiva, si ho defineixes col·loquialment, és diner digital, no? Només està a internet, no està als bancs. Per tant, això no, les criptomonedes no estan controlades per cap entitat financera ni per cap banc regulat, val? Per tant, això ens dona un punt de, m'atreveixo a dir llibertat, però també un punt de por o d'incertesa. Les criptomonedes és una inversió de risc, és a dir, pots guanyar, hi ha persones que han guanyat molts diners, actualment no tant, quan va començar, sí, però ara és més difícil. Per tant, pots guanyar molts diners, però també ho pots perdre perfectament. El Bitcoin, que és molt, bueno, el Bitcoin és la primera criptomoneda que va bé i és la més coneguda. conceptes bàsics, no? El blockchain. Blockchain és com un llibre digital. Allà es van anotant tots els moviments que es fan amb les criptomonedes, seqüencialment, un darrere l'altre, i això és el que en diuen un blockchain, no? Com conceptes bàsics, abans d'entrar a diccionari. El wallet o cartera, doncs és l'app on tu guardes les teves criptomonedes. Cuidado perquè tens unes claus d'accés. Si perds les claus, normalment perds els diners. Així com un banc dius, bueno, si perdo la clau, doncs la recupero. Amb les criptomonedes, depèn de quin sistema faci servir, és perillós perquè perdre la clau d'accés, que només la tens tu, pot significar perdre l'accés a aquells diners. Val? Per tant, aquí sí que a vegades és un app o és un pendrive. Si perds el pendrive, has perdut les inversions. Per tant, les criptomonedes, bueno, és un tema que s'ha de mirar amb calma i mirar-ho bé, perquè sí que pots guanyar diners, però també els pots perdre, insisteixo. Per tant, és una inversió molt volàtil, no? És molt volàtil. Pots guanyar molts diners, pots perdre molts diners i mai és segur. Això com a concepte de dir, cuidado, perquè és una inversió de risc.
0: Vinga, i anem amb els fraus.
1: Sí.
0: Quins tipus de fraus tenim i què hauríem de tenir en compte per posar-nos a resguard, no? Previndre, de tot això, sí.
1: Previndre que ens enganyin, no? Sí, molt, molt breument, només cito cinc dels més habituals avui en dia. És que abans les estafes eren més físiques, era allò més de venir algú, t'intentava enganyar o trucant per telèfon, no? Era una cosa... Ara tot va per internet, val? Per tant, una cosa... Tots són conceptes anglesos, o terminologia anglesa. L'smishing. L'smishing és quan tu reps un SMS, val? Que et diuen, doncs, bueno, que et diuen, escolti, que ha hagut un càrrec important al seu compte, si no és veritat, sisplau, truca aquest número o clica aquest link. Val? I és fals perquè el que volen és que cliquis allà o que truquis aquell número per demanar-te dades, no? Amb l'excusa que, clar, dius, ostres, no, jo no he fet un pagament alt. Per tant, si t'assustes i no penses gaire, pots caure amb la trampa. Els bancs mai et diran una cosa d'aquest tipus a través de SMS. Val? Per tant, és un frau, l'smishing, a través de rebre SMS que et demanen dades o et fan clicar links que poden entrar al teu mòbil. El phishing ho fa, és el mateix, però per correu electrònic. Pots rebre un correu electrònic i et diuen un correu electrònic que és fals, evidentment, i et fan clicar en un enllaç, no? Dient, mira, doncs un amic teu o un col·lega del treball t'ha posat un document a la teva disposició. Entra aquí que el veuràs. Entres i automàticament, depèn de quin software maliciós facin servir, entra en el teu ordinador. De la mateixa manera que amb els SMS es poden entrar al teu mòbil, amb el correu electrònic poden entrar al teu ordinador i robar-te dades, claus d'accés a bancs, etc. El farming, això són pàgines webs. El que es diu farming és quan hi ha pàgines webs falses on tu entres pensant que estàs comprant a tal empresa i resulta que han creat una plana molt, molt similar a aquella empresa i estàs posant les teves dades, la teva compte bancària, potser, o el teu número de targeta bancària, per fer una compra amb una web falsa. S'ha d'anar molt en compte i mirar, quan mirem l'adreça de l'URL que en diuen, l'HTTP, sí, que porti la S, val? Perquè si no porta la S, és una pàgina que no és segura. La S vol dir, en anglès, de security. Per tant, totes les pàgines que ens mereixen, ens donen certa seguretat, quan mirem l'adreça, l'inici de l'adreça, té que posar HTTPS, val? Uh-huh. Fixem-nos en què porta la S. Un altre, però ja per acabar. El phishing. El phishing és emulador de veu amb la intel·ligència artificial. A vegades fan trucades, es fan passar per un client o per un familiar i a vegades emulen la veu, o sigui, imiten la veu, que quasi, bueno, ja no tothom hi cau, però hi ha persones que poden arribar a pensar que estan parlant amb qui no és, i per tant li poden demanar dades bancàries o dades de qualsevol tipus de forma maliciosa. I per últim, una cosa es diu el recovery room. Quan tu has estat estafat, a vegades ja té nassos, no, el tema, perquè et truquen per tornar-te a estafar dient que poden recuperar les teves dades, però és una estafa a la vegada, no? Per tant, t'estan estafant dues vegades. Quan t'han estafat la primera i quan et diuen que, com que t'han estafat i no saps com s'han enterat, doncs poden recuperar les teves dades. En definitiva...
0: Molt ràpidament, que va. Anem molt tard.
1: Ja està.
0: Com ho evitem, tot això?
1: Quatre idees. Prevenció. Quatre idees bàsiques. Si alguna cosa que et diuen per algun d'aquests mitjans és massa maca, possiblement és mentida. Si prometen un diner segur, que guanyaràs molts diners de forma segura, és una estafa. Si et donen pressa, corre, truca aquí, fes allò, posa aquestes dades, desconfia. Per tant, no actuïs mai, no et deixis portar per la pressa, para i desconfia. Si no entens el que compres, evidentment no ho compris. I sobretot informa't abans de fer res. Però no et deixis portar per les presses, que alguns d'aquests fraus et diuen no, ràpid, perquè si no és que li robaran encara més i no sé què, doncs aquesta pressa no et deixa pensar i caus de quatre potes, que diuen, a l'estafa. Per tant, sempre calma, pensar-ho, i davant de les presses, millor no fer res.
0: Doncs aquí queda aquesta lliçó sobre conceptes financers, de manera ràpida, pinzellades, que ens poden servir per al nostre dia a dia. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: El que és més bàsic, perquè segur que no tota la nostra audiència té clar què és això del càncer de coll uterí i com es desenvolupa.
1: Bé, el primer que hem de fer és situar-nos, no?, què és el coll uterí. El coll uterí és la part que comunica l'úter o matriu amb la vagina. És com aquest coll d'ampolla que porta de l'úter cap a baix. Llavors, el càncer del coll uterí és un creixement descontrolat de les cèl·lules d'aquesta zona, com qualsevol càncer, pues que es troba aquí.
0: Focalitzat en aquesta zona. Mm-hmm. Quines són les principals causes d'aquesta malaltia? I segur que a molta gent li sonarà el virus del papiloma humà, que moltes vegades veiem que està molt relacionat, oi?
1: Sí, doncs precisament el virus del papiloma és la principal causa del càncer de coll uterí. El virus del papiloma és un virus que es transmet per les relacions sexuals i és molt freqüent. Fins al 80% de les persones que tenen relacions en algun moment estan en contacte amb aquest virus, vale? És a dir, la immensa majoria. I el virus li agrada instal·lar-se aquí, en el coll de l'úter. Vale? Aquest virus, la majoria de vegades, el nostre cos, les nostres defenses, és capaç d'eliminar-lo i curar-lo i no passa res, perquè, com veiem, doncs, la majoria de persones no tenen un càncer de coll d'úter. No? Però en alguns casos aquest virus s'instal·la en les cèl·lules del coll de l'úter i les va alterant una miqueta. Coneixem molt bé aquesta història de com les va alterant, sabem detectar-ho, això parlarem més endavant, i fa unes lesions petitonetes, primer, moltes vegades reversibles, però que, si passa molt de temps, van sent cada vegada més profundes, més difícils que el cos ho pugui curar i revertir, i acaben alterant tant les cèl·lules que s'acaben convertint en cèl·lules cancerígenes.
0: Mm-hmm. Quina és la situació actual a Catalunya pel que fa a la incidència i la mortalitat? Ha canviat molt en els darrers anys?
1: Bueno, com deies, parlem d'uns 350 casos anuals. Això equival a una incidència d'uns 2,5 casos per 100.000 dones any a Catalunya. Perdona, un 8,7 casos per 100.000 dones i 2,5 són les morts anuals. Uh-huh. Vale? És una incidència i una mortalitat que han anat baixant amb els anys, entre altres coses, gràcies al cribatge.
0: Perfecte.
1: La detecció precoç.
0: En quina franja té més incidència, si és que n'hi ha una de concreta, aquest tipus de càncer?
1: Sí, sobretot hi ha un pic entre els 40 i 55 anys, més o menys.
0: I quins són els principals factors de risc que poden augmentar aquesta probabilitat de patir el càncer de coll uterí? Deies que moltes vegades aquest virus del papiloma humà, que és el causant del 80%, ho dic de memòria, em corregeixi si m'equivoco, dels casos és a través de relacions sexuals. Hi ha d'altres factors de risc també?
1: Sí, com hem dit, la majoria de les persones que adquireixen el virus el poden eliminar després. Llavors, què és el que fa que aquest virus persisteixi en el temps? Una de les coses és el tabac, per exemple. Fumar baixa molt les defenses a nivell de la pell i de les mucoses i fa que costi més eliminar el virus. També qualsevol factor que faci baixar el nostre sistema immune, les nostres defenses, empitjorarà aquesta probabilitat de poder-lo eliminar. Per exemple, malalties que requereixin tractaments immunosupressors, com trasplantaments d'òrgans, malalties autoimmunes que hem de prendre, no?, tractaments immunosupressors, o un altre cas seria el virus de la immunodeficiència humana, el VIH, quan no està controlat en els seus estadis avançats, fa baixar molt les nostres defenses i, per tant, no ens podem defensar del virus.
0: Per tant, com a mínim, el que tenim al nostre abast és no fumar.
1: Sí, i si això
0: fem,
1: segur.
0: I si ho fem deixar-ho, no?
1: Exactament. Això seria una primera cosa molt important, no?, que sí que està en la nostra mà. Més coses que estan en la nostra mà. No? Si tenim relacions, fer servir protecció, o sigui el preservatiu, mètodes de barrera de làtex, etc., per prevenir la infecció. L'altra cosa que tenim al nostre abast és cribar-nos, perquè sí que sabem que la majoria de casos que es donen aquí en Catalunya són en dones que no s'han cribat. Vale? Perquè no han fet aquesta detecció precoç. Per tant, una altra cosa que sí que tenim en la nostra mà. I també està associat a un nivell socioeconòmic baix, vale? Perquè al final són poblacions en les quals costa més que arribin els programes de cribatge, uh-huh. Costa més que arribin els programes de vacunació, que és l'altra poteta que tenim per fer
0: per
1: la prevenció,
0: prevenir.
1: Que és vacunar-nos. Per tant, això són coses que ja escapen del poder de l'individu, sinó que també aquí, no?, pues els governs, les administracions, uh-huh, han de fer mesures per intentar arribar a totes aquestes poblacions que potser si estan més deprimides, tenen menys recursos, sabem que en aquestes poblacions hi ha més incidència de gent que fuma.
0: Uh-huh.
1: Llavors, si aconseguim arreglar totes aquestes coses, millorarem també no? El tabac,
0: aquesta incidència,
1: el cribatge,
0: aquesta qüestió estructural, per dir-ho d'alguna manera.

0: d'alguna manera.
1: Mateix.
0: Hi ha algun símptoma que ens pot fer sospitar que potser podem tenir aquest tipus de patologia o és asimptomàtic?
1: La infecció pel virus és completament asimptomàtica. És a dir, els símptomes no apareixen fins que hi ha un càncer i un càncer potser ja avançat. Vale? És a dir, si volem detectar les etapes primerenques, sigui la infecció pel virus o les lesions aquestes prèvies, hem d'anar a cribatge.
0: Per tant, hem d'anar a les revisions ginecològiques.
1: Efectivament. Quins símptomes dona en etapes més avançades? Des de sagnats intermenstruals, és a dir, fora del que ens tocaria per la regla, dolors pelvians, dolors amb les relacions, sagnats amb les relacions, fluxes anòmals... Com veieu, són símptomes bastant inespecífics. Uh-huh. Tenir flux anòmal és molt freqüent, no vol dir que hagi de tenir un càncer, no? Per tant, tampoc no ens hem d'alarmar davant d'aquests símptomes, però sí consultar si es presenten alguna d'aquestes coses i revisar que estigui tot bé. Però sobretot, com dèiem, fer les revisions rutinàries.
0: Ara ens parlaves de la importància dels cribratges. Quines són les proves essencials per detectar aquest càncer de coll uterí que feu en les revisions que fem regularment o que hauríem de fer totes les dones o totes les persones amb genitals femenins, per dir d'alguna manera, a la visita dels ginecòlegs i ginecòlogues?
1: Sí, això de fet ha canviat des de fa un parell d'anys. Abans el cribatge es feia sempre amb citologia a tothom. Mm-hmm. Ara hem canviat una miqueta. Ara, dels 25 als 30 anys, comencem fent citologia cada 3 anys. La citologia en què consisteix? Revisió ginecològica, posició de revisió normal i rasquem una miqueta les cèl·lules del coll de l'úter, es miren al microscopi i es mira com estan aquestes cèl·lules. Estan bé? Estan una mica alterades? Estan molt alterades? Com estan les cèl·lules? Mm-hmm. Això funcionava prou bé, perquè detectem quan les cèl·lules estan alterades. Però si jo vull anar al pas previ, el pas previ quin és? La presència del virus. Uh-huh. Llavors, ara sabem que si fem un cribatge mirant la presència del virus amb una PCR, igual que fèiem les PCRs del Covid, fem sí. PCR del virus del papiloma, i mirem si està el virus o no abans de que arribi a alterar les cèl·lules, això protegeix molt més de desenvolupar un càncer, perquè detecto, diguéssim, un pas abans. No miro ja quan les cèl·lules estan alterades, uh-huh. Miro si el virus està o no està. Puc tenir una citologia normal i que el virus estigui. Per tant, mirar si està el virus és molt més potent per prevenir i per detectar lesions que no la citologia. Per tant, a partir dels 30 anys es fa el cribatge amb prova del virus del papiloma i es fa cada 5 anys. No es fa més sovint perquè no és necessari. És a dir, si jo sé que avui tinc una prova del virus del papiloma que és negativa... Uh-huh. La meva probabilitat de tenir un càncer o una lesió precancerígena a 5 anys és extremadament baixa. Puc tenir el virus entremig? Clar que el puc tenir. Uh-huh. Però la probabilitat de que desenvolupi una lesió és extremadament baixa. I al final el que estem fent és prevenció del càncer de coll d'úter, no detecció del virus, perquè si uh-huh. volguéssim detectar el virus, doncs això, el té el 80% de la gent.
0: Exacte, i tenir aquest virus, ens deies, que tampoc implica que posteriorment es desenvolupi com un càncer de coll d'úter.
1: No, exacte. Llavors, quan alguna d'aquestes proves ens surt alterada, uh-huh. no? Clar, hem dit, molta gent tindrà el virus. Llavors, jo saber que una persona té el virus en si mateix, pues sí que em diu que té un risc de poder tenir un càncer de coll d'úter, però no és suficient. He d'afinar una mica més. Com afinem? Detectant quina variant del virus té, perquè bueno, això ja seria entrar com molt en detall, però hi ha virus més perillosos que d'altres. Uh-huh. I després, totes les persones que, depenent de la combinació de resultat de la citologia i tipus de virus que té, que d'alguna d'aquestes coses surt positiva, fem una colposcòpia. Una colposcòpia en què consisteix? Consisteix en mirar el coll de l'úter amb molt de carinyo. ¿Vale? És també com una revisió ginecològica, col·loquem el separador igual, i llavors mirem el coll de l'úter amb una lupa d'augment. Mirem com amb un microscopi, perquè uh-huh. m'entenguis, sí. Augmentem i anem posant uns tins que reaccionen amb les zones on està el virus replicant-se, i això ho anem mirant i ens dona informació de on poden estar aquestes alteracions. I d'aquesta manera agafem una biòpsia de forma dirigida d'aquestes zones. Aquesta biòpsia és la que ens confirmarà si hi ha una lesió d'aquestes del virus o no, i si hi ha una lesió, si és lleu, si és més avançada, si és més greu. I tot això sempre estem parlant de lesions precanceroses, no estem parlant de càncer encara. ¿Vale? Estem parlant de lesions precanceroses. Per tant, Clar, això és potser diferent al, no, al cribatge de càncer de mama, que quan els criden i es fan una biòpsia, no, moltes vegades el que es troba allà és un càncer. Aquí no, aquí estem buscant lesions precanceroses.
0: Estem a les beceroles, no?
1: Exacte, que es poden tractar. Per tant, no, és a dir, el pronòstic és molt millor i una mica la preocupació o la gravetat és molt menor que si, que si ens, és a dir, que si ens truquen per dir-nos tinc una prova del virus positiva, no vol dir que tinguis un càncer. Vol dir que hi ha una cosa que està començant i que podem prevenir que acabi convertint-se en alguna altra cosa.
0: Per tant, són sistemes de cribatge que ens serveixen en, unes, en uns estadis molt primerencs per saber com pot anar tot plegat.
1: Exactament.
0: Com que el cribatge i aquestes proves són tan importants per detectar si hi hagués la possibilitat de desenvolupar aquest càncer, en quin moment s'hauria de fer la primera revisió ginecològica? Ens deies que els cribatges, els primers, es feien a partir dels 25 anys, dels 25 als 30, però una dona quan hauria de fer la seva primera revisió ginecològica?
1: Clar, ja fas bé de fer aquesta diferència, perquè una cosa és fer una prova de detecció precoç d'un tipus de càncer, que, no? Citologia a partir dels 25, això està clar. La revisió ginecològica ho podríem considerar un aspecte més ampli, no? De dir, pues, si tinc algun problema, si tinc picor, si vull un mètode anticonceptiu, si vull fer un cribatge d'infeccions de transmissió sexual, que sí que hi ha risc d'això des de que es comencen, no? De fet, el pic més alt està entre els 20 i els 25. Per tant, si una persona considera que s'ha de fer una prova d'ITS, millor que no esperi els 25 anys, millor que se la faci als 20. Per tant, això depèn una miqueta de la necessitat, dels símptomes i de la situació de cada dona. No hi ha un criteri establert. Si una noia de 15 anys té dolors amb les regles brutals, doncs amb 15 anys pot anar al ginecòleg per tractar això.
0: Per tant, dependrà de cada cas. Hem parlat de la vacunació com una de les eines de prevenció. A Catalunya la vacunació contra el virus del papil·loma humà s'inclou ja al calendari sistemàtic des de fa gairebé 20 anys en el cas de les noies. Quin paper juga la vacunació en la prevenció i en quina edat és més efectiva? Tot i que ho marca també el calendari.
1: Sí, l'edat més efectiva que han demostrat tots els estudis és abans de l'inici de les relacions sexuals. Llavors, això depèn dels estudis, els països ho han fet a diferents edats. Aquí està decidit als 12 anys, que realment, no, pues és això, abans de que comenci les relacions, i és quan té la seva major efectivitat. La vacuna ha demostrat que redueix la incidència del càncer de coll d'úter fins a un 80% versus nenes no vacunades abans d'iniciar les relacions. Vale? És a dir, és una disminució molt important de la incidència d'aquest càncer. I no hi ha altres vacunes que puguin prevenir un càncer. A més, encara hi ha estudis en marxa, però sabem que el virus del papiloma causa altres càncers, com el càncer anal, el càncer de vulva, el càncer d'orofaringe. Aquests són molt menys freqüents i, per tant, demostrar que la vacuna es pot reduir és més complex. Però sí que, evidentment, si ens protegim de la infecció del virus, ens protegim en tot el cos, no només en el coll de l'úter. També ens protegim, a més, de les berrugues genitals, que no són malignes, però sí que són un problema i són transmissibles pel virus del papiloma, i la vacuna també protegeix contra això.
0: Per tant, tenim una supereina, per dir-ho d'alguna manera, amb molta eficiència al nostre abast, i que, més afortunadament, està dins del calendari de la salut pública.
1: Efectivament.
0: Clar, dèiem que el virus ens transmet en relacions sexuals. Tenim les noies, la població femenina vacunada des de fa gairebé 20 anys, però des del curs 2022-23 també es vacuna, s'administra aquesta vacuna als nois. Quin impacte pot tenir això a llarg termini en la reducció de casos si el 100% de la població, diguéssim, té aquesta vacuna implantada?
1: Clar, això, de moment, hem aconseguit protegir a les nenes que, no, que es van vacunar, les hem protegit en elles el seu cos. Si a més vacunem els nens, estem tallant totalment la transmissió. Per tant, això es preveu, els càlculs, les estimacions preveuen que pot disminuir encara molt més la incidència de càncer de coll d'úter, però és que a més, com dèiem, el virus del papiloma està relacionat amb molts altres càncers. Per tant, en aquests nens també els estem protegint del càncer anal, del càncer d'orofaringe, del càncer de penis.
0: Per tant, sisplau, fem casa.
1: Efectivament, és una vacuna superrecomanable.
0: I les vacunacions.
1: I a més, amb tots aquests anys d'experiència, sabem que és una vacuna molt, molt segura. No s'han reportat cap cas d'efectes adversos greus, ni de morts, ni ictus, ni res de res, que de vegades hi ha falsos bulos que corren per allà. això és mentida. És una vacuna que tenim moltíssima experiència, que és molt segura i molt efectiva. Per tant, super recomanable a l'ús d'aquesta vacuna. Inclús si hi ha persones que no es van vacunar perquè no els entrava la vacuna en el seu moment.
0: La gent de la meva generació no s'havia de pagar en aquest cas.
1: Inclús jo vaig ser com de les últimes, la meva generació, que ja no ens van vacunar. Hi ha benefici. El benefici és menor perquè, evidentment, pues, si hi ha hagut una exposició prèvia al virus, pues, la vacuna no et protegirà del virus en què ja has estat exposat, però tots els anys que et queden per davant de possibles exposicions al virus i tot això sí que és un benefici, per tant, és molt recomanable igualment.
0: En qualsevol edat?
1: Sí, el benefici, ja et dic, és major si es vacuna abans, però més endavant també té benefici.
0: Sí. Quin consell donaries a aquelles dones que han deixat de fer-se revisions ginecològiques pel moment que sigui, no? A vegades a les que han tingut fills, després de tenir fills, la vida sembla que va per altres llocs, no? Fins quan ens haurien de fer i cada quan aquestes revisions ginecològiques?
1: Sí. Bueno, aquest consell va a les dones que s'han deixat de fer revisions, a les dones cis, als homes trans, que potser no es fan revisions perquè tenim un sistema sanitari potser encara poc inclusiu i poc obert. Aquí entraríem un altre factor d'aquests més
0: estructurals,
1: persones no binàries amb coll de l'úter, dones lesbianes, dones bisexuals, és a dir, qualsevol persona amb coll de l'úter que té relacions sexuals té risc de tenir el virus del papiloma i, per tant, té risc de poder tenir un càncer. Per tant, totes les persones amb coll de l'úter que tenen relacions amb qui sigui, del tipus de relacions que siguin, s'haurien de cribar. Llavors, on pots anar a cribar-te? Pots anar al teu ASIR, amb la llevadora, que a partir d'entre els 25 i els 30, com deien, citologia cada 3 anys, a partir dels 30, prova del virus del papiloma cada 5 anys. I això es recomana fer-ho fins als 65. Si busquem un servei especialitzat en persones trans, a trànsit, fem aquestes proves també perquè ho necessiti, per tant, aquí estem.
0: I se'ns acaba el temps, ens queda poc més d'un minut. No m'agradaria acomiadar-nos sense que ens diguis una mica així a grans trets, un cop tenim un diagnòstic, quins tractaments tenim?
1: D'acord, ràpidament. Si diagnostiquem una d'aquestes lesions prèvies, premalignes, és molt senzilla. Es fa una conització, que és una cirurgia molt senzilla, ambulatòria, que traiem aquesta part del coll de l'úter on hi ha aquesta lesió, la traiem, resolem la infecció, resolem la lesió i s'ha acabat. Per tant, hem previngut un càncer de coll d'úter. Això és fantàstic. No hi ha efectes a la supervivència ni a res, perquè és que no has arribat a tenir el càncer, l'hem previngut. Si ja anem una mica més tard i diagnostiquem un càncer, els tractaments dependrà de la mida del tumor, de si hi ha lesions a altres llocs, si hi ha hagut metàstasis, però en estadis més inicials es fa cirurgia, ja més radical. Si és més gran, es fa un tractament amb quimioradioteràpia, i si són casos més metastàssics que no es poden operar, doncs també quimioteràpia.
0: Doncs ens han quedat moltes preguntes per fer-li a la doctora Laura Balcells, ginecòloga del Servei de Ginecologia i Obstetricia de l'Hospital Universitari Mutua a Terrassa. En tot cas, crec que hem pogut abordar la part més important, que és aquesta prevenció, per no haver d'arribar a diagnòstic i a tractament. Doctora Balcells, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i posar-nos en context aquesta Setmana Europea de la Prevenció del Càncer de Coll Uterí, que ens serveix per generar consciència. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Bon dia.
2: Aquest estiu, la ràdio amb samarreta. Continguts en xarxa.
3: Com ja sabeu, a la secció Gent amb Valors coneixem persones o entitats que treballen dia a dia d'alguna manera per fer un món millor. Avui ens volem fixar en una campanya, en el projecte Girem Full, que des del 2019 uneix el món de la lectura amb el de la recerca pel càncer, tot plegat amb la complicitat, amb la col·laboració de l'Hospital Clínic. És una campanya que comença el 21 de març, que arriba fins a Sant Jordi i que, a grans trets, transformarà els llibres llegits en hores de recerca. Per conèixer més a fons aquesta iniciativa, ens acompanya Olga Federico, que és llibretera de La Impossible i, a més, impulsora d'aquesta iniciativa. Olga, benvinguda, com estàs?
4: Hola, molt de gust, què tal?
3: Igualment, gràcies per ser amb nosaltres, perquè, de fet, aquest projecte neix en gran part d'una experiència personal teva.
4: Sí, realment és així. Fa uns anys em van diagnosticar un càncer de pit i un cop passava tot el procés mèdic i quan ja em vaig trobar amb forces i amb ganes, vam pensar de quina manera podíem col·laborar amb algo tan important com és la recerca.
3: A tu, I... digues, digues.
4: No, i ve d'aquí, doncs, aquesta experiència.
3: Mm. De fet, anava a dir que tu en primera persona vas veure la importància de la recerca, no? Que és una cosa que donem per sabuda, però suposo que quan la vius en primera persona encara agafa més força. A més, ets llibretera, i d'aquí aquesta unió, no?, de la recerca més científica amb la lectura. De quina manera els llibres es poden convertir en minuts de recerca? Llibres que llegim, això cal puntualitzar-ho, oi?
4: Sí, és a dir, nosaltres el que volíem era fer una activitat solidària, però que fos des del meu àmbit, no?, professional, que és el llibre. I finalment és la lectura l'acte més senzill i més rodó a l'hora de buscar aquesta implicació. Aleshores, nosaltres el que proposem és una marató de lectura, és a dir, que totes les persones que vulguin participar-hi el que han de fer és llegir, durant el mes de... des del 21 de març al 23 d'abril és la durada de la campanya, i és tan senzill com agafar un llibre, llegir-lo i emplenar una ressenya en paper, que també hi ha l'opció de fer-ho en línia, però trobareu un munt de llibreries participants que tenen aquests díptics, aquests materials, que simplement el que heu de fer és explicar quin llibre heu llegit i explicar, doncs, això, què us ha semblat el llibre i què us sembla participar en aquesta campanya. Aquest llibre llegit es convertirà en 10 minuts de recerca. El repte d'enguany és aconseguir convertir, doncs, aquests minuts de lectura en 2.500 hores de recerca contra el càncer, i això suposa que hem de llegir uns 15.000 llibres.
3: 15.000 llibres, que tu que ets llibretera, no sé si és fàcil d'aconseguir, si ens hi posem, perquè imagino que a vegades en comprem molts de llibres, però sovint queden ben arraconats, no?, a les prestatgeries.
4: I tant, a mi em passa molt sovint, o sigui, si veiéssiu la meva tauleta del llit, doncs sempre hi ha pila de llibres. Però, clar, 15.000 llibres són molts llibres, però, clar, no és una iniciativa que surt... La impulsem des de l'impossible en un primer moment, però de seguida trobem la complicitat, doncs, d'altres persones que fan possible aquesta xarxa que és tan potent, que són les llibreries, no?, del nostre territori, de la que ens hem de sentir tots molt, molt orgullosos, no? Aleshores, clar, o sigui, 15.000 llibres, pensant que participen més de 80 llibreries, doncs són 80 llibreries que explica la iniciativa i que fan, doncs, fan volar el projecte. I això és una part, però després la campanya també s'està treballant moltíssim a escoles, ja són més de 40 escoles participants, i per tant, doncs, aquests 15.000 llibres sí que és un repte, són molts llibres, però entre tots doncs, ho podem fer possible fàcilment.
3: Per tant, mobilitzeu llibreries, mobilitzeu escoles. De fet, pel que he vist, crec que teniu uns petits ambaixadors que són molt importants, no?
4: Sí, és molt bonic. Aquest any doncs vam tenir la idea, doncs, de demanar a nens i nenes de les diferents escoles que fessin aquest paper d'ambaixadors. Vam poder venir estar al clínic i conèixer què s'està fent, què vol dir investigar, i per tant portat al seu nivell, doncs van sortir, doncs, amb el coneixement i amb la voluntat d'explicar als seus companys i companyes, doncs, que era això de la investigació i animar tothom a la participació. De la mateixa manera que aquest any tenim el Marc Giró i la Irene Pujades, que també són ambaixadors de la iniciativa, doncs, per poder explicar Girem Full en tots els àmbits.
3: Mm-hmm. El cap i a la fi, Girem Full, Olga, és una gran mostra de com els petits gestos més quotidians, no?, estem parlant de llegir un llibre, es poden acabar traduint en un gran impacte.
4: Sí, totalment. És una activitat que és molt transversal, que convida tothom a llegir, a participar. Poden llegir un llibre de casa, poden participar nens, poden llegir còmic, assaig, el que vulguin. Tothom pot participar llegint, i moltes vegades ens pregunten com funciona això, no? Com es fa la màgia, com podem convertir aquests minuts de lectura en hores de recerca. I aquí hi ha un petit...
2: Ràdio Sant Cugat, notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. La manca d'equipaments esportius és una assignatura pendent de Sant Cugat des de fa dècades. L'augment de la població i la consolidació de nous clubs han fet créixer la demanda d'espais, obligant l'Ajuntament i les entitats a gestionar uns recursos cada vegada més limitats. A més, un canvi en els criteris de repartiment per la nova temporada premia encara més l'antiguitat dels clubs, ara amb un màxim de 20 punts i no 5, com les temporades anteriors. Davant aquesta situació, alguns clubs, com el Cubàsquet i el Titans Volley, han alçat la veu per denunciar el que consideren uns criteris polititzats i gens tècnics. El president